0: completa el que ets tu, també, perquè, és clar,
1: Sí.
0: en tu hi havia la llavor i aquesta persona sembla que t'ha ajudat a mirar.
1: A obrir més, sí. Sí, m'ha ajudat molt. I a mantindre la meva, d'alguna manera, la meva independència.
0: És
1: Però
0: curiós com hi ha parelles, perdona, com hi ha parelles que són un sumar, no? Que hi ha parelles que dones gràcies per haver-les trobat a la teva vida, el temps que hagi sigut,
1: sí.
0: però dones gràcies perquè ha sigut un sumar l'un amb l'altre, no? I un obrir portes, i un obrir mirades, i això dona esperances a que les parelles realment poden funcionar així, no? És qüestió d'esperar i de tenir sort, no?
1: Sí.
0: I que aparegui.
1: Sí, és veritat. Vull dir, jo no m'ho podia esperar mai. No ho sé, però va ser així. Vull dir, ell era una persona molt... hi havia molta gent que se l'estimava perquè era una persona molt calma, molt... una mica friqui, també, perquè totes aquestes coses, tot això,
0: Coses que assenyala, perquè
1: coses...
0: tenim aquí un ocell que jo he dit al
1: Lindo.
0: començament que està aquí amb nosaltres, sí, però és un ocell que és com d'aquí de metall i va fent que sí amb el cap i és divertit amb uns ulls enormes.
1: I ell era una mica això. Jo a vegades me sorprenia de, però com pots mirar això? Sí, perquè me mirava un mussol. Un dia me'l vaig trobar al Carrefour que jo havia anat a comprar i ell estava voltant pel Carrefour al carro buit i només un mussol. Feíssim. I em deia, no, és que em mirava i l'he hagut d'agafar.
2: Maite, es interesante que cada vez que yo uso una pieza tuya, ¿no? ¿Cómo es, Sioni?
0: Las arracadas. Sí,
2: Las
0: unes arracades.
2: arracadas.
0: Luz Marina porta unes arracades que ha fet la Maite i
2: Sí.
0: la Maite porta unes arracades que ha fet ella, que jo me les
2: Cada
0: estic mirant amb unes floretes i me la vaig mirant de prop i m'agraden.
2: Sí.
0: Vull dir que, i clar, sí,
2: Y
0: clar.
2: mis arracadas, cada vez que las uso, yo siento que tengo una parte de ese amor conmigo.
1: Sí,
2: Entonces,
1: es
2: te lo quiero
1: posible.
2: agradecer porque las cosas no son objetos, simplemente. Yo pienso que las cosas hechas a mano y hechas con amor y hechas a partir de una historia de amor siempre tienen un sentido. Y si tú las sabes, ¿ya? Entonces, cuando yo te veo que vas al campo, aquí a los viñedos, a los
1: Sí.
2: campos de Ginestar, que es precioso, que me han enamorado, y las tengo muertas de envidia las dos.
1: Sí.
2: Y las tengo muertas de envidia que yo vivo acá. Y yo, no, pero ¿cómo? Y bueno, el otro día fuimos a caminar y a buscar amapolas. Y le decía, mira, yo es un collar con esta amapola. No, pero Luz Marina, no, eso no es posible. La amapola está muy. Pero ese contacto con la tierra, con cada pieza tuya, ¿no? Eso me parece que tiene un valor muy grande, porque no es solamente una pieza, es una historia que cuenta tu historia.
1: Sí,
2: Bueno,
1: perquè
2: però.
1: darrere de collir una amapola, és, a més, la roella és molt fina, té un d'allò, és tan fi que no la pots... Però bueno, hem fet coses, eh?
2: Sí.
1: Hem fet
0: Bueno, però
1: coses.
0: anem a pams, perquè ens hem anat ja a les
1: I hem
0: peces
1: anat...
0: fetes,
1: Sí.
0: eh? I no, hi ha un procés d'arribar de que ella va tornar aquí, ja sap com fer a treballar
1: La resina.
0: les resines i comença a fer,
1: Sí.
0: comença a crear.
1: Sí, vaig començar allà i per mi, després continuar, vaig estar 2 anys vivint allà sola, quan ell ja no hi era, em vaig quedar allà i ho vaig passar el dol allà, però un dol que ha sigut fàcil de passar. He plorat molt, he plorat més per ell que no havia plorat mai per ningú, però la satisfacció aquesta de que bueno, he tingut aquests 2 anys amb ell que ja no he tingut prou i que em va donar això per mi fer la resina va ser com la sanació, perquè mentre estava fent això era, no pensava, o sí que pensava, però ho feia amb alegria. I curiosament, quan va morir ell, jo havia fet moltes pulseres, que havia estat aquí i tal, i quan vaig arribar allà vaig començar, després de la defunció, vaig començar a fer pulseres i pensava, i les penjava per internet. I quan en el temps me van tornar els records estos, jo pensava, estava loca de fer tantes coses, però és que per mi va ser, això ha sigut la meva sanació, la meva manera de passar el dol. I bueno, i he continuat. I clar, aquí pues ha sigut també la manera de viure. Jo, si no faig alguna cosa cada dia, sembla que no em condeix el dia. Wow. No? Sí, sí.
0: Quin és el procés que fas?
1: Bueno, primer és que no sé si és un procés.
0: Bueno, com ho fas?
1: A vegades vull dir, surto al carrer i a la millor arribo en una idea i pujo de seguida aquí dalt a la feu, d'allò, collo flors, les asseco o directament les faig, depèn si ho faig en una resina o en l'altra, i això està fet en una resina.
0: Quan diu això, assenyala les arracades que porta la Luz Marina.
1: De la Luz Marina estan fetes...
2: Un dia, sí.
1: Sí, no te les quitaré.
2: No.
1: Sí, estan fetes amb resina UV, que és la que s'asseca més ràpid. Aquestes estan...
0: Les que porta ella.
1: Estan fetes amb la epoxi, que és més... És més delicada de fer perquè has de pesar-la, un dia has de fer dos elements, els has d'ajuntar i han de ser les mesures exactes pràcticament perquè si no, no s'asseca o no queda bé. I bueno, i ara, pues ara provaré de fer això i així estem. I anant comprant coses perquè de material per fer coses en tinc
0: un fotiment, eh?
1: Molt.
3: I aquest passejar pels camps, aquest trobar flors, el poble t'està donant molt.
1: Sí, bueno, sí.
3: No només material perquè estàs creant i pensant, sinó estàs agafant els fruits de la terra.
1: Sí. Mira, vaig començar que hi havia un camp de paulònies, que és un arbre que creix molt ràpid i fa unes flors, unes campanilles molt boniques. I en principi, quan passava per allà, veia les flors. Però un dia vaig veure que havien tallat els arbres i que havien quedat el que eren les closques que aguantaven les llavors, que aguantaven les flors, i dic, pues d'això en podríem fer alguna cosa. I bueno, i és així tot. Vull dir, és un continuo de dir, pues mira, i això, si podria fer alguna cosa, i així és.
0: És curiós com funciona la creativitat, eh?
2: No, y creo que tiene también ella, además de esto, tiene un input muy grande de parte de sus amigas, porque es una fuente de creatividad total. Ay, Maite, yo quiero esto así. Mira que tal vez...
1: Sí. ¿Y esta florecita no podría ser así? No, es perfecto.
2: Sí, o sea, esa unión entre mujeres también para valorar ese trabajo, ¿no? Ese reconocimiento que está en cada feria que se hace en el pueblo, en cada momento, en cada reunión nuestra, o incluso cuando ya no está, ¿no? Que, ¡uy, oh, esos son de Maite! O ir a la peluquería donde la Sandra, sí, y Sandra tiene ahí toda la muestra, ¿no?
1: Sí.
2: ¡Ay, mira! Y las promociona. Entonces, es muy bonito esto de la red, del apoyo a una mujer que es del pueblo, que es artesana, que, ¿no?, que se valida todos los días en su creatividad y no solamente se valida, sino que te alimenta, ¿no?
1: Sí.
3: I estem tocant un punt que també té molta relació amb la teva essència, perquè la flor, que significa tant, és símbol de tant, és la que tu has triat com a base de les teves investigacions artístiques.
1: Bueno, sí.
3: La flor, més que una altra part de la natura.
1: Sí, les flors, perquè al principi no... Al principi vaig començar i no les flors se'm feien... se m'assecaven a dins d'allò, però últimament veig que no, que les... I a més teníem a la casa on vivia, teníem moltes bugambílies. I la bugambília és molt bonica, però cau flor que bueno, omplia sacs de jardineria de flors seques. Llavors vaig dir, bueno, pues podria començar a fer algo amb les... I així vaig començar amb les flors, també. Perquè quan vaig començar, la veritat és que, ja dic, pues, però clar, al posar-les en resina se feien... Clar, no els havia tractat ni els havia fet res. I clar, i això tot té un procés de prueba-error. Que no tot surt bé sempre. I bueno, i vaig fer bugambílies per un tubo.
0: Sí. Bueno, fixa-t'hi, a mi em fa pensar el fet de que has començat a dir, em va obrir la mirada per veure les coses d'una altra manera. Ell trobava una fusta i d'allà podia fer. Ell va trobar un mussol i va dir, és que em mirava.
1: Sí.
0: No em puc resistir, no? És com si t'hagués quedat a tu aquesta mirada, no? Perquè no és només les flors, és qualsevol material que tu veus, del que dius, et crida l'atenció pel que sigui, i dius, ah, amb això, mira, amb això puc fer això o allò o el que sigui.
1: Sí, sí, sí.
0: Quan deia la creativitat em referia a això, no? De que qualsevol cosa, el canvi de mirada implica aquesta creativitat, no? És dir, aquesta cosa que li donem sempre, aquesta funció, pot tenir una altra.
1: Sí.
0: Busquem-la, no?
1: Sí.
0: Investiguem, donem la volta. I això és un canvi de vida. Perquè sí. La vida no és només aquesta creativitat, sinó la vida és també com la mires, no?
1: Clar, és que és així. Vull dir, veus coses que un altre dia no li hagués donat importància. I dius, bueno, pues a la millor d'aquí puc treure alguna cosa, puc fer... Mm-hmm. I així anem fent.
0: Bueno, diem que farem fotos de les coses que farà la Maite i les penjarem perquè les veieu. Vull dir que no quedaran només en la veu que estem escoltant, sinó que també els hi posarem imatge. Quins projectes tens?
1: Bé, és no puc mirar molt endavant. Allí jo vaig fent, no tinc cap projecte. Vaig fent el que em sembla cada dia i ja està.
0: Ai, m'encanta perquè és el aquí i ara.
1: Que sí, tant perquè bé, el sí. Que pediem és que no, qui sap demà on siré.
0: Bueno, tu tens l'experiència del qui sap demà, sí. Vull dir que això ho has viscut en car, ho has patit, ho has superat, ho has integrat i li has trobat el punt bo.
1: Sí, sí, perquè jo voldria que em passés el mateix que li va passar també.
0: Ja, yeah. Sí, sí.
1: Perquè és una manera de no patir ni fer patir a ningú. Que és trist, molt trist.
0: Uh-huh.
1: I em va fer molta ràbia i hi havia moltes coses per fer encara, però va ser així. Vull dir,
0: hi ha una acceptació,
1: ell,
0: no?
1: Ell era el que era. Ell hagués mai... a més, hi ha una poesia que és una despedida d'ell.
0: Uh-huh.
1: I és tal com ell va morir.
0: Uh-huh.
1: És la poesia aquella. Que és molt bonica.
0: Hi ha una celebració, no, avui?
1: Maite? Ah, sí, avui fa, haguera fet 76 anys.
0: Avui seria l'aniversari de Pedro i bueno, des d'aquí ho celebrem. Estigui on t'estigui, Pedro.
3: Eh?
0: I ens ha acompanyat en l'entrevista, ha estat aquí, perquè el somriure que ha anat fent la Maite i el brillo i la llum que té als ulls, vull dir, això ho indica, no?
1: És que inclús a vegades li dic a la Marina i a en Balbu, és que a vegades soc molt pesada en parlar tant de Pedro i de Pedro i de Pedro, però és que està amb mi, vull dir, és una persona que no
0: Que no ha marxat.
1: No ha marxat, no marxarà mai.
0: Ha marxat. Ha deixat la seva empremta,
1: sí, sí,
0: i tu
1: sí.
0: La
1: sents. Està molt present.
0: Està molt present amb tu. Això és molt maco.
1: Sí.
0: O no ho vius així?
1: Sí. Sí. Vull dir, jo el recordo amb alegria. M'ha passat la tristor que tenia. Vull dir, no ploro. Però me'n recordo molt d'ell. Tinc els seus nets, que són nets meus també, que ara van estar aquí 4 dies. Tinc les seves filles, que em diuen madrastra, ara. Però, bueno, però que sí, que me'ls estimo molt. I ara, aquest estiu, aquesta primavera, vaig anar uns dies allà i molt bé.
0: Doncs, Maite, se'ns ha anat el temps ja. Se'ns ha passat tota l'estona, que ha sigut un plis-plas. La Luz Marina ens vol acomiadar.
2: Sí, que mientras escuchaba a Maite, me acordaba de García Márquez, que creo que era el que citaba, ojalá no me equivoque, pero confieso que he vivido, ¿no? Uh-huh. O sea, nos cuentas una historia, nos cuentas una vida que conecta no solamente con un hacer, ¿no? Se conecta con quién tú eres y conecta para mí con todas las mujeres de Ginestar, con esa fuerza, con esa potencia. Yo estoy muy feliz de ser parte de esa tribu. Muchas gracias.
1: Jo també estic molt contenta de formar part d'aquesta tribu perquè m'ha portat pues, connexió amb vosaltres i que jo estic molt a gust.
0: Ja. Doncs tanquem així el Dones en Ruta. Aquest és el quart programa que hem fet de Dones en Ruta, aquesta prova pilot que vam començar amb una dona que estava cuidant vinyes i oliveres per fer vi i oli. I tanquem amb aquesta història que ha comentat la Luz Marina de les dones, perquè les dones som les dones. Això jo ho dic al programa. Les dones som sí, les dones. Sí. Hi ha una altra.
2: I bueno, publicarem la pàgina d'Instagram.
0: Oi tant, sí, sí. Sí, sí. I res, donar les gràcies a la Luz Marina per tot el que s'ha passat i hem fet aquests dies aquí per gravar aquests programes, que ha sigut un plaer. Una altra la Blanca, abraçades. Gràcies, Maite, per rebre'ns a casa teva i explicar-nos aquesta bonica història.
1: Ha estat un plaer de rebre-us i, bueno, és la meva història i estic contenta d'haver-la... Ara ja pot passar el que sigui, és igual.
0: Està molt bé, se li veu una cara molt, molt, molt, molt, molt de llum, vull dir que això vol dir que està molt bé. I res, aquí tanquem. Voleu dir alguna cosa que tanquem?
3: Res, que la direcció de la RIM d'aquests programes, la coordinació de tries de persones, per dia de persones, l'acollida de totes vosaltres, mostra la generositat de la dona. Y para mí es agradecimiento pur y duro.
2: Y la participación que tú has tenido en cada programa, en
0: clar,
2: cada
0: clar,
2: contenido.
0: Sí, sí, i a més, sí, jo soc parella de Dones en Ruta, me'n vaig amb tu i ho fem. Vull dir, clar, això és d'agrair a la Blanca.
2: Ha sido un trabajo muy lindo.
0: Muy lindo.
2: Son 4 encuentros
0: sí, sí.
2: Que nos han traído mucha, mucha emoción, pero también mucho empoderamiento.
0: Sí, sí.
2: Hacer pensar que es posible, no importa la edad.
0: Uh-huh.
2: Ahí hablábamos con Gaby, restauradora,
0: uh-huh.
2: Hablábamos con las chicas María Esther y con Mireia sobre Progat y una lucha sobre cómo cuidar y trabajar en uh-huh. comunidad. La Bernardeta.
0: La Bernardeta, sí, sí.
2: Y bueno, y cada que salimos de estos encuentros salimos...
0: Enriquecidas, sí, sí, esa és la paraula. Salimos... Sí. Jo, després d'aquests 4 programes, em sento rica.
2: Sí.
0: I venint, quan veníem amb la Blanca, venint cap aquí, jo vaig comentar, em sento feliç. Mm. Em sento feliç, em sento agraïda i em sento beneïda.
2: Total.
0: Doncs, i diu la Blanca, jo també. I això vol dir que quan engegues projectes d'aquest tipus i et compensen d'aquesta manera, vol dir que la cosa funciona. I vol dir que les dones, som les dones, estem aquí i hem d'anar aixecant la catifa i deixant anar totes aquelles coses que no serveixen ja. I aquí tanquem el Dones

0: Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
1: Ànimes és un espai de reflexió, de poesia i de música, un espai per endinsar-nos dins del cor. Un programa dirigit i presentat per Josep Torrents Missé i Rafael Caro Ponte, o per Rafael Caro Ponte i Josep Torrents Missé, amb la col·laboració de la Pi Milian Miró i el control tècnic en Joan Bosch.

0: una família i un ruc. Una vegada hi havia un matrimoni amb un fill de 12 anys i un ase, que van decidir viatjar, treballar i conèixer món. Així varen marxar tots tres amb el ruc. En passar pel primer poble, la gent comentava: «Mira aquest noi malcriat, ella sobre el ruc i els pobres pares ja grans a peu». Aleshores la dona va dir al marit: «No permetem que la gent parli malament del nen». L'home el va baixar i se'n va pujar ell. En arribar al segon poble, la gent murmurava: «Mira que poca vergonya aquest tipus. Deixa que la criatura i la pobra dona vagin a peu, mentre ell va molt còmode a sobre». Aleshores van prendre la decisió de pujar-la a ell a l'asa, mentre pare i fill es tiraven de l'asa. En passar pel tercer poble, la gent deia: «Pobre home, segur que després de treballar tot el dia encara ha de portar a la dona sobre el ruc. I pobre fill, quina vida li espera amb aquesta mare». Es varen posar d'acord i van decidir de pujar tots tres a l'asa per seguir amb el seu peregrinatge. En arribar al poble següent, van sentir que els habitants s'exclamaven: «Mare de Déu, que en són de bèsties aquests tres! Tots tres a sobre el pobre animal, li trencaran l'esquena!». Finalment van decidir de baixar tots tres i caminar al costat del ruc, però en passar pel següent poble van sentir que la gent se n'enreia: «Mira tu, aquests tres van caminant quan tenen un burro que podria portar-los». En conclusió, no escoltis massa el que diu la gent, perquè facis el que facis, sempre et criticaran, de manera que tria tu mateix quina és la decisió correcta, i un cop n'estiguis convençut, no t'importi el que diguin ni que pensin els altres. La família del conte, al final, sabeu què va fer? Van decidir continuar el viatge, pujant una estoneta cada un sobre el ruc i deixant-lo descansar també de tant en tant, i que cadascú digui o pensi el que vulgui.
1: Us deixo una cita d'Àngela Becerra. Hi ha vegades que la vida creu en el teu camí coses meravelloses, que apareixen perquè sí, que no busques i no obstant trobes. A la teva mà està llavors aprendre a valorar-les tal i com es mereixen. De vegades es tracta

0: key, 'cause every hand's a winner and every hand's a loser, and the best that you can hope for.
1: Inici de Càntic en el Temple, de Salvador Espriu. Homenatge a Salvat Papaseit. Ara digueu: la ginesta floreix. Arreu als camps hi ha vermell de roselles. Amb nova falç comencen a segar el blat madur i amb ell les males herbes. Ah, joves llavis desclossos després de la foscor, si sabíeu com l'alba ens ha trigat, com és llarg d'esperar un alçament de llum en la tenebra. Però hem viscut per salvar-vos els mots, per retornar-vos el nom de cada cosa, perquè seguíssiu el recte camí d'accés al ple domini de la terra. Vàrem mirar ben al lluny del desert, davallàvem al fons del nostre somni, cisternes seques esdevenen cims pujats per esglaons de lentes hores. Ara digueu: nosaltres escoltem les veus del vent per l'altre mar d'espigues. Ara digueu: ens mantindrem fidels per sempre més al servei d'aquest poble.

I ara us llegiré dos relats que us he preparat. El primer es diu La tassa buida, de Marc de Sment. Nanin, un mestre japonès que visqué a l'era de Meiji, entre l'any 1868 i el 1912, va rebre un professor universitari que venia a preguntar-li sobre el zen. Nanin va servir el te, va omplir la tassa del visitant i tanmateix continuava deixant caure te. El professor va observar la tassa vessar fins que no va poder més i li va dir: "El te està vessant, ja no n'hi cap més." "Igual que aquesta tassa", va dir Nanin, "vostè està ple a vessar amb les seves opinions i especulacions. Com puc mostrar-li el zen si no vull de primer la seva tassa?" El segon relat es diu Un mar de petits focs. Un home del poble de Naguà, a la costa de Colòmbia, va poder pujar al cel. En tornar, va explicar com des d'allà dalt havia pogut contemplar els éssers humans i com no són més que un mar de petits focs. "El món és això", va explicar, "un munt de gent i un mar de petits focs. Cada persona resplendeix amb llum pròpia entre les altres. No hi ha dos focs iguals. Hi ha focs grans, focs petitons i també focs de tots colors. Hi ha gent també de foc serè, hi ha gent de foc esbojarrat, que omple l'aire de jospires. Però alguns focs, ximplets, ni il·luminen ni cremen, però n'hi ha d'altres que cremen en la vida amb tant d'ímpetu que no se'ls pot mirar sense parpellejar, i qui s'hi apropa també se'n sent com ell."

0: avui, amics i amigues, per acomiadar-nos, ho farem amb unes paraules reflexives i plenes de positivitat de Martin Luther King, un clergue i líder del moviment afroamericà dels drets civils durant la dècada de l'any 1950. I tot seguit, la Pi, Milian, ens recitarà un poema en què ella mateixa és l'autora. Espero que la nostra selecció us agradi. Si no pots volar, corre. Si no pots córrer, camina. Si no pots caminar, gateja. Però facis el que facis, segueix endavant.
1: Potser el meu poema més bonic sols tingui una paraula. Estima'm.
0: Carai, curt, però potentíssim, eh?
2: A veure...
0: Jo crec
2: que més que dinàmic, que normalment intentem que ho sigui el nostre programa, el d'avui és intens, eh? Déu-n'hi-do, no us sembla, nois?
0: Sí, jo el que volia acabar de dir és de que ella ha parlat d'estimar, tu també amb la mirada has parlat el corazón herido, proclama la mejor frase, te quiero, me quiero, quiero, no? Sempre com que anem a buscar aquest rerefons, no?, que té que veure, doncs, a veure, amb aquest sentiment tan preciós i tan bonic com és l'amor, la bondat, la tendresa, i penso que hem d'anar per aquí, però també no ens oblidem de qui han anat els sentiments que ens provoquen malestar.
2: Pues sí, però aquests els oblidem, eh? El possible, aquí, al programa nostre de poesia, aquí, tot lo agradable, tota l'estimació possible i art, tota l'art que hi capia.
1: Hem de ser positius i l'amor és el més positiu que hi ha. Mou muntanyes, l'amor. Vull dir que és etern.
0: Llavors també vull mencionar doncs, el poema que, o l'escrit que ha llegit la Pi de Te doy permiso, i m'ha agradat al final, que dius Te doy permiso a no pedir permiso porque así el amor és completo. Una altra vegada ens surt l'amor, no, Rafael?
2: Sí, i a més, aquest te doy permiso amb el dia d'avui, la relació que hi ha home-dona, és important, eh?
1: Molt bo el poema, sí, la veritat. Em costa recitar en castellà, perquè m'agrada més, em sento més còmode en català, però aquest poema és boníssim i valia la pena recitar-lo en castellà i arriscar-se. No
0: sí,
1: sé com
0: sí,
1: ho
0: no,
1: ha sortit.
0: S'entès molt bé i és molt profund.
1: Però és molt profund i bé, i és molt bo.
0: Doncs també, a veure, mencionar doncs, aquest relat que en primer lloc jo he pogut... A veure, compartir amb vosaltres una família i un ruc. Aquest aquí és un conte molt antic, per això, eh? Que facis el que facis...
2: Murmuracions i murmuracions.
0: Eh?
2: Sí.
0: Sempre et
2: veritat.
0: Poden criticar.
2: Veritat.
0: Solució, que cadascú digui o pensi el que vulgui i cadascú, doncs, que faci el que bonament, doncs, senti que ha de fer.
1: Sí.
2: També m'ha agradat que hem parlat d'uns focs de tots colors i de focs de vida i focs de tot. I el foc se'ns estimula a la vida. I el mou cap a la vida, cap a la llum.
1: Jo el que voldria era incidir en el poema de Salvador Espriu, que l'ha recitat molt bé, tot i la dificultat de recitar Espriu, i ha estat molt... Molt bo.
0: Moltes gràcies, perquè, a veure, m'he esforçat una mica, l'he volgut llegir a poc, pronunciant, sentint, però a mica vols que t'ho digui, anem aprenent. Vull dir, d'això no en sabrem mai, perquè el Rafael sí que és un gran rapsoda i tu també t'estàs, no sé, acurant, doncs,
1: jo soc
0: l'art de
1: recitar. Autodidacta.
0: Sí, doncs,
2: tots fem el que podem.
1: Però Espriu boníssim.
0: Doncs em sembla que no ens queda més temps. I res més, amics i amigues, oients, amb aquests versos i amb aquests comentaris que us hem fet, ens acomiadem fins al proper programa d'Ànimes. Abraçades per tothom.
2: Felicitats per tothom, també.
1: Petons i abraçades per tothom.
3: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM. El programa que sentireu a continuació... És una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment. Temps de salut. Un espai en el que es parla de medicina tradicional, de medicina alternativa, de psicologia i de creixement personal. En cadascun dels programes es convida a un professional i especialista en el camp de la salut on parlem de malalties comuns, trastorns i dels diferents tractaments i remeis. Tingueu en compte que la salut és l'estat natural de l'ésser humà. Temps de Salut, presentat i dirigit per Josep Torrents.

0: Hola, què tal? Benvinguts una setmana més a Temps de Salut i gràcies per sintonitzar-nos. Tornem a estar aquí amb tots vosaltres per presentar-vos un nou programa relacionat amb la nostra salut i el nostre creixement personal. Esperem que el gaudiu. I abans d'iniciar el programa volem saludar tots els oients de la xarxa de ràdios catalanes que emeten Temps de Salut. Tot seguit donarem la benvinguda a en Iago Paricio, col·laborador del nostre programa de Temps de Salut i que ja ha participat en diverses ocasions en aquest espai radiofònic. Com estem avui, Iago?
1: Doncs molt bé, encantat de tornar a estar aquí un cop més.
0: Sí, hi ha alguna sensació especial avui?
1: Home, sempre... Cada programa és un món.
0: Cada programa és un món i cada convidat és un món, no?
1: Sí.
0: Molt bé, doncs res. També, a veure, com no, hem de donar... la benvinguda i saludant en Joan Bosch, que és qui ens acompanyarà en aquest programa i fa que sigui possible aquesta audició per tots vosaltres. Doncs bé, Joan, sempre ens preguntem el mateix. Ens agrada aquesta casa perquè cada setmana anem variant de mitjà.
2: Exacte.
0: I ara no sé com hem d'anar aquesta setmana.
2: Doncs mira, aquesta setmana anirem per aire.
0: Aire.
2: Sí, i escolta'm, ens esperen per anar a agafar un helicòpter que ens farà, doncs, les delícies de la vista, perquè anirem a veure els paisatges que tenim per aquí, que, escolta'm, n'hi han de molt bonics, eh? El Montnegre,
0: el Corredor, sí.
2: I també, doncs, la costa.
0: La costa també, a veure, que tenim una costa molt maca, eh? Doncs jo miraria de parlar amb el pilot, a veure si ens acompanya fins al Turó de l'Home, no sé si és possible.
2: Jo crec que sí.
0: Doncs fem aquest esforç, a veure, ja li comunico
2: ara anem a la cabina i li comentem. Tu tranquil, doncs, que ens farà un viatget.
0: És que jo, de petit i de menut, anava molt al Turó de l'Home. Ja no vull veure amb vista d'ocell.
2: Potser està nevat, o no?
0: Segur. Doncs res, vinga, ara ja desvetllarem el contingut del programa d'avui. Doncs avui, a Temps de Salut, encetarem un nou tema relacionat amb l'adolescència i les dinàmiques familiars. I ens preguntarem en què consisteixen les dinàmiques familiars, per què són tan importants en l'adolescència, com també esbrinarem quina connexió hi ha entre les dinàmiques familiars i les constel·lacions familiars sistèmiques. Per altra banda, coneixerem com funcionen les constel·lacions familiars en l'adolescència i en què ens poden ajudar. Per això hem convidat a la Verònica Medina Martín perquè ens en parli, ens ho expliqui. La Verònica és consteladora familiar sistèmica i regressiva, formadora de constel·lacions familiars al Centre Psicoterapèutic Mulla de Pineda de Mar, i viu a Pineda de Mar.

L'adolescència és un període important de transformació, de canvis i de recerca d'identitat, on les dinàmiques familiars esdevenen un mirall i un suport essencial. En aquesta etapa, la persona no evoluciona aïlladament, sinó dins d'un sistema familiar amb el qual interactua constantment. La mirada de les constel·lacions familiars sistèmiques resulta molt útil per comprendre aquests canvis. Aquesta perspectiva ens ajuda a veure com la nostra història familiar, inclosos fets, relacions o emocions no resoltes del passat, influeix directament en el present i en les dinàmiques actuals. Ens permet entendre, per exemple, per què certs comportaments o conflictes es repeteixen. Aquesta comprensió no només és valuosa dins de la llar, sinó que també ho és dins de l'àmbit escolar, les amistats, la salut i en la parella. Les dinàmiques que s'aprenen dins de l'entorn familiar sovint es reprodueixen en aquests altres contexts. Aplicar aquesta mirada sistèmica ofereix eines per tancar cicles i construir vincles més sans i conscients en totes les àrees de la vida. Amb aquesta introducció obrirem l'entrevista d'avui i coneixerem l'opinió i l'experiència de la nostra convidada. Arrenquem!

0: Molt bé, Verònica, ja et tenim aquí, en el nostre plató. Doncs benvinguda i amb ganes d'obrir aquest nou camp, que per primera vegada parlem de l'adolescència.
1: Oh, per mi és un regal estar aquí i poder donar una altra mirada, no?, a el que es pensa de l'adolescent.
0: Exactament, és que en teníem ganes, perquè de veritat que després de... A veure si me'n recordo, després de 340 programes, avui és el 341, hem pogut trobar una persona com tu, i també en vindran més del centre on t'estàs desenvolupant aquesta fantàstica feina, per parlar de l'adolescència. Doncs res, agrair-te que avui haguessis acceptat la nostra invitació, que estiguis aquí amb nosaltres, i farem aquest viatge per helicòpter avui.
1: Anda!
0: Sí. Doncs res, Verònica, per començar, què et va impulsar a donar el pas per especialitzar-te en adolescents?
1: Bueno, de primeres, el pas de dedicar-me a això me'l va donar la meva filla, no? Al final, com ella, va començar l'adolescència molt aviat, amb 9 anys, i com no podia gestionar les seves emocions. Això el que va fer és, com mare, despertar-me aquesta part de com educar-la, no? Com gestionar tot això com mare. Jo ja em dedicava a fer constel·lacions, però mai m'havia fixat en un adolescent. I ella era com el meu mirall, primer com mare, i després em va portar el passat a la meva adolescència, que no va ser una adolescència doncs, molt fàcil, no? I aquí em vaig donar compte que les seves emocions eren les meves.
0: Carai, i a partir d'aquí et planteges, dius, bueno, a veure què faig.
1: A veure què passa, sí.
0: I això d'aquí ha sigut un nou camp, perquè dintre del camp de les constel·lacions jo no sé si hi ha especialistes en adolescència.
1: Bueno, n'hi ha poques, perquè en principi el que és una constel·lació en si no es treballa un adolescent amb una constel·lació normal, perquè pues, això, no?, el seu camp o la seva mirada no pot comprendre que pertany a un sistema. Però sí que nosaltres ho fem, perquè al final sí que ens arriben a la consulta adolescents conscients, que ja estan una mica treballats, i que, bueno, que s'obren aquest camp, i com que la vida te'l porta, doncs dius, i per què no?
0: I per què no?
1: Clar.
0: Llavors, amb adolescents, a veure, jo diferenciaria dues coses. Com fa que et dediques tu a les constel·lacions familiars i amb adolescents quan, també?
1: Bueno, que em dedico a les constel·lacions familiars molts anys, igual, no sé, 8 o 9 anys, i que ens dedico als adolescents 4.
0: O sigui, combines adolescents i adults?
1: I adults, exacte.
0: O sigui,
1: sí, em dedico
0: cantó
1: a les famílies en si.
0: A llavors, les famílies.
1: Sí. Pues una vegada cada cierto tiempo, diguéssim, fem el taller de grup de constel·lacions de nens o d'adults.
0: D'adults. Sí. Molt bé, llavors, a veure, hem parlat de les dinàmiques familiars. Ens pots explicar en què consisteixen aquestes dinàmiques familiars?
1: Sí. Al final són patrons, normes o rols o vincles que es creen dintre del sistema familiar. Normalment són inconscients, o sigui, no som conscients de que portem això. Són heredats. I això ens influeixen a la vida, com ens relacionem amb els altres, al final.
0: Està bé. Aleshores, per què són tan importants les dinàmiques familiars? Què passen aquí?
1: Bueno, perquè l'adolescent s'està definint, no? Et refereixes com a l'adolescent, no?
0: Sí,
1: a l'adolescència, diguéssim. Sí. Llavors, ell al final s'està definint el seu ego, no? La seva identitat. I ell viu dintre d'un sistema familiar. I ahir en el sistema familiar, si n'hi ha tensions, càrregues, doncs això pot afectar a la seva forma de vincular-se amb els altres. O sigui, ell el que està fent també és aprendre doncs això, l'educació dels pares. I
0: sí,
1: els pares carreguem coses dels avis, besavis, etcètera.
0: Exacte. Doncs escolta, per què no ens expliques la diferència que hi ha pels que poder no estan massa basats en tot això, entre dinàmica familiar i constel·lació familiar sistèmica?
1: Vale, jo crec que el que és la constel·lació familiar sistèmica és com l'eina o l'eina que tenim per veure les dinàmiques ocultes que hi ha als sistemes familiars, diguéssim.
0: Vale, les dinàmiques ocultes,
1: exacte,
0: allò invisible que no es veu,
1: invisible,
0: però que et remarca i que a vegades et fa tenir una actitud determinada...
1: I repetir-la a
0: lo largo de la teva
1: vida.
0: Imagina't tu.
1: Sí, imagina't. Vull dir, ja les carreguem sempre.
0: Aleshores, abans de posar el primer espai musical, per què no ens expliques el que són les constel·lacions familiars? Perquè ho entenguem.
1: Uh-huh. Vale, d'acord. Mira, jo crec que la millor forma d'explicar-lo és que, bueno, que al final tots venim dintre de... No? Tots formem part d'un sistema familiar, no? En si. I també formem part d'un sistema general, vull dir, de l'univers, no? todos somos un sistema.
0: Sí.
1: Llavors, hi ha una part en els sistemes familiars que es diuen el campo morfogenético, i en aquest campo morfogenético hi ha una informació de, diguéssim, situacions que viuen els nostres avis, besavis, etc.
0: Sí.
1: I queda guardada aquesta informació en aquest camp que està dintre de nosaltres. Llavors, normalment, quan fem en grup, quan fem una constel·lació grupal, el que fem és que el que constel·la amb el grup elige les persones del seu sistema i surten al camp, i aquí hi ha el moviment. Es genera, la, diguéssim, podem veure la dinàmica que està oculta.
0: La que està oculta.
1: Exacte.
0: Val, i això d'aquí es genera amb tots els membres del grup, aquells que han sigut escollits per fer aquesta representació.
1: Exacte.
0: Val, i ens ho aniràs explicant, perquè això... Poder, sí, perquè jo, també, a veure, tu ets formadora, jo m'estic formant.
1: Sí.
0: O sigui, tu series la meva mestra i jo seria el teu alumne. Però, bueno, avui és al revés. Bueno, avui
1: ja
0: és al revés.
1: No, saps què passa? Que és, per més que ho expliquis, jo sempre convido a que vinguin a veure una constel·lació.
0: És el millor, és el millor.
1: Sí, és la millor manera de veure.
0: Per mi són fascinants. No sé si aquesta és la paraula que t'encaixa, però a mi sí. Doncs mira, també és fascinant aquests temes que tu ens has suggerit per al programa d'avui, que els has escollit i que t'encanten i també volem escoltar-los. Doncs, per tant, Joan, ens poses el primer tema musical que ens ha suggerit la Verònica?
2: I tant que sí. Doncs mira, per començar el nostre trajecte musical ens arribarem fins a Roda de Ter, Osona, per seguir un, i escoltar un dels èxits d'Oques Grasses, publicat l'any 2024, i que forma part del seu àlbum, Fruit del Deliri. Aquest s'anomena Sort de tu.

0: Preciosa la cançó que acabem d'escoltar. Sort de tu, toques grasses. Per mi és un cant a la vida i a l'amor en la forma més pura. La lletra ens parla dels nous començaments simbolitzats per l'alba sobre els terrats. Això és tal com ho diuen a la cançó, que ho canten. L'alba sobre els terrats, que m'ha agradat molt. I també la bellesa de compartir aquests moments amb algú especial. La cançó transmet un missatge de gratitud i valoració per les persones que han deixat una empremta a les nostres vides, però que es converteix en una celebració pel fet de tenir algú especial, com també de les ganes de viure la vida plenament. Així queda reflectit quan canten. És igual que costi tant, no hi ha res gratis, però estem aquí, tu al meu costat, enamorant-me d'aquesta vida que estem vivint. Verònica, per què ens has suggerit aquest tema tan preciós d'Oques Grasses?
1: Bueno, perquè al final aquest tema jo no el coneixia i la meva filla està estudiant artes escèniques i bueno, va cantar aquesta cançó i em va arribar al cor. Vull dir, tots els adolescents canten aquesta cançó.
0: Ah, sí? Canten aquesta cançó?
1: Sí, sí.
0: Ja veus.
1: Llavors, jo crec que, bueno, cadascú la cantaria per algú, no? Però jo la vaig rebre com mare i a mi em va fer plorar. Vull dir, i digo, és que...
0: Sort de tu, eh?
1: Ah, exacte.
0: Sort de tu, mare. L'hauria pensar, que sí? Doncs molt bé, doncs nosaltres continuarem amb la nostra entrevista. Estem destapant aquesta etapa tan bonica i també tan a vegades tan tobogant, no?, amb alts i baixos emocionals, com és l'adolescència. I també volem saber quin és aquest origen de les constel·lacions familiars i qui va ser el seu creador.
1: Bueno, el creador de les constel·lacions va ser Bert Hellinger, un psicoterapeuta alemany i missioner d'Àfrica. Avui dia es va anar de missioner i va veure com els africans tenien una forma concreta de resoldre els conflictes. I es va quedar amb això, llavors, amb la seva tècnica, i va lligar una mica tot això d'Àfrica,
0: sí.
1: Pues va crear les constel·lacions.
0: O sigui, ell s'ho va inventar.
1: S'ho va inventar, sí.
0: Ostres, que bo,
1: ell dijo, ostres, mira, com gestionen aquí els Zulu, no?
0: Els Zulu, sí, em sona que sí.
1: I llavors, pues, bueno, pues el van aprovant. Van aprovant, va veure resultats i el va patentar. Al final.
0: Que maco, que maco. Llavors, a veure, aquest concepte principal de les constel·lacions familiars que s'ha comentat, i si no, doncs aprofundirem una mica més, són els ordres de l'amor. I segons el mateix Bert Hellinger, aquí hi ha una frase, una dita d'ell que m'agrada, va dir que amb amor, només amb amor, no n'hi ha prou.
1: No.
0: Ha d'estar amb ordre. Uh-huh. Aleshores, quins són aquests ordres de l'amor?
1: Bueno, al final, ell sempre deia que si hi havia tres ordres principals, l'energia del sistema i els conflictes pues, es lliberaven, no? Llavors era la jerarquia, la pertenència i el dar i recibir. La jerarquia, per prendre normalment, pues, dijéramos, l'energia dels pares, la força per sostenir, no? Primer van els pares, avis i besavis, no?
0: Sí.
1: I si hi ha aquest desordre, llavors pues, l'energia no flueix i tu no pots sostenir la vida.
0: No pot fluir.
1: Llavors, la pertenència, perquè sempre sentim que necessitem pertenecer a un sistema familiar per poder sobreviure, no? I el rebre, l'equilibri entre rebre i donar...
0: I donar...
1: Això jo crec que és el més complicat de la vida, no? O sigui, el dar i que l'altra persona pugui prendre això.
0: Prendre això. Prendre i també equilibrar-ho, no?
1: I equilibrar-ho.
0: Perquè això d'aquí, clar, un quan és pare, dona, invento, i el fill rep, però també a vegades això d'aquí es torna...
1: Sí, però aquest ordre, o sigui, aquest ordre sí que et toca com pare donar i com fill rebre. Llavors, l'única manera de poder equilibrar això és que el fill doni el que el pare li ha donat als altres. Vull dir, ja sigui amb els seus fills o amb un projecte.
0: Amb un projecte de vida.
1: De vida, exacte.
2: Quins canvis t'has trobat amb un adolescent actual i un adolescent de fa 10 o 20 anys?
1: Vale, d'acord. Clar, com que fa 4 anys que treballo amb adolescents i que estic amb ells dia a dia, jo m'he notat molts canvis. A l'hora, quan ells constel·len, la forma de veure la vida és diferent. Vull dir, al final la constel·lació el que fa és donar-te una altra mirada de lo que estàs veient, posar al conscient coses que tu no pots veure. Llavors, quan tens aquesta mirada, la teva vida ja canvia. I de fa 20 anys, bueno, pues no teníem aquesta... Si amb ells pues, adolescents de fa 20 anys no tenien aquestes eines. O l'eina de les constel·lacions es veia com algo màgic, no? Perquè el nombre constelaciones. Però no és real, al final és sistèmic, al final és ordenar.
2: Algo que se veía muy lejano, ¿no?
1: En aquella época. Exacto, así era como, uy, esto es raro, sí.
0: ¿Puedo hacer una otra pregunta, Iago?
2: ¿Qué consejo le darías a un adolescente de hoy en día?
1: Le diría que se entregue a la situación que está pasando i que res és casualitat, que tot això després li donarà unes eines perquè ell pugui treballar la seva vida d'adult, sí.
0: Clar, llavors parlant d'adolescents, perquè em vull centrar aquí. Uh-huh. Per què serveixen les constel·lacions familiars amb aquesta gent, amb els adolescents? Per què els hi serveixen?
1: Bueno, perquè al final ells estan en un moment on s'estan trobant, no? I les constel·lacions, el que... Primer, perquè quan treballem la dinàmica de constel·lacions en grup, el que fem és educar el fill d'alguna manera emocional de que necessita al pare i a la mare per sostenir-se. ¿Vale? Sí. I moltes vegades, quan estem en aquesta època de la vida, estem enfadats amb el pare i amb la mare. ¿Por qué me has dado la vida si yo no puedo sostener esto, no? Tot lo que
0: sí,
1: m'està passant, no?
0: Sí, moltes vegades estem enfadats amb ells i què hi pintem aquí? Què hi pintem? Què fem? Etcètera. Digue'm.
1: Clar, i no em fas cas, i no sé quantos, i al final el que fem és que un adolescent es posi també amb la posició de pare i mare perquè pugui sentir que està sentint el seu pare i que està sentint la seva mare, que no és la seva pel·lícula, no?, que ell s'està muntant a la seva ment, que ja és... per les hormones
0: això
1: i per tot això que li està passant.
0: Això em sembla molt reparador, si saben fer doncs, aquesta simbiosis o,
1: exacte,
0: diguéssim, fer el paper de pare. Què diria el teu pare? Com se sent el teu pare davant d'un fill com tu? Jo trobo que això d'aquí és molt sanador, eh?
1: Sí, l'únic que s'ha de fer amb molta cura, primer un adolescent crea resistències,
0: clar,
1: llavors hem de
0: clar.
1: Fer grups i, bueno, a poc a poc anar fins aquí.
0: Llavors, una cosa, cada membre familiar pot condicionar el destí de la seva família?
1: Jo no crec que cada membre familiar pugui condicionar el destí de la família, sinó és la família que, si no accepta el destí d'aquest membre, és el que condiciona, no? És el que després crea el conflicte. El més important és no excluir, o sigui, l'objectiu de la constel·lació és entregar-te la vida, acceptar tot, a tothom tal i com és, sigui perpetrador, víctima, passi el que passi, i sobretot no excluir-lo.
0: Imagina't
1: que també forma part.
0: No.
1: Sí.
0: Anem entrant per aquí perquè hi ha moltes interrogants, i llavors ara imagino que es dona el cas, el fet de les addiccions a les xarxes socials.
1: Exacte.
0: Una. Mm-hmm. L'altra, l'addicció, doncs, o provar, jo què sé, de fumar, que això ja ho fumen abans, no? Mm-hmm. Fumar tabac, em refereixo. Mm-hmm. O fumar haixís, o uh-huh. Maria, uh-huh. etc. Clar, això és un problema familiar, també, no? Llavors, uh-huh. de què es tracta? De que els pares, els progenitors, comencin a acceptar aquesta realitat i a partir
1: exacte.
0: D'aquí, doncs, que els pares doncs, també facin la seva transformació?
1: Clar. Jo primer sempre dic que vingui el pare i la mare. Vull dir, al final,
0: clar,
1: els nens
0: clar.
1: El que fan és psicomatitzar algo que tenim nosaltres, com pares. Llavors, què passa? Moltes vegades les addiccions venen, i això és molt fort el que diré, però jo crec que és important dir-lo, però és un suïcidi. En constel·lacions familiars, addicciones i suïcidi va de la mà. Llavors, hem de veure què és el que el pare o la mare no pot sostenir. Que no té ganes de viure, vull dir, i al final són emocions ocultes que tenen ells i que estan psicomatitzant els fills. Llavors és un regal poder veure això, jo crec.
0: D'entrada és veure-ho i després és transformar-ho o transmutar-ho
1: exacte.
0: Provocar que també l'adolescent en qüestió, si es troba d'aquesta manera, doncs pugui constel·lar i també pugui alliberar-se, perquè darrere d'una addicció, sigui del tipus de sigui, a veure, no sé si estaràs d'acord o què, i els nostres amics oients, però a vegades hi ha carències afectives,
1: exacte.
0: A vegades hi ha carències d'amor, falta d'autoestima, mm-hmm. aquesta reivindicació que tots hem viscut quan teníem 14, 15, 16, 17 anys, o etcètera, doncs, de dir, bueno, no puc anar per aquest camí, doncs ho substituiré per un altre, que al final, a veure, et pot provocar bueno, inclús alguna malaltia neuròtica o psicòtica.
1: Sí, sí, sí, tal qual, tal qual. Però jo primer sempre pares.
0: Pares, pares, primer pares.
1: Sisplau, pares, i després els fills, exacte.
0: Endavant, Iago.
2: Què és per tu el millor de ser adolescent i el pitjor?
1: Ah, per mi el millor de ser adolescents, les responsabilitats. Jo crec que quan un adolescent cregui que té moltes responsabilitats, està superlliure de responsabilitats. Llavors, jo quan he sigut adolescent és com libre, no? Puc fer el que em dóna de la gana dintre del que tens una... Bueno, tens el pare i la mare que t'està dient el que faci. I el pitjor, aquesta sensació de no poder gestionar el que t'està passant o emocionalment, los volcanes, no? Els volcans emocionals que no pots gestionar.
0: Exactament. En aquesta etapa vital de l'adolescència, quins són els temes o símptomes que tu trobes més freqüents pels quals ells o la seva família podrien acostar-se a una constel·lació? Què et trobes tu? Amb...
1: Per mi, el més important, si veieu qualsevol cosa de... Pues, el que deies tu, no? És problemes d'addiccions, addiccions de pantalles, etcètera. Sí, sí, sí. Bueno, i drogues, el que sigui. També, si aquest adolescent es fa mal a si mateix, important, constel·lar això. La ràbia, ira contenida, un adolescent que sigui molt introvertiu, o inclús TDAH, hiperactivitat,
0: sí,
1: autisme, tot això es pot constel·lar.
0: L'adolescència és una etapa de canvi i necessitat de diferenciació dels pares, com sabem, però des d'una perspectiva sistèmica, com es pot viure aquest procés de manera sana sense trencar els vincles?
1: Bueno, primer, si estem treballant amb l'adolescent, és donar-li el seu espai, que ell pugui mostrar-se tal com és i pugui comunicar-se. Al final, també, els pares, el que fem a casa és com donar moltes normes, no?
0: Sí,
1: llavors, ell
0: sí.
1: No pot expressar-se. Llavors, el que fem primer és donar-li espai perquè s'expressi. Sí que és veritat que el que expressarà no és agradable, vull dir, i l'hem de deixar també que expressi això, donar-li permís a que està passant aquestes emocions i sentiments, i després, a poc a poc, pues, el que deien abans, no? De fer-li veure que necessita el pare i la mare, aunque sigui des de la distància, però sí que amb el seu cor, perquè pugui ajudar-li a sostenir. Al final, la mare està relacionada amb l'abundància, i l'abundància no vull dir diners, sinó emocions,
0: sí,
1: a sentir-te bé, en benestar i tal, i el pare amb sostenir aquestes emocions. Llavors, se l'explica. Jo crec que un adolescent està molt obert a que tu li expliquis i ell entendre les coses, vull dir. I a poc a poc la relació canvia.
0: Endavant, Iago.
1: Sí.
2: Quin consell li donaries a un pare que, o mare que diu que mira, que l'adolescència m'està anant de les mans?
1: Bueno,
2: què li diries?
1: Primer li diria pues, que són perfectes. Vull dir, que són els pares perfectes per a aquests fills. I ara ens anem a una part molt espiritual, que és venimos de otro plano y elegimos a los padres perfectos para transitar
0: per evolucionar, sí, sí,
1: tot això que ens està passant. No? Llavors, que estiguin tranquils i després... Bueno, que confiïn en la vida, que confiïn en ells mateixos, perquè la força d'ells és molt important, visualitzar que el nen millorarà, però visualitzar-lo de veritat, vull dir, veure el teu fill com vulguis que estigui, no? De veritat. Yeah. I bueno, i confiar en la vida i en que ell tindrà les eines suficients per poder transitar això.
0: Clar, hi ha una cosa...

0: Sentit, no? Si se li pot dir així.
1: Sí, es diu així, projecte Sentit.
0: Ah, doncs mira, amb un projecte Sentit a nivell d'ànimes i a nivell de família, no? Aleshores, jo voldria parlar d'aquests patrons, no?, de comportament o conflictes entre generacions. Aquí extenem la mà en un altre camp, que és el fet de repetir patrons d'una generació a l'altra. Els besavis, els avis, els pares i, llavors, els fills, no? Com poden les constel·lacions, una miqueta, com te les ingènies una miqueta per ajudar un adolescent i a la seva família i identificar aquestes emocions i alliberar-les?
1: Bueno, es poden identificar de moltes maneres. Moltes vegades fem el genograma, i amb el genograma...
0: Perdó, genograma, ens pots explicar què és?
1: Sí, el genograma és com una manera d'interpretar a través de símbols les dinàmiques que n'hi ha al sistema familiar de generació
0: en generació.
1: Exacte. Llavors, aquí podem veure què vincles tenien els avis, els besavis, i entre germans, si hi havia alguna addicció en algun d'ells, si hi havia algú que havia alguna víctima o algun perpetrador, algun excluïdo, algun aborto, tot això és molt important.
0: Tot això és important, no?
1: Tot.
0: Perquè té un pes que és un pes invisible...
1: I emocional.
0: I emocional, que fa que tu reaccionis d'una manera determinada o que estiguis bloquejat davant de quelcom.
1: Exacte.
0: Molt bé, doncs si en cas farem una cosa, Iago i Verònica, farem un petit descans, una miqueta, doncs això ho reflexionarem, amics i amics, perquè és molt important. A més, la Verònica Picaal, perquè... No, Picaal, com veureu, perquè ens parla d'espiritualitat. I això, les constel·lacions familiars, doncs ens les podem agafar amb una actitud més psicoterapèutica,
1: exacte,
0: pròpiament, i ella hi afegeix aquest ingredient, no? O sigui que ella, doncs, treballa amb l'espiritualitat. Em sembla superpreciós. Si que, Joan, ens pots posar el segon tema musical?
2: I tant que sí. A continuació, viatjarem fins al Vendrell, a Tarragona, per escoltar un tema de l'Axe Busto, publicat l'any 2000 i que porta per títol Llença't. Segur que el coneixeu. Escoltem-lo.

Renoi, quina peça musical que ens has escollit. Ens ha agradat molt, eh? I, a més, és un dels èxits més estimats i més sentits de l'Axambut. Bé, des de la meva perspectiva, eh? La lletra de la cançó, deixeu-me que us ho expliqui, ens parla d'aprendre a gaudir de cada moment, de viure el present i de dur a terme la missió de la nostra vida sense pors i amb valentia. Aquesta cançó s'inspira en l'espiritualitat budista adquirida pels llaços d'amistat entre l'autor, en Jesús,

0: Rovira, baixista del grup, i els monjos budistes de Garraf. Verònica, l'autor d'aquesta cançó, Jesús Rovira, que ho acabo de dir-ho, m'agrada quan descriu aquest tema com una invitació a renéixer després d'una caiguda. És així com ho veus, tu, tot això?
1: Doncs sí. És que per mi aquesta cançó és el meu himne.
0: Carai.
1: Sí, jo sempre a la meva vida he sigut caiguda i tornar a aixecar, no? Com l'ave fènix. Llavors, el de llença't és mi, no? És com traspassa tots els miedos.
0: Traspassa els pors.
1: Exacte, traspassa tot, sí. I llença't, d'igual. Que sigui el que tingui que ser, confia.
0: Confia,
1: no?
0: Llança't, sí? I confia. Espera, que en Iago ens vol explicar quelcom d'aquesta cançó, que em sembla, sí, que la coneix de memòria. No sé, explica'ns.
2: Bueno, a veure, nosaltres aquesta cançó estàvem al col·legi i l'hem fet recitar com si fos un poema.
0: Ah, sí, el contingut de la cançó?
2: La cançó aquesta, sí.
0: Però era a través d'alguna assignatura o perquè aquell professor li encantava aquesta cançó?
2: No, el professor que es va aixecar un dia i va dir, mira, pues, anem a recitar el poema aquest, i ens van donar la cançó aquesta.
0: Amb música o sense?
2: Sense música. Sense. I teníem que recitar el poema de memòria. Si no...
0: De memòria, eh?
1: Ostres.
2: Sí, sí, si no ens caia una falta.
0: Carai, tu, això ja em molestaria més, tu, que m'ho tingués que aprendre de memòria, perquè després, esclar, un punt més o un punt menys a l'examen, canvia molt, això, eh?
2: Sí, tenia ganes de tocar el que no sona.
0: De tocar el que no sona, fixa-t'hi. El Iago es manifesta tal i com és. Doncs res, que sigui com és, exactament. A veure... Una pregunta... entrarem al terreny pràctic. Va, deixem la teoria, però entrarem a la pràctica perquè també sapiguem com funcionen aquestes constel·lacions. A veure, jo ho diré d'una manera pensada per les persones que no ho coneixen. A veure, això és un teatre, teatre amb el sentit de que hi ha representacions teatrals. A veure, com funciona una constel·lació? Has parlat de representats, representants, has parlat d'una persona, d'un adolescent de 14 a 15 anys que es constel·la. A veure, com funciona això?
1: Vale, n'hi ha diferents formes de constel·lar, moltes. Però les que jo faig són constel·lacions individuals, que les treballo amb ninos.
0: Amb ninos.
1: I amb els ninos el que fem és representar el sistema familiar, no? I depenent de com la persona posi el nino, sí, té una representació.
0: Clar, vol
1: o una
0: dir
1: altra.
0: Algú, sí.
1: Exacte. Al final, aquí, el treball del constel·lador d'interpretar tot això, tot el que està passant, no? Cap a on mira el nino, si té la mà tancada o oberta, per què l'ha agafat, per què ha agafat aquest color, no? I a nivell coach, seria com una espècie de coach, li vas fent preguntes i l'altra persona te va responent i tu vas fent aquesta interpretació.
0: O sigui, interpretes i llavors a l'hora de la resolució com ho fas amb ninos?
1: Al final el que es treballa amb les frases sanadores.
0: Frases sanadores, tipus?
1: Tipus, pues, papà, mamà, yo lo cargo, no?
0: Por
1: amor.
0: Jo ho carrego per amor.
1: Exacte.
0: Carrego què? Aquella emoció?
1: El que sigui el símptoma, el que estem treballant.
0: Ah, caram,
1: exacte, això seria una, no? Per exemple, s'està treballant un símptoma, l'emoció de la ràbia, la ira,
0: sí,
1: es detecta que això ve transgeneracional del pare perquè hi ha emocions que no has no ha desbloquejat.
0: Sí.
1: I una frase sanadora seria, papà, yo lo cargo, por amor lo cogí y por amor el torno a deixar amb tu.
0: El torno a deixar amb tu?
1: Exacte.
0: Perquè ella es faci responsable.
1: Responsable de lo que està passant.
0: O sigui, jo m'haig de fer responsable del meu i tu de lo teu.
1: Clar.
0: Com a pare o com a avi o com a besavi.
1: Com lo que sigui.
0: I això repara, això.
1: Això repara, clar, després, a casa,
0: sí,
1: això canvia la mirada. És a dir, m'acabo de donar compte
0: d'això.
1: Després hi ha una part que és teva. Vull dir, no tot és del sistema. Això és important. Hi ha una part que carregues tu, una emoció que carregues tu, però aquesta forta del sistema no t'ajuda a gestionar la teva.
0: No, evidentment, tu has de gestionar i transmutar o reparar o substituir o alliberar. Primer de tot seria alliberar, desprendre.
1: Exacte, primer alliberes, li dones a cadascú i responsabilitzes a cadascú de lo seu.
0: Sí, senyora.
1: I després,
0: molt interessant.
1: Gestiones.
0: Aspecte que amb sessions individuals, que jo estic acostumat, per exemple, ens funcionaria això que dius tu dels ninos.
1: Exacte.
0: Però llavors nosaltres ho treballem individualment, segons la línia que tinguis o la branca que hagis escollit, Pues a veure, tipus gestal, que llavors fem allò de la cadira buida, fem representacions, mira que aquí hi ha el teu pare, parla amb el teu pare...
1: Exacte.
0: Que jo no sé si això també
1: fem
0: ho fas
1: el mateix.
0: Tu. Ah,
1: sí,
0: també
1: sí,
0: ho feu.
1: Sí, sí, sí, també treballo en cartolines també, vull dir, tu et poses de, sobre de la cartolina, sents com se sent el teu pare, te tornes a posar la teva, treballes amb el teu pare, li expliques...
0: I això d'aquí sí que també és molt reparador. Quina és la tasca del facilitador?
1: Al final, sostenir...
0: Sostenir?
1: Sostenir totes les emocions que estan passant i deixar que la mateixa persona en si mateixa es doni compte de tot. Has de respectar el destí de la persona. Vull dir, moltes vegades un constelador veu algo que no pot dir, que ha de deixar que aquesta persona es responsabilitzi.
0: Val, tu calles i tal, però també hi ha una altra qüestió que pot ser l'energètica. Aquest camp que es produeix, no?, quan es fa una sessió d'aquestes que són fascinants, com t'he dit, llavors, esclar, el facilitador el que fa, doncs, és, bueno, mostrar-se de manera neutral, però també amb l'objectiu de reparar, de resoldre. Però tu, personalment, no et quedes aquesta energia, aquestes actituds...
1: Ara aniré a una
0: dels nois i noies...
1: Aniré a una part espiritual.
0: Ah, no, no ho digues, endavant.
1: Jo sempre dic que jo sóc el canal d'informació...
0: Tu ets
1: també,
0: un canal.
1: Sí, també per reparar. Vull dir, al final jo no en quedo res perquè no treballo jo. Jo soy cuerpo, però l'energia l'agafo d'un altre costat. Llavors, si tu agafes l'energia d'un altre costat, el que estàs de dalt, no? de l'universo, el que estàs fent és passar per ti, es repara tot això que està passant i se lo lleva
0: vale,
1: la Tierra.
0: Ets un intermediari. Ets un intermediari, però tot i amb això, observes, captes, sents, i segons el que sents...
1: Clar,
0: dos,
1: empatitzes.
0: Empatitzes molt. Molt bé, no? Són qualitats que s'han d'anar desenvolupant amb tot això.
1: Sí.
0: Les constel·lacions es poden aplicar a altres sistemes, ho dic per ells, eh? Com l'escolar, o el grup d'amics, o la parella.
1: Sí,
0: també
1: sí,
0: ho fas,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí. Empreses, moltes empreses, organitzacions... De fet, jo tenia una empresa molts anys i feia constel·lacions per als clients i constel·lacions per al meu equip. Vull dir,
0: imagina't.
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do, o sigui, podem pensar en tot, des d'una malaltia, des d'una actitud, des d'una relació que hem entrat en crisi, una parella que es desfà, un amor... Bueno, no sé, vaig inventant, eh?
1: Sí, sí, sí,
0: i vinga,
1: tot.
0: I vinga,
1: tu pots constel·lar fins a estar cases. Vull dir,
0: cases.
1: La teva casa, que perquè té humitats, i això serien organitzacionals.
0: Això està molt bé.
1: Sí.
0: Es
1: constel·la,
0: es
1: llibera... Té una informació.
0: Està bé, està bé.
1: És una extensió nostra.
0: Doncs mira, em sembla que ho hem d'anar-ho deixant. No sé si el Diago vol tancar...
1: Que pena.
0: Sí, no, no, tancar el primer bloc. No acabem amb l'entrevista, no. Per acabar, si hi ha algun radioient que està interessat en el contingut d'aquest programa, vol contactar amb tu per fer una constel·lació familiar, com ho fem? On et podem trobar?
1: Mira, jo estic sempre al centre
0: Mulla. Mulla, on està
1: aquest? A Pineda de Mar.
0: Pineda de Mar.
1: Exacte. Al front del bingo, vull dir, estem allà. I després estic en redes socials i si no ets d'aquí, de Barcelona, o no tens la possibilitat de moure, també estic treballo online, vull dir, en redes socials, Instagram, com
0: a
1: Verònica Medina.
0: Ens pots donar algun correu electrònic? Imagina't que hi ha algú que ens està escoltant. Mira, jo tinc un adolescent a casa, vull parlar amb tu. Digue'm algun dato.
1: Sí, mira, deixo el meu telèfon, si voleu.
0: Ah, sí.
1: És el 689...
0: Sí.
1: 88...
0: Sí.
1: 34...
0: Sí.
1: 82. Aquest és el meu telèfon de feina, exacte, i em poden
0: doncs
1: trucar.
0: Doncs aquí ja tenim prou. 689-88-3482.
1: Exacte.
0: 689-88-3482. Verònica, la Verònica. Doncs res, doncs ara ho hem de deixar aquí, és el primer bloc, n'hi ha dos més. Però jo vull acabar amb una frase. Amb una frase que m'encanta, que és un text del llibre espiritual d'origen hindú, Osho, però m'agrada perquè se diu molt amb el programa d'avui. Diu, la meitat del teu ésser és la teva mare i la meitat del teu ésser és el teu pare.
1: Total.
0: Tu ets aquí per ells. Si ells no existissin, tu no existiries. Tot el que et passa és, d'alguna manera, per ells. un ha de donar-se d'això. Així que, sigui el que sigui, el que hàgim fet, has d'estar agraït per això. I et passi el que et passi, ara o en el futur, ells continuen siguent la causa. Ells segueixen sent els teus fonaments. Així que no oblidis els fonaments. Això és tot. És una consideració d'Osho. A mi m'agrada perquè són, diu així, no? Que som, la nostra meitat és del pare i l'altra de la mare. Poder hauríem d'afegir de l'avi, de l'àvia i així, no?
1: Bueno,
0: també
1: al final,
0: és el mateix. Doncs res, en cas ara entrarem en el segon bloc, que és la nostra recomanació setmanal.
3: Un espai en el que us voldrem recomanar tot allò d'interès relacionat amb la nostra salut i el nostre creixement personal.
4: Aquesta setmana us recomanem la lectura d'un llibre molt interessant que porta per títol Órdenes de l'amor, cursos seleccionados, de Bert Hellinger. El seu autor és Bert Hellinger i va estudiar filosofia, teologia i pedagogia. Com a membre d'una ordre de missioners catòlics, va treballar durant 16 anys a Sud-àfrica dirigint diverses escoles superiors a les comunitats zulues. En tornar a Europa, es va formar com a psicoanalista i a través de la dinàmica de grups, la teràpia primària i diversos mètodes hipnoterapèutics, va desenvolupar la seva pròpia teràpia sistèmica i familiar. Publicat l'any 2012 per Herder Editorial, escrit en llengua castellana, i té 408 planes. Josep, ens fas la sinopsis?
0: I tant que sí. Mira, en aquesta nova edició revisada i actualitzada, Bert Hellinger convida el lector a acompanyar-lo en el camí del coneixement dels ordres preestablerts per l'amor en tota relació humana, on la comprensió alliberadora i sanadora neix de la visió centrada. Atès que moltes crisis i malalties sorgeixen allà on s'estima cegament, ignorant aquestes ordres, la seva comprensió es converteix en el punt de partida per obtenir efectes benèfics i sanadors tant per a nosaltres mateixos com per al nostre entorn. Bé, és un llibre que no sé si hauria de ser dels primers. Parla dels ordres de l'amor, que tu ja ho has comentat, no? A veure si tinc bona memòria. Jerarquia, pertenència
1: i el dar i el prendre, vull dir. La relació, l'equilibri entre donar...
0: L'equilibri, correcte.
1: Sí, entre donar i prendre.
0: Correcte. Mm. Doncs no ho sé, tu que estàs enrolada doncs, amb els adolescents, hi ha algun llibre que sigui interessant per ells?
1: Sí, a mi m'agrada molt La dansa de les emocions.
0: La dansa de les emocions.
1: Sí, de Mercedes Bermejo.
0: M'agrada el títol, La dansa de les emocions.
1: Exacte. Al final parla també de com els nens, a través de les seves emocions, pues això, psicomatitzen coses de nosaltres i podem interpretar com estem. Vull dir, parla d'això. És un llibre molt pràctic, també, i serveix molt, pues, eso, de guia per pares.
0: De guies per pares, ho sabeu,
1: sí.
0: Nois i noies.
1: Sí,
0: La dansa
1: sí.
0: de les emocions. M'encanta el títol. I Mercedes Bermejo. Bé, ja ho sabeu, teniu dos títols, dos llibres de capçalera que podeu utilitzar per bueno, entrar una mica més en aquests temes de les constel·lacions familiars. Doncs res, ara ja entrarem en el tercer bloc, que és, bueno, ho hem preparat també, cada setmana doncs preparem un conte. I és el racó del conte.
3: El racó del conte, un racó de saviesa i ple de reflexions.
0: L'elecció. La Mònica passava moltes hores tancada a la seva habitació amb els auriculars posats, escoltant música. Les discussions a casa eren constants. Se sentia sola, buida, amb la sensació constant de no ser suficient i ansiosa per la pressió acadèmica i per tot el soroll digital que comporta dependre del mòbil. Una tarda, mentre la seva mare li retreia el seu mal humor, la Mònica es va veure al mirall de l'entrada i va reconèixer que no s'acceptava i va admetre que se sentia frustrada, el mateix que havia criticat tantes vegades en el seu pare. Va comprendre que l'herència familiar no només són els ulls, el nas, el color de la pell, sinó també les actituds i les maneres de patir.
4: Va ser llavors que va veure un cartell a la biblioteca, taller de constel·lacions familiars per adolescents. Va dubtar. Sonava cosa d'adults, però hi llegia paraules com lleialtats invisibles i patrons repetits, i li va cridar l'atenció. Es va inscriure, no per culpar, sinó per entendre, no per canviar la seva família, sinó per començar a alliberar-se del pes que no li pertocava. El primer pas, el més difícil, va ser anunciar-ho als seus pares i ho va fer a l'hora de sopar. M'he apuntat a un taller per poder estar millor amb vosaltres i amb mi mateixa. El silenci que va seguir no va ser de rebuig, sinó de sorpresa. I després, un gràcies, pronunciat en veu baixa per la seva mare. Era només un principi, però per primera vegada el futur no semblava una càrrega, sinó una possibilitat de millora.
0: Bé, no sé si exactament passa això, però ja saps que els contes, les faules, diuen moltes veritats.
1: Sí.
0: I també diuen mentides, perquè aprenguem a no mentir. Aleshores, la realitat quina és? El nen, el jove, s'apunta o són els pares que l'apunten?
1: Un 10% dels nens s'apunten. Normalment venen els pares i diuen, té, aquí t'emporto el nen, que té un problema.
0: Anda, tu!
1: Sí, aquesta és la realitat. Llavors, el nen pobre arriba a la consulta dient, bueno, no sé què hacer, no sé el que em passa, i em porten els pares, no?
2: Aquí te lo dejo, haz lo que puedas.
1: Exacto. Sí, sí, sí. Però sí que un 10%, sí que jo estic molt contenta perquè al final la vida s'ha molt obert, no? I tinc molts adolescents, jo vaig començar amb adolescents venint a representació d'adults, vull dir.
0: Ah, mira, també és
1: provant
0: un altre...
1: Exacte.
0: Carai, i... un altre paper, sí.
1: Sí, i com que proven, ostres, m'encanta, porto el meu amic... També he de dir que les meves constel·lacions, vull dir, només cobro la persona que constel·la, el resto que ve a representar pot venir de forma gratuïta. Llavors, que sapigueu que està obert.
0: Ah, doncs molt bé,
1: obert
0: perquè
1: aquí...
0: tu també organitzes constel·lacions, ets formadora, actualment hi ha algun curs en dansa?
1: Jo ara estic fent tota la formació de constel·lacions familiars i regressives.
0: I regressives.
1: Exacte.
0: Bé, això d'aquí ens ho explicaràs en una altra ocasió, perquè sí que m'agradaria, és veritat, i ho tenia pensat parlar de les regressions, no pròpiament, o sí pròpiament, la teràpia de vides passades, però sí que estaria bé parlar del que són les regressions i com tu les apliques una miqueta i fins on te podem arribar, perquè pot ser molt interessant, no?, les regressives. Ho tindrem en compte.
1: Encantada.
0: Et convidarem. Doncs, passa això. A veure, hi ha una cosa que no hem dit, i és el fet de que jo vaig a una constel·lació. Prèviament tu saps el tema que s'ha de constel·lar?
1: Depèn. No sempre. Si és una constel·lació grupal, sempre m'espero al grup, la persona comença a parlar i veiem què és el que té més pes. Però si és una constel·lació individual i té moltes coses a treballar, sí que... Abans faig una sessió online de 15 minuts o així per parlar amb la persona i energèticament que hagi el primer contacte.
0: Home, sempre és interessant, no?
1: Sí.
0: Perquè ells també deuen venir una miqueta com desorientats. També els hi has d'explicar. Poder un adult n'ha sentit a parlar, n'ha llegit, poder entre ells també s'ho comenten.
1: Exacte.
0: I poder és alliberadora, no? La constel·lació, jo sento que sí, que ha de ser molt alliberador per un adolescent, perquè, a veure, són vulnerables, estan madurant, inclús el cervell encara no el tenen massa ben posat, i és així, és
1: tal
0: així.
1: Tal qual.
0: No, massa ben posat en el sentit evolutiu,
1: Que sí, que sí, que sí.
0: Tots hem passat l'adolescència i si haguessin sapigut el que avui se sap, em sembla que no haguessin patit tant, la veritat sigui dita.
2: Bueno, n'hi ha que tenen canes i tampoc el tenen molt ben posat,
0: Canes,
1: ara hi ha més informació.
2: Tenim
0: més informació. Llavors, abans, a la meva època, això jo vaig començar a descobrir la psicologia amb 17 anys.
1: Uau.
0: Vaig començar a descobrir, és quan es començava a entrar, en el nostre territori, Maresme, Catalunya. I us diré una cosa, vaig voler saber el que era una sessió de psicologia. I em vaig apuntar d'amagat. Amb 17 anys dic, jo vull descobrir el que carai és tot això. Em vaig apuntar, em va encantar, el que passa que la línia que vaig descobrir, que després vaig pensar, no és massa resolutiva aquesta línia psicològica, però em va encantar. És a dir, que tot està servit, depèn de nosaltres, si volem trobar solucions, si volem fer un viatge interior per la nostra consciència, o volem fer un viatge exterior, que també som molt ben parits, viatjar per aquí al Mediterrani, viatjar per descobrir nous països, que són noves cultures i noves consciències. Ens hem de despedir, no sé si hem d'afegir alguna cosa més, Iago?
5: Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.

0: mitjans del segle XIX, Barcelona viu una transformació profunda marcada per la industrialització, el creixement urbà i l'emergència d'una nova societat de classes. En aquest context de conflicte social i canvi accelerat, el lleure esdevé també un terreny de disputa i d'intervenció política i moral. Els jardins d'esbarjo, espais privats d'oci a l'aire lliure, van tenir un paper clau com a escenaris de sociabilitat, convivència interclassista i reforma del comportament popular. Avui analitzarem com aquests jardins van contribuir a construir una imatge idealitzada de la ciutat industrial i del món obrer i què ens revelen sobre les relacions socials, culturals i polítiques de la Barcelona del període 1850-1868. Benvinguts a la Barcelona industrial. Benvinguts a les Portes de Troia.
1: Benvingudes i benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local i de Ràdio Castellar. Aquesta setmana per parlar dels jardins d'esbarjo a la Barcelona industrial. I ho farem amb el nostre historiador de capçalera, Albert Abril, benvingut.
2: Com anem, Sergio?
1: I avui ens torna a acompanyar la Núria Miquel. Ella és doctora en Història Contemporània per la Universitat de Barcelona, especialista en els segles XIX, en el segle XIX a Catalunya i a Espanya. Benvinguda, Núria.
3: Hola, moltes gràcies.
1: Núria, per què els jardins d'esbarjo són clau per entendre la Barcelona industrial de mitjans del segle XIX?
3: Els jardins d'esbarjo són claus perquè, d'alguna manera, exemplifiquen, no?, i contribueixen a aquest procés importantíssim del segle XIX, que és la democratització. Val? La democratització, que normalment parlem sempre, no?, de la democratització en un sentit polític, democratització de les institucions, de la política, però també la democratització de la societat, val? En aquest cas, els espais d'oci.
4: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
0: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Estàvem comentant aquí amb la Núria i l'Albert que costa tallar la Marsellesa, aquesta versió en català, aquesta adaptació i aquesta traducció que canta el grup vocal de Canendi Elegantia a motiu dels 200 anys del naixement de Josep Anselm Clavé, que serà un dels nostres personatges d'avui, que sí, Núria?
1: És així.
0: I aquesta cançó que ens ha acompanyat dona inici al programa d'avui, on parlem d'aquests jardins d'esbarjo. Abans de tot, recordar-vos que tenim oberta la nostra campanya per, si voleu ser mecenes del Troia, oi que sí?
2: Recordeu que si voleu optar a programes exclusius, vídeos, diferents avantatges, inclús merchandatge del programa, a través de Patreon o a través d'iBooks.
0: Molt bé, doncs comencem. Els jardins d'esbarjo del segle XIX, que estic, després d'uns quantets de programes del Troia i que ja coneixem com és la nostra audiència, poder no tenir ni punyetera idea del que els hi parlarem avui. I jo penso que més d'un avui fliparà molt amb el que ens explicarà la Núria. Anem pas a pas. Anem a explicar què és això dels jardins i com venen aquests jardins des del segle XVIII i XIX.
1: Sí, a veure, els jardins d'esbarjo apareixen a nivell europeu, no? Fins i tot a finals del XVII, segle XVII, i a partir del segle XVIII. A Barcelona, però, és un fenomen clarament del segle XIX. Val? Llavors, veiem, no, doncs, tota una evolució en el marc d'aquests jardins, val? Que és una evolució que, d'altra banda, doncs, es pot fer extensiva, doncs, a molts espais d'oci, que són espais que comencen a ser, doncs, molt aristocràtics. Val? Parlem sobretot dels casos de Londres, dels casos de París, que és on sorgeixen aquests espais, espais molt aristocràtics, que progressivament, doncs, es van, podem utilitzar aquest terme, democratitzant. Val? Llavors passen a ser uns espais eminentment burgesos, no? O de les noves elites, a partir, doncs, de tot el procés d'industrialització, de transició a l'època contemporània, i que al final, no, doncs, acabaran sent també espais per l'oci popular. I la gràcia, no, és que conviuran diferents classes, no, diferents sectors socials en un mateix espai.
2: Molt bé. I llavors, a partir del segle XIX, què canvia?
1: Clar, a partir del segle XIX... hem de tenir en compte, no? I Barcelona amb això, doncs, és un exemple claríssim, no? Que hi ha un procés d'industrialització, val? Un procés d'industrialització de les ciutats, no? És a dir, aquesta transformació econòmica, i alhora hi ha un procés, i això no remarca prou, és a dir, les transformacions del XIX no són estrictament la industrialització, sinó també un procés d'urbanització, és a dir, les ciutats creixen molt i Barcelona també és un exemple d'això, val? Llavors, és a partir, doncs, d'aquest ascens, no? Doncs de la burgesia, també d'aquesta burgesia vinculada a aquesta transformació econòmica, que, diguem, l'oci comença a transformar-se, no? Hi ha una voluntat, en certa manera, de transformar l'oci popular en aquest sentit. I, d'alguna manera, es constitueixen aquests espais interclassistes, val? En què hi ha diverses classes, no? Però a partir d'un model d'oci acord, no? Amb els nous valors burgesos. Val? I alhora, en el cas dels jardins en concret, i aquestes formes d'oci, d'alguna manera, no? Doncs, més, amb un component, doncs, més pedagògic, més educatiu, menys violent, val? És a dir, l'oci tendia a ser violent, hi ha una voluntat, doncs, de reforma, no? del comportament popular. Val? Llavors, alhora, també, doncs, de millorar, en alguns casos, des de postures higienistes, no? De millorar les condicions materials de les classes populars, en el sentit de que era necessari que les classes populars sortissin de la ciutat i, doncs, s'esbargissin en entorns naturals, en entorns més propicis. Recordem que la ciutat era una ciutat completament industrialitzada i, per tant, amb moltíssima contaminació. Val?
0: I abans de continuar, però parlaves d'aquest oci violent i que cal, d'alguna manera, netejar. Quins serien els exemples d'oci de les classes populars del moment?
1: A veure, bàsicament parlem d'una banda, d'espais d'oci, com eren, per exemple, les places de Braus, val? És a dir, tot el món dels toros, però no per la violència dels toros en si, sinó per la violència del públic, és a dir, hi havia, no? Clar, vull dir, ara això ens costa molt d'entendre, perquè ara no aquesta idea, vas al teatre, vas al cinema i la gent, no? Doncs silenci, tot molt... Això és una cosa...
0: Cada cop menys, per cert, però bueno, això en parlaríem, ja en parlaríem, que cada cop la penya, no sé què passa, vas al teatre, vas al cinema, la penya no deixa de xerrar, però bueno, no sé si m'estic fent vell o no, no sé què passa.
2: Sí, abans era només el que tossia sempre, no? I ara, ara és...
0: I el que parla, i calla,
2: dedicarem un
0: pagat la meva entrada, i vull que callis. Perdó,
2: exacte. La capacitat d'atenció.
0: Estem tornant al cicle 19.
1: Haureu de dedicar un programa, això us costarà trobar convidat. Jo crec.
2: No, el farà en Sergio, cap problema.
1: Ell sol, fins a les preguntes. Sí, no, això és a dir, clar, hem d'entendre que ara no estem molt habituats en això, però que abans el comportament del públic, no, diguem que estava bueno, vull dir, doncs, molt menys controlat, molt menys limitat, no? També hi havia temes, no, fins i tot de seguretat, és a dir, en espais que no garantien la seguretat de la gent, no? Sí, els incendis eren habituals, no? Clar, tot aquest món, això d'una banda, i de l'altra tot el món de la taverna, val? Tot el món vinculat, no, al joc, a l'alcoholisme, val? A aquesta, al fet, doncs, d'unes classes populars amb pocs ingressos que es gastaven, no? Doncs el sou en vi, no? A les tavernes, tal. Llavors, davant d'això... hi ha uns actors, no, molt conservadors que el que volen, no, és controlar, limitar la part moral d'això, i hi ha uns actors molt més progressistes que el que diuen és això no és bo, no? Vull dir que té un punt paternalista, no? Sí, però té un punt també, doncs, molt progressista, de dir, hem de donar altres espais, no? I aquí és on en sortiran personatges, com el que abans hem comentat, com el cas de Clavé, no? Que Clavé, a partir del que ell sabia fer, que era la música, doncs decideix, no, a través de l'oci, hem de donar, doncs, educar, no?, donar cultura a les classes populars urbanes.
0: Molt bé, ja hi arribarem. De moment, encara som al segle, principis del XIX, no?, aquests parcs, oi, que estan a les ciutats i que, de moment, no tothom hi té accés o no tothom hi fa activitats. Però arriba un punt que aquests parcs començaran a obrir-se. Com és aquest procediment? O hi ha algun exemple de parc paradigmàtic en aquest sentit?
1: És a dir, a veure, aquí... hem de diferenciar, no? D'una banda tenim parcs, de l'altra tenim jardins. Llavors, el que hi ha és un procés, no? El que deia abans, de democratització, val? I això, si ho observem en ciutats que tenen jardins d'esbarjo abans de mitjans del XIX, perquè Barcelona, recordem, aquests espais apareixen a mitjans del XIX, si ens n'anem a d'altres ciutats europees com Londres o com París, el que observem, doncs, bàsicament, això que deia, no? Doncs uns espais molt aristocràtics que progressivament, i en el cas de París té un impacte importantíssim, la Revolució Francesa, són espais que progressivament, doncs, es van obrint a la idea, no? Doncs, de ciutadans, no? I clar, aquí expliquem molt la part política, però és que també hi ha una part econòmica. És a dir, estem parlant d'un procés de liberalització de l'economia, liberalització de l'oci, s'extingeixen els monopolis que hi havia vinculats a l'oci, no? Vull dir, Barcelona, per exemple, només podia haver-hi un teatre, val? Tot això canvia a partir d'aquell moment, i per tant, doncs, ens apareixen tot un seguit d'espais amb uns empresaris que el que volen és maximitzar el benefici, val? Maximitzar el benefici vol dir com més gent millor. Val? Per tant, també hi ha un interès darrere, molt bé, no?, els sectors més, les elites, però a veure si a poc a poc, no?, doncs, pot anar entrant altra gent, que això vol dir, doncs, pagar més oferta, no?, d'activitats, no?, segmentades també, doncs, per sector social o per capacitat econòmica, etcètera. Llavors, clar, tot això, parteix de la base que estem parlant d'uns espais, jo crec que cal definir-ho, perquè si no ens embolicarem, són uns espais que són negocis, val? És a dir, uns jardins de titularitat privada, però que es converteixen en negocis. Jo crec que l'equivalent més actual per entendre això són els parcs d'atraccions. Val? Diferent, ho veurem, però és una mica aquesta idea.
0: Molt bé. Fins i tot en aquesta voluntat de que altres capes socials participin, entrin, diguéssim, en aquests espais, a vegades també havien de pagar una entrada, en alguns casos.
1: Sí, és a dir, això va ser un dels temes, no? És a dir, la gran majoria, si parlem del cas de Barcelona, de jardins d'aquest tipus que estaven tots ubicats al Passeig de Gràcia, el que ara és el Passeig de Gràcia, que en aquell moment era estrictament el carrer sense construir, val? Perquè aquí estem parlant encara de pre-enderrocament de les muralles, hi havia diferents espais d'aquest tipus, diferents jardins, i en la majoria no es pagava per accedir al recinte, pagaves per activitats concretes. Mm. Això permetia, no?, que tu hi poguessis anar sense pagar, sense consumir, però circular per allà, o consumir molt, consumir poc. Llavors, després hi havia el gran jardí, val?, que era el jardí dels Camps Elisis, que era molt més gran, molt més luxós, que aquí pagaves, val?, es pagaven dos rals, però s'ha de dir que era un preu que era relativament elevat, però no particularment elevat, i més o menys a la línia dels teatres de la ciutat. Mm. Val? Per tant, d'alguna manera, era un oci que no era gratuït, però tampoc era un oci totalment inaccessible. Val? Però sí que en un principi és més un oci de classes mitjanes i elit, i després, progressivament, no, els preus també van baixant, no, i doncs la gent... gent d'altres sectors socials hi pot accedir, i també hi ha un tema cultural, vull dir, de voler-los incloure en aquests espais.
2: Molt bé, a mi m'ha quedat molt la imatge del parc d'atraccions, no? O sigui, la idea aquesta, quan entres allà, que tens moltes activitats per fer. Llavors, no sé si ens podries fer una mica de llista, vull dir, si jo entro en un parc d'aquests, què puc trobar-hi?
1: Clar, tu t'has d'imaginar, és a dir, un parc, o sigui, un jardí, no?, tancat, uh-huh. Val? La idea d'un jardí amb una tanca. Llavors, a dins, diferents, no?, doncs, pavellons, diferents espais diferenciats, i bàsicament hi havia, d'una banda, una oferta recreativa, val?, que aquesta és la que més s'assembla als parcs d'atraccions, val?, que això serà el més habitual al principi, val?, als anys 40, als anys 50 del segle XIX, això serà el més habitual, val?, aquesta part recreativa, que hi havia, doncs, jocs diferents, no?, tot tipus de jocs, i el símbol més clar, les muntanyes russes, val?, són les primeres muntanyes russes que trobem a l'estat en tota la història, val?, les de Barcelona, dels Camps Elisis. Llavors hi ha també tota una oferta gastronòmica, vindríem a dir, és a dir, refrescos, no?, d'una banda, i després arriba un restaurant, no?, és de les primeres vegades que trobem el concepte de restaurant, val? O sigui, no de fonda, sinó de restaurant, val? Que té aquest origen francès, per tant, un punt, no?, com més de selecte, no?
2: Refinant, no?
1: Sí. I, en tercer lloc, una oferta cultural, que aquesta és la part que, d'alguna manera, s'allunya més de els parcs d'atraccions, val? Que és una oferta cultural de música, teatre, òpera, val? El teatre català de Pitarra, no? El que ara sabem, quan el teatre es comença a fer en català, tot això no s'estrena als teatres de Barcelona, s'estrena als teatres dels Camps Elisis i de la resta de jardins, com el Tívoli, com el Prado Català, val? Per tant, una mica tot això. Progressivament, la part de l'espectacle, del teatre, del circ, de l'òpera, tot això acabarà tenint més pes que no pas la part recreativa, val? Per tant, en les dècades finals d'aquests espais pesarà molt més això, i aquí és quan ens apareixeran, i d'aquí la cançó del principi, els cors de clavé.
2: Molt bé. Jo, fins ara, molt a favor de que reobrin aquest tipus d'espai on es
0: un
2: altre cop.
0: Sí. No sé on. Aquí hem d'expropiar, perquè si ells van haver d'expropiar o privatitzar espais que ja s'utilitzaven, hem de treure, no sé...
2: Tirem un dart al mapa de Catalunya?
0: Bueno, no. Allò lògic seria el mateix lloc on estaven. Hem de tirar mig eixample.
2: A mi em sembla molt bé.
0: Sí, sí. Tornem. Els primers parcs, tu ho has dit abans, a Barcelona és la dècada dels 40, però a Espanya tenim alguns exemples d'aquests primers parcs que
1: sí.
0: Podem trobar?
1: És a dir, que ja us deia, no? El model sorgeix a Londres, llavors passa a París, i de París és on s'importa a la resta dels països europeus. Tenim un intent, val? A Madrid, durant el trienni liberal, de que s'instal·lin alguns d'aquests tipus de negoci. Una mica la idea, jo crec, és que no es donaven les circumstàncies, no?, culturals i socioeconòmiques perquè això tingués èxit. En canvi, a Barcelona, del que estem parlant, és clar que és una ciutat que de cop té una elit, val?, molt enriquida, val?, que doncs es pot convertir, d'una banda, en empresària d'això i públic d'això, Val? I aquesta idea, no?, és el que d'alguna manera explica que de cop a Barcelona t'apareguin en un mateix carrer, vull dir, és com si, bueno, una mica, no?, en un mateix carrer de cop tinguéssiu 10 teatres, val? Doncs el mateix allà, com pot ser que hi hagi públic per tot això, no? Doncs, bueno, és una mica aquesta idea que per això a Barcelona, doncs, triomfa.
0: Ja ho has dit, el més important, el nom seria Camps Elisis, Tívoli, quins més serien els...
1: Sí, tenim Camps Elisis, clarament, no?, doncs, inspiració francesa, el Tívoli també, és a dir, el gran jardí d'esbarjo de París es deia el Tívoli, i que el Teatre Tívoli és l'hereu d'aquell jardí, és a dir, val? Per tant, d'aquells jardins, en molts casos, acaben quedant els teatres, per això aquest nom, i molts tívolis que pugueu trobar per Catalunya també eren jardins d'esbarjo, això no es redueix només a Barcelona, és a dir, tenim a moltes ciutats catalanes, ciutats també doncs, molt dinàmiques econòmicament, Sabadell, Terrassa, Vilanova, val? Reus, moltes. I després n'hi havia d'altres, el Prado Català, i després altres noms, no?, que tenien a veure o amb noms més de tipus mitològic, no?, o noms que tenien a veure ja, sobretot en la part final, amb el teatre, no?, com per exemple doncs, Jardí Teatre de la Zarzuela, val? Hi havia noms d'aquest tipus.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: que ens hem d'imaginar, seguim al Portes de Troia, parlant dels jardins d'Esbarjo, amb la Núria Miquel, Albert Abril, ens hem d'imaginar que estem al jardí dels Camps Elisis, no, Núria?
1: Exacte.
0: I tenim un cor de clavé que està interpretant Flors de Maig, que
1: exacte,
0: és el que estàvem escoltant.
1: Exacte.
0: I en una banda, després ja hi entrarem, per això, perquè ara ens ha sonat aquesta cançó, i una banda tindríem les classes benestants, no barrejades, no?, amb les classes populars, o sí, o què?
1: Exacte, és a dir, els cors de clavé són un factor, diríem, d'aquest procés de democratització, val? És a dir, clar, els cors, jo crec que això és prou conegut per tothom, que no cal entrar-hi, no?, però que eren cors formats, no?, doncs per les homes, les classes populars, no?, més o menys obreres, més o menys artesanes, però entenem classes populars. Llavors, clavé els porta, no?, a cantar a un espai que inicialment doncs era molt elitista o era més elitista, no?, que són els jardins d'Esbarjo. Per tant, és interessant veure les imatges, no?, perquè d'una banda tenim un públic, no?, de majoria doncs classes mitjanes, classes benestants, i en canvi, no?, doncs aquests obrers, aquestes societats corals, a sobre doncs de l'escenari, no?, amb clavé o el director, no?, doncs que els dirigeix. Llavors això, d'alguna manera, no?, exemplifica que eren espais en què no és que la gent allò es barregés totalment, no?, entre els diferents sectors socials, no era això, però sí que eren espais on els diferents sectors socials podien conviure, val? Llavors això, aquest procés que comença, no?, durant aquest període, la dècada dels 60, s'aprofundirà posteriorment, sobretot a través d'una activitat que és el teatre. Val?
0: Molt bé, doncs entrem a fons amb el cas que ens ocupa, que és tractar aquest fenomen urbà a la ciutat de Barcelona. Ja ho hem començat a dir, però és quan demanem als nostres oients, això que ens agrada fer, sobretot quan coincidim l'Albert i jo, que fiquem molta feina als nostres oients quan s'estan escoltant.
2: Però aquest cop no he estat jo, eh?
0: No.
2: Aquest cop ha estat la Núria.
0: És la Núria, però us demanem que si teniu curiositat agafeu un mapa de la ciutat per comprovar que tot el que estem dient no ens ho hem inventat, no s'ha inventat la Núria. Per tant, això aneu agafant i mentre us expliquem o la, més aviat la Núria us explica com és la Barcelona industrial a grans trets, com és la Barcelona industrial.
1: Sí, la Barcelona industrial, clar, us heu d'imaginar, no?, en aquest moment, val?, que són els anys, les dècades de 1840, 1850 i fins a, bueno, 60 i 70, val?, per tant, aquests anys centrals del segle XIX, clar, Barcelona era una ciutat relativament petita en extensió, val?, no en població, sinó en extensió, allò, que estava, no?, doncs, allò, tancada dins de les muralles, que no es podia urbanitzar fora, és a dir, el problema de les muralles no era tant si la porta s'obria o es tancava, sinó el fet de que, com que l'espai immediat a la muralla era zona militar, allà no s'hi podia construir. Per això teníem tot un pla de Barcelona completament desurbanitzat. I, a més, Barcelona, amb la industrialització, es va omplint de fàbriques, val? Fins que arriba un moment, val?, a la dècada de 1840, que l'Ajuntament prohibeix que s'instal·lin més fàbriques.
2: Hòstia.
1: Val? És a dir, a dins de la ciutat, pel nivell, no?, de concentració de clar, en diríem contaminació, no?, vull dir, però de concentració d'espais industrials a la ciutat. Per tant, és una cosa molt densa, Barcelona, en aquell moment. I, clar, els jardins són una via d'escapament d'això perquè estan fora de la ciutat. Val? Tot això comença a canviar, val?, quan es decideix, no?, quan hi ha tot un moviment per enderrocar les muralles, i això s'aconsegueix a partir de la dècada de 1850-1854. I no és menor, és a dir, la primera de les muralles que s'enderroca és la muralla interior, val? És a dir, la muralla que separava Barcelona del seu pla i, per tant, la que afectava els jardins. La de Mar, per exemple, s'enderroca molt més tard, val? Perquè ens entenguem. Llavors, clar, per mi els jardins és interessant perquè representen com un trencament simbòlic de la muralla, val? Perquè la gent sortia per anar als jardins i fins al vespre, val? Fins ben entrada la matinada estava allà i fins i tot s'havia de demanar, no?, doncs a les autoritats que deixessin les portes obertes de les muralles perquè la gent pogués tornar a entrar. Per tant, una mica simbòlicament trenca amb això. I, però això també serà una mica, no?, la seva perdició, perquè, i abans heu parlat, no?, de la qüestió econòmica, no?, diu, aquí s'ha d'expropiar. No és un tema, és a dir, no és un tema d'expropiació, sinó de que els propietaris d'aquells terrenys es fan d'or. Val? Per què? Doncs perquè hi ha el procés de projectar l'Eixample i, per tant, allò es, és a dir, passem de terrenys agrícoles que passen a ser doncs, terrenys urbans, no? I, per tant, els jardins no, vull dir, clar, són víctimes de tot això perquè l'especulació del sòl, no?, doncs acaba provocant que es vagi construint i aquests espais doncs, cada vegada quedin més reduïts fins que acabin desapareixent.
3: Hem parlat de la industrialització com una de les causes principals d'aquest fenomen que analitzem precisament avui. I, de fet, al començament del programa ja ho hem comentat una miqueta, eh? Però què pretenien les elites governants amb la creació d'aquests parcs?
1: Clar, a veure, les elites governants no són els impulsors d'aquests espais, val? Hem dit abans que són espais d'iniciativa privada, són negocis. El que passa és que les elites, o el que seria, no?, l'Ajuntament de la ciutat, ho veu amb bons ulls, val? Perquè darrere doncs, hi ha aquesta idea d'un oci, no?, doncs, interclassista, un oci que d'alguna manera doncs, representa un model diferent, no?, doncs, de l'oci que hi tenia lloc a la ciutat anteriorment, això que hem comentat abans, i alhora era l'última moda, és a dir, feia modern. Són uns espais que estan molt vinculats a la modernitat, val? I l'Ajuntament, com els intel·lectuals, val? Persones com Víctor Balaguer, no? Que, doncs, que tots el coneixem pel tema dels carrers de l'Eixample, que és el que dona nom, no? Però vull dir, hi ha gent que sap veure que això és modern, perquè això ve de París, perquè això té aquest component, no?, doncs, de la festa, que és capaç doncs, d'agrupar gent diferent, independentment de les tendències polítiques, de la classe social, no?, i que això és vincular la ciutat a la modernitat urbana, no? És a dir, si industrialment, no?, doncs, també ens emmirallem amb Londres, amb les fàbriques, no?, doncs culturalment, socialment, també. Val? És una mica aquesta idea. Per tant, hi havia una bona predisposició per part dels diferents sectors socials i polítics.
0: Té tot el sentit del món. Núria, és a partir del bienni progressista, 1854-1856, i la conflictivitat social d'aquest període del bienni progressista, és que es veu més clar que s'ha de generar aquest espai interclassista que representen els jardins d'esbarjos. És així?
1: És així. I el tema del bienni no és menor perquè hem d'entendre que el bienni, que és 1854-1855, hi ha, diguem, la primera vaga general de la història de Catalunya. Val? Per tant, és un moment, no?, doncs, de conflicte laboral, de conflicte polític i que, a més, també d'una certa violència, val?, dels obrers envers els fabricants en el context d'aquestes vagues. Llavors, això, d'alguna manera, situa els obrers al mapa. Val? És aquesta idea de la creació, no?, de la representació de l'obrer a Catalunya o a Barcelona. Val? A partir d'aleshores, l'obrer és un problema. Un problema en el sentit, no en un sentit negatiu, que també, en alguns casos, sinó ens hem d'ocupar d'aquesta qüestió. Val? La qüestió social en la idea de l'obrer. Llavors, aquests espais es veuen com uns espais amb una gran potencial a l'hora doncs, de neutralitzar aquest conflicte que té lloc a la ciutat. Conflicte polític, conflicte laboral, conflicte social. Val? A partir doncs, d'aquesta convivència i sobretot de la cosa festiva, no? De la cosa festiva, de l'entusiasme, també és un moment en què es recupera, és a dir, es transforma el carnaval, val? El carnaval agafa molta volada en aquesta època, també va en aquesta línia, val? De sectors socials diferents a través de la festa aconseguir doncs, neutralitzar el conflicte, no? I de fet és un període que fins al sexenni democràtic, fins al sexenni revolucionari, el 1868, doncs és un període de, bueno, doncs, socialment una certa, no?, aparentment tranquil·litat, no?, una certa, fins i tot ara en diríem, no?, pau social, que després ha sigut molt abocada. Durant el segle XX es recordarà aquest període com una cosa quasi idealitzada, no?, de tots aquests espais.
3: A veure, ja ho hem anat dient una miqueta al llarg del programa, però ens encanten les llistes, ens encanten els tops, no, els rànquings. Si haguéssim de fer un...
1: Gràcies.
3: top 3, no, dels jardins d'esbarjo de l'època, quin series? O quin seria el teu top 3? A quins aniries,
1: tu? Top 3. Clarament, ja n'hem parlat, els Camps Elisis, no? És a dir, en els més grans...
0: Hem de començar sempre per l'últim. Sí. Top 3. 3.
3: Ah, no? És veritat. Sí,
0: de 3, 2 i 1, no?
3: Però ara ja ens ha fet spoiler.
0: Bueno, sí, ja comencem per l'1.
1: Ara ja ens ha fet spoiler.
0: Clar.
3: Adrià, comencem per l'1. Talla el programa i tornem a començar de zero.
0: Comencem per...
1: De l'1 al 3.
0: Va,
1: som de lletres, eh? No sabem comptar.
3: Això és veritat.
1: Mireu, top 3. A veure, si comencem per l'1... Camps Elisis, val? El més important, el jardí més gran, val? El que representa, no? Doncs tota aquesta modernitat amb una gran oferta cultural, recreativa, val? Una mica és el jardí que acabarà triant Clavé, no? I Clavé també tenia molta visió per què era lo modern, no? I ell tria els Camps Elisis. Llavors, podríem parlar el segon del Tívoli, val? Segon jardí que va ser el primer o un dels primers, no? Va ser creat abans que els Camps Elisis i que alhora era més petit, no, una cosa més modesta, però que tenim la cosa aquesta de que ha perdurat el nom a través del Teatre Tívoli, val? Per tant, que és una mica l'hereu d'aquest espai. I en tercer lloc podríem parlar del...
3: Estàs
1: fent la llista, no? Per anar-hi.
3: Per visitar-los demà.
1: Ho tens difícil, eh? Jo crec que no trobaràs ni una pedra.
3: Aniré allà, o sigui, aniré allà, em posaré unes ulleres de realitat virtual.
0: Hòstia, aquesta
3: ja
0: és bona, eh?
3: No? Mira,
1: hi ha un pla... Mira, podríem
3: un
1: fer...
3: Un nínxol de mercat.
1: Exacte. Sergio. Hi ha un plafó de l'Ajuntament, d'aquests que duren 5 minuts perquè els vandalitzen, no? Que ho explica, però no trobareu res a nivell de vestigis materials. I ja acabem Prado Català, que era potser una mica el que, quan els Camps Elisis entren en una certa decadència, el Prado Català doncs esdevé potser el jardí més fancy, no? Més modern, mm-hmm, de la ciutat.
3: Prado Català.
0: El Prado Català. Quines són les activitats, ja han anat sortint, però per anar aprofundint també, que es duen a terme en aquests jardins d'esbarjo, quines destacaries?
1: Clar, a banda de tot el que hem comentat, no, de funcions, no, d'espectacles, tot això, dels jocs, que era una cosa, no, habitual, no, programada habitualment, hi havia la tira d'actes, no, d'esdeveniments, de festes, extraordinaris, no, i que d'alguna manera el que demostren és com aquests espais eren centrals en la vida cultural i social de la ciutat, no? I és un... O sigui, són espais que la reina Isabel II visita, val? Perquè és l'última moda, no? No hi era el lloc més de l'estat, per tant, doncs, visites reials, tenim també després de la Guerra d'Àfrica, no? Quan els voluntaris, quan els que han lluitat a la Guerra d'Àfrica tornen a Salrep i van als Camps Elisis, tenim, no, rebudes de personatges destacats, polítics, no, que van... En aquests espais tenim uns grans festivals corals que organitza Clavé, no, amb cors de diversos, és a dir, del País Valencià, de l'Aragó, d'altres pobles de Catalunya, val? Per tant, tot un espectre enorme, no? Fins i tot hi ha esdeveniments al

0: canvi social entre la burgesia i les classes més populars.
1: Sí, és a dir, clar, el tema dels corts ha sigut, històricament, no ha interessat, no? Però em refereixo a nivell historiogràfic, però s'ha estudiat poc el tema dels espais, no? Llavors, jo crec que ara, també, doncs, ara s'ha fet la commemoració de l'any clave, amb la comissària, l'Anna Costal, vull dir, una persona molt implicada, no? I que ha treballat moltíssim tota la figura de clave i dels corts, no? I que jo d'alguna manera he pogut aportar aquesta idea de la dimensió performativa, no? dels corts de clave. No és només la cançó, no és només la música, sinó que és la imatge, com ens col·loquem en l'escenari, en quin espai ho fem, val? Per tant, el jardí, és a dir, el cor de clave per si mateix no té valor, o sigui, perdoneu, sí que té valor, no? Té el valor d'eduquem, no? O instruïm a través de la música, però la gràcia és quan ells actuen davant d'un públic, no? Que a part és un públic que doncs forma part, no? Doncs de les elites, no? Però que també, doncs, pot ser més o menys en algun moment, doncs, interclassista, no? Però per tant hi ha aquest contacte, no? Entre sectors socials diferents a través de la figura de clave, val? Per tant, hi ha aquests dos factors, no? De l'educació a través de la música, a través de l'art, no? I alhora, no? Doncs aquesta idea d'una certa, permeteu-me el terme, harmonia, val? Entre classes, val?
2: I també per seguir aprofundint en alguns dels temes que han anat sortint, però clar, tot això donava peu a una visió molt empresarial dels jardins. Què podem dir més sobre aquest tema?
1: Evidentment, és a dir, com també la tenim dels cors de clave, és a dir, clave vivia d'això, clave era un músic, però també era un empresari, els jardins, doncs, eren uns espais, no? Que sí, que fomentaven això, però que evidentment, vull dir, no s'ha de ser naïf, és a dir,
2: els espectacles.
1: Exacte. Vull dir, darrere hi havia, no? Ja s'ha dit des del principi, uns empresaris que el que buscaven, doncs, clarament era tirar endavant el negoci, no? Per un negoci que ja ho hem dit, tenia molta competència, és a dir, hi havia diversos jardins, no? En un mateix espai, en un mateix carrer, i per tant, doncs, sempre aquesta voluntat de allò anar provant, no? Veus que van provant tot tipus d'espectacle, hi ha de tot en aquests jardins, per anar veient què és el que més triomfa, no? El que té més èxit, no? I cap on es pot anar, intentar segmentar també, no? Doncs tot unes activitats, uns balls molt més elitistes, amb un preu altíssim, no? Una cosa per la gent de bé, i després, doncs, tot unes activitats molt més econòmiques per uns sectors més classes mitjanes o classes més baixes, no? Alguns sectors de les classes populars, bueno, doncs, tant tota aquesta visió de negoci, però clar, que d'altra banda, no? Vull dir, a la part aquesta de liberalització i fins i tot privatització d'un espai que abans la gent utilitzava, no? Doncs a nivell popular, el Passeig de Gràcia, doncs per anar, doncs, això, a berenar, no? o a passar el dia, però d'altra banda sí que és veritat que això, doncs, també contribueix molt, no? Doncs a la modernització social, cultural del país.
0: Si et sembla, rasquem una mica més en la idea aquesta, no? De la convivència de la burgesia amb les classes populars dins d'aquests parcs, no? Sobretot a partir del bienni.
1: Sí, bueno, és curiós, no? Perquè això s'ha treballat molt des de la historiografia anglosaxona, és a dir, com aquesta idea de perquè la gent estigui junta no ha de voler dir, no ens hem d'imaginar com és una relació allò perfectament horitzontal, no? Vull dir, la jerarquia social segueix existint en aquests espais, ja des del principi, és a dir, des de quan jo dic que es comença a democratitzar el segle XVIII a Anglaterra, no? o a França, sí, però, és a dir, aquestes jerarquies socials segueixen pesant, evidentment és molt més fàcil accedir-hi per unes elites que no pas a les classes populars, no? Però sí que és veritat que a partir, doncs, d'aquesta segmentació, no? De diferents tipus d'espectacles, no? I això és molt interessant, el ball, per exemple, no? Que hi ha balls, doncs, bailes de caballeros, bailes de artesanos, no? És a dir, destinats i organitzats per sectors socials completament diferents, però en el mateix espai, no? Per tant, bueno, és una mica aquesta idea de la diferència no desapareix, però, bueno, hi ha una certa idea d'harmonia, no? En què, però atenció, en què cadascú ocupa el lloc que li correspon, val? Això és evident. I també hi ha un tema, no? Per exemple, que és interessant, el tema de la vestimenta.

0: allà s'havia d'anar ben vestit. Hi havia jardins que eren molt elitistes, que hi havia codi de vestimenta, és a dir, si no vas així, bueno, una mica com les discoteques.
1: Sí, no ha canviat molt, això.
0: No sé ara tant com és, però quan érem
2: jove.
0: Més joves...
1: Adrià, tu que ets un jove etern, ens podries explicar si encara hi ha codi de vestiment? No cal que parlis. Ja sé que només vols parlar segons quins programes de ràdio castellà.
2: Està fent que no ho sap.
1: Ah, que no ho saps, que tu també ja surts i res. No, pues res.
2: Ens estem marcint.
0: Sí, jo crec que no és tant un tema d'edat, sinó un tema de tipus de discoteca, no? Però aquesta idea de la vestimenta com una barrera per entrar, però alhora també la vestimenta com una manera de camuflar-te, és a dir, de dissimular una mica la classe social, no?, a l'interior d'aquest espai, de tal manera que si tu potser ens aconsegueixes vestir-te mínimament bé, no?, doncs pots entrar-hi i tothom sabrà que no ets allò de les classes benestants, però podràs accedir-hi.
3: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
4: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: recta final del Portes de Troia d'avui.
1: Subiditos, eh?
0: A Mönchengladbach. Això sonava als Jardins d'Esbarjo?
2: Això sonava als Jardins d'Esbarjo, sí, perquè als Jardins d'Esbarjo una de les activitats, dels espectacles més habituals era l'òpera, val? Òpera normalment... no diguem tot l'espectacle, no? A vegades senzillament doncs, la part musical, però també sovint doncs, sí, tot l'espectacle. Llavors, és rellevant perquè els Jardins d'Esbarjo, ara nosaltres associem l'òpera, no?, a una cosa molt elitista, no?, i que ens imaginem allò, la burgesia modernista, barcelonina, l'òpera, el Liceu, però els Jardins d'Esbarjo, que són anteriors, contribueixen precisament, no?, a difondre l'òpera en tot un seguit de sectors socials, val?, que ara, bueno, doncs no ho associem, no?, perquè la cosa és diferent, no?, però sí que això sonava molt, no?, hi havia aquest galop infernal, no?, que es ballava i era molt, bueno, molt mogut.
1: I llavors, amb tot el que hem anat comentant, no?, aquest paternalisme, no?, aquest higienisme tan de l'època, creus que els Jardins d'Esbarjo busquen la construcció del que diríem, entre cometes, de l'obrer ideal?
2: Sí, és a dir, abans quan parlàvem del tema de com el bienni progressista posa sobre, no?, el focus sobre la qüestió obrera, clar, el jardí, d'alguna manera, el que fa és intentar, no?, doncs, reformar, no?, aquesta imatge que tenen les elites del que és l'obrer, no?, que és un obrer doncs, que és violent, és un obrer... que és poc educat, no?, i fins i tot és un obrer que és poc instruït, val? Llavors aquesta imatge que és una representació, val? Vull dir, no és que sigui per força així, evidentment, però aquesta imatge que tenen les elites d'aquests obrers, al jardí convergeixen, no?, doncs tot un seguit d'idees, no?, doncs d'uns discursos higienistes de com reformar l'oci popular, no?, de com millorar les condicions materials i culturals de l'oci popular, d'una banda, i després reformistes socials com Clavé, no?, que a través de la música, de la instrucció, doncs, pretenen allò, en certa manera, doncs, emancipar l'obrer. Tot això acaba convergint al jardí. Val? Llavors, per tant, sí que hi ha aquesta idea una mica de l'obrer ideal, que té un component, no?, doncs, molt moralitzant, que ara doncs, ens pot xocar i és així, però també té un component doncs, de certa emancipació, no?, de certa millora de les condicions de vida dels obrers.
0: Molt bé, fins ara hem parlat dels anys a partir del bienni, entre el bienni, on proliferen aquests Jardins d'Esbarjo. Però, Núria, què és el que canvia a partir de 1865 i, sobretot, a partir de 1868 amb el moment en què s'inicia el que coneixem com el sexenni democràtic?
2: Sí, els jardins, durant la dècada dels 60, abans del sexenni, ja tendeixen, no?, ja ho hem dit, a començar a democratitzar-se amb aquesta entrada, més o menys, no?, doncs d'altres sectors socials, bàsicament a través dels cors i a través del teatre popular... Però, clar, el sexenni democràtic, d'una banda, no?, és un període de profunda democratització política, però alhora també de profunda democratització social. Val? Llavors, això, als jardins, s'aprecia bàsicament perquè hi ha moltes activitats de tipus polític, és a dir, la política està molt més present, val? Sigui a través els espectacles, no?, teatre de tipus més polític, per exemple, o directament mítings, no?, i llavors hi ha doncs, pràctiques polítiques. Però alhora també el que observem és una major presència de les classes populars. Val? Si en la dècada anterior o a principis dels anys 60 del 19 havien estat doncs, presents, no?, una presència molt mediatitzada doncs, per aquestes activitats que hem dit, no?, per exemple el tema dels cors, a partir del sexenni diguem que estan molt més presents. Hi ha també doncs, aquesta varietat d'activitats amb preus diferents també s'intensifica, doncs, fins al punt doncs, que veiem que durant el sexenni hi ha fins i tot una certa apropiació de les classes populars d'aquests espais, no? I fins i tot també tenim als jardins molta activitat del moviment obrer. Mm. Val? És a dir, congressos, manifestacions, reunions, tot un seguit de pràctiques, noves pràctiques de mobilització política del moviment obrer, val? Per tant, i de dones també vinculades al moviment obrer o al republicanisme. Per tant, tenim doncs, aquesta varietat de coses dels jardins que contribueixen a aquest procés.
1: Molt bé, i llavors, a partir del... No sé si anaves a dir alguna cosa tu. Vale. tiro. Llavors, a partir del sexeni, què passa amb els jardins d'esbarjo?
2: Després del sexeni, clar, és a dir, el sexeni, en aquest sentit, és un procés, no?, com una mena de parèntesi d'acceleració, no?, de la política i d'aquesta democratització, val?, que d'alguna manera anticipa, no?, els espais de masses. I després això, a nivell polític, clarament, doncs, s'acaba amb la fi del sexeni, i el procés aquest de democratització, d'alguna manera, no s'intensifica tant com durant el sexeni, però no s'acaba. És a dir, els jardins d'esbarjo de després del sexeni, és a dir, els últims anys dels jardins d'esbarjo, veiem, no?, doncs, que el món popular s'ha apropiat bastant d'aquests espais i ja no els abandona. Val? El que sí que passarà és que l'avenç de l'Eixample és inexorable. Val? I llavors és a partir d'aquest moment en què la urbanització tira molt endavant, no? Vull dir, s'accelera moltíssim, i llavors hi ha com una transformació, no? Vull dir, del mapa de l'oci popular a Barcelona, que, pel qual, bàsicament, aquests espais desapareixen perquè l'Eixample se'ls menja, val? Passen una mica a la plaça Catalunya, que encara s'ha d'acabar d'urbanitzar, i posteriorment serà quan se n'aniran cap al Paral·lel. I la restauració és un moment, a partir de la dècada 1880, val? En certa manera, que tot aquest miratge, no?, que havia sigut als anys 60 d'harmonia social, no?, convivim en un mateix espai, després havia una mica saltat pels aires durant el sexeni, i després del sexeni, no?, a resultes del sexeni, hi ha una reacció conservadora molt gran en què es decideix, no?, es decideix una manera de dir, no?, vull dir, que hi ha un procés de segregació, és a dir, l'oci popular per una banda, l'oci de les elites per una altra, i aquí és quan tindrem, no?, Plaça Catalunya, després Paral·lel i Liceu per una banda, val? Per tant, és tot un canvi.
0: Molt bé, reflexions finals amb la Núria, d'un tema al qual li has dedicat molt temps, és la teva tesi doctoral, i per tant, preguntar-te els objectius pels quals es van concebre aquests jardins d'esbarjo, amb aquesta intencionalitat interclassista que hem explicat, van complir els objectius polítics i socials?
2: A veure, clar, és a dir, el jardí sí, no?, ja ho hem dit, tampoc és que tingui allò l'objectiu, clar, els empresaris, el que els interessava, no?, era la qüestió econòmica, però sí que aquests espais, sobretot durant aquests anys, no?, és a dir, durant la dècada 1860, van respondre molt, no?, a aquesta idea de crear una harmonia social, no?, a partir de la convivència dels diferents grups, per tal, d'alguna manera, no?, mantenir la pau social. Per tant, jo crec que això sí que ho aconsegueixen d'una banda, i de l'altra contribueixen moltíssim també al procés de modernització cultural a Barcelona i a Catalunya.
1: I amb l'últim minutet aquest que queda, amb el pas del temps es recupera aquesta idea de que Barcelona sigui un espai on puguin conviure la classe burgesa, la classe obrera, etc.
2: Bueno, és una idea que ja ho he comentat abans, no?, que és a dir, hi ha aquest trencament, no?, a partir de la dècada de 1880, aquesta segregació, però durant les primeres dècades del segle XX, val?, en un context de moltíssima conflictivitat social, no?, vull dir, els anys 10, els anys 20, els anys 30, s'aboquen tots aquests espais, val?, de la Barcelona en procés d'urbanització com a, no?, espais molt idealitzats. No? Llavors, hi ha gent fins i tot que ho va viure, no?, que gent ja molt gran que encara pot tenir una memòria viscuda d'això, no?, però si no són allò, he llegit, conec, no?, i trobes molts articles de la premsa al voltant d'això. I llavors hi ha un altre tema, no?, que és el tema aquest de com durant aquests anys, la dècada de 1860, tenen lloc molts esdeveniments a la ciutat. Abans n'he parlat, no?, la visita reial, la visita dels voluntaris catalans, no?, els festivals, és a dir, aquesta idea de dinamitzar i harmonitzar la ciutat a través dels grans esdeveniments, val? Que això, vull dir, políticament, no?, n'hi pot estar més o menys d'acord, no?, però Barcelona, salvant molt les distàncies sense fer presentisme, això ho hem anat explotant al llarg del segle XX.
0: Molt bé, doncs no tenim temps per més. Moltíssimes gràcies, Núria Miquel, per tornar a ser aquí al Portes de Troia amb nosaltres, explicar-nos la teva investigació, els Jardins d'Esbarjo, un espai interclassista a la Barcelona Industrial. Gràcies per venir.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Albert Abril, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres, moltes gràcies.
0: L'Adrià Tirado, del control tècnic, i en Sergio Rodríguez, qui us parla, i us esperem a la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
3: Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
4: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
1: Comença el Cercle dels Mentiders, la ràdio que ens fa viure la literatura.
2: Benvinguts i benvingudes al Cercle dels Mentiders. Comencem el programa amb en Joan Carles, l'Albert i jo mateixa, Elisabet.
3: Hola.
4: M'ha agradat el teu matís de benvinguts i benvingudes.
2: Ai, sí, és que cal una mica de feminisme, a vegades.
4: De créixer els homes. Les dones heu crescut abans que nosaltres.
2: Bueno, m'agrada que ho reconeguis.
4: Humilitat davant de tot. Tot just fa una setmana que ha acabat la Setmana Santa. Esperem que hagueu descansat i hagueu tingut uns dies de recolliment, o si més no, de descans. Hola, Albert.
3: Hola, Joan Carles.
4: Tu has tingut uns dies de descans i de recolliment?
3: Sí, sobretot de recolliment.
4: Doncs me n'alegro.
1: El Cercle dels Mentiders. La motxilla literària. Totes les anades i vingudes omplen d'històries la motxilla.
4: Doncs ja tenim aquí una altra edició de la motxilla literària, amb l'Elisabet Cassà. De què ens parlaràs avui?
2: Doncs mira, us vull parlar d'una motxillera amb totes les lletres. Més que motxillera, és aventurera, intrèpida i escriptora, clar, que per això estem en un programa de literatura. Em refereixo a Marta Gellhorn. Va ser corresponsal de guerra i, tot i ser americana, es va vincular molt en la Guerra Civil Espanyola. Va estar-hi de reportera i en una carta a Eleanor Roosevelt, la primera dama dels Estats Units, va dir que Espanya era massa bonica per caure en mans dels feixistes. El problema que hi ha és que es coneix més per ser la tercera dona de l'escriptor Ernest Hemingway que no pas per les seves dots com a escriptora i periodista. És el mateix que li va passar a la fotògrafa Gerda Taro, que es coneix més la seva parella, el també fotògraf Robert Capa, que no pas doncs, la figura d'ella. La Gerda Taro va tenir molta més mala sort perquè, entre que algunes obres seves va haver de firmar amb el nom de Capa i que va morir a la Guerra Civil, doncs ha sigut complicat reivindicar la seva obra. Però bé, tornem a la Marta Gellhorn. Va escriure un llibre anomenat Cinc viatges a l'infern, que, tot i el títol, és divertidíssim. No per les aventures en si, perquè fan posar els pèls de punta, no m'hauria agradat estar a la seva pell, sinó per la manera que ho explica. Té molta ironia i un sentit crític cap a tot el que veu. I també se'n riu d'ella mateixa. És molt, molt recomanable. S'ha de dir que li anava a la marxa. Va guanyar uns diners per un conte que li van publicar i com que feia molt temps que demanava anar a l'Àfrica i en el seu diari doncs, no l'enviaven perquè deien que havien d'enviar gent experta i diu, home, però si no m'hi envieu no hi seré mai d'experta. I allò que el que es posseix la cua, sí. Saps? I bueno, doncs, va dir-se amb aquests diners que s'enviava ella mateixa i va anar a l'Àfrica tota sola sense cap suport. Que dius, Déu-n'hi-do, la senyora,
3: sí,
2: quins ovaris que tenia en aquella època.
3: Sí. Sens dubte.
2: Doncs en el llibre parla del Carib abans que el turisme l'explotés. També fa un recorregut per la Xina, que en aquesta ocasió hi va anar acompanyada amb Hemingway quan estaven de bon rotllo. Bé, després es van odiar a mort quan es van separar. Després també parla de Rússia, que no li va agradar gens, fa riure, perquè la manera que va dient és que no m'agrada. No dius, vale, ha quedat molt clar que no et va agradar Rússia. I llavors també parla d'Àfrica, que li va encantar, tot i les peripècies que va passar. Llavors, tant en l'obra literària com periodística, va aprofitar per denunciar les situacions que considerava injustes. La fúria la mantenia activa. Fins i tot, amb més de 80 anys, va viatjar per cobrir esdeveniments com la invasió dels Estats Units a Panamà o una matança de nens a Brasil. Vull dir que Déu-n'hi-do la dona. I va decidir tot de la seva vida, fins i tot la mort, perquè als 89 anys es va enverinar quan estava malalta i gairebé cega. Va dir, aquí s'ha acabat el tema, adéu. Doncs aquest llibre jo el recomano molt, el llibre dels viatges a l'infern, i també a títol informatiu doncs, dir que hi ha una pel·lícula que es diu Hemingway and Gellhorn, que està centrada a partir de la Guerra Civil i la seva relació amb l'escriptor. Però clar, ja sabem que en algunes pel·lícules el rigor històric no acostuma a ser la característica principal. I llavors l'esmento amb la boca petita, vull dir, jo recomano més el llibre, però clar, també haig de dir que existeix aquesta pel·lícula.
4: Prenem nota d'ambdues coses.
2: Molt bé.
4: Que també has escrit un article sobre ella.
2: Doncs sí, Joan Carles, també l'he escrit.
4: Doncs res, ja penjarem l'enllaç a les xarxes del programa.
2: Fantàstic.
4: Molt bé, gràcies, Elisabet.
2: Gràcies a vosaltres.
4: Fins la propera.
2: Fins aviat.
1: El Cercle dels Mentiders, un programa de ràdio per viure la literatura.
5: Hi ha capell de conill!
6: A les dones pes!
5: El que digui aire!
7: Anunciaven el seu negoci. Cridaven perquè tothom sapigués que la seva botiga era al carrer.
1: En Salvador Espriu va recollir aquestes veus a la seva obra Les veus al carrer. Seguint aquesta estela, en Joan Carles Martín dona la veu a aquells establiments de la nostra vila ja desapareguts. D'aquesta manera fem que l'Arenys desaparegut no s'oblidi.
4: Abans d'entrar en matèria, i no sé si ho he comentat algun cop, i si ho he dit, ho tornaré a dir igualment. Una part tan o més interessant que esbrinar els orígens i el que esdevingué dels negocis dels que us parlo són les xerrades que tinc amb les persones que els van regentar, o bé els hereus dels negocis. Doncs, bé, avui us parlaré d'una botiga que inspira relaxació i descans. I no és difícil d'endevinar que es tracta d'una matalasseria, encara que bé podria tractar-se d'una botiga de sofàs. I he xerrat amb el que va ser l'hereu d'un negoci que es va començar entre l'any 1890 i el 1900, encara que això no ha quedat prou clar. I la persona amb la que he xerrat ha sigut en Teo Valls. Doncs vàrem seure a la terrassa coberta i per fumadors d'un conegut establiment de la Riera, la del Bisbe Pol. I tenint en compte que era dilluns, pels assidus d'aquests establiments no s'hi costarà endevinar que es tracta de l'Open Sports. Durant la xerrada, un munt de gent es va aturar a saludar-lo amb afecte, amb la qual cosa vaig poder confirmar el que ja sospitava. En Teo és una persona estimada per la gent. I no m'enrotllo més, però el cas és que la seva trajectòria ha estat planera, encara que de feina no els hi va faltar mai. Fins i tot, algun matalàs varen comprar per casa, amb el detall de que, i això m'ho va avançar la meva dona, que sempre acompanyava el producte amb un detall, o bé un peluix o bé uns coixins, segons la qualitat i el preu del matalàs o matalassos. Una qüestió que em tenia encuriosit era en quin moment el tradicional matalàs de llana va començar a passar la història i a ser substituït pel de molles. De fet, a casa meva hi havia matalassos de llana i recordo haver vist com el matalasser de la zona d'on vivíem venia a casa, el desfeia, estarrufava la llana per tal de que quedés esponjosa i suau, rentava el teixit i el tornava a muntar amb vetes noves. Una tasca artesanal d'amables resultats. Entre l'any 1945 i el 1950, els matalassos de llana ja van anar de baixa i van començar a tenir més tirada els de molles, cada vegada amb una tecnologia millorada, fins l'arribada del làtex, el viscolàtex, el viscolàstic, etc. Arribant així a l'excel·lència en el descans i la son. Anys més tard, un home de Sabadell va inventar una màquina estarrufadora de la llana i en van comprar una, amb la qual cosa ja s'enduien la feina a casa, en lloc de fer-la in situ. Tret de quan anaven a hotels, com l'Hotel Colón de Caldetes, que carregaven la màquina estarrufadora i ho feien allà mateix. També anaven a refer els matalassos de Cal Cònsol, allà on Caldetes torna a ser Arenys de Mar. Cal Cònsol, que el seu nom oficial era Colònia Andersen, era una urbanització de torres de lloguer per guiris que va fundar i regentar un home que va ser cònsol de Suècia, d'aquí, el de Cal Cònsol. Aquesta dada, de fet, està una mica agafada pels pèls, com em va indicar en Teo. El negoci es va obrir entre l'any 1800 i 1900, però no va ser fins al 1924 que el pare d'en Teo va comprar-lo. I entre aquest any, 1924, i el 2010, en Teo va agafar les regnes del negoci, perquè els pares ja els hi tocava descansar. I bé que ho van fer, perquè aleshores no van deixar de viatjar. I sí, ja fa 12 anys que en Teo va agafar la jubilació i ara viu d'allò més bé envoltat de la seva colla d'amistats i l'escalf de tothom que se'l troba. I una cosa que em va explicar en Teo, també, que, bueno, que és interessant com a anècdota d'explicar, que no té res a veure amb la matalasseria, eh? Però al carrer de Vall, al final, ja tocant a la plaça del Casino, fent cantonada, amb un cantó, i em penso que el cantó de Mar vivia en Zenon de Pol, i a l'altre cantó, a l'altra cantonada, a la casa de l'altra cantonada, en Ferran de Pol.
2: Jo recordo haver-ne vist a casa els meus avis de matalassos de llana.
4: I tant, i justament això que comentava, de que a casa meva hi havia matalassos de llana, i això, clar, havia de ser després del 1961. Però, bueno, en qualsevol cas, sembla ser que a partir d'aquestes dates els matalassos de llana van deixar de ser la font principal de descans.
2: Però vols dir, no eren pitjors de molles, aquell nyic-nyic que feien?
4: Sí, però, bueno, però van anar evolucionant, sí, home, la remor, aquesta remor típica, però jo crec que eren més dels sunyers que no pas dels matalassos. El nyigui-nyigui aquest típic i recurrent. Doncs res, fins aquí les meves veus del carrer d'avui.
6: Ràdio Arenys. La primera en entreteniment.
8: I ara, un conte. Bé, una mentida. O no?
9: No us sabria dir si serà una mentida o no el que us explicaré, però per si de cas començarem amb una veritat que es pot constatar. Vet aquí que fa 395 anys que a París hi va néixer en Charles Perrault. Era un escriptor de la cort d'aquell rei d'en Lluís XIV, que és el que regnava llavors allà a França, i es dedicava a diverses coses. Una de les tals era escriure, i es veu que, quan ja era gran, un dia se les van pescar i va recollir tota una sèrie de contes que anaven pel món. En aquella època no s'havien explicat mai a la canalla. Els contes anaven viatjant pel món des de fa mil·lennis i anaven de boca a orella i anaven canviant, però sempre canviaven en els mesells de la gent gran. Sempre s'explicaven per gent gran. Els adults explicaven en els altres adults. I si la canalla els escoltava, mira, que els escoltessin. Però ningú s'escarrassava a explicar històries i contes en els més petits. En Charles Perrault va ser el primer que va recollir uns quants contes d'aquells que corrien feia segles i segles per adults i els va reescriure amb la intenció que els més joves se'ls poguessin llegir. I per tal motiu és el que es considera que va ser l'iniciador de la literatura infantil i juvenil. El que passa és que la història, una de les històries, la que us explicaré jo avui, que ell va reescriure perquè la sentissin o se la llegissin els més joves, diríeu ara, home, no és precisament infantil. No, però és que ell la va recollir i era molt pitjor. Aquesta, la que us vull explicar avui, és la història, el conte de la Bella Dorment. Us en recordeu del conte de la Bella Dorment? Aquell conte que hi ha una princesa que es punxa perquè unes bruixes han dit que es punxaria quan fes el canvi, quan es fes gran, i aleshores quedaria allà dormida i no es despertaria fins que no vingués un príncep que se l'estimés, li fes un petó i aleshores ella es despertaria i s'hi casaria. Us en recordeu d'aquesta història? Doncs bé, aquesta història és molt antiga. Molt. Es calcula que ve del segle XI o XII i que se la varen empescar els trobadors. Bé, se la varen empescar. Se la varen inventar o la varen escriure perquè ja corria per allà alguna història d'aquelles que anaven només de boca a orella. Doncs bé, en Charles Perrault també la va recollir i quan va recollir aquesta història, aquest conte parlava no pas d'un príncep, sinó que parlava d'un rei, que estava casat amb una reina i que en aquella reina no se l'estimava perquè no li agradava, perquè no hi volia continuar casat, però hi estava casat, i aleshores no hi tenia fills, i que un rei i una reina no tinguessin fills era una cosa molt greu, perquè, és clar, si no hi havia un hereu, on anirien a parar? De manera que la reina, a fi efecte de tenir fills, sempre reclamava la presència del rei, sobretot en el llit, i el rei, en el llit de la reina, no hi volia pas anar perquè no l'estimava ni gota. S'explica que el rei sempre li deia «Sí, ja vindré, majestat, ja vindré, perquè hem de tenir un fill!» I tot dient-li això, el rei se n'anava. I se n'anava cap a un costat, cap a l'altre, cap al castell, cap als pobles, cap allà on trobava mosses que li agradaven més que les seves esposa i a elles els hi donava allò que li privava a la seva esposa. Un dia explica la història que el rei va arribar a un lloc on hi havia un castell, allà dalt, i un castell en el qual no hi havia pujat mai, i li varen dir que allà hi havia una dona adormida, que era fadada, i que això era una llegenda, i que la gent s'ho empescava, però que el cert és que ningú hi podia pujar, i només hi podria arribar aquell que fos un príncep. I el rei va dir que ell ho era, perquè tots els reis són prínceps, perquè els prínceps són els principals de cada reialme. I vet aquí que aleshores ell, com que podia pujar-hi, hi va entrar i va trobar, sorprenentment per ell, en aquella noia que li havien dit adormida a un llit. I en allà, en aquell llit, vet aquí que s'hi va acostar, la va destapar, la va veure tan maca i fresca i viva, però adormida, que en lloc de fer-li un petó, li va fer l'amor. I sorprenentment per ell també, la noia no es va despertar en cap moment. I el rei, sorprès perquè no es despertava, però content per lo que acabava de fer, de tant en tant hi anava i repetia l'acció. I aquella noia mai es despertava. I quan el rei tornava en el castell amb la seva esposa, l'esposa li deia: «Majestat, veniu, que hem de tenir un fill». I el rei li repetia: «Sí, vindré». Però mentre deia això, el rei reculava i se n'anava. Un dia, el rei va tornar en el castell on hi havia aquella noia i, aquella vegada, la noia estava desperta. I a un braç hi tenia un nen, i a l'altre braç hi tenia una nena, acabats de néixer, que els estava donant el pit. I la noia, desperta, quan el va veure, el va reconèixer, li va dir: sou vos qui m'heu fet aquests dos fills. I aquella princesa es va enfadar molt. Li va explicar que les fades li havien explicat tot el que havia succeït, i que això no estava bé, i va posar en aquell rei de volta i mitja, tot queixant-se. El rei, molt penedit, es va agenollar al seu costat i li va explicar la seva situació. La princesa va callar, es va enamorar d'ell, i el rei la va complaure amb tot el que ella volia, i anava tot sovint a veure-la, i estava molt content el rei, perquè hi tenia dos fills, que justament era el que volia. Però aquells fills i aquella noia no se'ls enduia mai en el seu castell, perquè en allà hi tenia l'esposa. I l'esposa, malfiança del rei, vet aquí que el feia espiar. I una nit el rei va parlar en somnis, i en somnis va anomenar aquells dos fills que tenia. La reina va fer enviar un espia que els seguís per veure qui eren aquelles dues criatures, i aleshores va descobrir que eren fills del seu marit, uns fills que no havia volgut tenir amb ella. I la reina, enfadadíssima, va manar a l'espia que li portés les dues criatures, que les segrestés, si és que feia falta, i els hi portés. I quan els hi va portar, va demanar al seu cuiner que les cuinés com si fossin dos porquets i que les donés a sopar en el rei. El cuiner, esclar, això no ho va poder fer, no va voler fer, més ben dit, i les va reservar, se les van dur a la seva cabana en el mig del bosc perquè la seva dona en tingués cura. Va cuinar aleshores un parell de porquets i els va donar en el rei. La reina d'això no se'n va donar i li anava dient: «Majestat, mengeu, que de lo vostre mengeu». I el rei li contestava: «Sí, estimada esposa, i tant que de lo meu menjo, que vos, en aquest matrimoni, no hi heu portat ni fills». I la reina girava els ulls mirant al cel, però no deia res. Expliquen que la reina també va voler fer el mateix amb aquella dona, la mare de les criatures, amb aquella princesa, i quan la va tenir en el castell, just en el moment en què la volien matar per donar-li per sopar en el rei, vet aquí que aquella princesa va començar a cridar en aquella cuina, i tal esbalot va fer que els crits varen arribar en el menjador, allà on hi havia el rei. El rei va anar cap a la cuina, va descobrir-ho tot, i es veu que, segons diuen, a la reina la va repudiar, i es va casar una altra vegada, ara sí, amb aquella princesa amb la qual ja tenia dos fills. I diuen els que ho expliquen que varen ser feliços i varen menjar nissos. El que passa és que la reina, pobreta, ella no feia altra cosa que defensar el seu estatus, escolta'm, que no sigués casat el rei si no l'hagués volguda.

0: Doncs aquesta història que acabeu de sentir és la història que va sentir en Charles Perrault que s'explicava, la que només s'explicaven els grans. I aleshores ell la va agafar i la va arreglar a la seva manera perquè se la poguessin escoltar la mainada. I en lloc de fer que fos un rei que li fes el salt a la seva esposa, el que va fer és que, en lloc del rei, ja us dic, era un príncep. I el problema estava amb la mare del príncep, que es veu que era ogressa, i tothom sap, i més abans se sabia, que les ogresses es menjaven a la canalla i a les jovenetes i als jovenets també. I per això la devia fer ogressa. I aquest príncep feia el mateix que el rei, d'altra banda. Se n'anava de picos pardos per allà on te trobava alguna mossa que li fes cas. I va sentir allò de que en aquell castell hi havia una llegenda d'una noia jove que només hi podia anar un príncep i que aquella noia estava allà dormida i el príncep hi va pujar i la va trobar i en lloc també, com el rei, en lloc de fer-li un petó, li va fer l'amor i també hi va tenir dues criatures. I estava molt content el príncep amb aquelles dues criatures. I quan es va morir el seu pare, de príncep, va passar a ser rei. I aleshores va ser quan va portar a la princesa amb les dues criatures que ja tenia cap a casa seva. I quan la mare, és a dir, la sogra, va veure a la jove, es va enfadar molt. I quan el rei, el nou rei, se'n va haver d'anar a la guerra, que va quedar la mare com a regent, com la que manava perquè tenia més experiència, aleshores la reina va manar que cuinessin les dues criatures perquè se les volia menjar ella, però el cuiner, igual que amb l'altra versió més antiga, va guardar les criatures a la cabana del bosc, allà on ell vivia amb la seva esposa, i el mateix va fer quan la reina va demanar que cuinessin a la mare de les criatures, és a dir, a la seva jove. Va cuinar dos porquets i una gasela per simular la mare i la reina se'ls va ben cruspir, ben tranquil, es va quedar tipa, per cert, pensant-se que s'havia cruspit a la jove i en els seus dos nets. Però un dia, caçant, la reina els va descobrir i aleshores els va prendre i els va voler cuinar dintre d'una olla juntament amb el cuiner i amb la seva esposa per ser uns traïdors i just en el moment en què els anava llançant a l'olla, esclar, va arribar el rei i en veure tot aquell maramango, aleshores la reina, que es va veure perduda, en lloc de donar explicacions, diu la llegenda, el conte que va escriure en Perrault, que ella mateixa es va llançar de cap a l'olla, es va morir i el rei amb la seva esposa i els seus dos fills varen viure, ara sí, feliços i contents i varen menjar tots els anissos que varen voler. Aquests són els canvis que va fer en Charles Perrault d'aquella història truculenta per adults i que a la seva manera, d'aquesta forma, es podia explicar a la canalla. Avui en dia, amb les versions més modernes que hi ha, que varen fer ja al segle XIX els germans Grimm, doncs la història està encara més rebaixada i s'acaba amb que el príncep veu la princesa i li fa un petó. Però ja us dic jo, i vosaltres ara ho heu vist, que els petons en els contes amaguen moltes coses. I aquest petó de la Bella Dorment és un dels que amaga més i més coses. I que els contes, els que són per canalla, malfieu-vos-en. Segur que venen d'una història molt més forta, molt més sucosa, que s'havia explicat des de feia molts anys per adults. El rei més savi que hi ha hagut i que hi haurà mai en tot el món ha estat el rei Salomó. I el rei Salomó tenia una amiga, que era la reina de Saba, que déu-n'hi-do també l'ullesta que arribava a ser. I cada vegada que es veien, cada vegada, a més d'estimar-se, es veu que es parlaven. I cadascú el que deia eren coses llestes, eren enginys, eren pensaments. La qüestió era ser cadascú d'ells més intel·ligent que l'altre. Un dia expliquen que el rei Salomó se'n va anar a veure la reina de Saba i que la reina de Saba ja ho tenia tot a punt. Ui, ara, no m'atraparà pas, no m'enxamparà pas aquest rei, no? Perquè jo li he preparat una cosa, sí. La reina tenia pensat de fer-li una pregunta al rei. La reina havia preparat en una habitació gran, en una sala molt gran que tenia en el seu palau, tota tancada a aquella sala, i havia preparat un jardí. A tots els seus artesans havia dit que li fessin flors de tota mena i que les fessin de tal manera que totes aquelles obres havien de semblar flors i plantes de veritat. Expliquen que la reina de Saba, com va tenir tota aquella gran sala, plena, amb aquell jardí tot artificial, que no n'hi havia ni una sola de natural d'aquelles plantes. Vet aquí que aleshores la reina de Saba va anar en el seu jardí tot ple de plantes normals, vaja, naturals. En va agafar una i la va posar entremig de totes les artificials. Expliquen que quan va venir el rei Salomó, la reina de Saba, després de saludar-lo, li va dir: vine, que t'he de fer una pregunta. A veure si ets tan llest com diu tothom que ets i com jo sé que ets. A veure si és veritat. Mira, veus tota aquesta sala? Doncs tot aquest jardí que t'he posat aquí, tot és de flors artificials. Bé, tot no. N'hi ha una d'aquestes flors que és natural i que tu has de descobrir sense tocar-la, sense ni tan sols ensumar-la. Va, vés, passeja-t'hi, ni t'hi acostis. Bé, només amb la mirada. Busca quina és la flor natural. I el rei Salomó es va mirar la reina de Saba. Va dir que sí i se n'hi va anar. I va començar a passejar i a passejar i a passejar. Mirava aquí, mirava allà, mirava més enllà, i totes les plantes, totes les flors li semblaven fantàstiques. No n'hi havia cap que semblés artificial, totes eren molt maques i molt ben fetes. El rei Salomó començava a suar, però no era pas de calor, no. Vet aquí que suava perquè veia que en allà la reina de Saba l'havia enxampat, que era més llarga, més intel·ligent, més llesta en aquell moment que no pas el que ell era. I aquella suor, vet aquí que la reina de Saba la va veure. I la reina de Saba li va dir: que sueu, majestat. I el rei, no ho va voler pas admetre. Va dir: no suo pas, però si voleu obrir alguna finestra, mira, us ho agrairé.
1: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
2: Benvinguts, amics de Ràdio Arenys, en el programa El Punt de l'Interrogant, una setmana més. Gràcies per obrir-nos les vostres portes, haver sintonitzat el 91.2 de la freqüència modulada Ràdio Arenys. Avui, al Punt de l'Interrogant, ens preguntarem: quina és la mort digna? Tots som diferents persones i tots configurem una manera de pensar diferent, i la mort ens uneix bastant, perquè tots hi hem de passar, com el néixer. Per tant, avui el programa ens escoltarem molt bé què opinem del plantejament que se'ns fa. Avui farem possible aquest programa l'Octavi García. Què tal, Octavi?
3: Hola.
2: Gràcies per venir. També hi ha la Francina Jaume Andreu. Què tal, Francina?
4: Hola, què tal?
2: Benvinguda.
4: Gràcies.
2: El Joan Ripoll. Què tal, Joan?
5: Hola, content de seguir, com sempre.
2: Perfecte. I també està amb nosaltres la Rosa Puertas. Què tal, Rosa?
6: També molt contenta, gràcies.
2: Perfecte. Aquí us parla el Francesc Colli, en els serveis tècnics de Ràdio Arenys, el Joan Bosch, que ell fa possible que tot quedi ben gravat, ben emès. Tal com us deia, amics, tots els guions els podeu trobar en el nostre web, www.elpuntdelinterrogant.cat, i també ens podeu seguir per als Instagram i per Facebook. Ens trobareu també en els YouTube si poseu El Punt de l'Interrogant. Avui ens plantegem: quina és la mort digna? Ens presenta el guió la Francina, quan vulguis.
4: Som-hi.
2: Gràcies.
4: Parlar de mort digna és entrar en una de les preguntes més profundes i sovint més incòmodes de la nostra societat. És un concepte que tots intuïm, però que no sempre sabem definir. Habitualment el vinculem a l'àmbit mèdic, al dret a no patir, a evitar intervencions que allarguin el dolor de manera innecessària, a poder decidir sobre el propi final. I, sens dubte, aquesta és una part essencial del debat. El concepte de dignitat aplicat a la mort no té una definició única tancada, però apunta sempre una idea central: reconèixer la persona com a subjecte amb valor propi fins al final de la vida. Quan parlem de mort digna, no parlem només de com morim, sinó de com respectem la persona en aquest procés. Però és això només, és només això una mort digna? En aquest programa volem obrir la mirada i anar una mica més enllà, posant sobre la taula tres grans qüestions que travessen aquesta idea. La primera és el respecte a la voluntat de la persona. Poder decidir com volem ser atesos, quins límits posem als tractaments, com volem viure el nostre final. En el fons, es tracta de no perdre la veu en el moment més vulnerable. La segona té a veure amb el patiment i l'acompanyament. No es tracta només d'evitar el dolor físic, sinó també de cuidar el patiment emocional. Morir amb dignitat vol dir poder sentir-se acompanyat, escoltat, sostingut. Vol dir no estar sol si no ho volem estar. I la tercera, sovint oblidada, és el sentit del comiat, perquè una mort digna no acaba en el moment de morir. Continua en com ens acomiadem, quin espai donem al record i al vincle, si el comiat respon realment a qui era aquella persona o si, per contra, es converteix en un tràmit ràpid i despersonalitzat. Però aquí és on apareix una pregunta incòmoda que gairebé mai es formula. És possible una mort digna dins d'un sistema que no està pensat per la dignitat, sinó per la gestió ràpida de la mort? Vivim en una societat que ha sabut medicalitzar molt bé el final de la vida, però que sovint ha deixat en segon pla l'acompanyament humà i el sentit del comiat. La mort s'ha convertit, en molts casos, en un procés eficient de protocols, terminis i serveis que s'encadenen. I en aquest engranatge, les persones, tant qui mor com qui queda, poden quedar desplaçades. Al llarg del programa reflexionarem sobre aquestes tres dimensions, la voluntat, l'acompanyament i el comiat, des de diferents mirades, la mèdica, la individual i la social. Al capdavall, parlar de mort digna és parlar de com volem viure fins al final i de com volem ser recordats.
2: Molt bé, moltes gràcies, Francina.
4: A vosaltres.
2: Preguntarem primer a la Rosa què ressaltes d'aquest guió i què hi afegiries.
3: Home, està feta per un especialista, eh? Vull dir que a mi m'ha agradat molt, però a més es nota que te l'has mirat de front i que te l'has hagut de mirar de front moltes vegades.
4: La mort?
3: La mort.
4: Ah, sí, sí.
3: Eh? I aleshores, doncs, això, bueno, dona una serenor, un poguer parlar-ne, eh? Amb dignitat, diríem. Eh? Jo ho explicaré més endavant. Aquesta setmana s'ha mort un amic nostre i justament ha fet una lliçó de com acomiadar-se. Ja us l'explicaré.
4: Perfecte.
2: Molt bé, serà el que hi afegiries, eh?
3: Sí.
2: Perfecte. Joan, què ressaltes d'aquest guió i què hi afegiries?
7: Doncs el primer que destacaria, que sempre ho faig quan convé, és que la Francina ha tingut la capacitat de concretar el missatge d'una forma breu i clara, donant molta informació, això és fantàstic, pels oients i pel debat, que uneix el concepte de la mort amb el de la vida, també no el separa, sinó que en formen part. També és una cosa que destacaria. L'incloure el concepte de respecte cap a qui mor, també perquè a vegades no se'ls té en compte i és important. I després, seguint una mica amb això, és el que ha donat continuïtat, dona continuïtat a la mort digna al més enllà del fet de morir. I això també és un tema que cal parlar-ne. I crec que afegiria que penso que ella també ho dibuixa al seu guió, però que una mort digna es planifica i es pensa en vida. Quan la persona és sana i proconscient i pren consciència de la seva finitud, sense por, ha de ser capaç de pensar en la mort. I això inicia el camí d'una mort digna. La mort digna no succeeix d'un dia per l'altre. Un ha d'haver fet una reflexió prèvia.
2: Mm. Sí, sí, si volem una cosa digna l'hem de plantejar nosaltres.
7: Correcte, i des del minut zero és igual que tenir 20 anys com tenir 60 en el moment que decidim, podem decidir fer-ho en qualsevol moment.
2: Perfecte. Octavi, què ressaltaries del guió i què hi afegiries?
8: Bé, jo em quedo amb l'últim paràgraf, l'últim, no? Me sembla ben estructurat i ben reflexionat i equilibrat. Jo em temia una altra cosa, no? De totes maneres, el que acaba de dir el Joan Ripoll, per mi, és el meu pensament. Ho diré d'altra manera. Jo crec que la mort no ha de ser un objectiu. No és un objectiu, és un resultat. El que és un objectiu és la vida. O sigui que aquí, això de preparar-se per la mort, a mi em sembla un exercici bastant ineficient, ineficaç i poc productiu. Una altra cosa és que el fet de la mort, que és un fet, no és una conducta, no és un procés de pensament, és un fet biològic. La mort és un fet biològic, que passes de l'eros al thanatos, del ser a la mort, a la mort. Això ho construeixes de per vida. És el que tu estàs dient al final. Tu la mort teva digna l'estàs construint des de que vas néixer. Però no amb l'objectiu de que sigui una mort digna, sinó l'objectiu que sigui una bona digna, una vida digna que et porti a morir digna, amb una història digna. Ara, després, si a la mort de morir tens els iaios, les iaies, les tietes, no sé què. Si fan el càntic de no sé què, te foten un gregorià, tot això. Això és paper mullat. Per tant, estic una mica amb el que tu has dit i vull concentrar-me en que amb la pèrdua de temps que representa, per mi, centrar-se massa en el fet protocolari dels últims moments de vida. A mi sembla pèrdua de temps, sobretot si no s'ha tingut en compte que és un resultat de lo que has guanyat durant tota la teva vida. Això sí que s'ho has de tenir en compte. Però quan t'estàs morint, no val ni siquiera ni t'hi pensis. Haurà existit el que tu hagis fet.
2: Molt bé, gràcies, Octavi. Per la meva part, Francina, m'ha encantat aquesta, el guió, i ressaltaria aquest tros final que poses, que és una pregunta incòmoda, que gairebé mai es formula. És possible una mort digna dins d'un sistema que no està pensat per la dignitat, sinó per una gestió ràpida de la mort? Aquesta, jo em centraria en aquest aspecte, no? I com a aportació diria que la mort digna és aquella que es prepara com si fos un viatge. Vull dir, de la mateixa manera que a vegades preparem per anar a Irlanda o al Japó o anem a Egipte, pues, també cal preparar en vida aquesta mena de viatge que potser ens toca fer, si és que creiem que és com un viatge, no? Però per tal d'evitar aquesta pregunta incòmoda, que pot ser per molta gent molt incòmoda, i diu, jo ja no hi vull pensar-hi amb aquestes coses. Vull dir, quan arribi, arribarà i ja s'encarregaran. No. Si el plantejament és ja s'encarregaran els familiars i ho deixem en mans dels familiars, aleshores, fent una mica el que deia ara l'Octavi i en Joan, no fem una vida digna, no? No tenim una vida digna, perquè les coses en dignitat es preparen. Quan un vol celebrar un aniversari, bé, es prepara que a les 12 del migdia tothom ha d'estar allà a taula per poder celebrar, pues això igual, no, Francina?
4: És que, bueno, jo voldria discrepar una miqueta de l'Octavi amb tot el meu respecte, Només voldria fer un apunt, i és que la teva visió penso que parteix de la idea, i si m'equivoco em corregeixes, que la mort és un fet biològic que es produeix en qüestió de segons. I jo entenc la mort com un procés que comença en el mateix moment de néixer. És a dir, és un procés de desenvolupament, envelliment, i en el moment en què has nascut ja estàs morint. Aleshores, sí que estic d'acord amb això que dieu, de que és molt important viure amb dignitat, però el nostre procés de morir pot ser llarg, i no vol dir que sigui perquè tenim una malaltia. pot ser simplement doncs, perquè tenim un procés d'envelliment durant anys i no sempre la dignitat d'aquest procés i d'aquesta etapa de la vida fins que arribem en el moment de desencarnar-nos del cos depèn de nosaltres i de la nostra voluntat. Depèn molt d'això que tu ara deies a Francesc de com està muntada aquesta societat i de quines opcions ens dona. Hi ha vegades que podem triar conscientment, però hi ha moltes vegades en què se'ns imposen una sèrie de circumstàncies que no hem triat.
2: Sí, a veure, també ens podem plantejar que hi ha moltes classes de morts. O sigui, en vida un es pot anar desempallegant de moltes bagatges que porta la motxilla, no? Perquè ens lliguen i portem aquest pes que a vegades no ens deixa viure i, per tant, ens cal alliberar-nos d'aquesta... I aquest alliberament són morts que anem produint al llarg de la vida per tal de viure més àgils, més còmodes amb nosaltres mateixos, en la nostra pròpia realitat que volem, no la que se'ns ha estat imposada. Naturalment que si parlem de la mort física, que és el que avui estem parlant, doncs hi ha unes fases que potser ja ho has marcat tu, hi ha tres fases que dius el respecte a la voluntat de la persona, la segona té a veure amb el patiment i acompanyament i la tercera en el sentit del comiat. O sigui,

0: i a la tercera el sentit del comiat, pues, és el moment que liquides la hipoteca. Però no estem parlant d'això, estem parlant d'aquesta dignitat que cada persona s'ha de construir, s'ha de buscar, de com vol ser, i tothom ha vist aquesta realitat de que se'ns ha mort el pare, la mare, un germà, o se'ns ha mort un familiar proper, o un fill o una filla, pues, per tant, estem parlant d'això.
1: Puc fer una pregunta?
0: Sí.
1: Com definiríeu vosaltres el concepte de dignitat del ser humà? Tu, Rosa, com ho definiries?
2: Tant com definir, diríem. Penso que el respecte a la persona seria el primordial en aquí. I jo el que volia explicar era dues experiències, diríem, de dos amics que s'han mort en qüestió d'un mes i mig, i aleshores del respecte diferent que nosaltres com a amics hem donat. No? Per tant, diríem que el respecte és el primer. Fins ara ens ha preocupat com morir-se, o sigui, no morir-se amb dolor, amb una agonia, vull dir, estem al primer món, i és clar, quan estem parlant d'això tenim gairebé totes les avantatges. Quan parlem del tercer món o del quart món o del etcètera, vull dir, les morts, bueno, no vull ni pensar-ho, val? Per tant, pobrets, a nosaltres ens queda una esperança de dir no em deixaran morir patint, val? I cridant. Això per un costat. Per tant, l'atenció aquesta mèdica, l'atenció que ens puguin fer, d'acompanyament, aleshores això, i el respecte a les últimes voluntats, que diríem, no? Aquest respecte, aquesta mort digna, també aquestes últimes voluntats. Jo penso que aquest que s'ha mort fa encara no 3 dies o 4, va voler ell afrontar la mort, que ja sabia que es moria, que estava en l'agonia, va voler-se despedir de tothom, de més o menys, ja no dic de la família, els seus fills, etc. No? Sinó pues, d'alguns amics, etc. No? O sigui que per infondre'ls, doncs, com una dignitat, no? Que era capaç de poder-se acomiadar. Això no tothom ho va entendre així. Hi havia gent que això d'anar-se a acomiadar s'agafa pues, amb ui, què faré jo aquí ara? Una cosa així, oi? I l'altra persona ho va voler-ho fer molt més discretament, diríem. No tan afrontant, perquè quan preguntaves com es trobava tot això, pues, donava llargues, no concretava. Aleshores, doncs, intentes fer un acompanyament, intentes, soc aquí, val? Pel que calgui, diríem, si és que cal alguna cosa. Val? Jo penso que el respecte a les últimes voluntats, per mi, destaca el que és morir dignament. Jo diria això.
1: Jo afegiria que és també una mica el respecte als valors de cada persona.
2: Home, però ja, quan dius això, ja li poses uns valors.
1: Sí.
2: Clar, perquè ell vol una cosa, una altra...
1: Però jo puc no haver manifestat les meves últimes voluntats i que la meva família sàpiga quins són els meus valors, els valors que han presidit la meva vida, no? I que els respectin.
2: Però, per exemple, quan la mort es pot preveure. Després hi ha les morts de sobte, sobtades, sí, que aquestes no pots preveure.
1: No.
2: Llavors sí que aquest respecte és com el coneixies en aquella persona i de dir, bueno, quin acompanyament fem? Perquè tu estàs xocat d'entrada. I llavors...
3: Jo volia, respecte que tu dius, em sembla interessant allò dels valors, per suposi.
2: No, això
3: però
2: dels
3: que,
2: valors.
3: Aquí tenim problemes de fondo, d'interpretació. Molt interessant.
1: A veure, va.
4: El teva dignitat no depèn del que pensin de tu,
2: No. No, com tu vols.
4: No, ni depèn del resultat del que tu vulguis, Depèn dels valors, que són algo propi, són algo íntim.
2: Escolta,
4: amb quanta gent amb molts valors...
2: Per això és el respecte.
4: Sí, però ella ha dit un afegit, i com et veuen els demés?
1: No.
4: Sí, bueno, ho has dit. Com això repercuteix als demés? Mira, els meus valors, si jo sóc una persona honrada, reflexiva, i porto un estil de vida amb valors universals, reconeguts,

0: coneguts, socials, valors d'alt nivell, tu has de fer el que has de fer. Després et reconeixen o no, et reconeixen o no, et reconeixen o no. I això és una cosa que tu t'ha d'importar relativament. O sigui, tu no et mores perquè et reconeguin. Tu et mores perquè no tens més nassos que morir-te, que quedi ben clar això, no perquè tu vulguis, però que has portat una vida amb valors, tu, i has fet lo possible perquè aquests valors funcionin, i has fet lo possible perquè aquests valors transcendeixin, impregnin al teu voltant i milloris al teu voltant. Amb els teus valors, milloris el que et rodeja. Si tu fas lo possible perquè això sigui, no importa la mort, és que no té cap importància. Perquè en el procés de mort, aquests valors que tu durant 50 anys has estat treballant, ni milloraran ni empitjoraran. Home, si mores pixant a la boca de tothom, home, tu mores de mort digna, simplement mores sense... Amar. Mira, mores havent fet tres coses, si em permets. Deixeu-me dir ara una tonteria, perquè si no ens posem massa serios. Hi ha tres coses. Primer, has d'haver fet testament.
1: Ui, antigament ningú en feia.
0: Després, tens que tenir pagat l'enterrament.
2: Sí. O no.
0: Perdona, jo t'he dit parlant una miqueta en plan superficial. Mm. Tens que tenir pagat l'enterrament. I la tercera, la més important, i no esperar que els altres paguin les teves deutes. Són les tres coses operacionals molt importants, perquè tu pots gaudir d'una vida gastosa i que la factura la paguin els teus fills. Això, així. Això són temes operacionals. Per això, això és una broma, és un gag, eh? Lo important és la dignitat, tu has dit, els valors, que t'acompanyin de per vida. I aleshores pots morir molt tranquil·lament. Si tu tens la consciència tranquil·la d'haver-ho fet amb els valors universals de respecte als demés, tu pots morir tranquil·lament. Lo demés no importa massa. Crec jo, eh?
3: Sí, però, Octavi, de fet, estàs venint tot i que dius que la mort no és un objectiu, però sí el fet de viure amb valors i viure amb dignitat, el que podríem entendre com a dignitat, vulguis o no, t'acosta inevitablement a una mort digna. Inevitablement.
0: És un resultat. La mort no és un objectiu.
3: No, precisament no tens un objectiu, però és un fet que succeirà, és una conseqüència, que vulguis o no, en el moment que no t'esperis, o sí, succeirà. Llavors, no dic que hagis de tenir un manual de vida
0: digna,
3: diguéssim, digna o envoltada de valors universals, pensant que quan mori això em servirà. No, no, tu has de viure d'una forma respectuosa i digna amb els altres, tant com es pugui, com et deixin. Però a vegades és molt difícil, però en aquest món que vivim. Però bé, però no, a mi no tinc cap mena de dubte que, independentment de la forma que mori, perquè procuraré això, que no evitar els dolors físics, però això no m'ho... Jo puc imaginar-me que serà així, però podria succeir de qualsevol altra manera. En qualsevol cas, el que resti de mi i el procés aquell de morir serà... Podré ser considerat que jo estic experimentant la mort digna i que les persones que queden darrere meu podran considerar que aquella ha estat una mort digna.
4: Jo me l'havia plantejat aquesta pregunta també, si no hagués sortit tard o d'hora l'hagués plantejat jo també, i ho la tenia apuntat, i la dignitat penso que, i també ja s'ha dit aquí, la dignitat la marca cadascú pròpiament.
0: Clar.
4: La dignitat, o sigui, qui pot parlar de la dignitat sinó d'un mateix.
0: Exacte.
4: No? O sigui, jo no puc dir el que estem fent ara és digne. Jo, per mi, el programa és una cosa digna. Ara cadascú podrà dir, pues, per mi no, mi és un... Bueno, que, el que vulgui, no? Ara, aquesta dignitat passa perquè hi ha una valoració i, naturalment, hi ha un respecte. Jo no faig les coses perquè si... sinó que valoro el meu sentit de vida, els meus valors, naturalment, i... si això em causa doncs un respecte a mi mateix. O sigui, m'he cregut la vida, que per això he nascut, i aquesta creença de que és un servei o és un fer un programa, pues sí, és aquesta la cosa, però jo hi tinc tot el respecte i ho faig amb tota dignitat, eh? Dignitat, per això surt la paraula aquesta. I per altra part, parlar de ser digne o no, jo penso que és una cosa merescuda. Per què? Perquè també és un do que et dona la vida mateix. Com vius tu la teva pròpia vida? Doncs la vull viure dignament. Però això ho has merescut o no ho has merescut? És com un premi, no? Cadascú sap com es tracta a si mateix, no?
2: I naturalment,
4: si és merescut, és apropiat. O sigui, si fem un programa o si faig la meva vida serà de pagès, de fuster o d'advocat o el que vulguis, però serà una cosa apropiada. Per què? Perquè va amb tu i és com un engranatge d'un rellotge que fa cric, cric, no? I
0: que... Permetem que ompli un segon. Això és un copiar-pegar, el que vaig a dir, perquè lliga absolutament amb el que tu estàs dient. Mm. I és una definició que tu has demanat, també, no? Suposo que n'hi ha moltes, no? Però aquesta és una definició bastant acadèmica. Diu, la dignitat és un valor inherent. Tu n'has parlat ara. Absolut e inalienable de tot ser humà. Reconegut com un subjecte mereixedor de respecte incondicional, clar, autonomia i llibertat, independentment de les seves característiques i condició social. Es fonamenta en la consideració de la persona com un fi en si mateixa, no com un mitjà. Vull dir que lliga una mica amb el fet del valor, que és una cosa inherent a la persona. El tens per ser persona.
4: Clar. Per això parlem avui al programa quina és la mort digna, o sigui, com jo vull la meva mort. O sigui, no puc parlar de la mort teva o del Joan, sinó que hauré de parlar de la meva mort.
2: Com... Però no penseu que, a part de que individualitzem molt, cadascú amb els seus valors, cadascú amb la seva, bueno, amb les seves característiques i les seves prioritats, però que hi ha una dignitat que, com deia l'Octavi, és atribuïble a la persona només pel fet de ser humà. És a dir, que tots els éssers humans del món tenen una dignitat...
1: Es mereixen la digna.
2: Tenen una dignitat només pel fet de ser éssers humans. Sí. I després hi han coses, diguem, doncs, com més personals, no?
0: Però cadascú aquesta dignitat l'operacionalitza diferent.
2: Però podríem concretar una mica més. Per exemple... Seria, consideraríeu digne vosaltres que una persona de qualsevol lloc del món, de qualsevol nivell cultural i econòmic, mori rabiant de dolor?
1: No. No, no, no. Això em sap
2: això
1: molt greu.
2: Això no depèn dels valors, no? No depèn de cap factor individual.
1: Depèn de les circumstàncies i del lloc on està.
2: Però podríem considerar que no és digne que avui un ésser humà mori rabiant de dolor, per exemple.
1: Clar. I també, per exemple, jo també faria una mirada en les persones que estan realment impossibilitades de tot tipus, val? Amb aquestes malalties que no es poden comunicar, no es poden dir res, i que potser inclús hi ha la soledat no desitjada. Però també podríem fer una mirada en aquí. Tenen el mateix dret de tenir una mort digna.
4: I el que tu deies també influeix molt també a vegades les creences de cada persona, perquè hi ha gent, jo no diré que la gent vol patir, però hi ha gent que potser el patiment que tu creus que allò és patiment, per ells no és patiment. O sigui, és que són mirades molt profundes, eh? Quan acompanyes gent pal·liativa, per exemple, dius, ostres, el que deu estar sofrint és un sentit teu,
2: però... El patiment és subjectiu.
4: Clar,
2: sí.
4: Clar.
2: I llavors... Però ja té una part subjectiva, no tota.
0: Pot tenir-la. Pot tenir-la. Mm. Hi ha molts místics que han fet del patiment una ofrena al seu Déu.
4: Exacte.
0: I han viscut així, naturalment. No és un tema que jo admiri molt, però el que diu la Francesa és veritat. Mm. Hi ha gent que fa ofrena... Escolta, hi ha molts religiosos al món que del patiment fan una ofrena al seu Déu. Mm. No, i porten un cilici a la cintura... Es foten cops de, com es diu, làtigo, com es diu en català?
2: Fan
0: del dolor una ofrena. No.
2: Però això és escollit, és volgut.
0: Sí.
2: És diferent. Aquí hi ha el factor
1: Clar, de la que voluntat. Estem parlant de les mirades d'aquests dolors que no vols i que no d'allò, i que et sap molt greu que passi.
0: Sí, però atenta a les circumstàncies de la teva mort, no la teva dignitat. Escolta'm, aviam si ens entenem. Tu pots ser un sant baró tota la teva vida i morir com un verdader gos.
1: Sí.
0: Això no atenta a la teva dignitat de mort, perdona.
4: Clar que no.
0: Això no atenta. Tu pots morir com un verdader gos, però tu has sigut un home honrat, treballador, has salvaguardat la teva família, no has fet mal a ningú, has ajudat a la gent i mores deixat allà com un racó. Això no es perd la dignitat.
4: Clar.
0: Cuidado, per això jo vull centrar-me molt en que no ens centrem molt en l'últim moment. Perquè a l'últim moment poden passar moltes coses, a l'últim moment, no?
2: Mm. És que a l'últim moment poden ser 3 mesos o 3 anys.
0: Exacte, 3 anys. Doncs en 3 anys poden passar moltes coses que no han passat durant els 50 anys anteriors. Tu, això de que mores des de que neixes, en fi, biològicament no és cert, però bueno, és igual. Mm. Tu vas, des de que neixes no mores, no estàs morint. Mores a partir de certa edat, que hi ha una degeneració cel·lular i biològica. Però tu vas construint, vas construint, vas construint, i tu al final mores com et toqui, amb dolor o sense dolor, a un país del primer món o del tercer món. Però això ja no... O sigui, en la vida hi ha una cosa que diu, preocupa't del que estigui al teu abast. De lo que no estigui al teu abast, no perdis el temps. Hi ha un principi en vida que diu que què és el que està al meu abast? La meva conducta en societat. Això està al meu abast. Ara, si al final el senyor que no vol que la seva filla agafi l'eutanàsia, perquè és un senyor molt religiós, això ja, aquesta filla, pobreta, que jo l'admiro moltíssim, estava controlada per forces que li eren superiors en un moment donat, i no es va poder fer l'eutanàsia fins al final.
1: Fins fa...
0: Però això ja no està... Gestiona el que pugui gestionar. Aquesta pobra noia va gestionar el que hasta on podia gestionar i al final se'n surt. I a la vida de tothom hi ha coses que controlem, cuidado, tampoc molt, molt a vegades, però altres que no podem controlar. I això que tu dius, tens raó, que arriba al final i pots tenir una mort horrible, amb dolors i...
4: Amb això que deies ara, Octavi, és veritat que hi ha gent que potser viu a la seva manera, el seu estil de vida és una manera, i podries dir, mira, viu dignament, però en canvi sembla com si fos un pobre, per exemple, com has dit això, que va morir mora com un gos, és l'Antoni Gaudí. Sí. Sabeu la seva vida,
0: exacte,
4: no? Era l'arquitecte...
1: coherent sempre.
4: Coherent, i vivia
1: austerament.
4: Molt austerament, i el van atropellar, i es pensaven que era...
0: I no s'ho creien que era ell.
4: I no s'ho creien perquè anava amb barba, el que sigui, i va morir deixat anar, no? I
1: al cap dos dies.
4: Sí. Això passa també amb molta gent que dorm al ras.
1: I... Sense sostre.
4: Sense sostre, sense sostre.
0: Però també s'ha de dir, per exemple, i perdoneu que insisteixi, una mica el que tu deies, que evidentment aquí ningú té la raó absoluta, vull dir, cadascú té una part, que a la civilització occidental, jo he estat als països àrabs, bastant. Cuidado, amb la civilització occidental i els morts, Cuidado, que els àrabs ens donen una lliçó, però bastant profunda, de respecte als iaios, de respecte als avis, De tenir la vida en família fins a l'últim moment, de cultivar una afinitat en general. En general, altra cosa és que tenen altres vicis, no? Però en quant al que respecta a la família i a la mort, els seus difunts són sagrats. Els seus cementiris són sagrats. Els seus cementiris són llocs de peregrinatge. Aquí cada vegada s'està menys a tot això. Mm. En general, dono la sensació,
4: Amb aquest últim punt del teu guió, de la pregunta incòmoda, jo també volia ressaltar que es va molt de pressa. Per exemple, les incineracions penso que són un fruit de la nostra societat que es va molt massa ràpid. Jo penso que es va molt massa ràpid.
0: I
4: quan una persona en un hospital es mora, de seguida la posen en un congelador, i és que et mores congelat, a lo millor. Hi ha hagut gent que encara estava viva i les han posat allà en un congelador, i s'hauria de vigilar això. O sigui, si hem passat això que dius, Octavi, està bé, però també hem de tenir en compte que els països àrabs a lo millor no tenen els hospitals que tenim nosaltres aquí, i la gent avui dia es mora molt en els hospitals en lloc de casa, i abans parlo de 40 anys enrere, la gent es moria a casa aquí, i estaven 3 dies amb el, amb el, amb el mort vetllant-lo, i no estava dintre d'un congelador.
0: Ara no, però és el que t'estic dient, que aquestes tradicions de mortuòries, que jo sàpiga el que jo sé, s'estan aplicant d'una manera molt més respectuosa en els morts, els difunts morts, als països, a països àrabs o països del tercer món, ja no solament àrabs. I aquí, sin embargo, els països occidentals està degenerant. Jo, per mi, el rite de respecte al mort s'està perdent. S'està perdent. Em dóna la sensació, almenys respecte a anys anteriors o anys de fa 50
2: no,
0: o 70.
2: No, dóna la sensació, és la realitat.
0: És la realitat, no?
4: Per tant, jo penso que, Francina, amb aquest títol que vull exposar, quina és la mort digna, penso que hem de pensar en aquest sentit tots els que esteu aquí, no? O sigui, un ha de poder dir, jo vull estar, quan em mori, 3 dies a casa, amb ella, qui vulgui venir, que em vulgui veure, i em poseu en una habitació allà, amb el taüt, el que sigui, i, però 3 dies, no vull, ni vull que els de la funerària vinguin allà i perquè em vulguin congelar en el tanatori. No, vull estar a casa. Això és decisió de cadascú, i això...
1: Ho deixes escrit.
4: Ho deixes escrit, però és això. Quina és la mort digna? Decidir el que tu vols en el teu moment de la teva mort.
2: Perquè és la que respecta els teus valors.
4: Exacte. Sí. És el que hem dit. És la dignitat, la valoració i el respecte, i allò que jo crec que em mereixo i és apropiat per mi, perquè ho he cregut sempre. Ara, si comencem a pensar que una mort digna i d'aquí 50 anys qui se'n recordarà, doncs a lo millor no se'n recordarà ningú de mi, o d'aquí 200 anys ja ni se'n recordaran, m'entens? O sigui, a vegades també hem de comptar que quan volem quina és la nostra mort digna, els nostres egos que poden pesar també, m'entens? Jo vull que, bueno, jo vull una cosa digna també, no? Joan.
3: Sí, no, al final, com fa el guió de la Francina, és centrar-ho tot en el respecte, al final. El respecte cap a nosaltres mateixos quan prenem decisions envers a la nostra mort, en el moment que sigui, que aspirem a que siguin respectats pels altres. Aquest respecte cap a nosaltres per cuidar-nos, i tant si volem, o sigui, si volem que ens cuidin, i si no volem estar sols, que ens deixin sols, pel que fa a l'acompanyament, al tipus d'acompanyament, aquest acompanyament emocional, que pot ser divers i per cada persona. I evidentment, el més important, i que tu, bueno, el més important no, però tan important com els altres, el respecte al que ve després, per part dels que queden vius, no?
0: I tant.
3: No oblidar-se d'aquesta persona que ha mort, d'alguna manera. I se la pot respectar de moltes formes. Començant per tot el que hem comentat abans, per les seves voluntats en vida, i també per la manera de fer. De fer i de recordar-lo. Hi ha cerimònies que s'estan recuperant en aprofitant tots anys en el que no són noves, no estan inventades, en el que recupera a casa de la gent altars amb les fotografies dels avantpassats, per tal d'explicar als nens petits quin era la seva família, on havien viscut, quan van morir, quants anys tenien. Vull dir que no perdin el contacte aquest que comentaves tu ara, Francesc. Fa 2 anys que se'n recordarà, no sé, però si es fessin aquestes cerimònies de memòria, sí. Parlant de memòria, sí. I de dignitat, també és una forma de donar sentit a la vida d'altres.
0: Això és molt interessant que estàs dient.
3: És una mena de més enllà de la meva mort.
0: Sí, senyor.
3: Algú em respectarà. Per què? Perquè mantenir el record és una forma de respecte.
0: I m'alegro molt, jo personalment, que hagi sortit això, que no havia sortit encara, perquè em sembla absolutament un bon punt de vista.
3: Sí, això està passant a Catalunya, eh? No estem anant a cap lloc.
0: Bueno, de totes maneres, això és molt minoritari. Eh?
3: Sí, però està succeint. I lliga amb els 3 punts que la Francina es posava al seu guió.
2: Sí, sí. I fora de Catalunya també està començant
3: sí,
2: a passar.
3: Sí, sí, jo conec els de Catalunya, sí.
4: Quina és la mort digna? Aquest és el punt de l'interrogant que avui ens plantegem. Estem fent possible aquest programa avui, la Rosa Puertas, el Joan Ripoll, la Francina Jaume Andreu, l'Octavi García, qui us parla, el Francesc Collier, en els serveis tècnics de Ràdio Arenys, el Joan Bosch. La Francina ens ha preparat una cançó que va directament lligada amb aquest guió de... Quina és la mort digna? Quina és? Quina és, Francina?
2: Mediterrani del Serrat.
4: I per què?
2: Home, perquè és una cançó que integra la mort a dins de la vida. I té una lletra que ens parla d'una vida arrelada, viscuda amb els peus a la terra i amb el cor en els vincles i en l'amor.
4: Molt bé, doncs en Joan Bosch ens la posarà. Gràcies,
0: Joan. Y había enterrarme sin duelo entre la playa y el cielo.

0: Gerard Messi en duelo, eh? Per tant,
1: entre la playa i el cielo.
0: Aquest és... Mediterrània
1: va ser declarada la millor cançó del segle passat, eh?
0: Sí.
1: Espanya.
0: Qui la té engegat? No, pareu això.
1: Ojalà ho hagués fet també el Serrat amb el procés d'independència de Catalunya.
0: Sí.
1: Allò que està amagat tot el dia.
0: Sí, també cal... Sí,
1: amagat,
0: sí.
1: Vaya amagada va fotre.
0: Val la pena morir moltes coses.
1: Sí.
0: Escolteu, igual que quan preparem un naixement, que diem, mira, que ha nascut una criatura,
2: sí,
0: ara anirem al registre civil i tot, porta un paper, la paperassa, tot plegat, una defunció també porta tota aquesta part burocràtica.
2: Clar, tota
0: però, i una preparació, prepararem els confits, prepararem això. Penso que una mort digna també ha de ser així, poder-la preparar, de dir, mireu, reunir els familiars, els fills, i de dir, escolteu, jo penso que el dia que mori, pues, m'agradaria que fos així. I no passa res, fem també la mort que sigui una cosa digna, com un naixement.
3: Però no sempre la podem triar.
0: No. Però...
3: No sempre la veiem a venir, de vegades ens agafa de sobte pel carrer.
0: Sí, però a vegades també l'evitem, m'entens? O sigui... Nosaltres aquí al programa, al punt de l'interrogant, n'hem parlat moltes vegades d'aquestes situacions, no? No hem d'esperar que ens vingui un atac de cor. Mira, nosaltres tres, en Joan, tu, Francina, i jo, fa dues setmanes estàvem prenent un cafè, i mentre estàvem prenent un cafè hi havia una persona que s'estava morint, va tenir un atac de cor, i després ens vam assabentar. Mai sabem quan ens arriba la mort. Ens pot agafar aquí, ens pot agafar aquesta nit... Però hem d'estar preparats. Penso que ha de ser un... De la mateixa manera que amb 9 mesos...
2: Una gestació.
0: Una dona es prepara de dir, pues mira, no? I el marit també es prepara mentalment de dir, seré pare. Doncs això igual, a la mort ens pot venir qualsevol dia. Pues penso, vaja... ser honestos en aquest sentit, no deixar-ho per últim minut, perquè llavors sí que no és digne, no és una cosa merescuda i apropiada.
3: Estaria bé que quan som nens i joves sentíssim parlar en els nostres pares i avis de la mort amb naturalitat. I que això s'integrés a la vida quotidiana.
0: Hem d'anar als instituts a parlar-ne.
4: Sí, hi ha dues... Ara, no és el tema, però ens acosta amb aquest moment que estaves plantejant tu, Francesc, ara, bueno, darrerament, no, però sí, darrerament m'han arribat títols de pel·lícules o pel·lícules que ara no sabré dir-vos quins són, per la memòria, però estan relacionats amb l'eutanàsia, amb històries de persones que decideixen aplicar-se l'eutanàsia i fan això de reunir a la família per explicar-les que van a fer aquest pas. I és clar, allà es veu la reacció del que... les reaccions humanes de tothom, no? Del que està en contra, del que per què ho fas, perquè no podem esperar més, del que a mi em sembla bé que hagis pres aquesta decisió a la vista de lo que ha de venir. Això són situacions, estem parlant de situacions diferents, però en realitat també té a veure amb el respecte d'un moment que s'acosta, en aquest cas volgut. No discutirem sobre si la tona està bé o no, això no és el moment ni el dia, però com a exemple d'aquesta situació que apareix la mort i que s'estableix aquestes relacions de veniu que us ho explicaré, que tela el haver de fer-ho, el saber fer-ho, el estar present, tant el que pren la persona que pren la decisió com la resta de la família, en aquest cas, o d'amistats. Són moments difícils, però que com a exemples de les reaccions que es produeixen davant d'aquest procés que, com tu deies, Francesc, se pot assimilar al d'un naixement, però és evidentment que no és el mateix dir anem a tenir una criatura d'aquí 9 mesos que tinc una malaltia que d'aquí 3 mesos matarà. Mm-hmm. Tot i que la voluntat d'explicar-ho i de compartir-ho i de fer-se respectar pels demés, potser sí que és similar, en el sentit, amb motius diferents, però el fons és el mateix, és un moment de vida. És que sempre anem a petar... Jo, per exemple, personalment, sempre vaig a petar la vida quan parlo de la mort. I és un moment de vida com qualsevol altre. Jo estic en aquest procés perquè soc viu i estan passant coses i tal, i entenc que vosaltres estigueu preocupats i aquí a mi el que m'agradaria és tal, o et vull dir a tu, fulano, tal qual. Són moments bonics de viure, si és possible viure'ls amb consciència. Però clar, tot això sempre amb un exercici anterior, eh? És que no pots aparèixer com un bolet parlant de la mort, de la teva o dels altres. Tu has d'haver pensat... En algun, ja no ho dic, reflexionar profundament. Simplement, haver estat conscient de que tu ets finit. I punt.
1: Sí, però això també depèn d'un altre eix d'atac d'aquest tema, que és la voluntat dels que han d'escoltar-ho si volen escoltar-ho. Aquesta és una altra història. No està clar, que un senyor, un pare, un fill, un net, no sé què, vulgui escoltar com el seu avi diu: jo estic morint-me, estic a les últimes, vull dir, no està clar.
4: No.
1: Vull dir que jo crec que el que pren aquesta decisió l'ha de prendre amb molta generositat. La generositat de pensar en els altres, no en si mateix. Que ell té necessitat d'explicar-se, quasi sens dubte. Però, i els altres tenen necessitat d'escoltar-me? I què és de la segona reflexió? Si arriba a dos sies, pues, pot tramitar-ho. Però no és evident la segona, eh? No és evident la segona. Que els nets, els pares diguin: hòstia, estem fent ja la cerimònia de la teva mort, no sabíem que la cosa estava tan a la vora, encara ens estàs donant un disgust més gran, cuidado. Tot això té...
0: Bé, per aquest plantejament que dius, Octavi, i planteges Joan, penso que és perquè no estem habituats a fer aquests plantejaments. Penso que quan més en parlem, més pedagogia s'anirà agafant la societat i en podrem anar parlant d'aquests temes i de la manera de poder-los desenvolupar. Per exemple, la Franzina, que fa... Digues, doncs.
3: Jo que deia, volia dir que també aquí intervé molt el factor de que volem retenir a les persones per egoisme.
0: Clar.
3: Això que dius, Octavi. Ens costa molt acceptar amb generositat que una persona que estimem vulgui marxar, però si és la seva voluntat i el seu desig, pues, potser l'hauríem de deixar, no? Mm.
1: Sí, ningú està discutint això. El que estic discutint és si vull sentir-ho o no.
3: Si no, mirem, ho vols
1: jo
3: sentir,
1: no estic discutint que vulgui marxar
3: o no. Però si no ho vols sentir, pots fer un acte de generositat i d'amor.
1: També el pot fer el que s'ha de morir.
3: Doncs pues no.
0: Perquè no tindrà
3: més oportunitats,
0: perquè no estem acostumats. Clar. Quina és la mort digna? Aquest és l'interrogant que avui ens hem plantejat. Rosa, què se t'ha quedat en el tinter? 20 segons.
2: No, jo penso que el primer que he dit és el respecte, i continuo pensant que el respecte, i cada vegada queda més afiançat, que el respecte a la persona i a les seves últimes voluntats és el que impera, diríem, i que la generositat del que es queda, diríem, sí que és veritat que com més se'n parla, més s'entoma, diríem, més es paeix. Però en principi s'ha de respectar el que se'n va.
0: D'acord. Joan, què se t'ha quedat en el tinter? Va.
4: Bueno, ho he comentat ara en un moment, el tema de la generositat, que m'aniria lligada al tema del respecte, però la generositat plantejada des del que és mort. És dir, amb aquest exercici de vida conscient, que es dirigeix cap a un amor conscient, en l'últim moment poder ser generós amb els altres.
0: Molt bé, perfecte. Octavi, què se t'ha quedat en el tinter? 20 segons.
1: No, jo crec que l'amor s'ha d'agafar com un trànsit, no com un ritual. Ni més que això. La vida és molt difícil gestionar-la, i mereix tota la nostra atenció. No la mort, la vida. Molt difícil.
0: Perfecte. Franzina, què se t'ha quedat?
3: Doncs que igual quan morim que quan naixem, sembla que la vida ens empeny a passar un llindar, no? Però quan morim, a diferència de quan naixem, tenim consciència i podem escollir.
5: Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.

Les persones imperfectes ordinàries sempre escullen persones igualment imperfectes com amigues. Haruki Murakami. Imperfectes.

0: Molt bona nit a tothom, sigueu benvinguts, sigueu benvingudes. Passen 8 minuts de les 9 del vespre i avui és dimarts. Sempre comencem igual, que si és dimarts, que si són les 9 del vespre, que si esteu connectats, connectades al 91.2, que si ens esteu mirant a través de les xarxes, és que som les imperfectes. Les imperfectes que un dimarts més som aquí per acompanyar-vos fins que siguin les 10 de la nit i, com sempre, les imperfectes movent-nos fins a l'últim moment. Cristina Soler, benvinguda.
1: Bona nit, gràcies.
0: I la Marta Mansons. A veure, cadascuna té el seu micro ja. Sí, sí. Genial. Judit Puig.
2: Bona nit.
0: Sílvia Relats.
3: Hola, bona nit.
0: Esther Comí.
4: Molt bona nit.
0: Vestida de color rosa del Barça, perquè està jugant al Barça.
4: Ja ha començat?
0: Jo crec que ja ha començat, quan ja pujava per la Riera, els bars ja tenien posat.
4: Sí.
2: Però aquesta samarreta és oficial,
4: 6 minuts de partit.
0: 6 minuts de partit. I 0-0. M'ho està dient en Joan.
4: Sí,
0: Joan Bosch, a l'altra banda del vidre. I gràcies a ell sabeu que ens esteu escoltant o veient. Els vostres comentaris seran superbenvinguts. I com sempre, doncs, també ens agradaria que ens truquéssiu.
3: Tenim una imperfecta també per allà, eh?
0: La imperfecta que,
3: si no
0: que avui...
3: Que passem d'ella.
0: No, la tenim aquí, a la imperfecta, avui des de casa, perquè li fa mal la cama, però ja no podíem... Ja... Vas en pijama? A veure, que no la sentim, eh? Joan, pot ser?
5: No, però és ella.
0: És ella. És teu, això, eh? És teu.
3: Apa, ja comencem.
0: Doncs a veure, perquè ara només ha d'escoltar, però després ha de parlar. Vull dir que solucioneu això. Bueno, de moment no passa res perquè... No, no, si no cal que parlis, que no et sentim. No et sentim, no cal que moguis els llavis. Surt i torna a entrar. Això és com un reiniciar. Bé, anirem fent i ella que vagi fent. Perquè és que nosaltres ja tenim aquí el nostre convidat d'avui, que és en... És que si la gent que ens veu per això... Si només ens escolten, podem anar mantenint allò. Avui tenim algú, però com que també ens veuen per les xarxes, hem de presentar ja el nostre convidat d'avui, que és en Miquel Roure. Miquel, benvingut.
6: Bona nit.
0: I direu, qui és en Miquel Roure? Doncs en Miquel Roure, a banda de ser un amic conegut de la Judit Puig, que per això hem arribat a ell, forma part d'una associació que es diu l'associació Hijos e Hijas de Donante Anónimo d'Espanya, és a dir, d'una associació de persones que s'han trobat, que s'han ajuntat, que demanen una sèrie de coses, uns drets... Miquel, explica'ns-ho tu, perquè no vull dir una cosa que no és i no vull avançar-me tampoc a tot el que anirà sorgint. Estic convençuda des del moment que comencem fins que acabis d'explicar-nos-ho tot.
6: Doncs bé, bàsicament l'associació de fills de donant anònim, doncs, que és de, bueno, és de base estatal, és una associació de persones que hem nascut de donant anònim, ja sigui d'òvuls o d'esperma, i la nostra reclamació bàsica i essencial és el canvi de llei pel que fa a l'anonimat de les donacions, sent conscients de que no seria de manera retrògrada, és a dir, que no estem demanant que s'identifiqui qui van ser els nostres donants, sinó que volem que a partir d'ara les persones que neixin doncs, puguin accedir-hi a diferència de nosaltres.
0: Vinga, anem a posar una mica d'explicació sobre això que ens acabes de dir. Sou fills, filles de donants anònims, de donants que, segons la llei actual, tenen dret a l'anonimat. És a dir, puc anar i puc donar esperma, puc donar òvuls, i ningú sap res de mi.
6: Correcte. Nosaltres, des de l'associació, un dels temes que discutim sempre és el fet de que el dret a l'anonimat o el dret a donar no existeix realment, no? Vull dir, tampoc existeix el dret a la maternitat ni està reconeguda en cap constitució. D'altra banda, la Carta dels Drets Infantils o la mateixa Constitució sí que reconeixen el dret a la identitat, a la informació privada, al desenvolupament. També existeix el dret a conèixer els orígens biològics i, de fet, va haver-hi un canvi en la Carta dels Drets Infantils del 2008 que va dir que quan hi havia dos drets en conflicte s'havia de ponderar sempre pel que si hi havia en aquest cas un menor implicat, doncs s'havia de ponderar cap al menor, no? Llavors, a partir d'aquí, per exemple, a Espanya, el 2015, es va reconèixer aquest dret a les persones adoptades, no? Llavors, per nosaltres és un greuge comparatiu, perquè és el mateix marc i s'està posant per sobre l'interès superior del menor. I és un dels nostres programes. El que passa que aquí, clar, entrem en el camp que Espanya està situada ara mateix com la quarta potència mundial en ingressos pel mercat reproductiu. I, bueno... Pues no és cap secret que estan vinguent grans fons d'inversió a Espanya, que els ous espanyols doncs, van per canals intercontinentals comercials, no? Tot el que és la bioeconomia, hi ha una mercantilització molt forta de tot això, que s'està veient també amb altres, des d'altres sectors s'està començant a veure el mateix, no? És a dir, des de negligències de les clíniques, informacions que moltes vegades són sesgades sobre l'èxit dels naixements, etc. Llavors, diguéssim, nosaltres també critiquem molt o intentem fer molta campanya o activisme perquè tota la narrativa està monopolitzada des de la mirada clínica, no? I està com aquest interès, no? Sense anar més lluny, de fet, nosaltres vam pensar-nos molt si fèiem servir la paraula donant o no a la nostra associació, però creiem que al final havíem de complir un objectiu perquè s'entengués què és el que volíem comunicar. Però, per exemple, el 84%, segons els estudis, de les persones que hem nascut de donant, ens referim al donant com a pare biològic, progenitor o pare genètic. No com a donant. Llavors, clar, si tu mires fredament, realment donant va ser donant de la meva mare. L'esperma li va donar amb ella, no? A mi em dona una altra cosa, que és la vida. Llavors, si la persona que ens dona la vida li hem de dir donant, doncs llavors tots som de donant, no? Llavors, diguéssim que la nostra experiència està invisibilitzada des de molts angles, des del jurídic també. Avui, per exemple, doncs he tingut una xerrada amb una persona a nivell més jurídic i me feia com preguntes i me deia, bueno, però la partida de naixement, però tu... I realment, a la partida de naixement no consta enlloc que jo he nascut d'aquesta manera. Quan ens fan la revisió mèdica a la feina, cada any me pregunten el mateix. Bueno, els antecedents, quan vaig amb el meu fill o la meva filla al metge o jo sol, me diuen antecedents, clar, m'ho pregunten cada vegada, per mi és tornar a vegada un altre cop a sentir aquella punxada de no, hi ha una informació que no puc accedir, però és que a més ningú s'ho apunta perquè no figura enlloc. O sigui, figura en l'historial obstètric de la meva mare, però com jo he nascut no figura enlloc. És a dir, si els meus pares no m'haguessin volgut explicar i pel que sigui jo hagués trencat peres o no ens tornéssim a comunicar, jo no sabria mai com vaig néixer. Vull dir, no figura en la meva cartilla de naixement, a diferència dels adoptats, que sí. Llavors és una negació de la informació i tot està orientat a una ocultació. I, bueno, doncs, és evident que l'ocultació no és una cosa sana per la criança. Ocultació i criança no van de la mà.
0: Jo ja sabia que sortirien sí, preguntes només en la primera intervenció. He pensat apunto, però no.
6: Deixa'm fer
0: la primera. És impossible que tu sàpigues qui és?
6: No.
0: És impossible?
6: No ho és. I, de fet, estic molt a prop. Jo, de fet sé bastant quina... Vull dir... He trobat la família que és i és per un motiu pel qual nosaltres també diem que és urgent canviar la llei, no? Perquè la llei es fa en un moment en què s'intenta garantir l'anonimat als donants, que jo, per cert, vull fer un incís que la primera llei de reproducció assistida a l'estat espanyol és del 88, llavors jo he nascut el 82, la inseminació va ser el 81, no hi havia un marc legal. Llavors això deixa un forat bastant important a dir sota quin empar a mi se'm neguen aquestes dades o la clínica no me les vol donar. Però, bueno, quan hem demanat a les clíniques, a part que ens diuen que s'han inundat, bueno, mil coses...
1: Cremat, no?
6: Coses,
1: sí, no?
6: No ens atenen a nosaltres, només atenen a les mares. És a dir, nosaltres per les clíniques no som res, som el producte i ha de preguntar a la clienta, no? Així, això és, ens ho trobem bastant en general. Això és una infantilització constant, no? És com ens trobem persones amb... Jo tinc quasi 44 anys, no? I te dirigeixes a la clínica i la teva mare ja sap que... Bueno, aviam, perdona. I també ens ho trobàvem ara ja no tant, no? Però, bueno, moltes entrevistes a molts llocs, doncs... I la teva mare, com se sent? O sigui, m'estan preguntant a mi, i la teva mare? I, bueno, jo, la meva mare ja ha fet el seu procés i ella té la seva vida i aquí l'important crec que és el que estem plantejant nosaltres com a persones adultes, no? Llavors, bueno, doncs tot això... A què havia obert el parèntesi? A la pregunta si puc trobar...
0: Sí, perquè jo, o sigui, exacte. Imagina que ara sí que ho canviéssim, que retroactiu, que... O sigui, aquesta informació
6: no,
0: existeix,
6: és més,
0: eh?
6: És més... Hi ha alguna cosa més urgent que això, diguéssim, val? I és el fet de que ara mateix existeix la possibilitat de fer-nos proves d'ADN a pàgines com MyHeritage o GetMatch, que tu te treus una mostra de saliva, l'envies als Estats Units i al cap d'un mes pots fer un match genètic, no? Jo, a partir d'aquí, vaig trobar 6 match genètic que vaig poder triangular cognoms i vaig arribar a la persona que seria. Vaig arribar a tenir un 14% de mans genètic amb un home, que per tant és un cosí germà, per tant és un nebot del meu pare, biològic. Llavors, clar, això genera moltes coses, no? Per exemple, una persona adoptada, quan la llei aquesta, que em sembla que gestiona des de DGAIA, que pot reclamar la informació sobre el seu origen biològic, també hi ha un servei de mediació perquè no sigui violent, perquè es pugui explicar, perquè, val? Clar, nosaltres ens trobem que dins de l'associació hi ha grups de germans que s'han trobat biològics, hi ha dos casos de persones que han trobat el seu pare biològic i dos que s'està acabant de comprovar. En aquest cas, tots els contactes amb les famílies, inclusió quan he parlat amb aquestes altres persones, clar, es fa d'una manera individual i sense cap tipus de marc legal, sense cap tipus d'acompanyament, i això pot ser impactant tant per nosaltres com per les famílies biològiques, no? I d'altra banda, també deixa la incògnita que jo crec que algunes famílies biològiques poden dir, bueno, i ara què vol? I si em demana herència, si em demana no sé què, perquè, clar, no està regulat tot això. I per això és tan urgent que es reguli. O sigui, el que no es pot fer és seguir girant la cara i diguem que aquí no passa res, perquè sí que passa.
1: Però, Miquel, l'objectiu de l'associació és, o en el teu cas, potser, no, com per concretar, és conèixer la persona, el pare biològic, per retrobar-t'hi, o per un tema més de dir antecedents de salut, malalties o caràcter. A vegades ens diuen, ah, t'assembles al teu pare de caràcter, o no sé, no? Vull dir, una miqueta que l'objectiu és... Clar, a nivell d'això que tu explicaves, no? Que la revisió mèdica et pregunten antecedents del teu pare i tu no els saps perquè no saps qui és, no?
6: Clar, per mi això és una mica revictimitzant, no? De dir, ostres, és una cosa que per mi és dolorosa, no? Tenir l'accés vetat a això, perquè em genera tota aquesta frustració, a part de tot el que em pot significar a nivell d'identitat. I el fet de que es pregunti cada vegada el mateix és com que no hi ha espai en aquesta societat o en aquesta administració per la nostra situació, no? I nosaltres el que volem defensar, sobretot amb l'associació, és posar això sobre la taula. Uh-huh. És a dir, existim, tenim una manera de sentir, no s'ha pensat en quin espai podríem ocupar nosaltres amb el nostre sentir el dia de demà, creiem que som adults i estem reclamant tenir un espai en el que és la reproducció assistida perquè es pugui fer de manera més ètica. Llavors, a partir d'aquí, un exemple, a França fa 2 anys va canviar la llei i s'ha fet una retroactivitat a consulta, diguéssim. És a dir, la persona que és nascuda de donant anònim es pot dirigir a l'òrgan competent, li fa una sol·licitud i una carta explicant els motius pel qual vol saber qui era el pare biològic, i això se li trasllada al pare biològic en cas de que es pugui contactar. Llavors el pare biològic o la mare, si és d'adults, pot decidir, val? És una mica un brindis al sol, perquè realment la majoria de donants de França són d'Espanya perquè venen cap aquí. Llavors, per ells era molt fàcil com fer això.
1: Fer aquesta llei per...
6: però molts venien aquí, també durant molt de temps a França, la inseminació no estava permesa a dones del mateix sexe, llavors també això feia que hi hagués molta gent que venia cap a Espanya a fer-ho. Llavors, nosaltres, des de l'associació, no estem per un tema individual, sinó estem per un tema col·lectiu de conscienciació social. Estem per un tema de generar debat. Sobretot el nostre objectiu principal és que canviï aquesta llei, perquè només queda Espanya, Grècia i Itàlia, Europa que no l'ha canviat, i la tendència pues, és canviar-ho a Europa i a tot el món en general, però especialment a Europa. Doncs el fet de que Espanya es mantingui sense canviar aquesta llei, el que està generant és un turisme reproductiu bastant fort. És a dir, la meitat dels cicles que es fan de donant anònim a Espanya es fan de persones que no són de l'estat espanyol. És a dir, quan es diu no, perquè el naixement, l'hivern natal, que per nosaltres té més aspectes socials que no biològics, no, que podríem entrar-hi també, però no ens ho acabaríem, en aquí queda bastant entredit que sigui així, perquè la meitat dels cicles que s'estan fent és de nadons que no seran de l'estat, no? Llavors, per nosaltres és molt important el tema de la mercantilització. No ens sentim còmodes en què hi hagi pago econòmic o benefici. És molt, molt il·lustratiu que la llei del 88 diu que no es pot fer un ús comercial o lucratiu de les donacions, i s'interpreta que això es refereix a que, els donants o les donants no poden guanyar-se un sou amb això i ha de ser una compensació per les molèsties. Per això eximeix les clíniques, que estan fent un negoci espectacular amb això, no? A mi me sorprèn. I d'altra banda, penso que especialment, per exemple, donar esperma no es pot comparar amb donar un ronyó a nivell de molèsties, i no es paga donar un ronyó, no? Moltes vegades ens comparen precisament amb òrgans. És dolorós que ens comparin amb òrgans, però si es fa la comparativa, des d'aquí es pot llegir això. Per tant, l'associació el que vol és el canvi de llei, desmercantilitzar la reproducció assistida perquè sigui ètica, intentar explorar altres vies que puguin no passar per les clíniques, perquè hi ha països com Austràlia, que per nosaltres són referents, on pot la copaternitat està ben encabida a nivell legal. És a dir, pots anar a una clínica i dius, pues jo tinc un amic o tinc una persona, jo sóc homosexual i tinc una amiga que vol ser mare soltera, i arribem a un acord, i allà mateix a la clínica tens una notaria, tens uns acords, i bueno, pues aquests nous models familiars tenen un acompanyament d'un altre tipus i en garanties, no? Vull dir que jo crec que hem de mirar més enllà de les clíniques, perquè d'alguna manera el que ja està ben aquí és que estem dipositant la nostra informació genètica a mans privades i estem potenciant una explotació del cos.
0: Has anat responent algunes coses, perquè jo m'apuntava això, el dret a la identitat, no? Que és una de les coses que havies dit i que crec que deu estar a l'inici de tot plegat.
6: Sí.
0: El tema de visibilitzar el que és el vostre cas,
6: sí,
0: no? Perquè amb tot això que estàs dient, i jo posava, hi ha llocs que ho fan bé, i has dit Austràlia.
6: Sí.
0: Sí, Austràlia seria el referent,
6: millorable,
0: no?
6: Millorable,
0: però millorable.
6: És
0: un tema de transparència.
6: Millor.
0: Mentre parlaves pensava al final,
6: sí.
0: No? Sí, perquè, clar, tu tens molta informació i nosaltres és la primera vegada que ens sentim a parlar, però al final crec que el que esteu demanant és transparència.
6: Correcte.
0: És a dir, que tot, no, puguis fer la traçabilitat de tot el que està passant, de quan està passant i tot plegat. I em faltava la part de... O sigui, quants anys fa que existiu com a associació?
6: Dos.
0: Tinc la sensació que això deu...
6: Ara l'abril farem dos anys.
0: Tinc la sensació que deu sorgir més o menys amb gent de la teva generació.
6: Sí, hi ha
0: potser
6: hi ha
0: una mica
6: gent...
0: més grans, fins i tot, però...
6: Jo sóc dels més grans, però, bueno, sorgeix amb gent bàsicament que estan amb la trentena, que jo crec que és quan la majoria de nosaltres... Hi ha moltes vegades que ens diuen, no, jo conec nens i els nens i fins i tot joves o adolescents. Realment, la inquietud, quan te comences a plantejar això, és... Jo, en el meu cas, va ser a partir dels 25 o 26 anys, i per norma general és així. Ja tenim excepcions, vull dir, ja dins de l'associació estem en contacte amb persones molt joves, de 18 o 19 anys, amb molta consciència. Però d'alguna manera, una criatura petita, nosaltres patim molt d'una cosa que es diu el conflicte de lleialtats, no? Que és quan nosaltres sabem que hem nascut així, se'ns ha explicat i diuen, no, és transparent, jo no oculto, jo explico. Sí que hi ha una ocultació de quants germans biològics tinc, qui eren els meus avis, quina cara tenia.
0: Doncs tot el que es desperta en el moment en què tu tens coneixement d'això.
6: Descobreixes un vel, però se'n descobreix un altre de més gran, no? Llavors, hi ha moltes vegades que s'entén com que l'ocultació, la desocultació ja és explicar els orígens, però no és només això, no? Llavors, clar, d'alguna manera, moltes vegades, a mi em va passar personalment, com que hi ha un discurs molt romantitzat de no has estat molt desitjat, ets molt volgut, tot això, no? És com que tot això invalida el fet de que jo pugui qüestionar una altra cosa, perquè llavors podria afectar a les persones que ho han volgut de manera intencional o ho han desitjat, no? I clar, quan nosaltres depenem, o tenim a l'apego segur, no, diguéssim, del nostre voltant, que és el que necessita una criatura, moltes vegades pensar això genera una inseguretat molt forta. O faré mal a les persones que m'han estimat o m'han criat, i aquí entrem en un procés bastant difícil. Jo

0: Vaig parlar amb en Manuel de Granada.
1: No estic sol.
0: Bueno, va, sí, no és que no estic... No, sí, la perspectiva va ser què sol he estat. Què sol he estat i no ho veia. Fins llavors jo no tenia les eines per poder distingir la sensació d'aïllament que tenia.
2: I no hi havia hagut mai, eh? No s'havia mai creat una associació.
0: No.
2: No vull dir, no existia, ni
0: jo
2: àmbit estatal.
0: Jo havia vist associacions, o sigui, als principis d'internet i Facebook i tot això, hi havia associacions d'Austràlia, de Canadà, d'Estats Units, perquè als Estats Units els donants els hi donen un codi i llavors les mares, quan els donaven el codi als fills, deien, jo soc d'aquesta clínica amb el codi tal, i llavors sabien que eren del mateix donant i eren germans. I es van començar a fer grups de germans i, bueno, es trobaven per el Dia d'Acció de Gràcies i aquestes coses que els agraden. I a partir d'aquí, clar, jo veia que aquí hi havia entitats, hi havia moviment, que tots sentien i explicaven el que sentia jo, el que m'estava passant a mi. Però, clar, això, d'alguna manera, jo no tenia les paraules. En filosofia o es diu com una injustícia epistèmica quan tu no pots posar paraules a una cosa que t'està succeint i, per tant, no pots identificar que allò et passa, no? Llavors, d'alguna manera, pues, jo no estava bé, però jo no sabia que era degut a això. Va ser amb el temps i amb teràpia i tot, que vaig arribar a aquesta arrel, ho vaig poder compartir amb la família, vaig començar a ser actiu, diguéssim, a xarxes i tot, i me vaig posar en contacte amb altra gent i vaig començar a trobar altres referents que validaven el que a mi me passava, no?
3: A xarxes, a Instagram, els trobareu, eh? Associación-Ahid, A-H-I-D. I hi ha un munt d'informació molt interessant que t'obre totes aquestes preguntes. A mi, per exemple, aquesta, no? Que doneu consells també fins i tot doncs, a com una mare o un pare han d'explicar. Perquè, clar, vull dir, això arriba un dia que ho has de dir. Suposo que no saps, sí. No sé quan deu passar, però que arriba un dia que ho has de dir i de com fer-ho, de... però sempre partint de la base que s'ha de fer, tot i que segur que hi ha gent que ens està escoltant que, no, que pot ser fill de donant i no saber-ho.
0: És un etern debat i és una de les coses que sí, que s'han portat molta de l'energia i dels debats que hem tingut i també doncs, moltes dels missatges que rebem a través del mail o de l'Instagram és de moltes, sobretot mares, que bueno, es qüestionen quin és el moment, com ho poden fer... No, vull dir, és interessant perquè des que vam fundar l'Instagram, el primer, que és Anella de Drets, que és més informal, al principi hi havia com molt de rebuig, no? Vull dir, jo no li haig de dir, aquesta persona no té res a veure, però clar, vull dir, al final són els adults que estan decidint qui té a veure el progenitor biològic pel fill, no? Vull dir, i clar, si tu t'ho planteges així, si el teu fill l'endemà sí que vol saber o té curiositat, com acompanyes aquesta curiositat si la negues? No? Vull dir, al final li estàs posant la motxilla de la responsabilitat a la criatura i nosaltres som partidaris de que això és el que genera malestar i és el que genera problemes, no? El que ens fa perquè augmenta aquest conflicte de lleialtats i sentim que no ens podem expressar perquè llavors tindrem rebuig o generarà malestar. Llavors naturalitzar-ho és el millor. I una de les consultes que més ens fan, vull dir, i de quin és el moment, com es pot fer, quina és l'edat, i tenim de tot, des de mares que diuen, ostres, doncs quan pugui faré el test genètic per veure si trobo, i no és necessari, perquè és a dir, en el cas nostre, doncs molts fins als 20 i pico no hem tingut aquesta curiositat, doncs quan sigui gran...
3: No cal forçar-ho, tampoc.
0: Exacte, vull dir, sí.
3: El que
0: sí.
3: Cal és canviar la llei, segons
0: sí,
3: el que dius.
0: El que cal és canviar la...
3: Perquè en el moment en què sí. Ho necessitis, això es pugui
0: Nosaltres
3: saber.
0: Nosaltres recomanem també que es pot anar a Portugal, que ha canviat la llei. A Portugal vam fer un reportatge de 30 minuts on també vam participar i hi havia una noia que havia anat a Portugal i ensenyava els àudios que tenia del donant, vull dir que se li podia escoltar la veu, els motius pels quals donava, el deixava un escrit, deixava fotos de quan era petit, quins són els seus gustos... quins consells li donaria en el nascut. O sigui, jo crec que això és molt més humà, perquè d'alguna manera està posant a la persona que dona en la situació o en la tessitura de, ostres, és que d'aquí vindrà una vida que es fa preguntes, que té sentiments, que mirarà enrere o que es mirarà cap a dins, no? I en aquest sentit canvia el perfil del donant, perquè passen de ser donants més joves que el que volen és tenir un petit ingrés per les coses que sigui, donants ja més adults o fins i tot que tenen ja família i molt més conscients. i una de les crítiques que es feia des de

0: Societat de Fertilitat Espanyola és, bueno, clar, és que si no hi ha donants, llavors no tindrem... Que clar, això ja entrarem un altre cop en parlar de si ser mare és un dret o no. És a dir, si el fet de que deixin d'haver-hi donants ha de passar per sobre del nostre dret a saber d'on venim, no? Però Portugal, precisament, quan ha canviat el model, han tingut més donants, també. El que passa que ha canviat el perfil. Nosaltres hem escoltat coses molt, molt agressives o molt insultants a les xarxes d'homes, que especialment homes, que han donat. I bueno, doncs coses molt...
1: Ho diuen com un atac, no?, el naixement de l'associació, que pensen que potser en algun moment...
0: Els homes donants, no. Senzillament, a vegades fan mofa, no? Fan mofa, pues, prioritzant el que és el fer-se una palla, el que jo no sé què, el que jo només volia un cubata, o... Vull dir...
1: Perquè, Miquel, una cosa, abans quan... i ara t'ho pregunto des de la més ignorància, o sigui, d'una donació d'esperma, segur que en neixen més d'una criatura?
0: Perquè
1: abans has parlat de germans, no? Sí. Perquè totes les donacions... D'una donació en surten més...
0: És que les donacions són cicles. Es fan com a mínim 3 setmanes de donacions i allò es considera una donació. Quan diuen, ostres, però és que els nois no cobren tant, les dones cobren més, els nois no poden fer per tema de lucració. Ojo, perquè poden fer cicles de 3 a 4 setmanes, que són 50-60 euros més el desplaçament. Uh-huh. Ja estem parlant de 200-300 euros... I les clíniques més grans, si després porten un amic, li paguen 300 euros més. Vull dir, i pot anar a una altra clínica. Clar, per evitar això, aquest és un dels temes claus, eh? A Espanya la llei diu que només poden néixer 6 persones del mateix donant, incloses les que ja té biològicament, com a fills propis, no? Per poder comprovar
1: això...
0: Però
1: això a l'actualitat, això l'any 80...
0: La llei de l'any 88 ja ho deia que havia de ser així per un tema de consanguinitats, per evitar que puguem trobar, no?, que puguem coincidir amb germans biològics, el que es considera normal. Però no hi ha hagut un programa que pugui portar aquest registre fins al 2019, que és el programa CIRGE. Que aquest
2: clar,
0: programa...
2: No com ho sabien, això.
1: Clar,
2: una clínica d'aquí, una clínica d'allà.
0: Clar, llavors ens trobem en situacions com, per exemple, doncs, els documentals de Netflix, no?, de l'home amb 500 fills, del metge belga o no, Ciro d'Holanda, que va posar l'esperma a 500 dones, d'aquest que s'han trobat ara, que El hombre de los mil hijos, que és un documental que està a Netflix, que ha donat esperma a 1.000 dones, i hi ha 1.000 nens, 1.000 nadons, clar, vull dir, han passat autèntiques barbaritats, i a mi em fa molta gràcia, perquè des de la Societat de Fertilitat Espanyola diuen, no, això és impossible que hagi passat aquí, però com impossible? Si no hi ha hagut mai un control, i actualment tampoc hi són el 100% de les clíniques des de 2021, que està així més en marxa, i de totes maneres el Ministeri de Sanitat ha passat les competències a la Societat de Fertilitat, que representa les clíniques privades, i que, de totes maneres, com a molt, el Ministeri el que disposa és la informació de la identitat del DNI del donant. Però relacionar el DNI amb la identitat genètica, això ho segueixen fent les clíniques només, no? Llavors, parlem-ne. Recentment, fa un mes i mig, va saltar la notícia de que hi havia hagut aquest donant que del Banc d'Esperma Europeu havia donat no sé quantes persones, i a Espanya hi havia 10 persones amb que havien nascut d'aquest esperma, i que, bueno, hi havia aquest gen mutat que provocava càncer infantil, amb la qual cosa eren, em sembla que eren, no sé si eren 10 a Espanya, amb la qual cosa això ja ens està dient que aquí ja es va passar aquesta llei. I nosaltres fa temps que portem dient que això algun dia petarà, perquè no hi ha hagut aquesta regulació durant tot aquest temps.
3: Es plantegen molts debats ètics,
0: sí,
3: no? Com pots dir.
0: Correcte.
3: Jo el que, bueno, al final és una mica... que entenc perfectament això que dius d'una llei que reguli el tema de l'anonimat, no? Bàsicament, perquè és el que jo crec que més incideix. El dubte que jo se'm genera, i que suposo que és el que la gent es planteja, la gent quan va fer donació i era sota un paraigües d'anonimat, i ara estàs dient que tu pots arribar a saber aquesta persona, clar, com expliques a la gent la finalitat, no?, de poder arribar a conèixer una persona que en el seu moment ell va decidir. O sigui, si jo ara decideixo una nova llei, fer-me donant, i sé que tinc les meves dades sobre la taula, que al final els meus futurs fills poden saber qui sóc jo, els que ho van fer en el seu dia ho van fer sota aquest paraigües de l'anonimat.
0: Clar, jo des del meu punt de vista, jo, per exemple, quan he investigat a nivell personal m'he sentit un delinqüent. Però, clar, vull dir, jo per mi és per mi, jo, és un dret que tinc. És a dir, a mi em sembla surrealista, per exemple, que jo, el 50% del meu ADN, una altra persona ha de decidir quina informació em puc tenir. No? Vull dir, és com si jo tinc un cotxe i no tinc dret a anar a la casa, ni a la garantia, ni demanar d'on ve, ni on s'ha construït, ni quines peces, ni què té, ni res, no? Vull dir, és com diuen, no, tu no tens cap dret sobre això, no? I estem parlant de mi, del meu cos. O sigui, jo per aquest motiu no m'agrada la paraula donació, perquè jo, per exemple, puc donar un ronyó i prescindeixo d'una funció que fa dins el meu cos aquest ronyó i el dono a una altra persona que ja és una persona formada, no? Però en el cas dels gametes, estem parlant de que al final és una rèplica d'aquest ADN i el cos, o sigui, és una funció vital del cos, la reproducció, i per tant tampoc estàs donant res, perquè vull dir, a l'esperma o a l'òvul es genera i surt del propi cos, no? I en aquest sentit, pues, hi ha com una rèplica, 50% de la mare, 50% del pare. Llavors, d'una manera que està per sobre de la individualitat, que és la reproducció i és la vida, qui en té la custòdia i la patent, no? Perquè la meva identitat està imbrincada amb la de la meva família biològica i el meu pare biològic a través de la rèplica del meu ADN. Llavors, qui té la potestat sobre aquest ADN que jo posseixo? Clar, vull dir, d'alguna manera jo sento segrestada aquesta part d'identitat que correspon al meu cos, a mi, al meu ADN, no? Vull dir, jo, per exemple, quan he contactat o he intentat contactar amb família biològica, és com, jo he sentit que, clar, ostres, estic fent algo com que sóc un delinqüent i haig d'esperar que algú em doni permís a veure si jo sóc suficientment digne de poder saber aquesta informació que aquella persona sí que té, tinguent el mateix tant percent d'ADN d'aquella família que jo, però ell té uns drets i jo no. Qui estableix això? La Constitució diu que no es pot fer discriminació per qüestió de naixement. Llavors, on t'estic quedant jo amb això, no? Per tant, per mi, potser dins de la legislació que tenim, que la llei no té per què ser ètica, potser no és moral, però per mi és ètic. I per mi és fer-me justícia a mi mateix, perquè és, per mi és un anhel lícit, és a dir, jo no decideixo no sentir, per exemple, jo posaré un exemple, no?, el meu fill, per exemple, m'agrada molt fer esport, i el meu fill, doncs, veu els esports que jo faig, i d'alguna manera els integra, no?, amb la seva personalitat, o pensa quins són els seus potencials. Jo crec que hi ha potencials que jo he descobert molt tard i jo no he tingut un modelatge o un referent. No cal que aquella persona formi part de la meva vida en el sentit de que jo tinc un pare i sé molt bé qui és el meu pare i no és pas el donant. Però potser, si jo hagués pogut tenir informació, potser hagués pres altres tipus de decisions o m'hagués ajudat a saber qui era o m'hagués ajudat a potenciar algunes coses o no. Llavors, penso que al final, per mi, la identitat és una cosa inherent, a diferència de que el donant, siguent adult, ell va escollir conscientment fer un acte, i aquest acte pot tenir unes conseqüències, com que és que una persona pregunti.
1: Miquel, per anar acabant i per anar fent un resum, sí, com a associació a nivell al futur, o sigui, quines accions teniu pensades o quins són els passos que heu de fer perquè la llei canviï, no? Perquè entenc que l'objectiu seria assemblar-se, sí, a Portugal o quin, sí, és el correcte país europeu que...
0: Bueno, Alemanya té un bon sistema, penso. Portugal també està molt bé com ho han fet. Per nosaltres hi ha matisos, com per exemple que no siguin els pares que hagin de decidir si s'explica o no s'explica, que no sigui, no, a tal edat ho pots saber o no, vull dir, això ha de formar part de la nostra cartilla de naixement, s'ha de comunicar ja des d'inici, no ha de ser allò, bueno, el pare decideix, perquè un altre cop és infantilitzar-ho tot, però per nosaltres l'objectiu és que la llei canviï. Llavors, des d'aquí, doncs, hi ha diferents maneres. Una és el debat, atendre mitjans, l'altra és un aspecte també jurídic, és a dir, nosaltres vam iniciar una campanya de recaudació de fons perquè els que ens diem, nosaltres ens anomenem prellei, que som els que hem nascut abans del 88, doncs volem fer una demanda perquè pensem que les clíniques no tenen el dret de quedar-se amb aquesta informació nostra. Llavors, doncs nosaltres la volem reclamar, però bueno, això pot ser un procés molt llarg, que pot arribar a estaments molt elevats, i després doncs, el debat públic, i creiem que és important també, no? I a poc a poc... Nosaltres hem notat un canvi molt gran, amb el debat des de que...
1: Amb els dos anys.
0: Sí, i abans, perquè com que abans de fer l'associació ja érem actius a xarxes, doncs hem anat notant un canvi bastant important amb l'opinió pública i amb sectors sensibles com són les mares solteres per elecció o les parelles homosexuals. Hem anat notant també cada vegada molt més suport.
2: El que està claríssim és que esteu obrint camí, que és un debat que cada vegada doncs, segur que ens l'anirem trobant, i que t'agraïm moltíssim que hagis vingut, perquè realment quan ho expliques per primera vegada, no?, o quan ho sents, penses i d'on ve això, d'on neix aquesta necessitat, o per què tenen aquest... Jo crec que si una cosa avui també he vist és que estàs com molt acostumat a donar explicacions, la qual cosa no és bona, perquè tothom hauria de tenir dret a no donar explicacions, però és que et fèiem una petita pregunta i ja la desenvolupaves amb totes les preguntes que genera al darrere, per tant... això, vull dir que tingues clar que esteu obrint camí i que segur que serà un debat que tindrem oportunitat d'anar-lo seguint. I res, molta sort, i no sé si nosaltres podem fer alguna cosa més des d'aquí. Aquí estem, però... No, hi ha mil coses que has dit que podríem continuar, però és que se'ns acaba el temps i res, això. Moltíssimes gràcies, Miquel.
0: A vosaltres, moltes gràcies.
2: Adéu.
3: Adéu, merci.
1: Comit.

0: Ai, és que se'ns adorm la Soraya perquè ens està dient que... Ja, mira, hola Soraya, a veure, provem-ho això.
1: Hola, noies, em sentiu?
0: Ara sí.
2: Però sort,
1: recuperem... En Juanito ho arregla tot.
0: Ja, en Juanito ho arregla tot, és veritat. Escolta una cosa, deixem-ho allà on ho hem... Ai, continuem allà on ho hem deixat abans. Vas en pijama?
1: Clar. Home, a veure, estic a casa,
0: home,
1: a
0: la
1: mitja...
0: Ets a casa, però...
3: Però la part de dalt podies anar normal, com feien en el confinament.
0: El confinament
3: ho fèiem així.
0: Una mica més, l'època confinament.
3: Home, i tant.
1: És el pijama, està bé, podria ser una samarreta moderna.
3: D'on és aquest pijama? És molt mono.
0: No, no podria ser una samarreta moderna.
1: Com que no?
0: D'on és molt... Què dius? És un pijama de tota la vida.
3: D'on és el pijama? És molt maco, Soraya.
1: No és de la parada del mercat o davant de l'Ajuntament.
0: Escolta. La teva parada preferida. Molt bé. Escolta, què dius? Que no tens temps d'explicar-nos res. Va, engega, engega, engega. Va, va, va.
1: Que sempre me feu això en entrar i vomitar.
0: Va, pobra Fredita, diu. Vinga, què passa? Per què ets aquí avui? Per què ets aquí? No a casa teva, que ja hem dit que no podies anar caminant amunt i avall. Però per què vens a col·laborar avui amb nosaltres? Perquè ens fas moltes campanes, eh? Vas començar molt a tope, eh? El setembre va ser com setembre, octubre, la Soraya cada dimarts. I... Adiós.
1: És que no m'ha
0: donat la vida.
3: Era quan fèiem els regals, les rifes.
0: Sí, les rifes les feia ella. Va, vinga, deixem-la parlar pública, que és veritat que és que tenim 10 minuts.
1: Us vinc a explicar que ja tenim aquí els nominats als Premis Gaudí 2026. Aquest any és la 18a edició dels Premis que atorga l'Acadèmia de Cinema en Català i està encapçalada... en quant a número de premis per la cinta de la Carla Simón, Romeria, que té 13 nominacions, Cirat, de l'Oliver Lache, que en té 12, Sorda, de l'Eva Libertat, que en té 10 de nominacions, i la segueixen de ben a prop Estrany Riu i Frontera, amb 8 candidatures cadascuna, i La Fúria i Tardes de Soledat, amb 6 possibilitats de premi. En un any de rècord de producció en català, la millor pel·lícula aquest any es decidirà per primera vegada entre 5 candidates. L'únic premi que ja té nom aquest any és el del Premi d'Honor, el Gaudí d'Honor, Miquel Porter 2026, que serà aquest any per la Sílvia Munt. Aquest és l'únic que sabem que es donarà segon. Aquest any la gala es fa al Liceu, es fa el diumenge, 8 de febrer, i les guanyadores del Gaudí, Nora Navas, Laura Weismar, Maria Arnal, Maria Molins i Carla Quílez, seran les presentadores d'aquest premi, d'aquesta gala, perdó, que podrem seguir per TV3 a partir de 9:45 de la nit. Quines són les candidates? Anem una mica al tema perquè no ens donarà temps. Millor pel·lícula. De les 5 pel·lícules que hi ha nominades, 3 són òperes primes, és a dir, són les primeres pel·lis dels directors. Els cineastes Jaume Claret, amb Estrany Riu, que la vaig veure l'altre dia i no entès res. Només vaig entendre 5 minuts de pel·lícula que parlaven d'arquitectura, tot
4: i no entès res. Si no les entès, si tu, no? No cal ni que hi nosaltres hi anem, no?
1: Em sembla que us ho vaig comentar. Hi ha en Gerard Oms, amb Molt lluny, i hi ha l'Ivan Morales, amb Esmorz amb mi, que és la meva super mega preferida. A guanyar el Gaudí a millor pel·lícula. Què més? Què més tenim? Tenim millor pel·li en llengua no catalana, també per entrar així al trapo. Tenim Sorda, de l'Eva Libertat, que és una pel·li bonica, reflexiva, senzilla. Tenim Romeria, de la Carla Simón, que he de dir que segurament és la gran oblidada i serà la gran oblidada, i segur, estic segura, per desgràcia, dels Gaudí, dels Goya, i és la millor pel·li de la Carla Simón, la millor de les tres. Destí 93, del Carràs, Romeria és una meravella. I segur serà la que menys premis tindrà. I hi ha Les Tortugues, de Belén Funes, i hi ha Cirat, de l'Oliver Lache, que ja sabeu que opino que... I ho he de dir aquí. Jo ja sé que té molts fans, aquesta pel·lícula. També té alguns detractors.
0: No la vam entendre, tampoc, es veu, no? No la devíem entendre, no?
1: Jo no li veig cap gràcia a la pel·lícula. No, no. És una pel·li absolutament... prescindible, des del meu punt de vista. Tenim millor pel·li documental, tenim Constel·lació Portavella, La Marsellesa de los Borratxos, Mares, i tenim la millor pel·li documental de l'any, que és Tardes de Soledat, de l'Albert Serra. Quin inconvenient té aquesta pel·lícula? Que parla de toreig. Per tant, tota la gent que ho barreja tot i que no li agraden els toros, ni el toreig, ni els toreros, ni el que representa tot això, doncs...
0: No li agrada.
1: però és el millor, és la millor pel·li documental i és la que mereix guanyar el Gaudí, està clar. Millor direcció, qui tenim? Tenim l'Albert Serra per Tardes de Soledad, tenim la Carla Simón per Romeria, tenim l'Oliver Lache per Cirat i tenim l'Eva Libertad per Sorda. Jo us he de dir que, excepte l'Oliver Lache, que jo ja el trauria, amb els altres, amb Tardes de Soledad, Romeria i Sorda, jo tinc el cor trencat, perquè les tres són molt bones. No seria, segurament, per desig, li donaria l'Albert Serra, per tot el que representa ell. Val? Perquè l'Albert Serra és un director amb majúscules, i això no vol dir que els altres no ho siguin, però és el que a mi representa el món del cinema, segurament, no? Per mi. Però com us he dit, la Carla Simón, però ja té molts premis, tampoc li ve d'aquí. I llavors hi ha l'Eva Libertad, que ha fet una pel·li, com us he dit, senzilla, reflexió i bonica, que ha fet aquesta pel·li sorda, que la gent, bueno, l'està veient poc i realment crec que mereix molt més, també. Com a direcció novell tenim el Jaume Claret per Estrany Riu, que ja us ho he explicat. Jo no he entès res, és molt bona i ha tingut molta premsa i molt bona propaganda, però no l'he entès. Hi ha l'Ivan Morales amb Esmorzar amb mi, que és una de les meves preferides. Hi ha la Gemma Blasco per La Fúria, que també és una gran pel·li. Aquí ens trobarem a Esmorzar amb mi i La Fúria té una gràcia, no?, especial, que és que hi treballen els dos germans Cervantes. L'Álvaro Cervantes i l'Àngela Cervantes, els dos germans, un treballa Esmorzar amb mi i a l'Álvaro Cervantes i a La Fúria hi treballa l'Àngela, que fa de noia, bueno, una noia que han violat doncs, diverses persones, no?, diversos homes, i també és molt bona, ho fan superbé els dos. Aquí entraríem a les interpretacions. Interpretació femenina, per mi, ha de guanyar l'Àngela Cervantes perquè ho fa superbé, eh? És un paper, fa un paper trencador de dona violada en grup, com us he explicat, i és veritat que les seves companyes són la protagonista de Sorda, que és fantàstica, que ho fa superbé i a més és sorda, de veritat, no és només la peli, la Míriam Garlo, hi ha la Maria Rodríguez Soto per Frontera, que ho fa molt bé, i la Nora Navas per Mi amiga Eva, que també està superbé. Però jo li donaria a l'Àngela Cervantes. Millor interpretació masculina? Evidentment, li donaria al seu germà, a l'Álvaro Cervantes, perquè, i justament ell està nominat a millor interpretació masculina i a millor paper d'actor secundari, perquè ell també surt a Sorda. És el pare o és el marit de la protagonista de Sorda. Per tant, tenim aquí aquesta doble nominació de l'Álvaro Cervantes, però jo li donaria el premi a millor interpretació masculina per Esmorzar amb mi. Escolta, bueno, ja, de català hi ha ell i en Sergi López, que l'hem de descartar perquè treballa a Cirat, i els altres són Lo Solo, que és una meravella d'actor, però escolta, és d'Algeciras, són els nostres premis, i hi ha el Mario Casas, que ens agrada molt, sí, però hòstia, és de Corunya. Donem-li un premi a algú de casa, per tant, descartant en Sergi López per treballar a Cirat, forçadíssim, per cert, des del meu punt de vista, doncs li donem a l'Álvaro Cervantes. I llavors, millor interpretació revelació, jo, personalment, hi ha en Bernat Soler per Estrany Riu, que és el nen aquest adolescent que fa protagonista, un altre que es diu Jean Monté, també per Estrany Riu, l'Elvira Lara per Los Tortuga, i hi ha la que jo crec que es mereix el Gaudí, que és la Llúcia García, que és la protagonista de Romeria, que no sé si veu la història, però l'explicaré ràpidament. Aquesta nena que viu a Gràcia anava un dia per la plaça de la Vila de Gràcia i venia d'acampaments amb el Cau, que feia 6 dies que no es dutxava, i la van aturar allà i li van dir: escolta, no vols venir a un càsting per una pel·li de la Carla Simón? Perquè tens el perfil de la protagonista que estem buscant. Ella, que no és actriu, que estudia i que no té cap intenció, no és actriu ni vol seguir, almenys és el que ha dit fins ara, sent actriu. Doncs es va presentar el càsting així, una mica de cachondeo amb els amics, i van a passant càstings, i la Carla Simón, que ja sabem que li agraden els actors i actrius no professionals, la va triar. I això una mica seria el més important.
0: Jo tinc una altra anècdota, de la Llúcia.
1: Ah, merament.
0: Sí, és la filla de l'Albert García Catalán, extreballador de Ràdio Arenys, a la prehistòria, diguéssim.
4: Ho sabíem, això.
1: No? Jo sabia que coneixem molt amb Dani. Sí. Coneixem molt amb en Dani, però en Dani al cine nostre, però pensava que era perquè tots viuen a Gràcia.
0: Bueno, deu ser per Gràcia, perquè no lligo l'època de l'Albert García per Arenys amb en Dani al cine. Però sí.
1: Ja es deuen conèixer del barri, segurament, no?
0: Pot ser, no ho sé.
4: I Soraya, quin Gaudí, el Gaudí d'Honor?
1: Ja a la Sílvia Munt, jo ho he dit.
4: Ai, perdona, perdona.
1: D'acord. En el convidat d'abans l'has escoltat amb més intenció.
4: No, perdona, no. Que hi ha hagut un moment que he menjat una xutxa d'aquestes que ens porta la Cúmica, Picon. A veure, culpa meva, perquè no hauria d'estar menjant, però m'he ennuegat. I llavors es deu haver sigut el moment de pànic, de la tos i... No,
0: va, digues, digues.
1: M'agradaria que guanyés millor fotografia l'Albert Hort per Tardes de Soledat. M'agradaria... Millor direcció artística estaria molt bé que guanyés la Nauqué, per sorda. Anna Uqué Cerdà, ja sabem, família, hem de dir que és neboda de l'Elisabet Portavella, que va ser professora nostra.
0: Sí, no? Final, també, sí,
1: tot,
0: sí.
1: Tot bé per a ells, dos anys.
0: Ara un nebot, també, clar.
3: Ara ens entra del món.
1: Som una mica imperfectes també gràcies a, per culpa de l'Elisabet Portavell.
0: Sí, sí, sí. Que maca era.
1: I després jo diria que millor so, i això sí que ho vull dir abans d'acabar, sí que l'haurien de guanyar l'Amanda Villavieja, Laia Casanovas i la Yasmina Praderas per Cirat. Perquè és indiscutible que el so de Cirat, tot i que va ser mesclat després... Doncs és fantàstic.
0: Això ho salvem, això ho salvem molt.
1: Muntatge, i Albert Serra, per mi, i tot el que més són premis dels altres que ens interessen menys, que segur que són igual d'importants, però ara us els explicaria i no...
0: Val, ens ho has explicat molt bé, però ara el que volem és que ens passis una targeteta d'aquelles amb el resum del que has dit, perquè ho penjarem a xarxes, la nostra porra.
1: Molt bé.
0: La porra de les imperfectes, en veritat, és la teva porra.
1: Exacte. Faré demà...
0: Comprem tot.
1: Em vestiré... Ah, no, faré una d'allò.
4: Vols fer un vídeo?
0: El pengem,
1: no, no, una targeteta d'aquelles.
0: El que et vingui de gust. El que et vingui de gust. O fas un vídeo, o fas... Els dies que no has tingut ganes de fer un vídeo, ens fas una targeteta d'aquestes, que no sé si fas servir el Canva o què fas, que ho saps fer molt bé, però queden moníssimes.
5: Potser li fa la secretària Mònica.
0: La seva secretària.
5: Avui li passa totes les dades.
1: No, no, això ho faig jo, aquestes coses les faig jo.
4: No sé, no
1: molt bé, guapes, doncs aquí, a veure què passa diumenge.
0: Va, ja ens ho aniràs dient pel xat, no?
1: Més endavant tenim Molles i tenim Òscars i ja en xerrem.
0: Ui, sí, ara no paren, ara ja no paren.
3: Està preparant.
0: Sí, sí, sí, sí. Molt bé, et trobes millor tu, Soraya? Pots caminar una mica més o què?
1: Sí, estic una mica millor, de veritat. Sí? Estic fent el tomb, ja.
4: Que bé, Soraya.
0: No, perquè ara la setmana...
1: Et sent crosses, però estic fent el tomb.
0: La setmana que ve no, encara et donem una mica de marge, però la següent que hi ha l'escudella de recapte, vens i fas de reportera, no? Perquè baixarem aquí.
1: Clar, això està bé, anar a caminar.
0: Clar, és que comptem amb tu. No, tu pots estar baix, asseguda on vulguis i ja et portarem un micro.
1: Ja congelada com un nino de
0: nit. Ja et portarem un micro.
1: I si encara me'n recordo del fred que passava quan anava al cau.
0: Clar, 30 segons em diu en Joan, que ja són 25, i 15 dies tens tu per recuperar-te. Escolteu, noies, ens veiem la setmana que ve. Sílvia, relats, tot bé?
4: Tot bé,
0: sí. Sí, perquè no has dit res,
4: No, he estat aquí escoltant.
0: Me'n demanes, tot bé? Sí, perquè sort que hi ha imatge, que si no, noies, no sabíem que hi éreu avui. Sí, perquè ha començat aquí a fer no sé què del gol en un moment superinteressant. Però, bueno, 5 segons per acabar el programa. Gràcies a tothom.
4: Bona nit.
0: Bona nit.
4: Bona
6: nit. Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. Ràdio Arenys.

0: La música més actual al 91.2 FM.
1: Ràdio Arenys, 91.2 FM.

0: La música més actual al 91.2 FM.
1: Ràdio Arenys, 91.2 FM.

0: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
1: Vols anunciar el teu establiment o servei?
0: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
1: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
0: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
2: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 2601 i informa't. Estem al teu servei.
3: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
4: Ràdio Arenys. Ràdio Arenys.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns. (93) 792-1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
2: Ràdio Arenys, la primera.
3: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
4: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
3: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
2: Ràdio Arenys. Ràdio Arenys.

0: Entreteniment.
1: Adiós.
2: Segueix-nos a les xarxes socials.
3: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
4: Daima, es tanqui papereria a Caldetes.
5: Papereria, servei de fotocòpies i enquadernacions.
4: A més, som administració de loteria i serveis de paqueteria.
5: Ja tens el xec del val escolar per a alumnes de primària i secundària.
4: Aquí pots bescanviar-lo per llibres o material escolar.
5: Tenim les llistes de l'Escola Maragall i l'Institut Tres Turons.
4: Daima, es tanqui papereria.
5: Som a la Riera número 4 de Caldetes.
4: Tenim obert cada matí de 8 a 13:30 i la tarda de dimarts a dissabte de 5 a 8:30 del vespre.
5: 93 792 5344.
0: Ràdio Arenys. Ràdio Arenys.
6: Ei, Àlex, què tal?
7: Doncs cada dia més calb. Estic per regalar les pintes. Les vols?
8: Museu Particular. Capítol 7. La pinta.
9: Ei, Àlex.
10: Ei, Anna. Què? Parlem de la pinta?
9: Vale.
8: Museu Particular.
10: Per començar, tu saps quantes parts té una pinta?
9: No sé, un parell, potser? Dues?
10: Sí, exacte. Normalment les pintes, quan parliem pintes, per pentinar-nos els cabells, tenen dues parts diferenciades, que hi ha unes pues que són molt finetes i unes pues que són més gruixodes, d'acord? Les finetes se'n diu llamanera, perquè serveix per treure els polls. Ai, les llèmenes.
9: No hauria dit mai llamanera, quina mania.
10: I les que són més gruixudetes se'n diu escarpidor, d'acord? I serveixen, doncs, per pentinar, per posar tots els cabells a puesto. Però des de quan sorgeix aquest estri?
9: A més, segur que és antic, perquè polls segur que n'hi ha hagut sempre.
10: Doncs existeix pràcticament des de sempre, perquè, com dius tu, i més en l'antiguitat, on, diguéssim, el volum de cabell i de pèl corporal era potser més que no pas ara que tenim la depilació làser, doncs era més necessari encara, no? Al final no era tant un objecte destinat a la bellesa, com el podem tenir avui més integrat, sinó que era un objecte més integrat o més enfocat a la higiene, no? I a la practicitat, és a dir, si tenim cabells, tenim polls, o tenim petits insectes, o se'ns embruta el cabell perquè doncs, hi ha més pols i treballem al camp o el que sigui, i d'aquesta manera el podem mantenir més net durant més temps. No? Pensa que no és fins al 1933 que s'inventa el xampú líquid.
9: Què dius ara?
10: Exacte. En el cas d'Alemanya, la companyia Schwarzkopf, que encara avui està fabricant aquest cosmètic, comença la producció d'aquest xampú, no? D'aquest sabó específic per cabells. Què vol dir això? Que abans no rentaven el cabell? Sí, ho feien amb altres productes, i sobretot el que feien era mantenir-lo net com més temps millor, ja sigui tapant-lo, a vegades amb mocadors,
9: no?
10: O barrets o de més, o evidentment raspallant-lo religiosament cada dia, i d'aquesta manera doncs, anar traient la brutícia, la pols, que, no? I també doncs, aquestes cèl·lules mortes de cabells, d'altres cabells no? que es van morint i de més, i d'aquesta manera doncs, tenint aquest cap una miqueta més sanejat. Això què vol dir? Doncs que en el cas de les pintes les trobem des de l'antiguitat. Hi ha pintes antiquíssimes, per exemple, aquí a la península ibèrica tenim la cultura dels Millares, a Almeria, que és una cultura del tercer mil·lenni abans de Crist, i on ja trobem algunes pintes. També, per exemple, en el cas del Pròxim Orient trobem a Israel, uns arqueòlegs van descobrir l'any 2022 una pinta d'ivori, també del segon mil·lenni abans de Crist, amb una inscripció que et deia, i te la llegeixo, que aquest ullal arranqui de cop els polls dels cabells i la barba.
9: Ostres!
10: perquè al final

0: totes aquestes eines també han acabat sent un suport artístic i de distinció, tant pel material, que normalment molts d'ells es feien doncs, d'os, de fusta, de carell, que és un material orgànic que surt de les closques de les tortugues.
1: Que ara el carell no es pot fer servir, perquè està en perill d'extinció un munt, però fa aquest efecte preciós. Bueno, ara molts plàstics fan l'efecte carell perquè és que és molt maco. M'encantaria tenir una pinta de carell, sé que mai la tindré, però és que m'encantaria.
0: Bueno, no ho saps, potser si la compressa, és a dir, no es poden fabricar noves, però les que estan fabricades ja ho estan, no? Vull dir que
1: a través d'un
0: antiquari sí. o de més podries arribar, no?, a tenir aquestes alguna pinta d'aquest material, que a més, doncs, com et deia, el que feien amb aquestes pintes era que eren pintes duradores, que al final era un objecte que anava passant, no?, que perdura, per això ens han arribat fins al tercer, no?, després de tots aquests milers d'anys a casa nostra, inclús a Grècia, a Roma, també les trobem referenciades, perquè allà inclús tenien un sentit devocional, perquè moltes de les estàtues que hi havia en els temples portaven perruques fetes amb cabells naturals i de més. Aleshores, era una ofrena que se'ls feia a aquells déus per poder pentinar aquelles estàtues, no? Mm-hmm. Aleshores, també en tenim de metalls preciosos. Inclús en el catolicisme, fins fa, no et diré 4 dies, però fins al segle XVII, el sacerdot, abans d'iniciar, abans de pujar les escales de l'altar, era pentinat per un diaca. Hi havia pintes cerimonials, pintes litúrgiques a dins de les esglésies perquè els sacerdots es pentinaven en aquestes ocasions especials, i aleshores les trobem a vegades en programes iconològics dels naixements, no?, de l'Antic Testament, del Nou Testament, de qualsevol dels episodis que es narren a les escriptures o els evangelis, no? I és molt important.
1: Perdó, però és que pagaria tants diners per veure aquesta escena a missa, algú pentinant algú altre, no?
0: No tinc molt clar si era, jo crec que era un acte més previ, és a dir, no
1: era
0: tan
1: públic.
0: No era tan litúrgic
1: de preparació
0: públic, sinó
1: sacerdot,
0: no, de la mateixa manera que hi ha algú que ajuda a vestir-se,
1: doncs porten
0: 40.000 capes, no?, la casulla, no sé què, tal. Doncs també hi havia aquesta part, doncs, de
1: pentinar. Se'm fa molt tendre, no?, allò com de la mama que pentina el fillet.
0: Sí, sí,
1: no
0: sí.
1: No sé si ara ho estic desacralitzant, perdó, eh?
0: Bueno, en tot cas, ara ja no es practica, no? Però sí que inclús en aquest context del cristianisme acaba, sobretot en els primers temps, de l'evangelització, d'aquelles poblacions paganes que hi havia arreu d'Europa, acaba esdevenint un símbol de civilitat, no? Per exemple, en el cas del papa Bonifaci V, al segle VII, el que fa és vol que els habitants de les Illes Britàniques es converteixin al catolicisme, no? I el que fa és, en lloc d'anar directament a la població, se'n va, intenta convèncer el seu rei, que era el rei Edwin de Northumbria, i el que fa és que li comença a regalar coses, no? I entre aquestes coses que sabem que li va regalar també hi havia una pinta, no? Hi havia aquesta idea de civilitat, no? De la gent que va ben pentinada, que va ben neta, no? Amb aquesta eina higiènica, doncs és més fàcil que s'acostin a Déu. I sense sortir del cristianisme, precisament molt a prop de casa nostra, al País Valencià tenim una de les relíquies més fantàstiques de la cristiandat.
1: Ai,
0: que és la pinta de la Mare de Déu.
1: Oh!
0: T'has plantejat mai com es pentinava la Mare de Déu?
1: M'encanta, no ho sé, però estic ja molt enganxada a això. M'agrada.
0: Doncs és fantàstic perquè doncs, el rei Alfons el Magnànim, al segle XV, el que va fer va ser crear com una espècie de col·lecció de relíquies, no?, de la corona, no?, de la corona catalana-aragonesa, amb aquest reliquiari reial, i entre moltes relíquies hi ha aquest famós Sant Grial, que es diu, que es conserva a la catedral de València, però a banda d'això té no un, sinó dos braços de Sant Jordi. O sigui, els té tots, vaja, perquè no hi ha constància que en tingués més de dos, no? Però tots aquests dos estan dins d'aquesta...
1: Els tenim localitzats.
0: D'aquesta col·lecció. Hi ha la nou del coll de Sant Pere.
1: Oh, quina mania!
0: És el que té, no?
1: Oh!
0: No
1: puc entre les larves i això, avui ja moriré.
0: I també la samarreta del Nen Jesús.
1: Això m'agrada també, això és mono.
0: Això està bé, no? Doncs, però entremig de tot aquest reliquiant n'hi ha moltes més, que com dic es conserva a la seu de València, a la catedral. Hi ha també, ressaca un reliquiari en forma de pinta, fet de plata sobredaurada, i amb pedres precioses que data això de finals del segle XIV i que conté cabells de la Mare de Déu. Com que conté cabells de la Mare de Déu, ja li van donar aquesta forma de pinta, també, doncs, vale, perquè tingués una miqueta més significat. No?
1: És que tu no saps el que duren, els cabells? Vull dir, són gairebé indestructibles.
0: Sí, sí, exacte, és juntament amb les ungles, exacte, no? És d'aquells materials, d'aquells elements orgànics nostres que perduren segurament a vegades, sí, més que el nostre record, no?
1: Sí.
0: Vull dir, però sí. I una altra de les curiositats que té la pinta és... Et planteja una pregunta. Què té a veure una pinta i els pneumàtics del teu cotxe?
1: Uf! Que fa que no patini algo?
0: Bueno, podria ser. Però no, amb una miqueta la... La solució seria que està inventat per la mateixa persona.
1: Mare meva.
0: No sé si coneixes un tal senyor Charles Goodyear.
1: Ah, sí. Algun sou meu s'ha emportat, aquest senyor. Sí,
0: doncs
1: sí,
0: efectivament és aquest fabricant de pneumàtics, sí, de cautxú tan conegut arreu del món, americà, però que ell es va fer famós, no? I es va fer molt ric, perquè el que va fer va ser el 1843... descobrir el procés de vulcanització de la goma. És aquest procés d'altes temperatures i demés que fa que tingui aquestes propietats que pels pneumàtics són meravellosos. No?
1: Sí.
0: Però ell no ho va aplicar pas amb els pneumàtics. Saps què és el que va fer amb goma vulcanitzada? El
1: una
0: primer?
1: Pinta.
0: Una pinta.
1: Què dius ara?
0: Va començar...
1: Clar, per evitar el fris.
0: No sé si era ben bé això o no, però va començar a fer pintes que a més ell les venia com a irrompibles. El que passava abans és que a vegades les pintes es trencaven, les de Carey, doncs si cauen a terra de més, ni que sigui una pua, s'acaba trencant. Però aquestes, al ser d'aquest primer plàstic, o d'aquest material, no? de cautxú, doncs eren irrompibles. Aleshores, és com aquest ganxo que tenia... I això, justament, quan acaba la patent d'aquest senyor, és quan encara es popularitza més. Uh-huh. Perquè, juntament, coincideix, quan el 1870 John Wesley Hutt el que fa és iniciar, no, aquest fatal camí, potser podríem dir, que és el dels plàstics. Aquest és l'inventor del cel·luloide, que és el que es considera el primer plàstic, i que ràpidament també ja es comencen a fer aquestes pintes amb aquest plàstic, i aleshores passa a ser, no, un objecte 100% utilitari.
1: Clar.
0: Ja mai més una pinta, o gairebé mai més, tindrà aquest component artesanal o aquest component, sobretot, de decoració, no? O de...
1: Bellíssim,
0: no?
1: de
0: suport artístic
1: i
0: de més. No? I a partir d'aquí, doncs, podem arribar fins avui, no? On tots acabem tenint aquestes pintes, i inclús, doncs, que poden arribar a valer fortunes, no? Com, per exemple, el 2023 es va fer una de les majors subhastes d'articles de Freddie Mercury, que s'havia fet mai a la història.
1: Pinta.
0: És aquella en què, no, l'Ajuntament de Barcelona va enviar amb una butxaca, no, amb una cartera irrisòria a comprar la lletra, no, de la cançó,
1: sí,
0: Barcelona, que evidentment,
1: sí, sí,
0: ens la van fotre perquè, no, era molt poc els diners que portàvem a la butxaca. Doncs allà mateix una pinta de 7 centímetres de plata, signada per la, no, per l'empresa Tiffany's, doncs va arribar a costar, o sigui, es va adjudicar per 152.000 lliures, que són 180.000 euros, que trobo,
1: wow,
0: que per una pinta de 7 centímetres amb la que Freddie Mercury es pentinava el bigoti, no està pas mal.
1: Ni tan mal.

0: Quin final tan apoteòsic. M'encanta, m'encanta, m'encanta. Bueno, és que jo soc molt fan de Freddie Mercury, de Queen, tant que fins i tot algun carnaval m'hi he disfressat. I ara estic pensant que em faltava el complement de la pinta. Quin horror.
1: O de la Montserrat Caballé.
0: O de la Montserrat Caballé, cert. M'ha interessat moltíssim tot el que m'has explicat avui, Àlex, perquè especialment la pinta, no sé per què, però és un objecte que de base el trobo bellíssim i preciós. Sempre m'han interessat les pintes, no més enllà de pentinar-me, que no m'agrada pentinar-me, i quan era petita ja em discutia amb ma mare precisament per la pinta, el raspall i tot això, però sí que sempre m'han semblat un objecte tan delicat i bonic que tot el que, vaja, avui m'has explicat encara ho ha reforçat més, no? En el plànol artístic, com molt bé has dit tu, la pinta com a tal, més que buscar projectes artístics, la pinta com a tal és ella mateixa un petit objecte que ha pogut considerar-se una obra d'art, perquè ha estat feta de mil materials, ha estat gravada, ha estat tallada, ha estat pintada, ha estat esmaltada. Clar, fa tants anys que hi ha pintes, no? com has bé dit tu, que ha donat temps per experimentar moltíssim. Clar, com molt bé has dit tu també, si ja a l'antiga Grècia els déus portaven pintes per pentinar-se el cabell, com et pots imaginar, devien ser unes coses, especialment això m'ha cridat l'atenció, no? Molt, molt, no ho sé, celestials. Me les imagino fetes d'or, me les imagino fetes materials supernobles. És més, pintes fetes d'or, n'hi ha cançons que en parlen.

0: Has sentit quina bellesa?
1: Sí, tant, no hi puc estar més d'acord.
0: És l'Anna Amigó cantant una cançó popular que es diu Dama d'Aragó i que és l'oda a una noia que casualment es diu com jo, que és guapíssima i bellíssima, i en un punt, no, de la cançó, el que s'entén és que té el cabell tan bonic que només pot ser pentinat amb una pinteta d'or, i em sembla com musicalment el súmum d'aquesta imatge de la bellesa absoluta de la pinta, que també vaig conèixer molt aquesta bellesa de la pinta quan vaig viatjar al Japó. Allí encara es fan moltes pintetes d'aquestes, com comentaves tu, artesanals, amb materials molt nobles, cosa que aquí no he vist mai i em va fascinar. I ara hauríem de baixar una mica, Àlex, d'aquest núvol de bellesa i estètica eterna per dir-te que buscant pintes boniques vaig trobar un altre tipus de pinta que no va bastant massa en la línia del que hem comentat fins ara. No sé si tu coneixes algun altre tipus de pinta que no sigui per pentinar.
1: No, bueno, en alguns museus, les graelles on es pengen els quadres de les reserves se'n diuen pintes, però no crec que sigui el cas.
0: No va per aquí. He trobat una mica l'antítesi de la pinta d'or o la pinta artística, la pinta artesanal, que és la pinta utensili de tortura utilitzat per la Santa Inquisició per ferir les persones. Et pots imaginar com devia ser aquesta pinta? No era pel cabell, diguéssim que era per la zona del cul, bàsicament. Mm. Era una planxa de fusta, i el que tenia a sobre eren unes pues molt afilades i punxegudes de metall, i el que feien amb els acusats era assentar-los sobre aquesta pinta. I, bueno,
1: molt ergonòmic tot.
0: Sí, ja et pots imaginar per on devia anar el pentinat. I d'aquí, cosa que m'interessa molt, perquè saps que la llengua i la literatura també m'interessen, ve l'expressió "te vas a enterar de lo que vale
1: un peine".
0: Un peine. Oh. Ve d'això. Perquè vegis una mica aquesta contraposició entre aquestes pintes tan precioses, però també lo terrorífics que podem ser els éssers humans que fem objectes de tortura que es diuen pintes. Però anem a les pintes que ens interessen, que són les de pentinar. Buscant per aquest món nostre dels museus, vaig trobar que es va fer una exposició a Cambridge que es deia "Orígens de la pinta afro, 6.000 anys de cultura, política i identitat". Una expo comissariada per la Sally Ann Ashton, la qual va fer tota una investigació pels 6.000 anys d'història que té la pinta afro. Perquè una cosa que és bastant interessant i que jo he descobert gràcies a amigues, jo no tenia ni idea, és que la pinta que nosaltres creiem hegemònica, que és aquesta tan fineta, tan de Mulan, diguéssim que no tothom la pot fer servir. A les persones amb cabell afro no els hi funciona. Per tant, hi ha una pinta molt més específica pel cabell afro, i en aquesta exposició, que era una mica una suma entre arqueologia, antropologia, art, sociologia, et pots imaginar, es veien unes 300 pintes que venien de tot el món, de molts materials, fusta, marfil, diferents dissenys, fins i tot amb cristalls, en vaig veure de precioses, i una mica el que reivindicaven és que aquest tipus de pinta identitàriament és molt característica d'un sector de la societat al qual acostumem a excloure, no? Perquè quan jo vaig descobrir això de la pinta per una amiga que és filla de pare gambià, el que m'explicava era que no és només la pinta, sinó que és tots els productes pel cabell, tots els tractaments varien, no?, d'un cabell afro a un que no és afro. I dins del cabell afro, això ho vaig saber per un amic cubà, hi ha també diferents tipus d'afro, de més a menys, no?
2: El meu cabell és un cabell afro, es diu que els cabells afros són de tipus 4, i dintre del tipus 4 hi ha diferents patrons. Llavors hi ha A, B, C o D. En el meu cas tinc el patró A i B. La diferència entre aquests quatre patrons és el tant per cent en el que s'encongeix el cabell una vegada està sec, en comparació de la seva llargada si estiressis un cabell. Llavors, en el meu cas, que tinc dos patrons, em dona molta informació perquè em diu que no és homogeni, és heterogeni, i això significa que tinc rínxols que, amb sec, s'encongeixen molt més que d'altres. És important saber-ho perquè a l'hora de tallar el cabell afro s'ha de tallar amb sec, per aquest motiu. Si el tallessis amullat, estirant els cabells, després el tall no quedaria igual, quedaria desigual. Llavors és important saber quin patró tenim. Les pintes que faig servir són pintes que siguin flexibles, és a dir, que les seves pues no siguin molt dures per acompanyar quan pentines i desenredes i que no faci el típic, la típica estirada, no? De que es trenquen les puntes del cabell. Llavors, és un cabell que no es pot pentinar en sec per aquest motiu i llavors quan el pentines sempre li has de posar alguna crema que acompanyi i faciliti la pentinada.
3: Museu particular.
0: Clar, jo, tu i jo, no jo, tu i jo, que tenim quatre pèls i finets...
1: I molt finets, exacte.
0: Doncs és
1: jo,
0: molt...
1: jo cada dia menys, eh?
0: Jo encara aguanto, però tinc una de canes que ni t'explico. En qualsevol cas, la pinta, el xampú i els tractaments que fem servir tu i jo a les nostres peluqueries no són gens compatibles amb un cabell afro. Llavors, em va semblar molt interessant aquesta exposició per fer aquesta reivindicació que, a partir del cabell, el que fa és una reivindicació identitària, social, cultural, etc. Aquesta expo també tracta, o, dic tracta en present perquè en línia hi ha moltíssima informació que podeu trobar, gairebé que està muntada en línia l'expo, eh? A dia d'avui encara la podeu trobar a originsoftheafrocom.co. També una mica el que volia era resseguir la diàspora africana, no? Com la pinta afro està tot el món, des d'un continent a l'altre, a través de la diàspora. Per tant, em va semblar com un exercici molt interessant, no? A partir d'un objecte, que és el que intentem tu i jo sempre al museu particular, parlar de moltes coses diferents. Total, que em va semblar sumament interessant que, clar, és aquest moment, segur que t'ha passat alguna vegada, Àlex, no? De dir, ah, espera, que la meva normalitat no és la normal.
1: Exacte. Bueno, clar, en el meu cas, home blanc, clar. No? De país de primer món, podríem dir, o mitges, sí. Sempre no, des del privilegi, no? Clar. Però no et planteges moltes vegades aquesta dicotomia.
0: Exacte. A mi em va passar això, no? De dir, ostres, mai m'he plantejat com ha de ser anar a la perruqueria per una persona que té el cabell afro, i em va petar una mica el cap i vaig seguir com buscant. I entre... Ara ja se'n parla més i fins i tot s'entreu a xarxes. Hi ha moltíssims activistes que no només parlen del cabell, no? Sinó d'aquesta visió que ens passa a les persones, que dius tu, que hem nascut en un lloc molt concret, que som fills d'uns pares molt concrets, que no veiem més enllà. Va ser aquest moment, no?, que et creus molt progre, però que resulta que no ho ets. I llavors vaig estar com buscant una mica més d'informació i em va semblar molt interessant un parell de llibres que vaig trobar, que són llibres concretament per infants que parlen d'això. Per què m'ha semblat tan interessant que fossin per infants? Perquè segurament no, en la meva normalitat i la teva s'ha construït des de la infància,
1: sí,
0: fins, exacte, fins avui. Llavors, és molt interessant que en aquestes edats que comencem a crear identitats pròpies siguis conscient que la teva normalitat no té res a veure amb la normalitat del veí. Per tant, si tu i jo, que tenim nebots i nebodes, si t'interessa un parell de llibres interessants... El primer es diu Pelo Bueno, perquè això també ho vaig aprendre del meu amic cubà. Pelo Malo vol dir superafro. Pelo Bueno vol dir que més o menys menys afro.
1: Trampejar.
0: Que pots trampejar més, sí. Doncs el cabell... El llibre és un llibre il·lustrat que es diu Pelo Bueno, i bàsicament és una àvia que li explica a la seva neta històries familiars que, diguéssim, que es vinculen d'una manera o altra al cabell, i el que fan al final és una defensa del cabell natural, no? És a dir, que no amaguis la teva identitat, no et planxis el cabell, no te'l tenyeixis, perquè és un símbol, un tret més, no?, de la teva història i de qui ets. És un llibre que està escrit per la Yolanda Arroyo Pizarro i il·lustrat per la Valentina Niño, Edicions Corazón de Mango. I després un altre que també va semblar molt entranyable, que es diu Amor de Pelo, en el qual un pare, això també és un tòpic que m'encanta obrir, ha de pentinar la seva filla. O sigui, jo tinc el record, amb 32 anys de vida, d'un dia mon pare haver-me de pentinar, i la cara de mon pare era... O sigui, era una poesia, no?, de com m'hi he de posar. I mira que tinc, de veritat, quatre pèls. Doncs em va agradar molt aquest argument perquè, diguéssim que a través del pentinat cap a la filla succeeix tota una història de superherois i de... Sí, i de, sí, de ser qui tu vulguis ser a través del cabell, que em va agradar molt i que al final el que es proposa, no?, és que cadascú estigui segur convençut de la identitat que té, amb els cabells que té, amb el color de pell que tingui, amb el color d'ulls que tingui, i em va semblar molt entranyable, i vaig pensar, fixa't, trobo que és un molt bon regal per les meves nebodes perquè no pensin que el seu cabellet llis i que es pot pentinar...
1: És hegemònic.
0: Exacte, amb una pinteta d'or és hegemònic. Algú que ja va dir això, perquè sempre ho diu tot, abans que ningú, perquè per això
1: el
0: és...
1: Simpson.
0: Podria ser, però no. Et porto una altra persona que ja saps que amb mi té un gran poder d'influència i que és una visionària, tot i que estigui una mica de capa caiguda, és una gran visionària, Lady Gaga.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Els bombers donen per estabilitzar l'incendi declarat ahir al nord del Parc Natural de la Serra de Collserola, Nou Barris. Durant la nit han aconseguit controlar el perímetre i els focus secundaris i la millora de les condicions meteorològiques amb menys vent i més humitat fa preveure que el foc es pugui donar per controlat aquest mateix dimecres. Escoltem ara Sebastià Massaguer, cap dels bombers de Barcelona, en declaracions a la xarxa, que explica què els preocupa ara mateix.
2: Tenim diferents punts d'emplaçament i ens preocupa principalment la zona de focus secundaris que ahir la tarda va llançar, sobretot amb una olla que ha fet entre Torre Baró i Ciutat Meridiana. Aquest és el punt on vetllarem al llarg del dia, que no tinguem possibles represes, i sobretot a les hores de migdia, que no tinguem més calor i s'aixequi una miqueta el ventet.
1: Les flames han afectat 35 hectàrees, principalment de vegetació, i també han provocat afectacions en línies elèctriques de mitjana tensió. El foc va obligar també a confinar preventivament veïns de Torre Baró i Ciutat Meridiana que ja han pogut tornar a casa. A banda, també ha provocat afectacions, i encara ho fa, en trànsit, rodalies, metro i autobusos. I pel que fa a la mobilitat, la retirada de dos camions accidentats ahir a la P7 a Montroig del Camp deixa la via completament tallada i es fan desviaments per l'S-281. També la retirada d'un vehicle a la BB-5224 Sant Pere de Torelló deixa desviaments senyalitzats. També un accident a la C-58 a Badia del Vallès deixa un carril tallat i a banda encara ara hi ha afectacions a la C-7 a Vilaseca per inundacions. I, de fet, una mare i una filla continuen en estat crític pels aiguats del dissabte a Roda de Berà. Totes dues van resultar ferides en quedar atrapades sota un mur que va cedir al port de Roda de Berà per la intensa tempesta del cap de setmana. La noia va resultar ferida crítica i la mare ha anat empitjorant des del dissabte. En el succés també hi va haver un tercer afectat, l'avi, que va resultar ferit menys greu. I un ciclista mort aquest dimarts en una caiguda a la via, la C-147, al terme municipal d'Alt Àneu, al Pallars Sobirà. Per causes que encara s'investiguen, el ciclista va caure a la via i va acabar morint. Es tracta d'un home de 59 anys i veí de Tremp. Segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit, des de principis d'any, 89 persones han perdut la vida a les carreteres, 6 dels quals eren ciclistes. I els treballadors del Consorci de Biblioteques de Barcelona decidiran a principis de setembre el nou calendari de mobilitzacions en el marc de la vaga indefinida que mantenen des del 26 de maig. Els sindicats denuncien que la negociació continua bloquejada i que no hi ha cap nova reunió prevista en els propers dies. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, obrim per vacances.

0: Què és això de fer esport o què preferiu, fer-lo al matí, fer-lo a la nit? Què es considera fer esport, eh? Això volia dir al començament. Bé, diuen que activa la circulació sanguínia, que fins i tot activa alguna hormona de la felicitat, per això hi ha qui ho recomana pel plan energètic fer-ho al matí, ben aviat, quan encara no ha perdut el sol, i hi ha qui ho recomana fer-ho a la nit, doncs una mica per relaxar-se, per treure's l'atenció del dia just abans d'anar a dormir i així descansar millor. Sigui com sigui, el que sí que recomanen, si no l'esport, és l'activitat física, i això ho hem vist aquí a Catalunya perquè el Col·legi de Metges i Sanitat i els educadors físics s'han posat una mica en comú, s'han posat les piles i han decidit que a partir d'ara els metges també prescriuran activitat física, com qui prescriu un medicament. Per tant, sembla que sí, que l'esport té també els seus beneficis. Però més enllà de que ens pugui anar bé o no, després cadascú tenim les nostres manies. Preferim fer-lo en quina hora del dia? Bé, és que donem per suposat que l'audiència de l'Obert per Vacances fa esport, sí o sí, eh? Alguna coseta, encara que sigui anar a caminar, i a més a l'estiu, que tenim tots una mica més de temps lliure, s'hi presta més. Hi ha la pitjor manera de fer esport, que no és fer esport, però ara m'entendreu, és fer-lo a la nit. M'explico. Sabeu aquells somnis tan dolents, per no dir una paraula pitjor, aquells somnis en què tu corres, i no avances? Us ha passat mai? No té res massa a veure amb fer esport, més aviat té a veure amb coses pendents, no? Que tu vas a fer alguna cosa o et persegueixen. Més que fer esport, estàs fugint. Però corres i fas un gran esforç muscular i et fan mal els músculs i no en mous de lloc. Doncs bé, això seria potser la pitjor manera de despertar-se, amb aquesta sensació d'haver fet esport tota la nit, però en realitat d'estar angoixat. Una cosa que tampoc us recomano és això que ens diu el Post Malone, que és lo de córrer en cercles, rotllo la roda del hàmster, sí? D'això va aquesta cançó, d'aquelles relacions que s'enquisten, que sempre tornen al mateix lloc, que són circulars, Corre en cercles. Post Malone, que gravava aquests Circles l'any 2019, el llançava, però que de fet diuen, jo no li he sentit massa discografia, però diuen que és de les cançons més soft, més pop, que més melòdiques que li podeu trobar al Post Malone, perquè es veu que va començar com amb influències més de Megadeth i més heavies i fins i tot trash, i després fins i tot té un aspecte de raper, doncs, que s'allunya, no? Són els dos costats o dos extrems que es troben al mig, es van trobar al mig el 2019 amb aquest èxit que va sonar a tot arreu i que nosaltres hem recuperat avui a l'Obert per Vacances, Circles. Si us agrada el Post Malone, doncs és una bona manera d'entrar a la seva discografia. Post Malone, un home molt tatuat. Anem a preguntar-li, va, comencem ja amb una interioritat, d'aquelles que no tenim per què preguntar ni té per què contestar. Jordi Mariscot, Cardedeu, bon dia.
1: Bon dia.
0: Va, Jordi, m'has de dir si portes algun tatuatge. No a mi,
1: doncs mira,
0: a l'audiència. És que Post Malone porta a la cara, va tatuadet.
1: Digue'm. Jo la cara, de moment no. Prefereixo que els meus pares segueixin parlant-me. Però he de dir que ja me l'estic jugant amb que porto mig braç tatuat de One Piece.
0: Uau! Sí, mig braç. Uau! Déu-n'hi-do.
1: I amb projectes de fer-me l'altre mig. Així acabem de fer la mànega sencera.
0: Quins personatges portes? Jo no entenc gaire la sèrie, no l'he vist massa, eh?
1: Però vaja. Ara mateix m'estic fent ja 10 personatges de la tripulació, sí. I en porto 5.
0: Val, i el cingal...
1: Per això em queda l'altra meitat.
0: Molt bé, un fan de One Piece, perfecte.
1: Sí, sí.
0: Ai, Jordi, però avui preguntem sobre fer esport, no? A quina hora
1: Exacte.
0: Del dia i tot plegat.
1: Hem preguntat, realment la pregunta que hem llançat per xarxes és com fer esport durant l'estiu i no morir en l'intent.
0: Val.
1: I he de dir que el tema me'l portaré cap a casa, literalment, sí. Perquè al Selló de Banyoles he de dir que una de les coses que més trobo a faltar des que m'he mudat a Cardedeu, és l'estany de Banyoles, és anar a fer la volta a l'estany, anar a fer la travessia, que és creuar l'estany de punta a punta nedant, aquest entorn natural. No dic que a Cardedeu no hi hagi entorn natural, però l'entorn natural de Banyoles, per mi, té un punt. I facilitava molt les coses a l'hora de fer esport durant l'estiu.
0: No eres l'únic, eh? Entenc que és un punt de trobada allà a Banyoles, en què
1: Bastant.
0: Molta gent ho fa, sí?
1: Sí.
0: I es creu a l'estany, creveu a l'estany a nedant. Es creu a veure un estany? Saps que aquí no tenim estanys. Tarragona,
1: sí.
0: Però d'estanys és fatal, eh? Bé.
1: Si no t'atrapa el monstre de Banyoles, pots creuar l'estany perfecte de punta a punta, són un parell de quilòmetres nedant, es fa en uns 45 minutets.
0: Vale, un altre dia parlem del monstre, pregunto si l'has vist, vale? Oh,
1: ens ho reservarem.
0: Tens morrinya de Banyoles, i mira que sí. Tampoc estem tan lluny, déu-n'hi-do.
1: Bueno. Tinc morrinya de Banyoles perquè molts dels àudios que ens han enviat avui són d'amics meus, molt esportistes, que fan esport a primera hora del matí i han sortit a córrer i m'han enviat àudios dient, ostres, home, com no hem de fer esport a primera hora del matí amb aquest entorn que tenim? I per això m'ha entrat aquesta mica de morrinya.
0: Doncs vinga, ens l'expulsem de damunt, eh? Alegria, un ratet. I en tot cas, a les 10 recollim més àudios a Banyoles, ja tenim clar com és el tema de l'esport, però de la resta de Catalunya, sisplau, il·lustreu-nos, digueu-nos a veure com preferim. Fareu fer esport o com us ho apanyeu a l'estiu per fer esport, si és bona o mala època per vosaltres. Va, el Jordi, doncs a les 10 tornem a connectar.
1: En parlem a les 10.
0: Fins ara.
1: Fins ara.
0: Ai, que hem de tallar la cançó de Post Malone. Vinga, va, seguim endavant, perquè el primer que toca és passar per tot Catalunya i conèixer de què es parla, com està l'actualitat.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Abans, però, de fer la ronda d'actualitat, aquí m'he colat jo, el que farem serà una mica de sumari del que ens espera en aquest parell d'hores a l'Obert per Vacances. Mireu, començarem amb una primera part molt solidària, i és que us explicarem un projecte de construcció, de fabricació d'ulleres per enviar a l'Àfrica, i per altra banda, des de Rubí, ens parlen de conscienciació social amb una entitat que es diu Rubí Solidari. I atenció, perquè tenim avui aquí l'etapa catalana de la Vuelta a Espanya. Van avui des de Falset fins a Roquetes, i l'Obert per Vacances hi anirà. Estarem a Falset per saber quin és l'ambient, com es viu aquesta etapa ciclista, de tota una cita ciclista de l'estiu, la Vuelta a Espanya. Per altra banda, per tots aquells que ja esteu veient el final de l'estiu, el començament de setembre i la tornada al col·le, sí, el començament de les classes una altra vegada, segur que ja esteu al cas, però per si de cas us ho tornarem a explicar. El Val escolar. Com el podeu utilitzar, com l'heu d'utilitzar enguany, i en fi, que us ajudi una miqueta doncs, a pair les despeses que estan per venir, que ja estem tenint a començament de curs com cada any. I avui la proposta de patrimoni, si ens permeteu, us la farem des de casa, des de Tarragona, perquè ens fa molta il·lusió presentar-vos un monument que és molt xulo, potser no és dels més espectaculars, però sí que és dels més extensos, que queda al mig de la ciutat, a tocar del Mercat Central, per tant, un lloc molt concorregut, molt passejat, i que quan hi entres és com un oasi de pau. L'han rehabilitat, l'han readaptat, no?, i li han rentat la cara ara fa poquet, i ens fa molta gràcia que el pugueu visitar en algun moment o altre. Estem parlant del Fòrum de la Colònia, avui, dins l'espai de patrimoni, aquí a Tarragona. I encara abans de tancar, doncs, si ens ho permeteu, canviem de dia, però espero que també us vagi bé i esteu atents a escoltar els consells per si teniu gossets a casa. Consells, doncs, sí, per com cuidar els peluts, especialment en època estival. És el Dog Tips, que ens arriba des de Calella. Ara sí, entrem en ronda d'actualitat.
2: Obert per vacances.
0: La primera parada per conèixer l'actualitat de tot Catalunya la fem a Girona. Girona FM, Pau Villafanya, bon dia.
3: Molt bon dia, Núria.
0: Bon dia. Mira, declaracions de l'alcalde de Girona, que veu com a una injustícia que Educació no hagi aportat més recursos a la pública amb la privatització de les escoles Bell-lloc i Alzines.
3: Sí, diu que Salella es veu un error greu en el fet que el Departament d'Educació no hagi reinvertit als instituts i escoles de la ciutat els diners que fins ara destinava a pagar les places concertades d'aquests dos centres que ara es privatitzen. Salella ha remarcat que la privatització de les dues escoles, que segreguen per sexe, ha obligat el sistema públic a reabsorbir més de 200 estudiants, creant 10 grups més a instituts i a 4 escoles.
4: Creiem que això és un greu error i una situació d'injustícia que està vivint la ciutat de Girona i els centres especialment públics, perquè és on hem incrementat els cursos a la nostra ciutat. Heu de pensar que s'han incrementat 10 cursos als instituts públics de la ciutat, de secundària, i 4 en centres de primària de la ciutat. Jo sempre he defensat que les escoles que segreguen per sexe no han d'estar concertades, aquest no és el tema, però que sí que es podia fer és de forma més progressiva i sobretot garantint que els recursos que es traien del concert es posaven en l'ensenyament de la ciutat.
3: Salella es defensa, doncs, que s'hauria d'haver fet de forma més progressiva i donant als centres públics més recursos econòmics. També reclama més professors de cara al curs vinent.
0: Un curs que està a punt ja de començar. Per altra banda, us expliquem que detenen el conductor de la moto implicat en l'accident mortal a Castelló d'Empúries. Tenia lloc aquest dilluns.
3: Els agents el van arrestar la matinada d'aquest dimarts després que l'home de 33 anys sortís de l'Hospital Josep Trueta de Girona, on va ingressar per les ferides de l'accident. Els fets es van produir pels volts d'un quart de sis de la tarda de dilluns, quan el conductor va perdre el control i va xocar contra una furgoneta que circulava davant seu en direcció a Figueres. La investigació apunta que la topada es va produir per una imprudència del conductor de la moto, motiu pel qual se l'ha detingut.
0: I us expliquem també que la 26a edició del FITAC es posa en marxa al Teatre Municipal de Girona. Tot plegat comença amb el musical Dins el Bosc.
3: El Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona ha inaugurat la seva 26a edició amb una proposta de la companyia Quart Passadís, de Sant Just d'Esvern, que barreja personatges de diferents contes com la Ventafocs, la Caputxeta Vermella, Jan i la Mongetera Màgica i Rapunxó, tot en una mateixa història. Un espectacle del compositor i lletrista dels Estats Units, Stephen Sondheim, que es va estrenar a Londres el 90 i a Broadway el 2008. Fins al 30 d'agost es podran veure una vintena d'espectacles en punts de diverses localitats de les comarques de Girona.
0: Important, no? Doncs el FITAC és un festival consolidat de Girona, sí, de teatre.
3: Sí, així és, de teatre amateur i que té una rellevància important a finals d'estiu.
0: Doncs vinga, per qui diu que s'acaba l'estiu i s'acaben els plans, encara no, encara ens en queden. Pau Villafanya, moltíssimes gràcies.
3: Fins demà.
0: Fins demà. I cap a Cugat, que marxem per conèixer l'actualitat de la demarcació de Barcelona. Tina Forés, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: Bon dia. Mira, es dieu que ja està estabilitzat l'incendi de Collserola després de cremar 45 hectàrees.
5: Sí, és una bona notícia en l'evolució d'aquest foc. Així ho ha explicat en una atenció als mitjans el tinent d'alcaldia i regidor de Ciutat Vella, Albert Batlle, que ha detallat que tots els confinaments s'han aixecat durant la nit i els desallotjats han pogut dormir a casa seva. La superfície afectada és principalment arbrat i matollar del parc natural i també hi ha una zona perimetrada per la pesta porcina africana. Una vintena de dotacions de bombers de la Generalitat continuen treballant aquest dimecres amb els bombers de Barcelona per controlar els possibles focus secundaris. Sebastià Massaguer és el cap dels bombers de Barcelona.
6: Tenim diferents punts d'emplaçament i ens preocupa principalment la zona de focus secundaris que ahir la tarda va llançar, sobretot amb una olla que ha fet entre Torre Baró i Ciutat Meridiana. Aquest és el punt on vetllarem al llarg del dia, que no tinguin possibles represes, i sobretot a les hores de migdia, que no tinguem més calor i s'aixequi una miqueta el ventet.
5: Els bombers confien poder donar el foc per controlat i extingit en les properes hores.
0: I us parlem ara de les treballadores de neteja, les anomenades Kellys, així s'anomenen elles també, que es concentren a Barcelona i exigeixen millores laborals.
5: A les pancartes hi mostraven missatges com els de «Som treballadores, no esclaves». El col·lectiu ha assegurat que les seves condicions van a pitjor mentre el sector turístic bat rècords i per aquest motiu han demanat empatia a la patronal. Les empleades han exigit més prevenció de riscos laborals, evitar les externalitzacions del servei, el reconeixement de les malalties professionals i la reducció de la jornada laboral. També han explicat que tenen una càrrega de treball desproporcionada que s'agreuja a l'estiu. Després de més d'una dècada protestant cada 25 d'agost, han celebrat haver guanyat visibilitat, però han reclamat fets.
0: I treballadors i treballadores de biblioteques, en vaga, decidiran la setmana vinent el nou calendari d'accions davant del bloqueig.
5: El col·lectiu està en vaga indefinida des del passat 26 de maig. La representació sindical denuncia que la negociació amb el consorci continua bloquejada i assegura que bona part de les 13 reunions mantingudes han estat merament informatives. També assenyalen que durant l'agost s'ha produït un augment de la repressió sindical per part de l'empresa amb la retirada d'alguns drets. En aquests moments no hi ha cap nova reunió de negociació programada. El conflicte gira al voltant de les condicions laborals del personal i del procés d'adhesió al nou conveni de l'Ajuntament de Barcelona. Entre les reivindicacions hi ha la millora dels horaris i de la conciliació, el reconeixement professional i una millora retributiva.
0: Mm-hmm. Estem parlant, ho recordem, de treballadors de biblioteques, en aquest cas a Barcelona, però vaja, que sembla que s'incrementen, eh? Ara que hem acabat gairebé les vacances, doncs comencen a sortir totes aquestes reivindicacions de millora laboral. Moltíssimes gràcies, Tina, per aquesta informació, també.
5: A vosaltres, que vagi molt bé.
0: Una abraçada. Tina Forés, des de Cugat, i ara marxem cap a Terres de Ponent, cap a Lleida, cap a... Bé, l'emissora que ens fa el servei informatiu és Emunt. Arnau Vilà, bon dia.
7: Bon dia, Núria.
0: Doncs mira, una notícia que em sembla que no ens ve de nou, que és que la collita de pera als camps de Ponent serà enguany lleugerament superior a la de l'any passat, però els pagesos encara en la campanya amb preocupació pels preus baixos i l'augment dels costos de producció.
7: Sí, avui ja comencem la ronda d'actualitat parlant sobre aquestes afectacions que hi ha hagut al camp, sí. Perquè ja estan començant a sortir les primeres avaluacions de la calamarsada de dilluns a Ponent, amb afectacions a 341 hectàrees de fruiters del Segrià i de la Noguera, segons la Conselleria d'Agricultura. Els danys són en general moderats, però almenys al Segrià la situació és molt més greu, amb pèrdues d'entre el 50 i el 70%, en unes 25 hectàrees, sobretot del préssec tardà i de pera. Pel que fa a la pedra de dilluns, que en alguns punts va arribar als 3 centímetres de diàmetre, també ha afectat cultius d'Alfarràs, d'Ivars de Noguera, d'Algerri i altres municipis del Segrià Nord i la Noguera Baixa, que són les zones d'aquests municipis. Unió de Pagesos amplia la llista de zones afectades i alerta també de danys en figues i ametlles, especialment al Pallars Jussà, on calcula pèrdues de fins al 70% en algunes finques. Tot i això, el sector destaca que l'impacte ha estat limitat perquè més del 80% de la fruita de pinyol i més del 70% de la pera ja s'havien collit. Com dèiem, almenys al Segrià Nord, la pedra també ha malmès la teulada d'una nau de la cooperativa que haurà de ser reparada abans que augmenti l'entrada de producte. Aquesta ha estat la vuitena calamarsada de l'any a la zona, però de moment els agricultors consideren que l'afectació global ha estat inferior a la que inicialment es temia. Ara, si et sembla, Núria, sí. Passem a successos, perquè és notícia a les Terres de Lleida que un ciclista de 59 anys ha mort aquest dimecres després de patir una caiguda a la carretera C-147 a Isil, al municipi de l'Alt Àneu, i la víctima és un home de 59 anys i veí de Tremp que va perdre la via després de caure la vida després de caure a la via. Els serveis d'emergències el van intentar reanimar, però no van poder salvar-li la vida. Els Mossos han obert una investigació per aclarir les causes del sinistre. Amb aquesta víctima ja en són 17 les persones que han mort en accidents de trànsit enguany a les comarques lleidatanes. D'altra banda, un noi ha estat traslladat a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida després que un mur li caigués a sobre a Figuerola d'Orcau, al Pallars Jussà. El mur hauria cedit després que un camió que feia marxa enrere i topés. Finalment, Núria, acabem amb una qüestió lingüística que ha estat en boca de tots aquí a les Terres de Lleida, i mai millor dit, perquè Esquerra Republicana mou fitxa per eliminar el topònim Lèrida de la senyalització de les carreteres, ja que els republicans denuncien que aquesta denominació, que va deixar de ser oficial fa dècades, encara apareix en senyals i cartells de carreteres en titularitat estatal. El grup municipal presentarà una moció al ple de la Paeria de Lleida perquè l'Ajuntament es pronunci sobre aquesta situació. Paral·lelament, la diputada Inés Granollers i la senadora Sara Bailac portaran el cas al Congrés i al Senat. Els republicans reclamen un inventari de tots els senyals que utilitzen una toponomia incorrecta, un calendari per substituir-los i una actuació coordinada entre administracions. Aseguren que no es tracta d'un problema lingüístic, sinó d'un incompliment de la denominació oficial.
0: Comença també el curs polític, eh?
7: Sí,
0: després de les vacances.
7: Totalment.
0: Arnau Vilà, moltíssimes gràcies, company de Munt. Una abraçada.
7: A vosaltres.
0: Adéu, adéu. I avui, per ser dimecres, la connexió en ronda informativa que correspon a Tarragona es desplaça cap a Terres de l'Ebre. En aquest sentit, saludem des de la Plana Ràdio Víctor Montecino. Víctor, bon dia.
8: Hola, bon dia, Núria.
0: A veure, parlem de la forta pedregada de dilluns, no?, i els danys que ha deixat en habitatges, vehicles i instal·lacions de la Ribera d'Ebre, especialment a Móra d'Ebre i a Móra la Nova.
8: Sí, després de la tempesta ve la calma i venen aquestes valoracions. Una tempesta que va descarregar pedra de grans dimensions, com en altres indrets, com vau explicar en el seu moment, que en alguns punts hauria arribat als 9 o 10 centímetres. L'episodi ha deixat cobertes foradades, plaques solars malmeses i desperfectes en vehicles, però no s'han registrat danys personals. Rubén Viernes Renedos, alcalde de Móra d'Ebre, ja l'explica alguna d'aquestes afectacions.
9: Bàsicament, tot el que són elements patrimonials que han sigut bastant danyats. I bé, doncs ara hem d'acabar de quantificar tot això. Danys, sobretot als conreus, això tampoc ho sabem. Bàsicament la part de la fruita ja està recollida, sí que és la part de la vinya, no sé si ha afectat a l'ametller i a l'oliver, és el que haurem de veure una miqueta. Segurament danys a molts camins que s'hauran de valorar també, però sí que l'efecte de la pedra però sí que l'haurem d'acabar de quantificar i veure tots els resultats.
8: Així, els efectes del temporal s'han fet visibles, especialment en edificis, instal·lacions d'estos dos municipis, després de l'episodi de pluja Benipedra, que se suma doncs, a les tempestes d'estos dies, que ha afectat a diferents punts de Catalunya, com hem anat explicant.
0: Per altra banda, us expliquem també que un home de 34 anys s'ha entregat als Mossos d'Esquadra per la seva presumpta relació amb la mort d'un altre home a la Ràpita.
8: L'home es va presentar voluntàriament a dependències policials i va quedar detingut en el marc de la investigació per la mort d'un home en este municipi del Montsià. Està previst que el detingut passi a disposició judicial i els Mossos mantenen oberta encara la investigació per aclarir les circumstàncies dels fets.
0: I Amposta ha començat a treballar en la creació d'una nova casa d'oficis per formar joves en diferents especialitats professionals.
8: Sí, notícies més optimistes. Sí. L'Ajuntament ja treballa en este nou projecte amb l'objectiu d'oferir formació i experiència laboral a persones joves combinant aprenentatge d'un ofici amb treball pràctic. La iniciativa s'emmarca en les polítiques municipals d'ocupació i formació i ara el consistori està avançant en la definició de les especialitats que formarien part de la futura casa d'oficis.
0: S'acaba l'estiu i arriben les festes majors, entre cometes, de tardor, de post-estiu, a Tortosa, que s'estan preparant per les festes de la Cinta, no?, que enguany incorporen com a novetat un espectacle de drons.
8: Així és, l'espectacle substituirà els tradicionals focs artificials i combinarà llum, música i figures creades amb drons. Serà una de les propostes de la programació de la Cinta 2026 que començarà este dissabte i comptarà amb més de 200 actes. Jordi Jordan Farnós és el regidor de festes i ens explica este espectacle de drons.
10: Un espectacle que portarà per nom Llum de la Cinta, festa, diversitat i tradició, que estarà dedicat a la Cinta i a la ciutat. És un espectacle que se projectarà des de l'Horta de Sant Vicent al barri de Ferreries en direcció a la ciutat i, per tant, el lloc recomanat per a poder mirar de forma correcta aquest espectacle serà el situat entre el mercat municipal i l'antic club de rem.
8: La ciutat enceta així els dies centrals de la seua festa major en honor a la patrona, la Cinta, amb una programació que combina actes tradicionals, també propostes musicals, culturals i familiars, a més d'este espectacle de drons.
0: Doncs havíem conegut també l'actualitat de Terres de l'Ebre. Víctor Montecino, La Plana Ràdio, gràcies.
8: A vosaltres.
0: Un darrer apunt a Tarragona amb la Marina Pérez. Marina, bon dia.
11: Bon dia, doncs en farem tres així ràpids. El govern de Catalunya revisarà el pla d'emergències dels aiguats de Tarragona, però defensa que no s'envies les alert el dilluns. Ho ha anunciat la portaveu del govern, Sílvia Panenque, que ha defensat que Protecció Civil no envies les alert. I també avui la cinquena etapa de la Volta Ciclista a Espanya 2026. Aquest dimecres presenta un recorregut ondulat de 173 quilòmetres entre Falset i Roquetes.
0: M'agrada això d'ondulat, eh? Sí, perquè no? Realment, sí.
11: Entre Falset i Roquetes, aquí a la demarcació de Tarragona. No serà de primera hora del matí, eh? Surten al migdia, aquesta gent. Ni matí ni tarda.
0: A migdia?
11: A migdia.
0: Allò en ple sol, quan fem la migdiada de la resta dels mortals.
11: Efectivament.
0: Són d'un altre món, aquesta gent.
11: I ja per acabar, Núria, el grup Bonpreu ha iniciat les obres del seu nou centre logístic que ha d'instal·lar a Montblanc.
0: Molt bé. Doncs gràcies per la brevetat, Marina. Moltes gràcies.
11: Fins demà.
0: En fi, nosaltres sí que ens quedem amb tot l'equip de l'Obert per Vacances i ens quedem per oferir-vos la primera entrevista de la jornada.
2: Obert per Vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
0: Ens queda una primera part de l'Obert per Vacances avui molt solidària. Mireu, el primer que fem és parlar-vos d'un projecte que traspassa fronteres, com sol passar moltes vegades amb aquestes entitats solidàries. És un projecte que es diu Mirades del Senegal. La iniciativa neix de la cooperativa Suara i de l'ONG Ocularis i se centra en la fabricació de productes oftalmològics per al país africà i ho fan amb impressores 3D. Qui en té més informació és la companya de UAU de Lleida, la Judit Castellà. Judit, bon dia. UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà, bon dia.
12: Sí,
0: et tenim?
12: Sí.
0: Et bon sentim, dia. Et sentim.
12: Ara sí, perfecte.
0: Sí, sí. És una iniciativa de Lleida Capital, sí? De Lleida Ciutat?
12: Sí, exacte.

0: vam fer aquesta proposta de mirar des del Senegal, que bàsicament l'objectiu principal és millorar l'atenció oftalmològica al Senegal, millorant la realitat de les persones d'aquell país. Però alhora, la idea és capacitar en tecnologia impressió 3D i fomentar la inserció laboral als nostres joves d'aquí de Lleida.
1: Perfecte. Clar, qui participa? És a dir, des d'aquí, des de Lleida, quins són els actors que hi participen?
0: Des d'aquí de Lleida, per un cantó, participen els nostres joves que estan en PILS, en PILS d'inserció laboral, però també participa Ocularis, que té presència per Catalunya, però també en específic aquí a Lleida, que és amb qui fem molta col·laboració per garantir que les eines i instruments que fabriquem siguin realment útils allí al Senegal.
1: Quants, tenim xifres més o menys de quants joves estaríem parlant que implica aquest projecte?
0: Sí, estem parlant de 13 joves.
1: Perfecte.
0: Tots d'aquí de Lleida.
1: Perfecte. I clar, el fet que deies de que Ocularis el que us permet és garantir que el que vosaltres oferiu allà tindrà un ús i servirà. Què és el que realment serveix? Quins són els consells o els paràmetres que ells us marquen una mica?
0: Mira, pues, la idea inicial del projecte de Mirades del Senegal era fabricar muntures per a ulleres. Però al plantejar-ho a Ocularis ens van dir que ja en tenien moltes i que potser no seria del tot útil aquestes muntures. Així que vam parlar amb els propis doctors i doctores d'allí del Senegal, que és on estan en primera fila, diguem, i ens van enviar una llista de totes les eines que necessitaven. Doncs són eines, quasi totes són eines pensades per assistir a les sessions d'oftalmologia, de revisió, als pacients que tenen allí, in situ.
1: Perfecte. Clar, per què el Senegal i no una altra zona?
0: Mira, nosaltres vam presentar des d'aquí de Lleida tres projectes. Un va ser aquest, de Mirades del Senegal, pensant en fora, diguem, que va guanyar la categoria de Suar al món, que és un dels projectes transversals de transformació de l'entorn. I després hem presentat dos més. Un altre és Pentinant Vincles, que és aquí de Lleida, o sigui, està pensat per implantar-lo aquí de Lleida, que és muntar una perruqueria solidària. I després l'altre es diu Torres de Vida i també està pensat per implantar-lo aquí a Lleida, que són horts verticals fabricats amb impressió 3D. Llavors estem distribuint per col·les de la zona.
1: Perfecte. Diríem que ara mateix un dels vostres eixos d'actuació serien les impressions 3D?
0: Sí. Un dels nostres... Principalment el que volem fer és intentar innovar mitjançant el disseny i la impressió 3D, la fabricació.
1: Perfecte. Centrem-nos en aquest Mirades del Senegal. A nivell de gestió, a nivell del dia a dia, quines dificultats us comporta, quines traves, no sé si traves és la paraula, però amb certes dificultats a l'hora de poder tirar endavant aquest projecte?
0: D'entrada, el primer han sigut els materials, perquè alguns dels materials, clar, han d'estar pensats per sobreviure, entén-me, o sigui, per tindre les propietats que aguantin la resistència al sol, a l'exposició al sol, altres no, o sigui, depenent del projecte, doncs necessitem un material o un altre, i llavors, coordinant-nos en aquest sentit i garantir que les eines realment tindran una funcionalitat no només a curt termini, sinó a llarg termini, és a dir, que serviran durant molt de temps, és la nostra, una de les preocupacions que tenim.
1: Quin és el feedback que rebeu tant dels joves d'aquí, d'aquests 13 joves, com també des del Senegal?
0: Clar, són dues parts. La primera és dels nostres joves. Clar, nosaltres tenim un conjunt de joves que... diguem, molts ja tenen un recurs educatiu, però aquests projectes que tenim aquí a Gardeny, aquí a Lleida, estan més orientats, sí, per aquests...

0: alumnes, però sobretot pels joves que no tenen cap recurs educatiu. Llavors, són una alternativa de formació no reglada, més que res per capacitar-los amb tecnologia. I a ells els agrada molt participar en projectes, anem plantejant-ne diferents. Per exemple, fa poc que vam plantejar un projecte d'ajuda a les víctimes de Venezuela, dels terremotos, dels terratrèmols, perdona. Vam fabricar fèdules i pròtesis mèdiques que ajuden a nens de Venezuela que han patit aquest esdeveniment.
1: Ells, havent participat en aquest projecte o en projectes com aquests,
0: sí,
1: veieu i podeu constatar que tenen una major implicació després també a nivell de societat? Us traslladen a això també?
0: Sí, sobretot jo penso que el que els agrada molt és que transcendeix, que va més enllà de la sala que tenim aquí a Gardeny on pensem, dissenyem i fabriquem, i que té unes implicacions que estan molt més lluny d'aquí, que serveix el que fan.
1: Que se senten útils.
0: Sí, exactament. I per altra banda, oculares, el feedback que ens donen és molt bo. O sigui, sobretot el fet d'haver canviat a eines que realment necessiten més i això, ho senten molt útil. I ara estem més en la fase de prototipat, ja acabant-la. I en breu ja començarem amb la fabricació ja més massiva o en sèrie per proveir de totes les eines que necessiten en quantitats raonables.
1: Clar, perquè amb quins tempos ens movem amb aquesta fabricació?
0: Digue'm, perdona?
1: Amb quins tempos ens movem per fer aquesta fabricació? Quant temps comporta?
0: Doncs mira, aquest projecte va iniciar al gener. Bueno, tots els projectes de transformació de l'entorn van iniciar al gener. I acaba a final d'any. O sigui, en principi, abans del desembre ja hauríem d'estar les eines a Senegal, ja hauríem de tenir fotos i vídeos una mica dades per poder justificar. I també s'està pensant, no sé si serà una realitat o no, però de fer potser una exposició d'aquesta col·laboració. Si més no, va ser una idea d'Ocularis que ens va agradar molt i potser la fem realitat.
1: Perfecte, perfecte. I clar, veient ara, de moment, com estan anant aquest projecte, no sé si és atrevit ja començar a plantejar exportar, diguéssim, aquesta iniciativa a altres zones, ampliar-lo també a altres productes, o de moment és centrem-nos en això, en què tot funciona en aquest projecte, i ja després ja veurem.
0: Bueno, això ens ho hem plantejat des de la pròpia entitat d'Ocularis, perquè ells tenen presència a Senegal, però clar, Senegal és molt gran. Llavors, se va plantejar al principi per fer-ho al Dakar, però ja se'ns està dient, mireu, igual les mateixes eines també en podem fer una miqueta més i que no només serveixin a Dakar, sinó també en zones més remotes del Senegal que també necessiten aquest recurs.
1: Perfecte, en tot cas això n'haurem d'estar pendents per a veure com ho aneu desenvolupant. Àlex, aprofitant que avui també tenim amb nosaltres, també et volia preguntar una mica de reptes a nivell de Suara Cooperativa, a nivell, en el moment també politico-social que estem tenint, a nivell d'intercooperació, quins reptes us marqueu?
0: Sobretot la intercooperació és molt estructural en nosaltres, sempre pensem en aquest sentit, però a més li donem molt reforç, estem molt, molt pendents, sobretot aquí a Lleida, en la inserció laboral dels joves i en la innovació distribuïda. O sigui, tenim un centre d'innovació que és un laboratori d'innovació que li diem Social Digital Lab, que està ubicat a Barcelona, i últimament el que hem anat fent és descentralitzar aquesta innovació distribuïda a Amposta, Girona i aquí a Lleida. Llavors cada zona també planteja els seus propis projectes orientats a inserir laboralment als joves que tenim.
1: Perfecte, doncs n'estarem molt pendents també per poder-ne anar fent seguiment. Àlex Fernández, membre de Suara Cooperativa, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: I moltes gràcies també per aquesta mirada cap a Lleida, per presentar-nos el projecte Mirades del Senegal, a la Judit Castellà, la companya de UAU Lleida Ràdio. Gràcies, Judit.
1: Gràcies, Núria. Bon dia.
2: Bon dia. I ja us dic que la primera hora de l'Obert per Vacances ens quedarà molt, molt solidària, perquè si acabem de conèixer la cooperativa lleidatana Suara, amb aquests molts projectes socials, no només el del Senegal, que també, però molts d'altres, doncs ara coneixerem una entitat especial de Rubí. Es diu Rubí Solidari. Treballa amb diferents fronts, pel que hem vist a la seva pàgina web, per conscienciar sobre qüestions socials i solidàries. No sé, des de Palestina, per exemple, el poble palestí, vaja, fins als refugiats afganesos o la sanitat pública, per dir-ne alguns. Avui, però, també ens centrarem en un dels temes que des de Rubí Solidari porten amb molta cura, com és el tema o el projecte de Vacances en Pau. Anem a conèixer en què consisteix o com treballen Rubí Solidari a través d'aquest podcast.
3: Hi ha entitats que treballen per aconseguir un món més just i que el seu marc d'acció és proper, genuí i local. Aquest és el cas de Rubí Solidari, una entitat que va néixer el 1994 a Rubí amb l'objectiu d'aglutinar totes les ONGs del municipi. Avui ens acompanya la presidenta de Rubí Solidari, la Júlia López. Molt bon dia, Júlia.
4: Bon dia.
3: Explica'ns una mica en què consisteix l'activitat de Rubí Solidari dins l'àmbit local del municipi.
4: Ara mateix, Rubí Solidari desenvolupa diferents projectes que els treballem sobretot des de la perspectiva de la sensibilització des de l'àmbit local. Creiem que primer hem de poder sensibilitzar la nostra ciutadania a nivell local, a nivell Rubí, per poder conscienciar del que està passant al món i després poder treure eines i diferents accions per poder canviar a nivell global aquestes realitats. No només fem projectes propis, sinó que també fem col·laboracions amb diferents entitats o plataformes que poden haver Rubí que van sortint en el dia a dia.
3: I quines accions concretes feu al municipi per potenciar aquesta difusió de les vostres activitats?
4: Nosaltres tenim diferents accions, però, per exemple, tots els dijous fem els Dijous per la Pau, on fem concentracions a l'Ajuntament portant realitats del món on hem de lluitar per la pau. En portem diferents, sí? No, és un grup que va trobant coses i van portant realitats amb persones que expliquen les seves experiències, persones expertes que també ho porten. També, per una altra banda, tenim el curs de cooperació i solidaritat, que el fem un cop a l'any i és una oportunitat per apropar-te a més profunditat a algunes realitats. I ja en tenim més, d'activitats que anem fent.
3: A part d'aquestes activitats que em comentaves ara, també teniu diversos projectes de cooperació amb Nicaragua i Guatemala. I a més, ara mateix, al mes de juliol, hi ha un projecte que teniu en marxa, que és el d'acollida de nens saharauis. Quins beneficis aporta aquest intercanvi tant als infants com a la ciutat?
4: Sí, al Nicaragua o a Guatemala teníem projectes que es van fer fa alguns anys enrere, però seguim mantenint el vincle i des d'aquesta visió de la sensibilització de Rubí intentem sempre portar sobre la taula, no?, temes que estan passant allà perquè tothom en sigui conscient. I el projecte Vacances en Pau que estem desenvolupant a l'estiu, tot i que es desenvolupa una mica durant tot l'any, perquè tot l'any fem activitats o busquem famílies, els infants saharauis hi són ara a Rubí els mesos de juliol i agost, i és bàsicament l'acolliment amb famílies de Rubí d'infants saharauis que viuen als camps de refugiats de Tindouf per passar un estiu on, a part de fer diferents proves mèdiques com la consulta mèdica, dentista, oculista, també fan una mica d'ambaixadors del seu poble i expliquen una mica, ens fan recordar la causa del poble saharaui.
3: A part d'aquesta acció que em comentaves, feu altres activitats a altres països de cooperació?
4: Nosaltres no fem cooperació en si, sinó que treballem la sensibilització des de Rubí. Sí, ja fa uns anys que abans sí que fèiem brigades, però ara ja fa temps que treballem des de l'ambient local. És això que dèiem, perquè fins i tot tenim la reflexió de hem de trobar-li sentit al que fem, i el que més sentit té és que treballem a nivell local per aconseguir canvis globals, no conscienciada del tot a la gent de Rubí, poder-los aconseguir mobilitzar per diferents coses que passen a diferents parts del món.
3: Abans, com dèiem, hem explicat que Rubí Solidari va néixer el 1994 i m'agradaria saber una mica com creus que ha canviat el paper de Rubí Solidari des que es va fundar i quins són els propòsits de futur de l'entitat.
4: Sí, Rubí Solidari va començar el 1994, jo encara no hi era, però tinc el relleu d'una gent molt potent que han fet molts projectes i que realment li han dedicat molta part de la seva vida a Rubí Solidari, que fos una entitat que realment fos activa a la ciutat i que tingués uns valors molt marcats, no? Al final, Rubí Solidari ha anat canviant de projectes, però sí que és veritat que sempre hem mantingut com ferms uns valors de la justícia global, de lluita per la pau, de posar sobre la taula temes o conflictes del món que potser no se'n parla tant. És una línia que sempre hem anat treballant.
3: Molt bé, Júlia, doncs moltes gràcies per la teva participació en aquest episodi i per explicar-nos tota la tasca que feu des de Rubí Solidari aquí a la ciutat de Rubí.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Des de Ràdio Rubí, la companya Paula Iglesias, que ens portava aquest reportatge o aquesta entrevista, bàsicament, sobre l'entitat Rubí Solidari. I passat aquest primer tram solidari i social del programa, ara canviem de sintonia, ens posem en marxa perquè ens n'anem a Falset, a viure la Vuelta. Potser us passa, i jo crec que aquí a Tarragona no fa de què passa, que alguns encara tenim ressaca emocional del pas de Tour de França el passat juliol per Catalunya. Justament una de les sortides va ser aquí a Tarragona. Per aquells que es van quedar amb ganes de més ciclisme, de fet el Tour va fer veure que tenim molta afició ciclista a casa nostra. Doncs bé, per aquells que encara en teniu més ganes o que encara esteu en el mood, arriba a Catalunya una altra de les curses més prestigioses a nivell mundial. La Vuelta és a Espanya. Enguany només hi ha una etapa que passi per carreteres catalanes i és la d'avui, que es correrà íntegrament per les carreteres de la demarcació de Tarragona. Sortirà des de Falset, arribarà a Roquetes i farà un recorregut de 173 quilòmetres, ondulat, com deia la companya la Marina abans, no? Per tant, tenim, ja sabeu que l'Obert per Vacances ens agrada anar amunt i avall i els companys d'Ona la Torre encara més. Va, que anem cap a Falset, d'aquí a 3 hores i mitja comença l'etapa i allà ja tenim el Josep Sánchez, Dona la Torre. Josep, bon dia.
5: Hola, bon dia, Núria, què
2: tal? Què feu la gent de Torredembarra a Falset? Que sí, que no queda lluny, però sou molt fans del ciclisme o què?
5: Sí, no ens volíem perdre aquest esdeveniment, d'aquestes característiques, després d'haver viscut el pas del Tour de França per les nostres carreteres, doncs hem volgut desplaçar-nos aquí també a Falset per veure doncs, com una de les curses més importants del món passa també pel nostre territori, amb alguns dels millors ciclistes que del panorama internacional que passejaran pels carrers de la capital del Priorat en una estona, en una prèvia de la sortida d'aquesta cinquena etapa de la Vuelta.
2: T'aviso, Josep, que estan esmorzant aquí a Tarragona, que s'han quedat a dormir a Tarragona.
5: Sí,
2: hem vist els cotxes, però vaja, ja deuen estar enfilant cap a Falset. Com anirà tot plegat o quin ambient hi ha?
5: Doncs, de moment, clar, bueno, segurament amb el Tour ja ho vam viure molts de nosaltres a l'etapa a Tarragona, també sí a Barcelona o a Granollers amb aquestes sortides. És un esdeveniment que mou una estructura logística molt important i és ara el que està passant aquí a Falset. Ens trobem davant de la cooperativa agrícola i ja està començant a fer-se tot el muntatge del que serà la sortida, la presentació dels ciclistes, els patrocinadors, etc, que estan aquí. Per aquí passaran noms tan coneguts com el de Tadej Pogacar, actual líder de la carrera, guanyador del Tour de França, i altres noms com Primoz Roglic, Richard Carapaz o Wout van Aert. I doncs, abans de l'inici d'aquesta etapa volem saber també com es viu la sortida des de Falset per part dels aficionats que hi ha aquí a la capital del Priorat i en general a la comarca del Priorat. Parlem amb l'Anna Llop, ens acompanya, que és membre de la penya ciclista Priorat, aficionada a la bicicleta, i no sé si ara d'aquí una estona tindràs molta feina perquè també ets voluntària de la Vuelta. Què tal, Anna, com estàs?
6: Hola, què tal? Bon dia a tothom.
5: Com va?
6: Molt bé, molt amb nervis i amb emoció per tot el que hem de viure el dia d'avui.
5: Clar, primer, ets voluntària. Quina és la tasca que faràs? com ha sorgit també aquesta idea, no?, de fer-te voluntària de la Vuelta.
6: Sí, bé, de seguida quan l'Ajuntament va comentar que passaria la Vuelta per aquí, clar, no van dubtar en preguntar si hi hauria voluntariat, tot i que sabem que tota la logística que porta la Vuelta ho porten tot molt preparat. Però el que hem de fer nosaltres és molt senzill, que posen valles a tot el que serà el recorregut neutralitzat a través de la població, abans no comenci a la sortida llançada, i aquí en aquestes valles hi ha alguns punts on hem de vigilar que la gent no vulgui creuar al moment que ells han de passar. Només farem això, perquè és que, bueno, com sabeu, la logística que porten la Vuelta és bestial. Però, bueno, supercontents de poder ajudar amb alguna
5: cosa. Ara dèiem, hi haurà grans noms del ciclisme aquí a Falset en una estona. Tadej Pogačar és el ciclista que està més al cap de tothom, no? com a campió del Tour de França i com a líder de la Vuelta. Què suposa poder veure tots aquestes estrelles, no? Aquests ciclistes? També no sé si tens algun favorit que et faci gràcia a veure.
6: Sí, sí, per nosaltres, clar, veure els nostres ídols així de prop i que estiguin pedalant per les carreteres on nosaltres habitualment pedalem tots els ciclistes i amb la nostra colla, doncs és un plaer, és un goig veure'ls. I sí, jo, bueno, sobretot al Pogačar me farà molta il·lusió veure'l, però jo és que jo soc molt del Landa i em faria molta gràcia poder-lo veure, sí, sí, perquè al Tour ja el vaig perdre, que vam desplaçar-nos fins a Tarragona aprofitant que venien també aquest any aquí, i si puc veure el Landa, doncs estaré molt contenta.
5: Seguidora del landisme a 100%, no?
6: A tope, sí, sí.
5: No sé com heu viscut aquests dies previs, quin nivell d'expectació hi ha aquí a Falset amb el pas de la Vuelta, no sé si també des de la penya ciclista Priorat heu muntat alguna cosa doncs, per animar aquesta sortida.
6: Sí, des de la penya i amb l'Ajuntament conjuntament vam fer un dia d'una sortida així que vam començar fent lo tram que faran neutralitzat per aquí i vam continuar una mica més fins als Guiamets i vam tornar pel Marroig. Érem uns 70 ciclistes o així que ens vam reunir doncs, amb molta il·lusió, a ritme sempre de l'últim, o sigui, allò per disfrutar, perquè som cicloturistes totals, però va ser un dia molt bonic. I hi havia gent doncs, de la comarca i així, molt bé. I també ho van fer a Roquetes, que és el final de la volta d'avui, i també els de la penya ciclista vam anar a participar i també ens van rebre superbé i el recorregut xulíssim. O sigui, que avui la gent que ho miri, perquè sobretot al final que hi ha l'Alt de Paüls, que veurem a veure quin esforç fan, i, bueno, i a veure si el Pogačar mos torna a donar una alegria, perquè és que està super superior als altres, molt bé.
5: Sí, sí, ja ho vam veure ahir a Andorra, amb aquesta exhibició que va donar. Com va ser el moment en què es va donar a conèixer, no?, que Falset seria el punt de sortida? Com ho vau viure així de manera més interna? Perquè, clar, és una cosa que... A més, hem de dir que Falset és la primera vegada que acull una sortida de la Vuelta. Per tant, suposo que va ser tota una sorpresa, no?
6: Sí, sí, super sorpresa. Primer penses, no pot ser, perquè és que, no?, som un poble petit i dius, no pot ser que s'hagi aconseguit això. Després, doncs, amb molta il·lusió i superagraïts a l'Ajuntament de poder-ho fer. I la penya, doncs, ja t'ho dic, cada sortida comentàvem el mateix, perquè vinga, que vindrà la Vuelta, que vindrà la Vuelta. Sí, sí, i estem tots expectants i amb moltes ganes.
5: Quina visibilitat pot donar al territori, no?, el fet de tenir la sortida de la Vuelta? Perquè aquí al Priorat tenim muntanyes de Prades, Serra del Montsant al costat, que vull dir que és una zona per al cicloturisme força atractiva, no? Quina visibilitat creus que li pot donar el fet de tenir un esdeveniment tan mediàtic com la sortida de la Vuelta?
6: Jo crec que sí, que pot donar una visibilitat molt gran i hem de pensar que el Priorat és una comarca petita, molt tranquil·la, que té unes carreteres amb unes corbes i uns paisatges i una tranquil·litat excepcional. I, clar, en principi, tu no et poses al cap que hi pugui haver grups molt grans de ciclistes, perquè són, ja t'ho dic, són carreteres molt interiors i corbetes, però sí que amb responsabilitat i a nivell de cicloturista se poden passar uns dies preciosos per aquí al Priorat. Llavors, clar, des de... La gent coneixerà una mica més al vindre la Vuelta i des d'aquí els animem a que ho provin, perquè és que, ja t'ho dic, si venen segur que repeteixen, perquè les carreteres, els paisatges i la gent que hi viu, que és molt oberta, i no sé, la penya, ja t'ho dic, ho disfrutem moltíssim tots els recorreguts. Llavors, les carreteres, aquí no hi ha res pla, tot puja i baixa, però també és veritat que els ports no són molt llargs, sigui que el ritme de físic de cadascú, tot és assequible i la gent pot disfrutar molt. I espero que es doni així més a conèixer també el Priorat, perquè val la pena, val la pena. Ja t'ho dic, si algú ve, segur que repeteix.
5: Clar, és això. I per anar tancant també, suposo que les sortides que feu són força interessants, no? Aquests recorreguts trencacames que moltes vegades es diu, no? Les carreres ciclistes, aquí teniu això, muntanyes, pujades i baixades per donar i per vendre, no?
6: Sí, sí, aquí tot puja i baix, t'ho dic, no hi ha res pla. Però tot és molt bonic i hi ha unes circulars pues, molt maques. Hi ha molts recorreguts per disfrutar i després si la gent ve en família... Pues, també hi ha llocs molt, molt bonics per visitar. Hi ha Escaladell, hi ha Siurana, hi ha... La comarca és molt bonica. I ja t'ho dic, per vindre en família, també la gent se pot animar, perquè hi ha moltes coses per veure i segur que disfruten.
5: Doncs molt bé, a gaudir, a disfrutar de moment aquesta jornada d'avui, Anna, que serà molt especial, no?, aquestes pròximes hores per veure la sortida de la Vuelta. Gràcies.
6: Moltes gràcies a vosaltres.
2: I moltes gràcies als companys d'Ona la Torre que, mira, han anat com a fans, que són del ciclisme, a veure aquesta sortida a Falset. Recordeu, l'etapa és Falset-Roquetes i hem pogut establir aquesta connexió tan xula a l'Obert per vacances. Et quedes fent de fan, Josep?
5: Sí, sí, ens quedem ja aquí fins a la sortida a veure passar tots els ciclistes.
2: Tres horetes i aquí ja hi comença a haver gent o... poquets,
5: sí, força. Ara quan hem arribat encara no hi havia gaire gent, però ara ja es comença a notar, eh?
2: Molt bé, doncs que ho disfruteu moltíssim, company Josep Sánchez, des d'Ona la Torre. Una abraçada.
5: Gràcies, una abraçada.
2: Gràcies. I amb aquesta darrera entrevista, parlant d'esport, de ciclisme, concretament de l'etapa catalana de la Vuelta a Espanya, Falset-Roquetes, a partir d'aquí 3 horetes, a partir del migdia, ho dic per si voleu fer una escapada i anar-hi. Doncs parlant de ciclisme, tancarem aquesta primera hora de l'Obert per Vacances. A la tornada, a les 10 i 3 minuts més o menys, us seguirem parlant sobre esports. Quin esport preferiu fer a l'estiu i a quines hores ho preferiu?

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc.
2: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
3: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Perafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és està al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats. No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sakara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sakara, la teva agència de confiança.
4: La meva filla té problemes amb l'anglès. Diu que no li agrada i que no ho retén.
5: Doncs jo el porto a English Center i estic encantada. Ja fa uns quants anys que hi va, i ara resulta que és l'assignatura en què et treu millor nota. Pensa en anglès, mira les pel·lícules en versió original. És increïble el canvi que ha fet. He confiat sempre en English Center. Té un equip de professionals excel·lents que porten més de 35 anys ensenyant i preparant per als exàmens oficials de Cambridge amb uns resultats excepcionals. A sobre, per als més petits, fan Magic Class, on els nens aprenen jugant, cantant, pintant i escoltant contes. T'ho aconsello 100%. Si la portes a Arenys de Munt, sona la Riera Francesc Macià 85 i has de parlar amb la Marina. I si la portes a Arenys de Mar, sona la Riera Perafita 72 i has de parlar amb la Lourdes.
4: Ah, doncs perfecte. Demà mateix hi passaré. T'hi esperem. English Center. Passió per l'anglès.
6: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
2: Ràdio Arenys.
7: Notícies en xarxa.
8: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. La mare i la filla que van resultar ferides en quedar atrapades sota un mur que va cedir al port de Roda de Berà per la intensa tempesta del dissabte han acabat morint aquesta nit a l'Hospital Universitari Joan 23 de Tarragona. La situació de les dues víctimes havia generat confusió aquest dimarts quan l'Ajuntament de Roda de Berà va informar inicialment que se'ls havia retirat el suport vital. El consistori va arribar a decretar 2 dies de dol oficial i havia previst també un minut de silenci en record a la mare i la filla abans de les havaneres de les festes del municipi. Posteriorment, però, el Departament de Salut va precisar que totes dues continuaven amb vida. En un comunicat posterior, l'Ajuntament va lamentar profundament aquesta confusió i va demanar disculpes per l'angoixa i el dolor que la informació errònia hagués pogut generar. I l'incendi de Collserola ha quedat estabilitzat després de cremar 45 hectàrees de terreny forestal, principalment arbrat i matollar del Parc Natural. Tots els confinaments s'han aixecat durant la nit i els 35 veïns desallotjats han pogut també tornar a casa. Una vintena de dotacions dels bombers de la Generalitat continuen treballant amb bombers de Barcelona per assegurar els flancs i controlar els focus secundaris, mentre que els mitjans aèris s'incorporaran avui aquest matí amb l'objectiu de donar el foc per controlat. Escoltem Sebastià Massaguer, cap dels bombers de Barcelona, en declaracions a la xarxa, que explica què els preocupa ara mateix.
9: Tenim diferents punts d'emplaçament i ens preocupa principalment la zona de focus secundaris que ahir la tarda va llançar, sobretot amb una olla que ha fet entre Torre Baró i Ciutat Meridiana. Aquest és el punt on vetllarem al llarg del dia, que no tinguem possibles represes, i sobretot a les hores de migdia, que no tinguem més calor i s'aixequi una miqueta el ventet.
8: Els responsables de l'operatiu es mostren optimistes, però demanen prudència davant la previsió que al migdia augmentin les temperatures i pugui tornar el vent. I Pedro Sánchez compareixerà el 9 de setembre al Congrés dels Diputats per donar explicacions sobre la gestió de la crisi migratòria de Ceuta. El president espanyol ha registrat avui la petició 27 dies després de l'entrada massiva de migrants a la ciutat autònoma. I en aquest sentit, Junts per Catalunya tornarà a registrar aquest matí al Congrés la seva proposició de llei per delegar a la Generalitat les competències en immigració. La proposta planteja que la Generalitat assumeixi la gestió de les autoritzacions de residència, el CIE, les sancions i les devolucions d'estrangers, mentre que els Mossos col·laborarien amb Policia Nacional i Guàrdia Civil en el control de fronteres, ports i aeroports. També preveu que Catalunya decideixi els perfils de treballadors contractats en origen i que els Mossos assumeixin funcions en la lluita contra el tràfic i l'explotació de persones. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
7: Notícies en xarxa.

0: Genial la col·laboració entre gossos i ara no em surt. Macaco, Dani Macaco. Home, no em sortia el nom. Vinga, aquesta banda manresana que sona ara, tot just començar la segona hora aquí a l'Obert per Vacances, amb aquest tema corren. I és que córrer és un dels esports més fàcils de fer, perquè, escolta, res, ets tu i el carrer, no? I avall. No sé si és un dels esports també més habituals durant l'estiu. En tot cas, avui us preguntem sobre quins esports podeu fer o voleu fer a l'estiu i com els feu, perquè no és fàcil amb les temperatures tal com estan. Potser té més dades, segur, a la Jordi de Cardedeu. Jordi Mariscot, bon dia de nou.
1: Bon dia de nou.
0: Bon dia, bon dia. Tu ets de córrer o no?
1: Jo sóc bastant de córrer,
0: sí?
1: Però a l'estiu se'm fa molt impossible. A mi la calor em deixa bastant fora de joc.
0: Ja passa. Què diuen els teus col·legues, de fet, de Banyoles, que deies que havien enviat molts àudios, no?
1: Mira, per exemple, podem escoltar a l'Eloi, que és de Banyoles, també. Atenció amb el que diu l'Eloi.
2: L'aire lliure està molt bé. Està molt bé, bueno, és molt sa i tot el que vulguis, però si necessites una gorra, una crema solar, o necessites anar abrigat com un puto esquimal per fer esport, terrible. O sigui, terrible. Per tant, interior.
1: Interior,
0: interior. Més fàcil, la dutxeta al costat, no?
1: Exacte.
0: Ostres, aire... això sí que no m'ho esperava, eh? Clar.
1: Sí, per molt que tinguem un entorn privilegiat, jo crec que si estem a 40 graus a l'ombra, es dificulta fer esport a l'aire lliure.
0: Clar.
1: Podem escoltar, si vols, a l'Ariana, que ens envia un àudio d'aquí des de Cardedeu,
0: sí,
1: que crec que també va una mica amb la línia.
3: Sincerament, penso que no hi ha una fórmula per poder fer esport sense morir al llindent a l'estiu, perquè fa molta calor tot arreu. Sí que és veritat que els gimnasos així més pijos, diguem-ne, tenen aire condicionat i potser no es nota tant, però en el cas del meu gimnàs hi ha ventiladors, cosa que ajuda, però tampoc massa, però els monitors ho tenen molt en compte i quan estàs a mitja classe et fan sortir a fora i et fan una bona ruixada amb la manguera i això fa doncs, que almenys puguis acabar la classe sense morir a l'intent. Sí que és veritat que per un costat refresca molt i dius ai que bé sentir-me ara mateix com una planta de la selva, però quan tornes a fer esport a dintre ja no saps què és aigua, què és suor, què no, però bé, al final, mira, un mètode més.
0: Sí que és veritat que hi ha moments en què passes de la suor al... Sí, de l'aigua a la suor. És veritat que no te n'enteres, però no està mal, eh? No,
1: crec,
0: és xulo.
1: Crec que vaig al mateix gimnàs que l'Ariadna.
0: I què?
1: Serà la meva parella, vull dir, jo crec que coincidim. Dono fe al fet de que mola molt sentir-se una planta de la selva i també dono fe que la tornada a entrar al gimnàs és duríssima.
0: Val. Per tant, l'experiència és la mateixa, eh?
1: Sí, l'experiència és exactament la mateixa.
0: Ostres.
1: I si vols podem acabar amb un àudio que no sé com encaixarà en el programa d'avui, perquè crec que ens obrirà una mica de debat.
4: Molt a favor de fer esport a l'aire lliure, a l'estiu especialment.
1: És de Banyoles,
4: aquest.
1: Matins,
4: vespres, quan la calor permet, sortir a córrer, sortir a nedar... Bé, s'està molt bé. I és una afició que faig compatible amb el meu rebuig al ciclisme de carretera i la proliferació de locals de branch, que és on freqüenten més.
0: Ah, locals de branch, d'aquests esmorzars enormes.
1: Aquests esmorzars d'una avocado toast, un bagel de no sé què, sisplau. crec que em fa més ràbia això que les crocs, mira què et dic.
0: Ara t'ho anava a dir, ets una mica, estem descobrint les teves fòbies, Jordi?
1: Sí, hem triat totes les temàtiques que m'acaben...
0: No les has triat tu, no te les has trobat i dius, ostres.
1: Me les he trobat.
0: Escolta, ciclisme de carretera, a superencontre, aquest oient, i això...
1: Sí. Eren en Marc des de Banyoles que ens explicava que... No sé si està més en contra del ciclisme o de tots aquests locals i ho acaba associant, acaba fent una associació aquí.
0: Clar.
1: Però crec que és més els locals que el ciclisme.
0: Hem parlat de molt de córrer, el tenim a l'imaginari, no? Perquè potser és l'esport així com a més directe que ens imaginem, però el Marc ha obert un esport que per l'estiu és ideal, que és nedar. O sigui, tu vas sí. a nedar i mira, doncs ni te'n enteres d'aquest estiu. No està mal, no?
1: De fet, l'àudio següent que m'ha enviat en Marc m'ha dit: ostres, nano, fa 3 anys que no fas la travessia de Banyoles. Dic, bueno, és que em vaig mudar a Cardedeu i no puc entrenar.
0: És molt exigent, la travessia de Banyoles.
1: Un parell de quilòmetres nedant són 45 minutets.
0: O sigui, s'ha d'entrenar, Marc... s'ha d'entrenar. No sí, és sí. com que tu ara vas un cap de setmana a Banyoles i t'hi tires i ja. No,
1: no, no. Hi ha gent que sí, jo potser no tinc aquesta facilitat. Mm. No, no.
0: Bueno, és que aquest és un altre, eh? Després la gent que vol rendir durant l'any, no?, o que regularment fa esport i fa competició, no ho poden deixar a l'estiu, perquè deuen perdre forma física total.
1: Exacte, és un component a tenir en compte. Si vols mantenir-te amb una forma física o amb un estat físic exigent, clar, a l'estiu has de fer esport, faci calor, faci fred, pluja o vent.
0: Molt bé. Doncs vinga, acabem de recollir els vostres àudios, els vostres comentaris, vaja, sobre fer esport a l'estiu i no morir en l'intent. Digueu-nos, home, com us ho munteu. Moltes gràcies, Jordi. Connectem després, vora les 11.
1: Ens veiem a les 11.
0: Fins ara.
1: Fins ara.

per una mica esquivar la calorada de l'estiu, doncs també tenim s'ha de tenir en compte l'hora en què fem esport, ho hem estat comentant tota l'estona. No? Primera hora del matí o ja quan cau la tarda, allò per començar el dia amb energia o ja per relaxar-nos, treure'ns tot el cansament de damunt i anar a dormir tranquils. Doncs vinga, n'hi ha per tots els gustos, però necessitem més informació. Qui ens la dona és el company Eduard Virgili d'Altafulla Ràdio.

0: En l'esport, de vegades, tot va de temps. De saber quan començar, quan accelerar i quan és millor reservar forces. I avui ens hem plantejat una pregunta que també té molt a veure amb el rellotge. Quan és millor fer esport a l'aire lliure? A primera hora del matí o a última de la tarda? Per començar a prendre el pols a aquesta qüestió, hem fet una petita prova de camp. En només 2 minuts i just davant de la porta d'Altafulla Ràdio, hem preguntat als veïns quan prefereixen posar-se les sabatilles i sortir a caminar, córrer o fer esport. Una mena de contrarrellotge radiofònic, ràpid i sense escalfament previ. Només 4 opinions, però prou per comprovar que, en això dels horaris, tampoc no tothom juga al mateix equip.
1: Jo prefereixo fer esport a primera hora del matí, perquè és quan tinc més temps lliure, però no qüestió d'horaris, que després al vespre podríem dir que la vida se'm complica més i em costa trobar el forat.
2: Jo soc més de vespre. A mi l'esport que m'agrada més és el ciclisme de carretera, això necessites bastanta estona, llavors. A mi matinar molt em costa, llavors per poder aprofitar les hores de menys calor, diguem, al matí és difícil poder sortir en una hora digna i practicar 3 o 4 hores de ciclisme i no enganxar aquesta calorada, per tant prefereixo més al vespre, que em permet estirar i aprofitar millor la calor.
3: Jo prefereixo fer esport al matí perquè és quan el meu cos doncs té més energia, a més és quan la temperatura és més baixa i el cos aconsegueix aclimatar millor a l'ambient. Personalment faig esport per la tarda, però per disponibilitat és quan em va millor, però no és quan m'agrada més, perquè sento que si faig esport tocant al vespre, em costa molt dormir després perquè el cos s'activa.
4: Bé, en el meu cas m'agrada més fer-ho a la tarda, primer perquè s'adapta més a les meves necessitats i horaris, i segon perquè és quan el cos en general està més apte o com a mínim més despert que no pas al matí, que em costa un món. Alguna vegada ho he intentat i m'ha costat un món, així que sempre per la tarda vespre.
0: Quatre persones, 2 minuts i 4 maneres diferents d'entendre el mateix exercici. Per alguns, sortir a córrer quan encara no ha començat el dia és la millor manera d'arrencar amb energia. Per d'altres, la idea d'aixecar-se d'hora per posar-se a fer esport és gairebé una prova de resistència per si mateixa. I després hi ha qui espera que arribi la tarda, quan baixa el ritme de la jornada, per trobar el moment de sortir a caminar, córrer o agafar la bici. Però més enllà dels costums personals, el nostre cos prefereix realment una hora determinada? I sobretot, hi ha diferències entre fer esport al matí o fer-lo a la tarda? Ho preguntarem a Gerson Garrosa, doctor en Ciències de l'Esport i llicenciat en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport, perquè la resposta no és tan senzilla com escollir una de les dues caselles. El nostre organisme va canviant al llarg del dia i també ho fan alguns dels factors que poden condicionar el rendiment físic: temperatura corporal, nivell d'activació, alimentació, descans o simplement la sensació d'estar més o menys desperts poden marcar diferències. Ara bé, una cosa és el moment en què fisiològicament podem estar més preparats per fer exercici i una altra, ben diferent, és el moment que millor encaixa amb la nostra vida. I aquí és on apareixen els defensors de les dues opcions. Gerson, anem directament al titular. És millor fer esport al matí o a la tarda?
5: No existe una hora universalment millor per entrenar. El més important és entrenar amb regularitat i agafar-te l'horari que puguis mantenir.
0: El nostre cos rendeix igual a les 7 del matí que a les 7 de la tarda?
5: No, per la tarda normalment és quan podem obtenir més rendiment físic per una qüestió de temperatura corporal, d'una millor activació neuromuscular, en força, en potència, en velocitat, en esforços intensos. Hem de vigilar, però, el fet de fer exercici molt intens a la tarda, al vespre, perquè pot afectar a la nostra qualitat del son.

0: Fer esport a primera hora té un avantatge molt evident. Ens ho traiem de sobre abans que el dia comenci a complicar-se. La feina, els estudis, les obligacions familiars o qualsevol imprevist encara no han tingut temps d'aparèixer. Per moltes persones, a més, començar el dia movent-se és una manera d'activar-se i d'incorporar l'activitat física a la rutina abans que qualsevol altra cosa pugui ocupar aquell espai. Però també hi ha una dificultat evident. No tothom es desperta amb les mateixes ganes de córrer que amb les ganes de tornar a dormir. I això ens porta a una altra qüestió. Com respon el nostre cos quan encara acabem de sortir del llit? Quins avantatges té fer esport a primera hora del matí?
1: En primer lloc, diria que crear una rutina estable. És a dir, tu t'aixeques i ja el que tens per davant és fer exercici. I això és, facilita que hi hagi menys possibilitats d'imprevistos que et facin saltar-te l'entrenament.
0: I té inconvenients, també, fer esport a primera hora del matí?
1: Et pot deixar una mica fatigat i que tinguis un menor rendiment a la feina o com persona. Que després estiguis una mica més, amb menys energia per fer les teves feines.
0: Per tant, no és veritat que el nostre organisme estigui més preparat per fer exercici físic a mesura que avança el dia?
1: Si agafes una mica de corda, no?, durant el dia, vas calentant, vas... Quan te poses a fer exercici a la tarda, al vespre, pots tenir una millor predisposició a rendir en temes de força, en temes de rendiment físic, fisiològicament parlant. Però tot depèn. Tot depèn de la tasca que facis per al matí treballant. Si fas un treball a la feina que és molt exigent físicament, pot ser, doncs, que hi hagi una millor ventana de fer exercici al matí davant de la vespre.
0: Per algú que vulgui millorar el seu rendiment esportiu, que vulgui assolir una marca, per exemple, l'hora, és important?
1: Pot ser, però jo crec que el més important tant per rendiment com salut és agafar-se una franja horària que es pugui mantenir amb el temps.
0: I si hi ha una època de l'any en què el rellotge passa a tenir una importància especial, aquesta és l'estiu. Fer esport a l'aire lliure quan la temperatura és elevada implica una exigència afegida per al nostre organisme. No és el mateix sortir a caminar a primera hora del matí, quan encara podem trobar temperatures agradables, que fer-ho durant les hores centrals del dia. I tampoc és exactament igual sortir a les 7 de la tarda que esperar fins que el sol ja ha baixat. Per això, durant els mesos de més calor, triar bé l'hora no és només una qüestió de comoditat, també pot ser una qüestió de seguretat. Amb la calor, és preferible sortir a primera hora del matí o a última hora de la tarda?
1: Aquesta és una molt bona pregunta. No sempre es pot elegir, no? Però jo elegiria a primera hora del matí.
0: Quins riscos assumim si fem esport a l'aire lliure durant les hores de més calor?
1: Deshidratació, un golpe de calor, tot el que té relació amb el calor.
0: I quines precaucions bàsiques s'hauria de seguir qualsevol persona que surti a caminar, a córrer o anar amb bicicleta a l'estiu?
1: Sí, molt bona hidratació, molt bona ventilació, això ja s'aconsegueix amb la roba, no? Gorra per protegir el cap, no del calor per si mateix, sinó de la radiació. Posar-se una gorra mullada també pot ajudar una mica a la refrigeració ja del cos. I beure molta d'aigua, anar per la sombra. Si pot ser, millor en bici, perquè et dona més l'aire i n'hi ha una millor ventilació que no caminant. Corre també és millor que caminant. Jo diria que en aquest ordre preferiria fer una activitat que tinguessi una mica de ventilació, no? Com ara és la bicicleta.
0: Abans deies que fer esport molt tard pot perjudicar el son. Quantes hores hauríem de passar abans d'anar a dormir després d'haver fet esport?
1: Jo diria que un parell, per donar-li al cos temps a que es reguleixi una mica. Però si fas una activitat molt, molt exigent a les 9 del vespre, com ara pot ser una classe de crossfit, pot ser després que costi una mica agafar el son.
0: Hi ha diferències segons la persona? És a dir, hi ha gent més matinera i gent que funciona millor a la tarda?
1: Totalment, sí. Això s'ha de tenir en compte.

0: Després de parlar amb Gerson Garrosa, sembla que la resposta al nostre dilema inicial no és ni blanc ni negre. No hi ha una hora màgica que funcioni igual per a tothom. El moment del dia pot influir en el rendiment, en la temperatura corporal, en la sensació d'esforç o en el descans. La calor també pot obligar-nos a modificar els nostres plans. I el nostre propi ritme biològic hi té molt a dir. Però per la majoria de persones, probablement hi ha una pregunta encara més important que quan és millor fer esport. Quan podré fer-ho de manera habitual? A primera o a última, quan surt el sol o quan ja comença a marxar, amb bicicleta, corrent, caminant o simplement fent una volta a bon ritme. No hi ha una única resposta, però sí que hi ha algunes regles que semblen clares. Evitar la calor extrema, escoltar el nostre cos, adaptar la intensitat a les condicions i, sobretot, trobar una rutina que puguem mantenir. Perquè potser en aquesta cursa entre el matí i la tarda no guanya qui arriba abans, sinó que guanya qui no abandona.
1: És un dels triomfs més difícils d'aconseguir, això de no abandonar l'esport, de tenir regularitat, i jo crec que molts ens farem el propòsit, no?, de regularment començar a fer esport ara quan s'acabi l'estiu, a partir de setembre, per allò de que comença curs escolar, i sí que és veritat que és tot un repte, eh?, no abandonar-ho. Avui hem parlat sobre esport i estiu amb aquest reportatge tan xulo, tan il·lustratiu que ens ha dut el company d'Altafulla Ràdio, l'Eduard Virgili. Doncs vinga, des d'Altafulla marxem ara cap a Premià, perquè és hora, com sempre, més o menys, cap a un quart d'onze o una miqueta més, de saludar el Manel Ferrer. Tirem sintonia i veiem on està el Manel. Sembla que el Manel està ja preparant-se per la segona setmana de setembre, per la tornada a l'escola. Ell, i segur que ho esteu fent ja moltes famílies, eh? Esteu en aquell punt de preparar tot el material, no? Les extraescolars potser ja vindran després, però de moment el que cal és tenir les motxilles ben a punt i ben farcides amb llibres, amb material que necessiteu escolar, a tots els nivells, fins i tot. Això representa una despesa importantíssima per les nostres butxaques, per moltes llars. És tot un esforç haver de comprar el material. Com afrontem aquesta despesa, Manel? Bon dia.
2: Doncs sí, Núria, avui volem parlar d'aquest bal escolar i per això nosaltres hem vingut fins a Premià Festa per parlar amb la Susana Jiménez. Com estàs? Bon dia.
3: Molt bé, molt bon dia.
2: Per començar pel principi, per qui n'estigui escoltant o després veient, com podem explicar què és això del bal escolar?
3: Vale, doncs el bal escolar és una ajuda que dona la Generalitat per ajudar a les famílies i famílies vulnerables també, però també al petit comerç i comerços de proximitat.
2: Uh-huh. Aquest...
3: Consisteix en un val de 60 euros per nen, on poden comprar, bueno, doncs, material escolar, llibres, sobretot.
2: Uh-huh. Aquesta iniciativa, des de quant temps fa que s'està fent això del val escolar, aproximadament?
3: Fa... Si no m'equivoco, 4 anys ja que s'està fent. Uh-huh. I els primers anys va anar molt, molt bé. Aquest any és una miqueta més difícil.
2: Molt bé. Falta encara que molta gent ho conegui, perquè és un recurs gratuït, no?, que ens donen. Potser la gent encara no ho coneix o no fa prou ús encara d'aquesta activitat o aquesta oportunitat.
3: Sí, molta gent no ho coneix i nosaltres cada dia quan venen els clients i volen comprar una motxilla o material escolar, hem de dir sempre, recordem que tenim el val escolar, que ho pot demanar, perquè al començament, els primers anys, sí que te l'enviaven a casa i el rebien i era molt fàcil, bueno, s'enteraven i tal, però aquest any no ho reben i han de preguntar o trucar al 012 o preguntar a l'escola com poden aconseguir-los. Llavors hi ha molta gent que no s'ha enterat encara.
2: I com es pot aconseguir, ara que algú que ens estigui escoltant ara i digui, doncs vull aquest bar escolar, quins són els passos que han de fer per aconseguir-lo?
3: N'hi ha dues opcions. Una és trucar al 012 i amb l'IDALO de l'alumne ja li donen o li envien per correu electrònic o per missatge.
2: Molt bé.
3: I si no, aquí a la botiga, si saben l'IDALO, nosaltres mateixes podem treure'l per internet.
2: Molt bé, és a dir, que també els ajudeu a fer aquesta gestió per qui no tingui tanta habilitat per moure's per internet. Susana, ara en parlarem de com està funcionant, però més o menys aquí a Premià Festa, amb 60 euros, què poden comprar aproximadament o com podríem fer aquest pack escolar?
3: Vale, doncs, per exemple, poden comprar o una motxilla que va sobre els 30 fins als 52, o bueno, depèn, perquè si són marques conegudes ja
2: puja una mica.
3: Puja una mica. però també tenim estutxos, material escolar on pot ser colors, llibretes, llapisos de colors o... Bueno, de tot una
2: mica. Tot el que va dins de l'estuig, eh?
3: Sí,
2: segurament.
3: Al final, això, nosaltres tenim això, però sí que tenim, per exemple, que jo crec que també és molt important el Vapor Bay, que tenen llibres i que al final és el més important, no? Nosaltres aquí no tenim llibres, però...
2: Es pot complementar, és a dir, tu pots gastar una part, suposo, aquí i després continuar gastant una altra banda.
3: Pots gastar un val aquí, per exemple, perquè et fa falta una motxilla, però penses, ah, no, és que també necessito un llibre, no? Doncs vas al Vapor Bay, a una altra botiga d'aquí de Premià que tingui aquesta opció de gastar els vals escolars.
2: Molt bé, és a dir, que teniu diferents oportunitats per poder-los gastar. Susana, com ha funcionat fins ara? Ara segurament aquest any encara doncs, és d'hora per veure com ha funcionat, però les anteriors edicions, esteu satisfetes del funcionament i del resultat que us ha donat també com a botiga?
3: Sí, fins ara estàvem molt contentes, però és veritat que aquest any estem tenint molts problemes perquè ja directament des de les escoles envien als pares que comprin per una plataforma, una super mega plataforma d'internet.
2: Sí.
3: Llavors, directament els pares ja es queden allà. Si no això, també les grans empreses multinacionals com pot ser l'Abacus o el Corte Inglés estan fent campanyes supergrans i molt
2: massives,
3: desleals,
2: no?
3: També perquè ofereixen regals a canvi de
2: que et
3: gastis el val escolar allà. I clar, això al petit comerç ens fa molta... O sigui, no podem competir.
2: Clar, per tant, aprofitem aquesta entrevista, Susana, per demanar a la gent que vingui al comerç local a gastar aquest val escolar. I a més, segurament, per la proximitat que també doneu, no, vosaltres?
3: Clar, és que animem a la gent a que vingui, que compri al comerç de proximitat, perquè no només estàs ajudant a una botiga petita, també estàs fent poble, ens trobem al carrer... donem vida al poble i ajudem a les petites botigues com pot ser o Premià Festa o el Vapor Bay o la Carbonell o qualsevol
2: altre comerç de Premià, per exemple. La gent s'espera molt a comprar aquest material escolar o ja aquests darrers dies d'agost la gent ja s'hi ha posat?
3: Bueno, altres anys sí que a l'agost ja s'estava mobilitzant la gent, ja tenia quasi tot, i al setembre, bueno, va anar bé, no tan bé com l'agost. Però aquest any sí que estem notant que la gent no s'està enterant dels vals o van a plataformes d'internet o altres grans comerços. I encara no tenim molta feina, la veritat.
2: Molt bé. Amb això, amb l'experiència prèvia d'anteriors anys, quin és el material o el producte que més es compra amb aquests vals escolars? Que noteu vosaltres que surt moltíssim.
3: Per nosaltres, les motxilles. I he de dir també que, sobretot, perquè a aquesta botiga tenim marques molt bones que tenen un preu que és veritat que van sobre els 30, els 44, més o menys, i moltes famílies...

0: coses més... Bueno, la típica motxilla que porten tots els nens, o de colpa, que és supervenuda... Sí.
1: Molt bé, molt bé. És a dir, que també esteu molt pendents a les tendències per veure quines són una mica els que surten. Participa també els nens i nenes a les compres amb els seus pares? És a dir, venen amb els pares, es miren les motxilles, es miren els bolis, les calculadores...
0: Bueno, aquí a Premià Festa, com és una botiga molt familiar, els nens sempre venen sense els seus pares, em diuen, Susana, guarda'm aquesta motxilla, ja vindrà la meva mare, i tinc el magatzem ple de coses dels nens que em diuen que els hi guardi, i després venen els pares a buscar-la, o no.
1: O no, però esperem que sí. Per tant, una crida als pares també que hagin vingut, doncs que vinguin a recollir aquestes motxilles.
0: Sí, perquè al final, si comprem al comerç local, fem que tota aquesta ajuda de la Generalitat no s'ho emporti els de sempre, els quatre empresaris que, bueno... que s'emporta sempre a tot i ajudem a molta gent. Fem poble i fem un cercle d'ajuda.
1: Molt bé, molt bé. Noteu això, que la gent aposta també per al comerç local? Ara parlàvem de les grans plataformes, grans empreses, però noteu també el recolzament, encara que sigui per una part de la població, que venen i aposten també per vosaltres, per al quilòmetre zero?
0: Sí, molta gent sí que aposta i ens ho diu, i el tema també de pagar amb la targeta i volen pagar en efectiu, també hi ha molta gent així. Però sí que notem cada vegada més que la gent compra per internet, sobretot, i o venen i miren i després no ho compren i ho compren per internet. Bueno, sí, consisteix en un val de 60 euros per nen, on poden comprar, bueno, doncs material escolar, llibres, sobretot.
1: Aquesta iniciativa, des de quant temps fa que s'està fent això del val escolar, aproximadament?
0: Si no m'equivoco, 4 anys ja que s'està fent, i els primers anys va anar molt, molt bé. Aquest any és una miqueta més difícil.
1: Molt bé. Falta encara que molta gent ho conegui, perquè és un recurs gratuït, no?, que ens donen. Potser la gent encara no ho coneix o no fa prou ús encara d'aquesta activitat o aquesta oportunitat.
0: Sí, molta gent no ho coneix, i nosaltres cada dia quan venen els clients i volen comprar una motxilla o material escolar, hem de dir sempre, recordem que tenim el val escolar, que ho pot demanar, perquè al començament, els primers anys, sí que te l'enviaven a casa i el rebien, i era molt fàcil, bueno, s'enteraven i tal, però aquest any no ho reben i han de preguntar o trucar al 012 o preguntar a l'escola com poden aconseguir-los. Llavors hi ha molta gent que no s'ha enterat encara.
1: I com es pot aconseguir, ara que algú que ens estigui escoltant ara i digui, doncs vull aquest val escolar, quins són els passos que han de fer per aconseguir-lo?
0: N'hi ha dues opcions. Una és trucar al 012 i amb l'IDALU de l'alumne ja li donen, o li envien per correu electrònic o per missatge.
1: Molt bé.
0: I si no, aquí a la botiga, si saben l'IDALU, nosaltres mateixes podem treure'l per internet.
1: Molt bé, és a dir, que també els ajudeu a fer aquesta gestió per qui no tingui tanta habilitat per moure's per internet. Susana, ara en parlarem de com està funcionant, però més o menys aquí a Premià Festa, amb 60 euros, què poden comprar aproximadament o com podríem fer aquest pack escolar?
0: Vale, doncs, per exemple, poden comprar o una motxilla que va sobre els 30 fins als 52, o bueno, depèn. Perquè si són marques conegudes ja
1: puja una mica,
0: però també tenim estutxos, material escolar com pot ser colors, llibretes, llapisos de colors o... Bueno, de tot una
1: mica. El que va dins de l'estuig, segurament.
0: Al final, això, nosaltres tenim això, però sí que tenim, per exemple, que jo crec que també és molt important, el Vaporbay, que tenen llibres i que al final és el més important, no? Nosaltres aquí no tenim llibres, però...
1: Es pot complementar, és a dir, tu pots gastar una part, suposo, aquí i després continuar gastant una altra banda.
0: Pots gastar un val aquí, per exemple, perquè et fa falta una motxilla, però penses, ah, no, és que també necessito un llibre, no? Doncs passa al Vaporbay, a una altra botiga d'aquí de Premià que tingui aquesta opció de gastar els vals escolars.
1: Molt bé, és a dir, que teniu diferents oportunitats per poder-los gastar. Susana, com ha funcionat fins ara? Ara segurament aquest any encara doncs és d'hora per veure com ha funcionat, però les anteriors edicions, esteu satisfetes del funcionament i del resultat que us ha donat també com a botiga?
0: Sí, fins ara estàvem molt contentes, però és veritat que aquest any estem tenint molts problemes, perquè ja directament des de les escoles envien als pares que comprin

0: per una plataforma, una super mega plataforma d'internet.
1: Sí.
0: Llavors directament els pares ja es queden allà. Si no això, també les grans empreses multinacionals com pot ser la Bacus o el Corte Inglés estan fent campanyes supergrans i molt
1: massives,
0: desleals,
1: no?
0: També, perquè ofereixen regals a canvi de
1: fer
0: que et gastis el val escolar allà. I, clar, això, el petit comerç ens fa molta... No, o sigui, no podem competir.
2: Clar. Queda feta la reivindicació, doncs, de consumir el petit comerç. Ens la fan des de Premià Mèdia el company Manel Ferrer. Avui parlant sobre el val escolar, que ja tenim setembre, a l'inici de curs aquí a tocar. Vinga, va, que passem pàgina, seguim endavant. I avui, la proposta del podcast de Patrimoni, si ens ho permeteu, la fem des de casa, des de Tarragona. La companya Marina Pérez Got us vol convidar a fer una visita en un dels monuments més grans, cèntrics, potser no espectacular, però sí per dimensions, i a més, restaurat, rehabilitat, fa molt poquet. Estem parlant del Fòrum de la Colònia.
3: És difícil imaginar-nos qualsevol ciutat o poble sense el seu ajuntament, sense la seva administració o aquells llocs on poder anar i que atenguin a la ciutadania. Però i si viatgem en època romana?

0: Anem al Fòrum de la Colònia de Tarragona. Escoltem què diuen els historiadors Magí Seritjol i Jofran Roig.
1: El Fòrum de la Colònia hem d'entendre com el cor de la ciutat romana. Sempre estem acostumats a visitar la Part Alta amb el gran fòrum provincial, amb les muralles, els grans monuments i tal, però on se feia vida no era allí. La Part Alta era la part institucional, per dir-ho d'una manera, seria la zona de ministeris, no?, del govern. Al Fòrum de la Colònia hi havia l'Ajuntament, és a dir, hi havia el govern municipal de la ciutat, i al voltant s'articulava la vida quotidiana de la gent, amb botigues, amb aquest lloc que no hem trobat, però segurament devia estar pels voltants, amb tota la part portuària, que era el que donava la vida a la ciutat. Per tant, l'hem d'imaginar com el cor de la ciutat, és a dir, on bategava la ciutat.
2: El Fòrum de la Colònia és on la gent feia el dia a dia. A l'antiguitat, sobretot en època romana, la gent vivia al carrer, no s'hi estaven gaire estona a casa. L'activitat era sempre al carrer, socialitzaven molt. I el Fòrum és la zona del punt d'atracció on la gent hi anava a fer les seves relacions socials, econòmiques, polítiques, contractes comercials, fins i tot temes judicials, qualsevol cosa. I era el punt d'unió on totes les persones anaven a desembocar, perquè era un centre on se reunien.
0: Si entrem en aquest espai, ara situat entre el mercat de la ciutat i diferents habitatges, podem veure sobretot columnes, algun mur i pedres. S'ha convertit en un espai per passejar.
2: El que actualment, quan tu visites el Fòrum de la Colònia, hi ha un espai que és la zona de la Basílica, com tu comentes el tema de les columnes. Adossada amb ella hi ha l'Aedes Augusti, que és el tribunal. Al costat hi hauria la plaça de les Estàtues, que és una plaça de connexió entre la part posterior del Capitol i la Basílica. També hi havia l'Erarium, que és un altre edifici molt important en època romana, sobretot de temes administratius, perquè, esclar, per poder administrar i gestionar una ciutat necessites diners. I ja hi hauria l'Erarium, que seria la zona on se guardien aquests diners per poder fer, doncs, pagar els operaris i per pagar la matèria prima associada a les reformes de qualsevol tipus d'un dia a dia de la ciutat de Tarragona. També hi havia, com dic, el Capitoli, hi havia la ínsula i diferents vials. Per tant, sí, és molt complex i és una zona arqueològica molt rica.
0: La ubicació no és casualitat, tot i que avui dia els edificis ho fan difícil i costa veure el mar, en aquella època era molt important.
1: A més, estaven dins d'un turonet, que era l'antic turó de la Ciutadella Ibèrica, que estava una miqueta més elevat, el que seria ara el carrer Sevilla i l'Eivissa, és a dir, aquella zona d'ahir, abans de la plaça de Toros, i aquella zona és un promontori que donava al mar. Per tant, des d'ahir, segurament veies tota la badia i el port romà, és a dir, que era un lloc estratègic de la ciutat i el lloc des d'on s'ha divisat. Jo crec que la part més important, que és el port. El port de Tarraco és el que va donar la vida, va ser l'origen de la ciutat i el que va donar la vida a la ciutat fins ara. Encara seguim igual. Avui llegim notícies d'inversions al port, és a dir, que encara estem íntimament lligats a l'activitat portuària.
0: A més, també mostrava poder.
2: Quan, en època romana, quan tu vindries per mar, veuries el teatre, veuries més amunt el Fòrum i dalt de tot veuries el Fòrum de la província amb el temple. Sí, és una situació i segurament de forma volguda, amb el sentit de fer aquesta, buscar aquesta escenografia per tal de poder demostrar la importància de la ciutat. De fet, a l'antiguitat, els personatges importants que venien de Roma venien via marítima. I, per tant, es creu que aquesta seria la funcionalitat de tot aquest conjunt arquitectònic, així de forma esglaonada, amb aquesta escenografia arquitectònica, per tal de destacar la importància de la ciutat per a aquestes persones que vindrien de la capital, per poder demostrar, doncs, aquest orgull de ciutat, no?, per fer un bastant, bastant interessant. I també és una zona que estaria, el Fòrum estaria en aquesta zona, perquè també es conserva a la zona de la plaça Ponent, és on hi haurien els accessos principals a la ciutat. És on hi haurien les portes d'entrada, per ser al costat oest, però que connectaria perfectament amb la Basílica i amb diferents espais del Fòrum de la Colònia.
0: I els diners? Actualment, allò que més es conserva és la Basílica, però perquè ens fem una idea de la importància del lloc, era on es guardaven els diners.
2: Que hi havia també l'Erarium, que és aquest edifici que estaria molt a prop de la zona de la Basílica, on ja se van documentar quatre retalls de planta rectangular excavats a la roca, amb un revestiment fet de lloses de pedra de Santa Tecla, i són com a caixes excavada a la roca, com dic, de planta rectangular. Només ens faltaria les cobertes, la tapa de fusta amb un reforç metàl·lic i els diners a dintre, que serien destinats per això, per fer aquestes reformes, aquestes millores que la ciutat necessita.
1: A més, estaven dintre un turonet, que era l'antic turó de la Ciutadella Ibèrica, que estava una mica més elevat, el que seria ara el carrer Sevilla i l'Eivissa, és a dir, aquella zona d'allà davant, la plaça de Toros, i aquella zona és un promontori que donava al mar. Per tant, des d'allí, segurament veies tota la badia i el port romà. És a dir, que era un lloc estratègic de la ciutat i el lloc des d'on s'ha divisat. Jo crec que la part més important, que és el port. El port de Tarraco és el que va donar la vida, va ser l'origen de la ciutat i el que va donar la vida a la ciutat fins ara. Encara seguim igual. Avui llegim notícies d'inversions al port, és a dir, que encara estem íntimament lligats a l'activitat portuària.
0: L'espai, a poc ha anat canviant.
1: Pots anar a peu, s'ha guanyat molt d'espai peatonal. És a dir, la millora ha sigut considerable, molt considerable, amb la qual hem estat tots contents. I és aquesta idea que dic, de que el patrimoni a vegades hauria de servir també per articular un nou urbanisme. Un nou urbanisme vol dir un urbanisme més càlid, més humà, més pacificar les ciutats. És a dir, menys cotxes, més espais públics. I això, en aquest cas, s'ha aconseguit. Jo penso que ha sigut un encert total i felicito tota la gent que ha intervingut perquè realment és un pas endavant molt, molt bo per la ciutat.
0: El principal objectiu és que tothom, com naltros, puguin entendre què era.
2: Perquè el Fòrum de la Colònia tenia problemes que no convidaven a l'accés. Hi havia unes parets molt altes, hi havia un tancament metàl·lic com que no convidaven. No? I el que s'ha fet és un espai obert, ampli, diàfan, en què, per exemple, tot el que el tancat perimetral és molt més, és com a més senzillet, i hi ha una, també hi ha una petita zona de parc, i s'ha facilitat, doncs, s'ha facilitat com voler facilitar l'accés, fer-ho una mica més lliure, que et convidi, que el monument et convidi a poder-hi accedir. Per això, per exemple, un dels accessos, bueno, l'accés que hi ha ara és a través del carrer Cardenal Cervantes, s'ha eliminat el carrer Lleida, perquè el Cardenal Cervantes coincideix amb un carrer que ja seria en època romana. Per tant, la gent, quan entra al fòrum, estaria caminant per damunt d'un carrer d'època romana, i el que hi ha ara és la fossilització d'aquest carrer. Per tant, és una manera de poder convidar a l'entrada, perquè s'ha fet amb una cota més baixa i s'ha fet volgudament per poder, per això, convidar la visita.
0: Tàrraco romana, un passat que demostra la grandesa de la ciutat.
3: Exemplificant d'aquest patrimoni ampli que tenim aquí a Tarragona, de la Tarraco romana, doncs l'exemple o el punt que hem volgut explicar-vos avui és el del Fòrum de la Colònia, més que res, perquè ja us dic que està al centre de la ciutat, és un espai superampli, superdiàfan, com de pau i de calma, i tenim l'avantatge de que darrerament ha estat restaurat i, per tant, dignificat. Us recomanem molt, molt visita a Tarragona i la visita al Fòrum com a mínim. Seguim endavant. Ara el que toca és un apunt res, 5 minutets que dediquem a les mascotes, als peluts de la casa. Bé, fan patir, amb aquelles coses que es mengen i que no s'haurien de menjar. Si sabeu de què estic parlant, no? Herbes, plantes, objectes no identificats, que en sé que els hi trobeu a la boca i els hi traieu d'alguna manera, caca, fins i tot. Doncs vinga, anem a veure com podem evitar-ho, si és que és sa o no, per què ho fan. Tot això ens expliquen en el següent Doc Tips des de Calella.
4: Els que ens estimem els nostres peluts sabem que són els reis de la casa indiscutiblement, que nosaltres els volem cuidar i alimentar el millor que podem i que sabem. Però sovint els nostres estimats peluts, quan veuen una caca pel carrer, se la mengen. I també passa exactament el mateix amb les herbes. I per què serà? Creieu que hi ha algun motiu al darrere? Comprovem-ho.
5: Doc Tips. Un espai amb consells pels nostres peluts.
6: Bueno, lo de menjar caques és una cosa que és instintiva, i si són...
7: Nacho Mediavilla, veterinari.
6: Desgraciadament hi ha gent que també... persones que també fan caca, llavors els agrada. És que és com... I les caques de gats, de gent que té gats a casa, també els gossos els agrada menjar-se les caques de gats. Bueno, per nosaltres és com molt repulsiu, però per ells és com molt... els hi agrada. Bueno, jo ho evitaria. Jo vaig tenir un problema precisament personal amb el meu gos, que va estar intoxicat per culpa de... i va estar hospitalitzat 16 dies en un lloc que se li van parar els ronyons, literalment. Llavors, era una caca d'un humà, no sabrem mai què havia menjat aquell humà, però algo pasó.
8: Moltes vegades molts gossos mengen caques perquè agafen i imiten la seva mare de quan era petita.
7: Quico Baltrons, instructor caní.
8: I altres també ja és tema més veterinari perquè tenen alguna deficiència, però sí, es tenia que corregir. El tema herbes, sobretot a la primavera, que les herbes estan més fresques, hi ha gossos que li s'agrada molt fer-ho, perquè això ja és instint natural. Els gossos, a part de ser carnívors, sempre han menjat herbes. El que sí que és cert, que avui en dia a vegades hi ha gossos que han mort envenenats perquè s'han tirat pesticides i el menjar herbes s'han mort. Vull dir que és millor corregir-ho. També el tema d'espigues, això ja és tema veterinari, però ja també és dolent perquè una espiga pot ser mortal.
6: Les herbes ho fan molt per purgar-se, perquè tenen com ardor d'estómac, llavors jo els hi deixaria que se la prenguessin, clar, evidentment. A vegades ho fan una purga, a vegades inclús vomiten després de menjar-se les herbes, però una mica ho fan per molèstia. Clar, si ho fan molt i molt i molt, a vegades pot ser símptoma d'alguna malaltia. Clar, llavors igual se recomanaria igual d'anar al veterinari, fer una ecografia, mirar que no hi hagi res que se'ns escapi a nivell de... Però que moltes vegades és instintiu i no té per què haver-hi una malaltia. Vale.
4: El tema del morrió és sovint molt desconegut per molts de nosaltres, perquè d'una banda no volem que el nostre pelut pateixi, perquè ens l'estimem molt, i d'altra banda no volem que pugui fer mal a ningú, o li puguin fer mal, o que pugui menjar-se algun cos estrany del carrer, però creieu que l'utilitzem com hauríem d'utilitzar-lo? Què creieu que s'hauria de fer?
8: Jo no m'agrada ficar-li morrió per corregir que mengin coses, hi ha altres maneres de fer-ho. Però sí que és cert que alguns gossos porten morrió, altres no. Llavors, a vegades molts dueños, amb els anys, diuen que el meu gos porta morrió, llavors ve un altre gos que no està obligat a portar morrió i li ataca. I aquesta és la dinàmica de molta gent, no? Llavors hi ha molts conflictes per això. Jo crec que més que portessin morrió tindrien que educar-se els gossos i passar uns tipus de test, i el que sigués apte doncs el tindria que portar, el que no, però no per norma general que depèn quina raça es porti morrió. Això jo no ho veig bé.
6: Evidentment, jo la meva opinió és que el morrió l'hauria de portar el gos que no te'n refiïs que pugui mossegar un altre. Hi ha una llei de races perilloses que han de portar morrió per llei, però que moltes vegades aquests gossos són bons. Igual hi ha un altre que és més dolent que no és d'aquestes races, llavors, però una mica jo et faria sentit comú.
8: A mi el que més m'agrada són uns que es diuen Baskerville, hi ha diferents marques, però que són bastant còmodes perquè el gos no pot mossegar ningú, pot beure aigua, inclús li pots donar recompenses en cas de fer-li ensinistrament, i no són com aquests típics de tela que són molt incòmodes i que per l'estiu molts gossos realment ho passen malament.
4: Com podem fer que la mascota no se senti jutjada, atacada? Com podem fer que no estigui nerviosa i que se'l deixi posar bé i apretar com és correcte per no perdre el morrió en una passejada, per exemple?
8: Se li presenta el morrió, seria bo aquest morrió, que és més pràctic i més fàcil, no pesa més, i durant uns dies se li dona una recompensa i que el gos mateix va ficant el cap a dins. I llavors el va recompensant i diversos dies, al final ell mateix se'l posa. I quan ja veus que has aconseguit això, comences a passejar amb ell i el vas premiant, i en dos o tres dies el tens habituat al morrió.
5: Dog Tips, un espai amb consells pels nostres peluts.
3: Un espai de Ràdio Calella que ens aporta, doncs, això, consells molt, molt pràctics, només per als gossets, eh? Ja sabem que teniu més animals de companyia a casa, però en aquest cas està centrat el podcast en els gossos. Anem tancant programa 10 minuts i seran les 11 i ens falta passar ràpidament per l'agenda d'activitats del dia. També ràpidament saludem, com cada dia amb aquesta hora, la Lídia Porta, de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
9: Hola, bon dia.
3: Vinga, primera parada, Sant Joan de les Abadesses.
9: Doncs sí, a Sant Joan de les Abadesses tenim el festival El Comte Arnau, i dins d'aquest festival hi haurà les visites dramatitzades que tenen el títol Els desitjos del Comte Arnau. Tot molt Comte Arnau.
3: Sí, sí, trobo que sí, i molt sensual, eh, això dels desitjos.
9: I és un recorregut nocturn per allà pel Palau, amb actors i decorats, i la idea és, doncs, descobrir aquest espai gràcies al mític personatge de la mitologia catalana, que és aquest Comte Arnau, que, segons diu la llegenda, a conseqüència d'uns pecats que cometre, el van condemnar a vagar eternament per la terra amb el seu cavall. i Sant Joan de les Abadesses és un d'aquests centres on ronda aquest Comternau.
3: Molt bé, doncs l'anem a conèixer allà, mira, avui mateix, no? A les 9.
9: Avui, a les 9, sí, sí, sí.
3: Molt bé.
9: Sí.
3: Visites dramatitzades, ens agrada que ens expliquin la història així com a, amb històries.
9: Diferent.
3: No? Sí, sí, ens agrada, ens agrada. Vinga, i més a propet de casa nostra, de Tarragona, a l'Arbós, tenim festa major.
9: Sí, tenim festa major, avui és l'últim dia, però això no significa que no puguin haver-hi moltíssimes activitats per absolutament tothom. Hi ha festa de l'escuma, tobogant, un curs de dibuix, cinema a la fresca, petanca per a jubilats, un monòleg, partits de bàsquet, futbol, una ballada popular i un concert de jazz. Per tots els públics, així no es queda ningú sense fer res en aquest últim dia de festa major a l'Arbós.
3: A l'Arbós, que com tota bona festa major acaba, com deies, en festa de l'escuma, que això és com a molt típic i clàssic de les festes d'estiu.
9: Jo tinc records de quan era petita, sí, a les festes del meu barri, de les millors experiències. Déu de Déu.
3: Jo crec que avui els he plourà, però vaja, barrejarem espuma i aigua, que ja és això.
9: Sí, la idea és la idea.
3: Molt bé. Doncs vinga, i acabem amb la projecció d'un documental a Barcelona, si no el llegeixo malament. Sí, que ens du cap als anys entre 70 i 80. El documental el fan a Lleida, tot i que ens parla de Barcelona. Digues, digues, Lídia.
9: Correcte, sí, senyor. El Centre de la Panera organitza un cicle de cinema a la fresca que està dedicat a les subcultures o les disidències sexuals. I aquesta projecció que la parlàvem es diu Barcelona era una fiesta underground 1970-1983 i és de Morrosco Vila San Juan i és una cinta de l'any 2010 que ens parla doncs, de la contracultura i els moviments d'alliberament sexual que van estar a la ciutat comtal entre els anys 60 i els anys 80. I doncs el guai d'això és que abans de la projecció del documental hi haurà una presentació i després al final un col·loqui amb Morrosco San Juan, el director, per poder anar a parlar i ampliar una mica les idees. I això és avui a les 9 de la nit allà al Centre d'Art La Panera de Lleida, tal com us comentava.
3: Barcelona era una fiesta, ens l'apuntem. Underground, és el subtítol Underground 1970-1983. Ens l'apuntem també per tenir-lo en compte. De fet, tenim la versió tarragonina. Tarragona era una festa també que ens parla més aviat d'aquest moviment contracultural molt basat en la llibertat d'expressió de gènere. Molt bé, molt bé. Doncs, Lídia, moltes gràcies per aquesta agenda, com sempre, molt ràpida. Gràcies. Demà adéu. A veure si tenim més temps.
9: Sí,
3: gràcies.
9: Sí, a veure.
3: Adéu, adéu.
9: Adéu.
3: I també molt, molt ràpid. Marxem cap a Cardedeu simplement per tancar el programa d'avui. Jordi Mariscot, bon dia de nou. Quan i com fem esport a l'estiu?
10: Doncs mira, tenim un àudio de la Maria que ens fa la recomanació definitiva, crec jo.
11: A veure, jo crec que un dels grans esports mitjanament acceptables a l'època d'estiu és caminar i caminar per zones tipus alta muntanya, o sigui, senderismes així d'alta muntanya o a prop de rius o alguna cosa així que estiguis una mica fresquet, perquè és que si no és insuportable.
3: És que la Maria ve de fer el camino. És que, clar,
10: exacte,
3: ho sabés caminar, Maria. Clar. És que, clar.
10: Fer esport a l'estiu i no passar calor, la solució és vés a un lloc on no faci calor. Clar que sí, així
3: clar,
10: jo també.
3: Ella fes el que vulguis. Molt bé.
10: Clar, no, caminant jo no l'atrapo, la Maria, ja t'ho dic ara.
3: Sí, però que va molt ritme ràpid,
10: eh? Ah, ve de fer el camino, sí, porta un entrenament a sobre, clar, que, bueno...
3: Uns bessons, deu tenir uns bessons.
10: Exacte, sí, sí.
3: Molt bé. Jordi, no sé si vols aportar alguna cosa més. Crec que tenies una recomanació final, no?
10: Tinc un àudio d'un company de Banyoles que, ojo, amb la seva manera de fer esport.
12: Hola.
3: Hola.
12: A mi m'agrada bastant fer esport a l'aire lliure i vaig cada dia, el que passa és que cada dia passa alguna
3: cosa. Cada dia passa alguna
12: cosa. Avui plou.
3: Jo el veig tranquil, aquest noi.
12: L'altre dia hi havia unes obres, no em volia fer mal. L'altre dia hi havia plaga de senglars.
3: No es pot.
12: Incident.
3: No es pot. M'estic deprimint. Deixem-lo. Sí, sí.
10: És una persona molt esportista que cada dia li passa alguna cosa i no el deixen fer esport.
3: Vinga, això pot passar també, eh? En fi, avui parlàvem d'esport, tanquem el tema. Res, 10 segons ens queden, Jordi, per avançar el tema de demà. Què ens pregunteu?
10: Demà, i ho tancarem aquí, descobrirem quina és la millor festa major de Catalunya.
3: En sèrio? La millor festa major?
10: Jo sé quin és.
3: Clar, és la de Banyoles, potser.
10: Exacte.
3: Clar. Jo diré que la de Tarragona, vull dir, així estem. Doncs vinga, demà duel d'emissores. Busquem la millor festa major de Catalunya. Gràcies, Jordi, des de Cardedeu. Una abraçada.
10: Una abraçada, fins demà.
3: I sense més temps de més, que dir-vos adeu, que us esperem demà a l'Obert per Vacances a les 9 del matí.
13: La xarxa de comunicació local. Ràdio Arenys és entreteniment.
14: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
15: Com pot ser, si sempre feu fotos?
14: Sí, però no són de veritat.
15: I si li regalem un reportatge?
14: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
15: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
16: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
17: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
16: AXA Capgròs Assegurances, la tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
13: 93-792-1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
18: La Gijonenca d'Arenys de Mar. L'estiu té gust de gelat. Vine a descobrir els nostres gelats artesans, granissets, sorbets i la tradicional orxata, elaborats com sempre amb la qualitat i el sabor de tota la vida. Més de 75 anys endolcint els estius dels aranyencs. Ens trobaràs a la Riera Bisbe Pol 33, telèfon 93 024 03 54. La Gijonenca d'Arenys de Mar. El gust de l'estiu, de sempre.
19: Descobreix els serveis integrals de Maresme Auto.
20: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
19: A Maresme Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
20: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
19: Ens trobaràs a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
13: Ràdio Arenys.
5: Notícies en xarxa.
9: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. La mare i la filla que van resultar ferides en queda atrapades sota un mur que va cedir al port de Roda de Berà, volíem dir, per la intensa tempesta del dissabte, han acabat morint aquesta nit a l'Hospital Universitari Joan 23 de Tarragona. La situació de les dues víctimes havia generat confusió aquest dimarts quan l'Ajuntament de Roda de Berà va informar inicialment que se'ls havia retirat el suport vital. El consistori va arribar a decretar dos dies de dol oficial i també havia previst un minut de silenci en record de la mare i la filla abans de les habaneres de les festes del municipi. Posteriorment, però, el Departament de Salut va precisar que totes dues continuaven amb vida. En un comunicat posterior, l'Ajuntament va lamentar profundament la confusió i va demanar disculpes per l'angoixa i el dolor provocat per aquesta informació errònia. Avui, un cop confirmada, la mort de mare i filla ha tornat a mostrar suport als familiars de les víctimes i han decretat un minut de silenci davant del consistori.
1: I l'incendi de Collserola ha quedat estabilitzat després de cremar 45 hectàrees de terreny forestal, principalment arbrat i matollar del parc natural. Tots els confinaments s'han aixecat durant la nit i els 35 veïns desallotjats han pogut tornar a casa. Una vintena de dotacions dels bombers de la Generalitat continuen treballant amb els bombers de Barcelona per tal d'assegurar els flancs i controlar els focus secundaris. Escoltem ara Sebastià Massaguer, que és el cap de bombers de Barcelona, en declaracions a la xarxa, que explica què els preocupa ara mateix.
21: Tenim diferents punts d'emplaçament i ens preocupa principalment la zona de focus secundaris que ahir la tarda va llançar, sobretot amb una olla que ha fet entre Torre Baró i Ciutat Meridiana. Aquest és el punt on vetllarem al llarg del dia, que no tinguem possibles represes, i sobretot a les hores de migdia, que no tinguem més calor i s'aixequi una miqueta el ventet.
1: Els responsables de l'operatiu es mostren optimistes, però demanen prudència davant la previsió que al migdia augmentin les temperatures i també pugui tornar el vent. I pel que fa a la mobilitat, la retirada de dos camions accidentats ahir a la P7 a Mont-roig del Camp deixa la via completament tallada, encara hi es fan desviaments per l'S-281. També la retirada d'un altre vehicle, la BB-5224, Sant Pere de Torelló, deixa desviaments senyalitzats i, a banda, també hi ha afectacions encara per inundacions a la L'A7 a Vilaseca i també una avaria a la L'A2 a Cervera que deixa un carril tallat en aquest punt. I Pedro Sánchez compareixerà el 9 de setembre al Congrés dels Diputats per donar explicacions sobre la gestió de la crisi migratòria de Ceuta. El president espanyol ha registrat avui la petició 27 dies després de l'entrada massiva de migrants a la ciutat autònoma. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
22: Notícies en xarxa.
23: Ràdio Arenys.
24: Cocodril Club.
23: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Arenys els dimecres i dijous d'11 a 12 del matí. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dimecres i dijous d'11 a 12 del matí a Ràdio Arenys, 91.2 FM.
22: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Hola, cocos. En general, tenim la percepció de que el temps passa molt ràpid. Però encara sort que ens queda tota la nostra música. Et convidem a donar una volta pels èxits de fa just 60 anys.
1: En recordes, Cucut?

Aquell 1966, Nancy Sinatra arrasava amb aquesta peça, These Boots Are Made For Walking. Estes botes són per a caminar. OK. Start walking. Una cançó reeditada, coneguda per cocodrils de diverses generacions, que sovint també es balla a nivell line dance, com a country, eh? Aquell any, mentre la filla arribava al número 1 amb aquesta cançó, el pare obtenia el premi Grammy, el millor single de l'any, per una d'aquelles cançons sense data de caducitat, Strangers in the Night.

Strangers in the Night. Aquells intemporals estranyos en la noche de Frank i Ulls Blaus Sinatra. Premi Grammy al millor single del 1966.

Aquell any a Catalunya, històriques protestes de molts cristians catalans i també del clero per l'anomenament del nou arcabisbe de Barcelona, que no era català, Marcelo González. El 24 d'octubre, Espanya tancava unilateralment la reixa que separa la línia de la Concepción amb Gibraltar. Ah, però abans, el 17 de gener, s'estavellava un bombarder B-52 a les costes d'Almeria. Portava 4 bombes atòmiques. 3 van caure a terra, a la platja de Palomares, i una altra en el mar. S'han fet famoses les imatges de Fraga i d'Ibarne banyant-se a aquesta platja amb un banyador especialment sexy per demostrar que no passava res.

estem donant una volta per al 1966. Espero i desitjo que t'hi trobis molt a gust aquí al club. Gràcies per estar en connexió. Gràcies per la complicitat, per tot el carinyo, per la fidelitat de tants anys, aquest temps de Ràdio Musical Revival. Gràcies, en definitiva, per tornar a la ràdio. El 19 de gener d'aquell 66, Indira Gandhi era escollida primer ministre de la Índia. L'1 de març, la sonda espacial russa Venus 3 arriba al planeta que li donava nom. El 3 de juny començava la revolució cultural a la República Popular Xina. El 6 d'octubre, el govern nord-americà pren consciència de que una gran part de la societat, sobretot els joves, està en contra de la guerra del Vietnam i a favor del moviment hippie. El 8 de desembre, l'exactor Ronald Reagan és anomenat nou governador de l'estat de Califòrnia. I tant a França com a Espanya, a l'hora d'anar a la discoteca, quan arribaven els lents, sonaven joies com aquesta.

Festival d'Eurovisió 1966. Televisió Espanyola envia a Rafael, que aleshores ja era un cantant absolutament consolidat al país, amb la cançó Yo soy aquel. Yo soy aquel.

Yo Soy Aquel, va quedar en el setè lloc, que no està gens malament, tenint en compte que en els anteriors anys Espanya havia quedat de les últimes. Concretament l'any anterior, com us comentàvem en un anterior programa, Conchita Bautista, amb el Qué Bueno, no va treure ni un sol punt. Aquell 1966, el festival es va celebrar a Luxemburg el 5 de març i el guanyador va ser el representant d'Àustria, Udo Jürgens, amb aquesta cançó, Merci, Chérie.

Merci, Cherie. Cantava Udo Jürgens, representant a Àustria. Primer premi del Festival d'Eurovisió. Aquell 1966, en el Festival del Mediterrani, que se celebrava a Barcelona, el guanyador va ser Amor Amargo, interpretat per el malaurat roquer valencià Bruno Lomas, amb una cançó original de Manolo i Ramon, El Dúo Dinámico.

0: Dio, come ti amo.
1: Dio, come ti amo.
0: Primer premi del Festival de Sanremo 1966, defensat per Gigliola Cinquetti, guapíssima, us en recordeu? I que també va fer seva Domenico Modugno.
2: Escoltes Cocodril Club.

Aquell any es va posar en marxa la primera radiofórmula musical del país, Los 40 Principales, copiada de l'exemple nord-americà del Top 40.

0: I al contrari del que podíem pensar, aquesta cançó, Monday, Monday, no era una cançó contra els dilluns, aquest dia al qual la majoria de la gent li té una mica de mania. No, no, el dilluns la seva estimada li dirà si continuen junts o si cadascú va pel seu costat. Per tant, el noi protagonista de la història està esperant que arribi el Monday, Monday.
1: Esta es la sorprendente historia de Juanita Banana. En un pueblecito muy tranquilo al sur de la frontera mexicana vivía la bonita Juanita, hija de un cultivador de bananas. Pero ella deliraba por triunfar en la ópera italiana y le importaba poco la cosecha de bananas, pues no paraba nunca de cantar aquello tan famoso que decía...
0: I mentre aquell 1966, especialment en temps de vacances, com a cançó de l'estiu, triomfava Juanita Banana,
2: Juanita Banana,
0: de la mà de Luisito Aguilera,
2: Juanita Banana,
0: es presentava al món un nou format preparat per gravar i reproduir so. Cinta magnetofònica en una carcassa rígida. La van batejar amb el nom de... casset.
1: Canta!
0: Ah, els cassets ens van canviar la vida, els cocodrils. Abans d'ells, era car gravar. S'havia de fer en cinta de bobina oberta, els magnetofons eren molt pesats i gairebé només els utilitzaven els professionals del so o els rics. Però el casset era petit, relativament barat. Ens permetia portar-lo a tot arreu. Gravar les cançons de moda de la ràdio, perquè la butxaca era tan jove com nosaltres i no ens arribava per comprar tots els discos que ens agradaven. Amb el casset també gravàvem les veus de les persones estimades. Enviàvem les cintes a amics que estudiaven o vivien fora de casa, lluny de la nostra població. Els intercanviàvem amb els companys perquè aleshores tothom utilitzava el mateix format, l'únic, no com ara, que disfrutem i a vegades patim un ball de diferents formats de so que costa de digerir. Ara el casset es veu totalment obsolet, però malgrat els seus defectes, a vegades poca qualitat de so, alteracions de la velocitat estàndard al canviar d'aparells, reproductors... En fi, que els hi tenim molt de carinyo, els cassets. Fins i tot els Beatles el van utilitzar

0: Va ser una altra dels supergrandes de l'any, amb moltíssimes versions. La més coneguda, aquesta. La d'Hervé Villar.
1: Cocodril Club, els discos més venuts de la història. Això és... Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

per si t'interessa o per si no la recordaves, la noieta es diu Caterina Caselli i aquesta cançó va participar en el Festival de San Remo, tot i que no el va guanyar. Va tenir un gran impacte comercial a Espanya, també, per això ella la va publicar en castellà. Aquell 1966, per al que estem donant una volta, rebobinant en el temps. Perquè la vida està plena de cançons que val la pena recuperar i tornar a disfrutar. I aquí sovint escoltaràs moltes que pràcticament ja no sonen enlloc. Anem al cinema? Aquella autèntica fàbrica de somnis? L'Òscar a la millor pel·lícula de l'any se'l va endur Un hombre para la eternidad. L'Òscar a la millor cançó va ser per Born Free, el tema central de la pel·lícula del mateix títol que a Espanya es va dir Nacida Libre, la història d'una lleona guenya que comparteix la seva vida amb la d'uns científics que estudien els hàbitats dels animals salvatges a l'Àfrica. Va ser Matt Monro qui la va fer triomfar tant en anglès com en castellà.

fi de llibre, premi Òscar a la millor cançó de banda sonora del 1966. Aquell any, el premi Grammy a la millor cançó de l'any va ser per Michelle, dels Beatles.

0: Curiosament, Il Silencio va fer molt soroll. Va ser un altre dels supervendes de l'any a Espanya. Curiosament, en aquells anys 60, triomfaven sovint temes absolutament instrumentals, la qual cosa no és gens habitual en els últims anys a les llistes d'èxits, eh? Era la trompeta de Roy Edsel.
1: Pell de gallina, eh, cocodrilos?

els nois, en aquelles festes particulars, desitjant que arribessin finalment els lents que sempre arribaven massa tard, sobretot perquè elles havien de tornar a casa massa d'hora. A vegades era l'única oportunitat per poder abraçar una mica, no gaire, a la persona desitjada, encara que només fos per tocar-li un mechón de su cabello. Un mechón.

0: mechón de su cabello.
1: Un mechón de su cabello.
0: Una mostra dels molts èxits romàntics que va tenir el país. Salvatore Adamo.

però en aquell temps, malgrat els obstacles, tot era molt més fàcil al costat d'una noia com tu. Eren els Strokes. With a Girl Like You. Records de tota una història. Can I dance with you? Original d'aquell 1966, una de les cançons que es va viure més intensament de tota la dècada. Aquí va tenir moltes versions al castellà amb el títol de Extiende tus brazos o Es mejor dejarlo como está. Eren els fantàstics Four Tops i Read Out Loud.

0: Aquest era el so que més ens agradava als cocodrils el 1966. Aquell any, Manolo Santana guanyava el prestigiós torneig de tennis de Wimbledon. La lliga de futbol novament era, en aquest cas, per l'Atlètic de Madrid. La copa se la van dur al Saragossa. Ah, però el Barça va guanyar la copa de la UEFA aquell 1966, on hem passejat molt a gust al teu costat, des de la ràdio i el seu màgic món de sensacions.
1: Per cert, que aquest gran hit internacional dels Four Tops no va tenir una adaptació al català fins 43 anys més tard, el 2009, i per la marató de TV3 amb el títol de Vina. Per què has pensat que és millor marxar? Està cantant Leslie, dels Idex.

0: res no et va bé.
1: Agustín de los Diablos.
0: No pateixis que jo vindré. Si busques pau, fem-ho tots dos junts. Podràs mirar a través dels...
2: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
3: Hi ha llocs que neixen mirant el mar.
4: Així és Restaurant 7 de Mar, el nou espai gastronòmic del Port d'Arenys.
3: Una cuina que parla de territori, de temporada i de producte. Peix i marisc de la Llotja, elaborats amb talent, creativitat i una mirada actual a la gastronomia mediterrània.
4: Un espai per gaudir sense presses, compartir bons moments i descobrir nous sabors davant del port.
3: I quan cau la tarda, la terrassa es converteix en el lloc perfecte per fer una copa o picar alguna cosa amb la millor companyia.
4: Segueix-nos a l'Instagram, @restaurant7demar.
3: Reserves al 930-234-522.
4: Restaurant 7 de Mar. El mar, a la nostra manera.
5: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
6: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
5: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722-131-840.
7: Daima, es tanqui papereria a Caldetes.
8: Papereria, servei de fotocòpies i enquadernacions.
7: A més, som administració de loteria i serveis de paqueteria.
8: Ja tens el xec del val escolar per a alumnes de primària i secundària.
7: Aquí pots bescanviar-lo per llibres o material escolar.
8: Tenim les llistes de l'Escola Maragall i l'Institut Tres Turons.
7: Daima, es tanqui papereria.
8: Som a la Riera número 4 de Caldetes.
7: Tenim obert cada matí de 8 a 13:30 i la tarda de dimarts a dissabte de 5 a 8:30 del vespre.
8: 93 792 53 44.
2: Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Pedro Sánchez compareixerà finalment el 3 de setembre al Congrés per donar explicacions sobre la gestió de la crisi migratòria de Ceuta. La compareixença serà a les 9 del matí, una setmana abans de la data anunciada inicialment per la Moncloa. El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, també compareixerà juntament amb 8 ministres més. Torres ha defensat la gestió del govern i ha assegurat que l'executiu no va rebre cap comunicació dels serveis d'intel·ligència que alertés de l'arribada de desenes de milers de persones a Ceuta. I per la seva banda, Junts per Catalunya tornarà a registrar aquest matí al Congrés la seva proposició de llei per delegar a la Generalitat les competències en immigració. La proposta planteja que la Generalitat assumeixi la gestió de les autoritzacions de residència, el CIE, les sancions i les devolucions estrangers, mentre que els Mossos hi col·laborarien amb la Policia Nacional i Guàrdia Civil en el control de fronteres, ports i aeroports. També preveu que Catalunya decideixi els perfils de treballadors contractats en origen i que els Mossos assumeixin funció en la lluita contra el tràfic i l'explotació de persones. I la mare i la filla, que van resultar ferides en quedar atrapades sota un mur que va cedir al port de Roda de Berà per la intensa tempesta del dissabte, han mort aquesta nit a l'Hospital Universitari Joan 23 de Tarragona. L'Ajuntament havia informat per error dimarts que havien estat desconnectades del suport vital, però posteriorment han confirmat oficialment les dues morts. El municipi ha decretat 2 dies de dol oficial i ha convocat un minut de silenci davant del consistori a les 7 del vespre. I l'incendi de Collserola ha quedat estabilitzat després de cremar 45 hectàrees de terreny forestal, principalment arbrat i matollar del Parc Natural. Tots els confinaments s'han aixecat durant la nit i els 35 veïns desallotjats han pogut tornar a casa. Una vintena de dotacions dels bombers de la Generalitat continuen treballant amb els bombers de Barcelona per tal d'assegurar els flancs i controlar els focus secundaris. Els responsables de l'operatiu es mostren optimistes, però demanen prudència davant la previsió que al migdia augmentin les temperatures i també pugui tornar el vent. I pel que fa a la mobilitat, la retirada de dos camions accidentats ahir continuen afectant a l'AP7 a Mont-roig del Camp, que deixen la via completament tallada i es fan desviaments per l'S-281. També s'ha restablert ja la circulació a la BB-5224, en aquest cas a Sant Pere de Torelló, també per un camió accidentat. A banda, encara ara hi ha afectacions per inundacions a l'A7 a Vilaseca i també una avaria a l'A2 a Cervera deixa un carrer tallat en aquest punt. I Girona té identificats 800 gats que viuen al carrer repartits en 78 colònies i el 93% ja estan esterilitzats. L'Ajuntament ha aprovat un nou programa de gestió de colònies felines per tal de regular la cura dels animals.
0: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Arenys.
3: Això és Cocodril Club. Man.

tal, cocodril, cocodrila? Com estàs? Gràcies per tornar a la ràdio i al seu màgic món de sensacions. En els pròxims minuts et convido a compartir algunes de les meves cançons més especials. Saps què em va passar una nit? Doncs que em vaig enamorar i em vaig despertar en primavera. Vens amb mi? Som-hi. Deixa volar la teva imaginació. Estàs a la ràdio. El mitjà que més te l'estimula. Deixa't portar. Transporta't allà on vulguis estar i fins i tot amb qui vulguis estar. La presència.

És la cançó del Baby. Baby, I love you to want me. Me gustaría que me quisieras. 1972. El senyor era Philippe Lavoie, conegut com Lobo. Cançó que inevitablement per molts cocodrils anirà lligada a aquelles festes particulars. Aquells lantorros que tant ens excitaven, que tant esperàvem. L'única excusa, si sortia bé, si ella deia que sí, per apropar-se una mica més, per abraçar-la, i potser, qui sap, fins i tot per fer-li un petonet. Ai! S'han de comptar els bons records, com si fossin diners, o com si col·leccionessis, no sé, targetes postals, per exemple.

0: Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.
1: Corria la primavera de 1973, un dels anys més màgics de la meva vida. Tu ja hi eres? Per cert, ja saps que pots posar-te en contacte amb el programa, comentar-me coses, proposar-me cançons. Si no t'importa, digue'm també per què me les demanes. Hi ha algun motiu al darrere? Pots fer-ho per correu electrònic, m'envies un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. Cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. O, si ho prefereixes, m'ho deixes públicament al Facebook, al grup oficial del programa, que es diu, com el programa, Cocodrilclub. Agrega't i que està molt distret les 24 hores del dia i de la nit. Sí, estava ara mateix recordant una tarda d'aquella primavera, gairebé estiu ja del 73, quan amb tota la colla vam anar a Calella, al Maresme, com tantes d'altres vegades, per fer, entre d'altres coses, el circuit Calella-Pineda de Mar, en bicicleta. Hi havia un caminet paral·lel a la platja que ens agradava molt. Érem més de 20. I a l'arribar a Pineda vam anar a fer una birra i en aquell bar estava sonant una cançó que em va enganxar des del primer moment. Després vaig veure que és un dels millors consells que et poden donar a la vida. Listen to the music. Escolteu música. Sempre. Tot el temps. All the time. Deliciós, el so dels Doobie Brothers. Recordes? Don't be...

0: Listen to the music. All the time, sempre. Escolteu la música. Guardeu-la a la vostra farmaciola d'emergències. Per si de cas, no us allunyeu mai d'ella. Heu de tenir-la a prop. Doobie Brothers, un record molt agradable. Bicicleta, la colla, els amics, les amigues, Calella, Pineda de Mar.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
0: Una tarda de dissabte de la primavera de 1973 estava, com sempre, escoltant el meu mestre, el meu ídol, Rafael Túria, que les tardes de dissabtes ens omplia d'il·lusió, de bon humor, de bromes amb els seus personatges i de les últimes novetats discogràfiques des de l'antena de Ràdio Barcelona. A vegades el sentíem des del cotxe o des de qualsevol lloc on anàvem a donar una volta. Però quan estava a casa i tenia a mà una gravadora, sovint gravava les cançons que més m'agradaven, però també procurava gravar les seves presentacions, perquè jo el que volia era dedicar-me a això i estava aprenent. Aquella primavera de 1973 va entrar una cançó lenta que des de les primeres notes em va atrapar. Vaig prémer play rec perquè comencés a gravar, però no va quedar gravat el nom de l'intèrpret. Vaig estar més de 30 anys per localitzar aquella cançó que s'havia gravat per una mitjana amb poca qualitat de so i amb una vella cinta, i a més ja començada, ja mossegada, però no hi havia manera. Li vaig posar fragments d'aquesta cançó a molts companys, a grans musicòlegs, a gent que en sap molt i a gent que no s'hi dedica però que potser, doncs, podia donar-me alguna pista. En fi, que anava adquirint un plus especial de carinyo perquè no la tenia controlada. Tot i que al llarg de tot aquest temps sempre la podia escoltar en aquella antiga cinta, amb poca qualitat de so i sense tenir la cançó íntegra. Finalment, i gràcies a les noves tecnologies, un senyor que ven discos rarillos de Canadà em va dir que el tenia i em va enviar el single. El cantant era Sam Neill, i dic era, perquè després em vaig assabentar que ens va deixar el 2006.

estic encantat de poder compartir amb tu aquest petit tresor que tant em va costar aconseguir. Have you lost the game you're not playing? Hi havia moltes cançons que vaig localitzar amb noms semblants, però no era la que jo cercava. It's just a song wrote for you. Al conèixer que l'intèrpret i autor era Sam Neill, vaig investigar alguna cosa de la seva biografia i es troba molt poc a internet. No va ser gaire conegut ni al seu país, ni als Estats Units, ni a Canadà. Aquí va arribar el single amb molt poca distribució. El va presentar de novetat aquella tarda de dissabte a Rafael Túria. Però no va passar res i va passar directament a l'oblit. Rosalie, Sam Neill. Viu avui. Que et passes la vida esperant a veure què passa i al final el que passa és la vida. I potser ja és més tard del que et penses. Però permeta'm recuperar un altre tema oblidat per el pas dels anys. The Crosby, Stills and Nash, del 1982. Wasted on the Way, que aquí es va dir Perdido en el Camino.

Waltzed on the Wii. Realment deliciós, perdut en el camí. Crosby, Stills, Nash, des del 1982. Estava recordant el meu primer viatge sense els papes. Corria 1972. Era estiu. Era de nit. Era de nit quan ens transportava un taxi que mai vaig saber si era del tot legal. Un taxi especial, on del mig s'aixecaven unes cadires amagades i que podia portar fins a 7 persones. Un taxi que anava a un petit poble d'Osca, del Pirineu aragonès, que tenia molt mala combinació per arribar-hi des de Barcelona si no tenies cotxe, perquè estava lluny de quasi tot. Així que hi havia gent que es buscava la vida i feien taxi el trajecte directe a Barcelona. Bessians, que així es diu al poble, que no arribava als 100 habitants, però els dies de la festa major n'hi havia més del doble, perquè venien dels pobles del costat. Això és el que m'havia dit el meu amic, el Pepito, que em portava a conèixer el poble de la seva mare. Aquell taxista, però, tenia el costum d'anar molt lent. El viatge feia interminable. Trigava com 6 hores, sí. I, a més, durant tota la nit escoltava Ràdio Nacional d'Espanya, que en aquell temps, la veritat és que era molt avorrida, sobretot per nanos de 14 anys com nosaltres. Així que, com que ja m'havien avisat, jo vaig preparar un petit artilugi per tal de que, a través del meu reproductor de cintes de casset portàtil, que només tenia sortida per un auricular, poguessin sortir dues senyals a 2 auriculars. Mono, evidentment, era mono, per tal de que el Pepito i jo poguéssim compartir les mateixes cintes i escoltar-les. Tot i que per l'altra orella seguíem escoltant un programa especial per camioners que feien a les nits de Ràdio Nacional, que, per altra banda, era l'única emissora que s'agafava durant tot el trajecte i una de les poques que emetia tota la nit. Les altres plegaven a les 12 o a la 1. D'això fa uns 40 anys. Però recordo que la primera cançó que va ser com una entrada d'aire fresc després d'estar escoltant aquella avorrida emissió radiofònica, la primera cançó que va sonar per la cinta és una que havia gravat feia pocs dies de la ràdio, que me l'havia presentat per Ràdio Joventut l'Agustín Rodríguez com a novetat. Everything I Am, del grup Bread, que aquí es va dir tot.

Hi ha fotos que la vida va convertint en retrats. I molts anys després, ens ensenyen les coses que no sabíem i les que amagàvem, com si el temps les hagués tornat a revelar amb els líquids de l'odi i la nostàlgia. A vegades, contemplo aquests retrats i veig el rodatge en lloc de veure la pel·lícula. En directe des del Madison Square Garden de New York, John Denver.

poemes, pregàries i promeses. Aplaudiments per John Denver, sempre en el record dels cocodrils. Estic intentant que t'hi trobis molt a gust aquí al club. Gràcies, si ets dels habituals, per la teva fidelitat al programa de tants anys. Molt benvingut si ens has trobat com per casualitat, passejant per el dial, i és la primera vegada que comparteixes la nostra música.

0: Escoltes Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
1: Recordes per aquelles festes particulars quan una mirada de la persona desitjada et significava un món? I per un somriure, un cel. I de cop, Demis Roussos, al capdavant dels fills d'Afrodita, cantava Magí i Jolie.

0: una d'aquelles cançons que et va atrapant poc a poc, oi? Marie Jolie, dels Aphrodite Sano, Demis Roussos, Vangelis Papatanasio i l'etcètera de les coses. És clar que en els moments més bons i també alguns dels més fumuts de la vida, sempre oportuna i oportunista hi ha una cançoneta a prop sonant. La primera vegada que vaig escoltar aquesta, jo no estava gens bé. Aquella tarda de festa particular, després d'estar pendent d'ella tota la tarda, ella va acabar ballant amb un altre que segurament era el noi que li agradava. Potser ni es va fixar en mi. Un amic em va deixar a l'LP el disc gran dels Aphrodite Child. Només coneixíem els temes que s'havien extret en single. I al tornar a casa, aquella nit que no podia dormir, d'impotència, de buit, bueno, qui més qui menys ha viscut escenes semblants, i us podeu fer una idea de com em sentia. Fluixet a la meva habitació per no molestar ningú, esclar, era ja tard, eren 11:45. I el dia següent, dilluns, havia d'anar al col·le. Em vaig posar aquell disc que em va deixar un col·lega d'Aphrodite Child. I em va agradar Marie Jolie, malgrat que aquella nit no estava jo per gaires conyes.
1: Escoltes Cocodril Club.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Car je suis heureuse.
0: Aquesta és música d'una pel·li francesa per recordar una història que va tenir com a protagonista la meva cosina, que tot i que va néixer a Catalunya, per nosaltres era la francesa perquè molt petita se'n va anar allà. I el 1972, quan va tornar per unes vacances, la vaig incloure a la meva colla d'amics. I a un d'ells, a Paco, que era el més aventurer, se li va acudir fer una excursió a la Pobla de Claramunt, al castell de la Pobla de Claramunt. La idea era agafar el carrilet des de la plaça Espanya de Barcelona fins allà i després pujar tota la muntanya fins a dalt, fins al castell de la Pobla de Claramunt. Era un diumenge del mes d'octubre, si no recordo malament, del 1972. Però la meva cosina, la Margarita, es va portar un tocadiscos portàtil que funcionava a piles. I això ens va fer molta gràcia. I va tenir el detall d'endur-se aquest tocadiscos a l'excursió. I jo vaig portar uns quants discos. De manera que en el tren anàvem sentint discos, tot i que alguns saltaven molt per el tracateig del tren, no? Però després, allà dalt, a la Pobla de Claramunt, vam improvisar un guateque. Érem uns 40, més o menys. Aquells tocadiscos petits de maleta tenien molt poca potència, el seu volum era fluix, però vam buscar un raconet on hi havia reverberació i així semblava que sonés una mica més fort. Portàvem pocs discos a sobre, però en aquell moment el que a mi m'agradava més, l'últim que m'acabava de comprar, el que començava a estar de moda, va sonar moltes vegades. I per això no l'he oblidat mai, tot i que aquí no va ser número 1. Era una cançó molt simpàtica d'una banda anomenada Mardi Gras. El títol, Too Busy Thinking About My Baby, que aquí es va dir Demasiado Ocupado, Pensando en Mi Nena.

0: too busy thinking about my baby. Sí. Estic massa ocupat pensant en la meva nena. Records del 72. D'una divertida cançó del grup Verdi Gras. Records d'una excursió a la Pobla de Claramunt amb el carrilet, que no arribava mai. Bé, en realitat, continua tardant el mateix que fa 100 anys. Si vas amb presses, no interessa. Però si ets romàntic, té la seva part positiva, et traslladen el temps. Sí, sí, em refereixo als ferrocarrils de la Generalitat que van de la plaça Espanya a Igualada.
1: Cocodril Club.
0: Era una tardor que en principi es presentava grisa, però el 18 d'octubre d'aquella tardor tot va donar un gir quan la ciutat de Barcelona va ser confirmada com l'organitzadora dels Jocs Olímpics del 92. Això, al marge de que ens agradi més o menys l'esport, ens va fer creure que alguns somnis finalment es poden fer realitat. I mentre a la ràdio sonava aquesta enigmàtica cançó d'un one-hit wonder, John Farnham, You are the boy.

0: tenia força. You are the boys. Tu ets la veu. El poder de les paraules. Però no t'oblidis mai que també hi ha poder en els silencis. Era John Farnham. Era la tardor de 1986. Aquella tardor vaig jugar i una altra vegada vaig perdre. Però en el joc de la vida sempre es perd si no es juga. Tot seguit, juguem a remenar el nostre arxiu de trucades del contestador automàtic. Aquesta es produïa el 1996.
1: Hola, buenos días, Albert. Mira, soy Emilio de San Andrés. Me gusta muchísimo tu programa. Y hace mucho tiempo que no oigo una canción que seguramente te gustará ponerla. Es Jim de Oliver. Muchas gracias.

0: Gin. A banda del nostre amable comunicant del 1996, algú se'n recordava d'Oliver? Ah, doncs va fer coses realment notables. A finals dels anys 60 i principis dels 70 ens va regalar meravelloses cançons que alguns no hem oblidat mai.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: Posem una del Serrat, sí o no?
2: Hola, Albert, soy Carmen. Me encanta tu programa y quiero que me pongas de Serrat el Gorrión. Un beso.
0: No perdis la sintonia. És...

0: Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM.
1: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sakara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol, número 104, d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sakara, la teva agència de confiança.
2: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
0: Ràdio Arenys.

0: L'informatiu d'estiu de Ràdio Arenys. Tota l'actualitat en 15 minuts.
1: Molt bon dia, és la una i és moment de començar l'informatiu d'avui dimecres 26 d'agost i l'actualitat passa per la visita del conseller d'Unió Europea i Acció Exterior Jaume Duqués Arenys de Mar en una visita institucional. Ernest Arranz, bon dia.
2: Bon dia. Durant la seva estada, a més de signar el llibre d'honor a l'Ajuntament, està previst que visiti les obres de la futura biblioteca Les Clarisses i es reuneix amb els representants del sector pesquer.
1: D'altra banda, us explicarem que l'Associació del Pubillatge Aranyenc busca nous representants.
2: L'entitat ha obert el període d'inscripcions perquè infants i joves que vulguin portar la banda o la faixa d'Arenys es puguin apuntar per ser pubilla, hereu, pubilleta o arauet.
1: I d'altra banda, l'Havana, Cuba, ha decidit dignificar l'antic espai on antigament hi havia hagut un hotel que va fundar la ciutat, l'indi aranyenc Bonaventura Trotxa i Forneguera.
2: El govern cubà pretén homenatjar la figura de Trotxa en el pròxim Bienal de l'Havana, prevista pel pròxim novembre del 2027, un dels esdeveniments culturals més importants de l'illa.
1: I d'agenda cultural, avui us parlarem del Festival Arenys de Conte.
2: Avui posa punt final amb una passejada en golondrina a partir de les 7 de la tarda.
1: Tot plegat, com sempre, ho acabarem parlant d'esports i avui dels equips aranyencs que ja comencen pretemporada. És el cas, per exemple, del Cinera United.
0: L'informatiu migdia.
1: El conseller d'Unió Europea i Acció d'Exterior, Jaume Duqués, en aquests moments Arenys de Mar en una visita institucional. Durant la seva estada, a més de signar el llibre d'honor a l'Ajuntament, també està previst que visiti les obres de la futura biblioteca Les Clarisses i es reuneixi amb representants del sector pesquer. Seguint aquesta visita, hi tenim el nostre company, Oriol Leo. Oriol, què tal? Bon dia.
3: Molt bon dia, Gemma. Doncs sí, efectivament, som a l'Ajuntament, on Jaume Duc, conseller d'Unió Europea i d'Acció Exterior, doncs és a Arenys de Mar, aquesta visita, i amb ell podem parlar uns minuts. Conseller, li volem preguntar, doncs, en primer lloc, per als motius d'aquesta visita aquí a la vila d'Arenys de Mar.
4: Bé, en primer lloc, responent a una invitació de l'alcalde, l'Estanis Forç, que vaig acceptar immediatament, tenia moltes ganes de venir a Arenys de Mar. Per què? Doncs fonamentalment perquè penso que encara hi ha molta ciutadania a Catalunya que no és conscient de la importància que té que siguem també europeus i que, per tant, doncs, puguem d'alguna manera beneficiar-nos de molts dels avantatges de fer part de la Unió Europea. I de vegades la manera més pràctica de fer-ho és coneixent sobre el terreny coses que es fan amb l'ajut, amb la cooperació de les institucions europees, del pressupost de la Unió Europea. I a Arenys de Mar hi ha un cas molt, molt evident, molt específic, que és el de la Biblioteca de les Clarisses, on una part important dels diners, doncs, ha vingut de la solidaritat dels altres ciutadans europeus i, per tant, doncs, del pressupost de la Unió Europea. L'alcalde em va convidar a visitar aquesta biblioteca i això és el que farem ara i després també i li dono molta importància una reunió amb els representants del sector pesquer, no només de la pesca del Maresme, d'Arenys de Mar, sinó de la pesca de tot el litoral català. La política pesquera de la Unió Europea és una política important, però també és una política que hauria de ser capaç de tenir molt més en compte les especificitats de la pesca mediterrània, i això és el que discutiré amb els representants de les confraries, entre altres coses també per explicar tota la feina que està fent el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i el seu conseller Òscar Ordeig.
3: Això serà d'aquí una estona. Ho seguirem també des dels serveis informatius i en donarem compte en properes edicions. En aquesta visita, conseller, ha pogut signar el llibre d'honor de l'Ajuntament i també ja ha atès dubtes de Medi Ambient, de la Regidoria de Medi Ambient, doncs, preguntant per diferents subvencions, manera de fer, manera de procedir, perquè també en Medi Ambient la Unió Europea és molt important per tirar projectes endavant en municipis com el nostre.
4: Sí, la Unió Europea és molt important en molts àmbits. Podem parlar efectivament del Medi Ambient, però podem parlar de molts altres, de les infraestructures, dels transports, de l'accés a l'aigua, de les polítiques de solidaritat, de les polítiques de gènere, de gairebé qualsevol cosa que d'alguna manera ens afecti a la nostra vida quotidiana té també una relació directa amb les polítiques europees. I és veritat que moltes vegades els municipis, i això val sobretot pels municipis mitjans o pels municipis més petits, doncs de vegades Europa sembla molt infranquejable, no? és a dir, Europa, la burocràcia europea, Brussel·les, com ho farem, com ens en sortirem. I aquí penso que una de les prioritats del nostre departament, del Departament de Unió Europea i Acció Exterior, és ajudar les entitats municipals, sobretot aquestes entitats mitjanes i petites, a fer-se obrir les portes de la Unió Europea i dels diferents tipus de fons i de subvencions que existeixen i que hem de saber aprofitar. El medi ambient és un cas concret, Arenys de Mar és un municipi líder en tot el tema del reciclatge i del que en diem, diguem-ne, el porta a porta. Aquest és un tema en el qual la Unió Europea doncs, ha anat marcant polítiques en aquests últims anys i és evident que la lògica ens diu que també és la Unió Europea qui ha de donar suport a l'execució d'aquestes polítiques.
3: Moltíssimes gràcies, senyor conseller. Doncs el deixem que comenci aquesta visita abans, però puc prendre uns minuts també a l'alcalde d'Arenys de Mar, Estanis Forç, doncs, que també ha estat, evidentment, present en aquesta rebuda, ha rebut el conseller. Bé, què és el que doncs, em pot extreure ja d'aquestes primeres paraules que ha tingut amb el conseller i de què n'espera d'aquesta visita, que recordem, veurem les clarisses i també doncs, una reunió amb representants del sector pesquer.
5: El primer de tot, agrair-li al conseller doncs, que hagi pogut arribar fins a l'Arenys amb tota la seva agenda. Sona que Arenys és un poble doncs, que mirem molt a Europa amb tot aquest tema del reciclatge i de la pesca, que justament doncs, són temes molt importants que a vegades hem de saber discernir, que hem de saber donar a l'Ajuntament. A vegades has de demanar una sèrie de solucions que no les tens i, per tant, som l'administració propera que necessitem l'administració doncs, com la Generalitat i com Europa doncs, perquè ens busquin solucions o que ens ajudin a canalitzar totes aquelles subvencions que podem fer. Per tant, en seguida, doncs, quan li vaig demanar doncs, aquesta reunió per aquest tema de clarisses, que recordeu que gairebé 3 milions d'euros venen d'Europa i que gairebé 1.500.000 o 1.700.000 venen de la Generalitat, per tant, estem parlant de 4 milions d'euros que ens venen doncs, de fora, doncs, a veure com ho podem canalitzar, com se'ns pot ajudar, com amb aquests terminis que estem patint tant tots, doncs, com doncs, que estiguem alerta des de la conselleria doncs, que ens ajudin i la pesca. Tenim la sort del Port d'Arenys, dels ports més importants que tenim a Catalunya i en aquest moments de la pesca, com ha molt ben dit el conseller, doncs estan passant per uns moments difícils perquè entenc que dins d'Europa no hi ha les mateixes visions i per tant nosaltres com a mediterranis hem de defensar el nostre. Aquí mateix la gamba aquests dies doncs està doncs aviat tirant vereda, s'han de combinar els dies i per tant jo he quedat fins i tot parat de la convocatòria que vam fer, que vam pensar que tindríem el president de la confraria d'Arenys i venen tots els presidents de la confraria de Catalunya. Per tant, jo crec que el conseller ha estat un èxit aquesta convocatòria, doncs, fer aquesta que ens hagi anat bé. Per tant, agrair-li que hagi vingut cap aquí i doncs, que això sigui una canalització per ajudar-nos els arenyencs i arenyenques doncs, a materialitzar tot allò que nosaltres volem.
3: Doncs moltíssimes gràcies. Els deixo començar aquesta visita en aquests dos sectors d'Arenys, les clarisses i també el port. Gemma, doncs ho dèiem, nosaltres també seguim aquesta visita, els acompanyem per després, en properes edicions de l'informatiu, explicar-vos tot el que dona de si. Fins ara.
1: Gràcies i bona feina, Oriol.
0: Ràdio Arenys, notícies. 93-792-1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar. Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
6: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
0: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
7: Ràdio Arenys, notícies.
1: Seguim amb més qüestions destacades perquè l'Associació del Pobillatge Aranyenc busca nous representants. L'entitat ha obert el període d'inscripcions perquè tant infants com joves que vulguin portar la banda o la faixa d'Arenys es puguin apuntar ja per ser pobillereu, pobilleta o arauet.
2: La crida s'adreça a nens i nenes d'entre 8 i 12 anys i a joves de 18 a 23 anys que tinguin ganes de viure aquesta experiència i representar Arenys arreu dels països catalans. El president de l'Associació del Pobillatge Aranyenc, Arnau Actar, explica que ara mateix ja hi ha aspirants per a tots els títols.
8: De grans, si no m'equivoco, tenim tres noies interessades i dos nois, i de petits crec que tenim un i un, però bueno, que això és el que deia abans, que qui tingui ganes, vull dir, no és limitable, vull dir que tothom sortirà, tant si surt en Puglia com Areu, com Fadrida, amb el que sigui, vull dir que si encara que diguem, no hi ha un nen que t'interessa, bueno, si n'hi ha dos tampoc passaria res, però es mantingueu.
2: Arnau Actar destaca que formar part del món del pobillatge permet representar la vila, però també conèixer i recórrer diferents punts del territori català.
8: Una mica com aquestes ganes de sortir de casa, no? De conèixer Catalunya, i crec que de totes maneres que es pot fer, doncs, el pobillatge amb aquesta franja d'edat, a més, és ideal perquè doncs, coneixes molta gent d'àmbits molt diversos, coneixes molts llocs que no has vist, i festes i tradicions, i amb el pobillatge doncs, et dona l'oportunitat de conèixer doncs, això, no?
2: Les persones interessades a formar part del pobillatge poden inscriure's fins al 27 de setembre. De moment, encara no hi ha una data fixada per a l'elecció dels nous representants i el comiat dels actuals, tot i que es farà durant el mes d'octubre. A més, durant el mateix octubre, també es farà el comiat de la pobilla de Catalunya, que el recau en l'aranyenca Laia Gómez. Serà el cap de setmana del 23 al 25 d'octubre a Campdevànol.
7: Ràdio Arenys, notícies.
1: I parlem ara d'una altra de les qüestions del dia, perquè l'Havana, Cuba, ha decidit dignificar l'antic espai on antigament hi havia hagut un hotel que va fundar la ciutat, l'indià aranyenc Bonaventura, Trotxa i Fornaguera. L'hotel es va incendiar als anys 90 i va haver de ser enderrocat parcialment.
2: Després del primer enderroc es va conservar el portal de l'hotel, però l'any 2017 l'huracà Irma va tirar a terra el poc que es conservava, deixant en peu només dos pilars. El solar va quedar abandonat i fins ara ha estat motiu d'especulació. L'aranyenc Josep Lloret, que ha estudiat la vida de Bonaventura Trotxa i recentment ha publicat un llibre sobre la seva figura, celebra que el govern de l'Havana hagi millorat aquell solar per fer-ne un punt de trobada de la ciutadania.
9: Com que el tema Trotxa sempre ha estat molt viu a Cuba, tot i que Arenys era desconegut, ara una mica s'ha tornat a remoure el tema Trotxa i el que ha fet el govern cubà ha sigut dignificar l'espai aquell, han posat bancs, quatre fanals, de fet poca cosa, no? Però com a mínim han tancat l'espai, han pintat les parets i ara és un lloc de reunió que les nits m'han enviat fotos, és molt concorregut.
2: Josep Lloret ha publicat un llibre, Bonaventura Trotxa Fornaguera, l'indià aranyenc oblidat, la biografia d'aquest indià aranyenc. Trotxa, amb 17 anys, se'n va a Cuba i, segons explicava, va aconseguir fer fortuna després de muntar diferents negocis de comerç més o menys reeixits. El govern cubà pretén homenatjar la figura de Trotxa en la pròxima Bienal de l'Havana, prevista pel pròxim novembre del 2027, un dels esdeveniments culturals més importants de l'illa.
9: Volen posar uns panels perquè diferents artistes, pintors, gravadors posin quadres o gravats en referència a l'hotel aquest, i volen fer un circuit turístic fins al cementiri, que és allà mateix, al Vedado mateix, per visitar les tombes, pel que m'han dit, de catalans il·lustres que hi han enterrats allà, perquè d'aquell cementiri hi ha tota una part que allà hi han enterrats de gent de la colònia catalana de Cuba.
2: Ara, l'oficina de l'historiador de l'Havana vol posar en valor els panteons de la Bonaventura Trotxa i dels seus germans, situats al cementiri de la ciutat. Amb aquest objectiu, preveu enviar una carta a l'Ajuntament d'Arenys de Mar per proposar-li que col·laborin la dignificació de l'espai i que aquest patrimoni s'inclogui en les rutes turístiques de la ciutat.
7: Ràdio Arenys, notícies.
1: I abans de passar als esports, us recordem que avui es farà l'última de les sessions del Festival Arenys de Contes, com en la sessió d'ahir anirà a càrrec d'Esbo Teatre, amb contes a la Golondrina a partir de les 7 del vespre i la cita és davant de les escales reials del port d'Arenys de Mar.
10: Taller Maresme Auto, el teu taller multimarca de confiança a la carretera Nacional 2, t'ofereix els esports.
1: I parlem de futbol perquè el primer equip del Cinera United comença la pretemporada que a cap de setmana jugaran dissabte fora de casa contra el Pomar de Badalona a 3:15 del migdia i diumenge a casa a les 8 del vespre s'enfronten al juvenil A del club.
2: La planificació inicial de la temporada del Cinera United era unificar els dos equips sènior, l'A i el B, i fer un sol equip a quarta catalana. Ara, però, el club es planteja mantenir els dos equips per donar cabuda als jugadors juvenils que pugen i no deixar futbolistes sense possibilitats de tenir equip. Una decisió que encara no està presa i, de moment, tots els futbolistes sènior entrenen junts. N'hi hagi un o n'hi hagi dos, però, qui estarà a la banqueta del primer equip és Ibrahim Mbayo, conegut com a Ibu, amb Marc Campeny com a segon entrenador. Per a Ibu Mbayo, el repte de portar l'equip és il·lusionant.
11: Estic amb molta il·lusió i amb ganes de començar la temporada. Bueno, és una oportunitat única perquè portava ja tres, quatre anys al segon equip i res, hem aconseguit fer un equip jove, un molt bon grup i amb ganes d'iniciar la temporada. I objectius encara no es marquen cap, però ja es valora durant la temporada.
2: Oficialment no hi ha cap objectiu marcat, com deia Ibu Mbayo, però admet que quedar a les primeres posicions de la taula i entrar a play-off seria la fita a aconseguir aquesta temporada.
11: Sí, sí, l'objectiu és millorar-ho, a veure si ho aconseguim. És play-off, l'objectiu és intentar entrar a play-off. Sí, estan amb ganes, perquè l'any passat ens va costar molt la primera volta, però a la segona volta vam fer una temporada i entre ells fa molta pinya. Més o menys es porten poca edat, doncs surten de festa junts, van a menjar junts, i els coneixen des de petits. És important que la majoria siguin del poble.
2: Ibu Mbayo porta 9 anys a la disciplina del Cinera com a entrenador de categories base. En el seu disseny, el club té totalment assumida la filosofia de l'entitat de prioritzar jugadors i entrenadors que siguin de la vila, que sentin un lligam emocional amb el Cinera i que defensin l'escut als partits.
10: Taller Maresmauto t'ha ofert els esports. Maresmauto, carretera nacional 2. Darrere la benzinera Arenys de Mar. Vine a veure'ns o truca'ns al 93 792 1016.
1: I acabarem, com sempre, amb el temps i, de nou, amb el Luismi Pérez. Luismi, què tal? Bon dia.
12: Bon dia. Respecte a ahir, hem tornat a tenir un canvi de temps ben destacable. Ahir el sol era dominant, poca humitat, una mica de vent de ponent, i avui aquest vent ha girat cap a Gregal o Llevant, força intens, arran de costa, i també els núvols han tornat a augmentar. De fet, alguna pluja tímida, algunes gotellades, alguns ruixadets s'han anat produint i encara els tindrem fins aquesta mitja tarda, aproximadament entre el Camp de Tarragona, comarques de Barcelona i també de Girona. Pluges molt poc destacables, molt efímeres, i a més amb el regalet del fang. Per tant, pluja molt bruta. Avançada la tarda s'anirà obrint més el cel, però anirà fent més vent. Compte perquè serà bastant intens als cims del Pirineu, a gran part de les comarques de Girona i també cap a l'interior tarragoní, amb ambient xafogós. Demà al matí despertarem amb alguns núvols poc importants, sobretot al sud del Prepirineu, també a la costa, Catalunya Central. Després aquests núvols s'esmicolaran i acabarà quedant un dijous ben assolellat i, per tant, amb temperatura més alta que avui, també amb vent, cap a Girona. N'estem pendents a la xarxa.
1: I fins aquí l'informatiu d'avui dimecres. Us hem acompanyat al control tècnic Martina Calvo i que us hem parlat Oriol Leo, Ernest Arranz i Gemma Roig. Tornem amb més notícies demà a partir de la una. Que vagi bé.
13: Aquesta és la informació dels serveis d'interès per avui. La farmàcia de guàrdia per avui és la Pàvia Pardo, situada al carrer Riera del Parafita, número 75. Avui, dimecres, no hi ha recollida selectiva del sistema porta a porta. Avui els carrers Andreu Guri i Anselm Clavé estaran tallats fins les 6 de la tarda i demà el carrer de la Torre estarà tallat de 8 del matí fins les 12 del migdia i els carrers Andreu Guri de les Escolàpies i Anselm Clavé de 8 del matí fins les 6 de la tarda. Avui, tant a la platja del Cavalló com a la de la Picòrdia, oneja la bandera verda. I la R1 funciona amb demores degut a una incidència tècnica entre les estacions del Clot i Sant Adrià, tot i que el servei va recuperant progressivament la seva oferta habitual.
10: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.

0: notícies que...
1: A Zaquiparà, Colòmbia, hi ha una catedral ubicada a 200 metres sota terra, en una mina de sal que ha estat explotada des de l'època precolombina. La catedral va ser construïda el 1995 per un grup de miners i arquitectes que volien crear un lloc de culte al cor de la mina. L'estructura és impressionant, amb columnes de sal i una creu que s'eleva cap a la cúpula. El més curiós és que la catedral està construïda en una mina activa i els miners segueixen treballant a les rodalies. La catedral ha estat declarada Patrimoni Cultural de Colòmbia i atrau a milers de visitants cada any. La combinació de la bellesa arquitectònica i la història de la mina fa que sigui una destinació turística molt atractiva.
2: Escoltant Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.

La societat de consum i capitalista en què vivim no es podria entendre sense la revolució econòmica, política i social que va comportar la industrialització. L'arribada a Catalunya dels primers vapors va suposar un canvi de paradigma. Apareixien fàbriques que requerien molta mà d'obra i això va dur a processos migratoris que canviarien la fesonomia de les ciutats i del país en general. Però també va comportar una font de riquesa immensa per a uns pocs industrials. L'escletxa entre els més rics i els més pobres s'ampliava i va dur a tensions laborals i polítiques que buscaven millorar les condicions de vida de la classe obrera. Això explicarà esclats de ràbia, com el de la setmana tràgica del que vam parlar a l'anterior episodi de Miralls de Memòria, però també seran la llavor dels drets laborals dels que gaudim avui dia i de les lluites obreres i sindicals que encara perduren. Avui ens endinsem en la història de la Revolució Industrial Catalana per conèixer com era la vida de la gent més humil i com alguns dels problemes que veiem avui dia tenen el seu origen en les desigualtats que es van generar durant aquella

0: Som a la Barcelona de l'any 1832, concretament al carrer Tallers, al Raval. Aquí s'alça una fàbrica que ha esdevingut un símbol d'una època. Es tracta de la fàbrica Bonaplata, una indústria dedicada al teixit de cotó que incorpora una gran novetat respecte a altres fabricants cotoners, la màquina de vapor. Els telers de ferro colat són una meravella de l'enginyeria del moment i permeten teixir molt més i més ràpid que els telers tradicionals. Però aquesta maquinària és extremadament pesada i necessita una força immensa per ser moguda. Una força que la porta la calor d'unes calderes escalfades amb carbó. Les grans xemeneies de la fàbrica Bonaplata expulsen núvols blancs que aviat li donen el sobrenom de El Vapor. Durant els anys posteriors a la construcció d'aquella fàbrica en van sorgir d'altres, a Terrassa, Sabadell, Mataró, a Sant Andreu de Palomar, a Vilanova, Igualada o Reus. A la capital catalana encara en sorgiran més, com la que és considerada la primera gran indústria cotonera de vapor a Catalunya, El Vapor Güell.
1: Aquest vapor va començar a funcionar el 1846, era el més gran de Sants i un dels més grans del Pla de Barcelona. Té una peculiaritat, i és que es dedicava a les panes. La pana era la roba per autonomàcia de les classes populars, sobretot a l'hivern. Avui dia la pana no es fa servir, però és aquesta roba semblant al vellut, que té com unes llistes i que té pèl i que abriga força i, a més, pel que es feia a l'època, era tan resistent com el texà.
0: Acabem d'escoltar Carles Enrec Molina, historiador amb qui hem visitat l'antiga fàbrica que avui acull la Biblioteca Vapor Vell de Sants. El creixement sobtat del nombre de fàbriques va comportar també una gran necessitat de mà d'obra. Filadores, carboners, maquinistes, mecànics... De sobte, les ciutats catalanes ofereixen una oferta laboral inaudita. Catalunya, fins aleshores, era una societat molt rural. Els pobles i viles subsistien, sobretot, del que oferia la terra. Però la propietat de la terra no era pas de tothom. La majoria de gent treballava en conreus de pagesos propietaris dels camps. Treballaven les terres segons l'època de l'any, quan tocava sembrar o collir. Però si un any les condicions no eren bones, la feina era escassa. Al camp la gent subsistia com podia, sovint de forma molt humil. La promesa de feina tot l'any i d'una vida millor va moure moltes persones del camp a la ciutat.
1: Treballar a la indústria era un sou regular. Tu podies comptar amb uns diners al llarg de l'any i podies calcular quina era la teva despesa i el nivell de vida. Al camp això no era possible. Al camp hi ha unes temporades en què es treballa molt i d'altres que no. També cal pensar que el camp, Catalunya interior o la muntanya, fa molt més fred, les condicions de treball a l'exterior són molt més dures, els habitatges no són pas millors i, per tant, la indústria és un factor d'atracció per als camperols pobres de les contrades de l'interior de Catalunya.
2: La migració és un fenomen social que s'ha donat des de sempre. Una de les grans migracions va ser l'èxode del camp cap a la ciutat. L'expansió de la revolució industrial va comportar el despoblament del camp i, seguit d'això, un munt de canvis fins a arribar als nostres dies. Travessem, doncs, els miralls de memòria cap a principis del segle XX per conèixer la història d'una família que va migrar de l'interior de Catalunya cap al Prat de Llobregat.
3: Ai, que bé! Per fi tindré tots els vestits que vulgui. I un gos blanc amb jacet.
4: I soldat de joguina, cotxes ràpids, bum, bum!
3: La ciutat és el meu somni i es farà realitat.
5: El nostre somni.
6: Va, no sigueu somiatruites, que ens ho haurem de treballar. Ningú ens regalarà res.
5: No, però aquí es treballa per un salari digne. Imagina't tu.
6: Què vols que m'imagini, beneit? Que en dos dies seré una reconeguda modista.
3: Sí, mama. Jo et portaré l'agenda i ningú s'oblidarà de pagar-te. I algun dia seré com tu.
4: Sí, i jo ajudaré el papa a afaitar-se els matins.
5: Sí, sí, sí. Això segur, fill meu. Vinga.
7: Ostres, quin ruc més maco.
5: I qui ets tu?
6: Sisplau, estimat, les formes, que estem a ciutat.
7: Veig que veniu de lluny.
6: Oh, el propietari de la seda.
3: Hala!
5: És un honor.
7: No, no, l'honor és meu. Benvinguts al Prat de Llobregat, el territori oficial de les carxofes i la pura raça pota blava.
6: Què? Què diu de pota blava?
7: No sabeu de la seva existència? Són galls que representen aquestes terres i a la nostra comunitat.

0: tot un símbol. Quan els provis, ja m'ho diràs.
1: D'acord. Espero veure't per dir-t'ho.
0: Tant de bo. Bé, molta sort en aquesta nova etapa a ciutat. Espero que us vagi la mar de bé.
1: Això, esperem que sí. Estem tota la família molt il·lusionats.
2: Un any després.
1: No puc més. Estic esgotat, quina merda.
3: No et creixis tant, va.
1: Em passo dia i nit treballant.
3: Va ser tu que et vas entossudir a venir aquí.
1: Tothom estava il·lusionat. I ara he d'aguantar hores i vinga hores, treballant com un animal, com un ruc. Ni condicions dignes ni assegurança. Una merda, la ciutat.
4: Mama, quan tornarem a casa? Això no és com havíem somiat.
5: No, gens. L'altre dia vaig veure el lloc on treballa el papa. És fastigós. A més, aquí a casa hi ha goteres. I de vestits nous, caps ni un.
1: No, no ens dona ni per pagar les factures. I tu, pensant en vestits.
3: Calleu, va. Feu el favor de callar. Tanta queixa, tanta queixa. N'estic farta. Ja no recordeu de per què vam venir? També ens queixàvem allà. Almenys, seguim junts. Podem gaudir del ple de la nostra companyia. Intentem tenir almenys una mica de pau a casa, collons!
1: No sé com l'Estat pot deixar viure milers de persones en aquestes condicions. Viure o morir. Algunes famílies estan patint molt per culpa de la fam.
3: Carla, sisplau, no li donis més voltes. Va, posa la ràdio, Cecília. Encara ens queda la música, no?
6: L'arribada de famílies senceres d'arreu de Catalunya, però també d'altres parts de l'Estat, van fer créixer les ciutats molt ràpidament. Això crearà una xarxa social diferent, en què el món fabril serà en bona part el centre de la vida. Això passarà a Barcelona, però també a altres ciutats catalanes. Terrassa, per exemple, serà un nucli important de la indústria tèxtil des de meitats del segle XIX i també viurà un creixement sobtat que posarà a prova la capacitat de la ciutat per acollir les noves famílies que hi arriben. Ens ho explica Jaume Perarnau Llorenç, expert en la matèria.
7: La ciutat no va al ritme de creixement, de construcció de carrers, d'urbanització, d'habitatges, de recursos tècnics, d'abastament, de mercats, d'aigua, de salubritat, d'enllumenat. Va més de pressa l'acumulació de persones i de fàbriques que el creixement de la ciutat.
6: Amb un creixement tan sobtat, les ciutats no estan preparades per acollir tanta gent. Famílies senceres passen a viure als Ravals, en barris de barraques o en pisos petits i en condicions molt austeres.
8: Quan va créixer molt l'arribada d'immigrants, fins i tot ja de fora de Catalunya, va ser freqüent el tema dels rellogats. De tal manera que a vegades vivien dues famílies en un pis una mica més gran, tenien unes condicions una mica millors perquè el pis era gran, compartien despeses i llavors la part del pressupost dedicada a habitatge doncs es reduïa.
6: Cal pensar que llavors el nucli familiar era molt més gran. No només es tenien més fills que ara, sinó que habitualment en un mateix pis hi vivien tres generacions juntes, avis, fills i nets. Tot plegat en pisos que no tenien les comoditats de les que gaudim avui dia. La fàbrica, però, donava feina a gairebé tothom. Els homes solien fer de mecànics, carboners, maquinistes, o feien les feines més físiques. Les dones solien treballar als telers o en feines que requerien més precisió. Més endavant, en un altre capítol de Miralls de Memòria, ens centrarem en les desigualtats que patien les dones obreres, que es veien obligades a treballar a la fàbrica, però també a tenir cura de la casa i les criatures. La Maria és una de les estudiants de primer de batxillerat de l'Institut Salvador Dalí del Prat de Llobregat que ens acompanya avui a Miralls de Memòria. Té una pregunta sobre les dones que treballaven a les fàbriques durant aquella època.
9: Si una dona estava embarassada, podia deixar de treballar?
7: Tot el règim que coneixem a dia d'avui de seguretat social i de baixes, això no existia. Per tant, la situació, si estava una dona embarassada, doncs en el seu lloc n'hi posaven una altra, directament. I l'exemple és que moltes dones, a partir de que tenen la primera criatura, deixen de treballar a les fàbriques i passen a treballar a casa. Es cuiden de la canalla, es cuiden de fer la feina de casa.

0: Durant la revolució industrial, la infància no gaudia de la protecció d'avui dia i a les fàbriques sovint s'hi veien criatures fent tasques allà on un adult no hi cabia. Recollien cotó de sota de les màquines, ficaven les mans dins dels engranatges per treure-hi embussos o reparaven fils trencats. Tot mentre les màquines funcionaven sense pausa, sorolloses i mortals. Els accidents laborals es cobraven víctimes o mutilaven nens i adults amb freqüència.
1: Els nanos anaven a escola fins que aprenien les primeres lletres i les quatre regles de càlcul. I a partir d'ahir, un cop els havien, les famílies els treien amb 8, 9, 10 anys i començaven a treballar a les fàbriques. Hi havia accidents laborals. En el tèxtil era habitual que un obreguer portés una trajectòria laboral llarga, li faltés algun dit d'alguna mà, o una falange o una ungla, perquè les màquines els estripaven si no anaves amb compte.
0: La Maria té un dubte sobre el treball infantil a les fàbriques.
2: Què passava si una família tenia un fill o filla amb una discapacitat? Les criatures podien treballar a la fàbrica igualment?
3: En absolut. La situació que tenim ara, una persona amb discapacitat, que ara en diem discapacitat, i abans fins i tot eren marcats com a persones d'inferior categoria. Ja no és que no treballessin, ja no és que anessin a l'escola, o ja no és que tinguessin algun ajut social. És que fins i tot eren marcats com una càrrega per aquella família.
0: El treball infantil, a més, era el més barat de tots. Les criatures cobraven menys que les dones i les dones menys que els homes. Però si una cosa tenien per igual, eren les condicions laborals, molt dures i amb jornades llargues.
3: No era diferent les condicions de vida a la fàbrica que les condicions de vida socials que hi podia haver. Eren precarietat, molta mancança d'higienisme, hi havia molta mancança d'alimentació, hi havia el que ara diem de lleure, era impensable, les jornades eren llarguíssimes, de 8 a 12 hores, eren 6 dies a la setmana. Per tant, era un treball molt dur en el qual no té absolutament res a veure amb el model de societat en el qual ara estem.

0: En aquest context va començar a sorgir el moviment obrer. Moltes famílies pobres patien dia a dia per guanyar-se el pa, mentre uns pocs industrials s'enriquien i presumien de calés, finançant grans monuments opulents o vestint robes cares i pomposes. Aviat va sorgir una consciència de classe, una comunitat d'iguals que buscava millorar les seves condicions de vida. A Catalunya, la classe treballadora va començar a organitzar-se en sindicats i sovint reclamaven millores als seus llocs de feina. Les vagues van ser una de les eines de lluita que servia per conquerir drets i defensar-los. De la lluita obrera també en parlarem en un pròxim episodi de Miralls de Memòria, on coneixerem les grans conquestes que ens han permès gaudir dels drets laborals.
1: Durant els anys 20 va tenir lloc dins del territori català el fenomen conegut com a pistolerisme, un moviment engegat per la patronal en contra dels sindicats obrers que va comportar una confrontació armada que es va cobrar la vida de centenars de persones.
2: Nuri, vés a obrir la porta.
3: Vaig.
4: Oh, hola, Nuri. Qui és la teva mare?
2: Qui és?
3: El Quim, el company del pare.
2: Vés a jugar amb la Martina.
4: Sé que no esperava rebre visita. No sé com...
2: Té a veure amb...
4: La CNT, sí.
2: Què ha passat? I en Joan? I el meu marit?
4: Montse, ho sento.
2: Què?
4: Estàvem tornant de la fàbrica pel carrer Major, com sempre, i... No sé, tot ha passat molt de pressa. S'han començat a sentir trets i ens hem posat a córrer, però de cop ell ja no estava al meu costat, l'he vist a terra. No he pogut fer res per evitar-ho, ho sento.
2: No pot ser. Li havia dit 1000 cops. Era perillós ficar-se en aquesta lluita. Li vaig dir 1000 cops. I ara què faig jo amb els nens? Estic farta de tot, d'aquesta situació i de la maleïda patronal. Ens persegueixen per tot arreu com si fóssim rates i ens hem d'amagar. Vivim en un constant terror. I val la pena? Lluitar per què? El meu Joan, quin final més trist.
4: És molt trist. Però amor per defensar el que estem reclamant, els nostres drets.
2: Molta dignitat, sí. Però jo què faig amb tot això ara, Quim, eh? Què he de fer amb tota aquesta dignitat?
3: Mama, què passa? Nuri... La mare està plorant.
5: Mama, què ha passat?
2: Res, boniques, res.
3: I el papa?
4: El vostre pare.
2: Sabeu quan posen música perquè no ens agrada el soroll del carrer?
5: Sí.
2: Doncs aquest soroll que no ens agrada...
4: Montse, no cal.
2: El papa s'ha deixat emportar per un d'aquests sorolls que s'escolten.
3: I on ha anat? Quan tornarà?
5: No, Martina, no tornarà. El papa se n'ha anat.
3: Però no li hem pogut dir adéu.
5: Ja, però no passa res. El papa sap que l'estimem. Sempre ho ha sabut. Ara continuarà lluitant amb nosaltres des del cel.
0: Fins ara hem parlat de les grans ciutats, però a Catalunya també es va estendre un model de fàbrica diferent, el de les colònies industrials. Es tracta de factories que s'ubicaven a zones allunyades dels grans nuclis de població, sempre a la vora d'un riu, per extreure'n energia, i que oferien habitatge i serveis a les famílies que hi vivien. Per saber-ne més, Miralls de Memòria ha visitat la colònia Vidal La Porreig, a la comarca del Berguedà, per parlar amb en Jordi Vidal Pujol Xicoi, director del Museu Colònia Vidal.
6: Es van començar a crear les colònies industrials al costat dels rius, sobretot per poder aprofitar l'energia hidràulica del riu, per generar energia i moure tota la maquinària de la fàbrica, i com que eren uns espais, que eren espais inhòspits i inhabitats, doncs diguéssim que els que van voler situar aquestes fàbriques als costats dels rius, doncs van haver de construir un petit poble al voltant de la fàbrica on hi poguessin viure els treballadors. I com que estem parlant de fa... La primera que es va crear aquí al Berguedà és de l'any 1850, que és la colònia de Cal Rosal, i seguidament es van anar creant les altres, doncs era una època en què aquesta gent que vivia en aquests espais doncs no tenien facilitat per desplaçar-se als pobles més propers.
0: La colònia Vidal, o Cal Vidal, va entrar en funcionament l'any 1901 sota la direcció del besavi del Jordi, l'enginyer Vicenç Vidal Casacoberta. Com altres colònies, aquest era un espai diferent a les fàbriques urbanes o de poble. No només hi havia una gran factoria amb telers i maquinària, sinó que estava envoltada de serveis per la plantilla i les seves famílies. Botigues, església, espais d'esbarjo i habitatges de lloguer.
6: Explicat per gent que ja ha viscut i que hi havien viscut els seus pares i havien viscut els seus avis, és que si bé la gent que treballava a les fàbriques de poble o les fàbriques de ciutat solien viure en barriades, en barraques i amb unes condicions, diguéssim, higièniques i humanitàries bastant complicades, doncs a les colònies això era una mica millor, que no vol dir que tinguessin grans luxes, però si més no, doncs si tu treballaves en aquesta fàbrica, doncs tenies dret a un habitatge, tenies dret a un hort i tenies dret a un galliner i també et garantitzaves que els teus fills podien anar a l'escola.
0: Ara bé, els treballadors i les treballadores de les colònies també havien de pagar el lloguer de casa, si bé solia ser millor i més assequible que els dels barris obrers de les grans ciutats. També feien la compra als establiments de la colònia, propietat dels amos de la fàbrica. Al final, els diners dels salaris tornaven sempre a les butxaques dels industrials.
6: Això era una mica com un cercle tancat. Els propietaris eren els que pagaven tota la gent que treballava a la colònia, però alhora la gent que treballava a la colònia, així com tenia dret a un habitatge, tenia dret a un hort, etc, etc, doncs, per exemple, aquest habitatge el pagaven. I ells compraven a la botiga de la colònia, i la botiga de la colònia era del propietari de la colònia. Llavors era com un cercle tancat en què el propietari es garantia de que ells tinguessin un seguit de serveis, però ells, més o menys, pagaven per aquests serveis i aquests diners acabaven anant a repercutir a la propietat.
0: Tanmateix, aquest cercle tancat no només beneficiava la propietat. Normalment, les condicions de treball i vida a la colònia eren millors que a les fàbriques urbanes, i això també es veia en la conflictivitat laboral. Si bé n'hi va haver, en molts casos va ser menor que no pas a les grans ciutats.
6: Si en una zona urbana hi havia una vaga o hi havia una reivindicació, es podien ajuntar el d'aquesta fàbrica amb el d'aquella fàbrica i amb el d'aquella fàbrica i tots junts fer soroll, i en canvi les colònies, suposo que cadascú protestava a la seva, no? I sí que va haver-hi colònies que hi van haver-hi reivindicacions. Coneixem, per exemple, els casos de les colònies mineres de Fígols, que ja sí que hi va haver-hi unes reivindicacions molt importants, i d'algunes altres colònies, i en va haver-hi d'altres que, degut a la relació entre amos, treballadors, etc., doncs hi havia com una fidelitat i hi havia com un apreci mutu que va fer que, en la gran majoria, molts treballadors fossin fidels a la propietat de la colònia i a la manera de fer d'aquesta propietat.
0: Així i tot, les condicions de treball seguien sent molt dures. Una sirena marcava estrictament els horaris d'entrada i sortida de la fàbrica i l'ambient a l'interior de la factoria era ensordidor. Al principi del podcast heu pogut sentir unes màquines com aquestes.

0: són gravacions reals, fetes a la colònia Vidal, on es conserva maquinària original de l'època i que es preserva com a part del recorregut museístic. Ara són una relíquia del passat, però llavors era tecnologia punta. Les colònies havien estat una solució molt enginyosa i eficient per a la indústria tèxtil catalana. És per això que en Samuel, alumne de primer de batxillerat de l'Institut Salvador Dalí, es pregunta això.
1: Per què es van deixar de fer les colònies industrials?
2: Sobretot a partir dels anys 60, a partir dels anys 70, comença a disminuir la rendibilitat de les colònies per un tema de que es comença a produir en altres països i es comença a importar producte d'altres països. I en canvi va haver-hi moltes que no van fer un pas endavant a nivell d'innovació, o sigui, a nivell d'eficiència productiva, etc. I va ser sobretot a partir d'inici dels anys 80, aquesta, en aquest cas la colònia Vidal, que és la primera que va tancar aquí, el Berguedà, va tancar l'any 1980-1981, i després van anar tancant gairebé totes.

Els miralls de memòria d'avui ens han dut fins a una època que encara té un ressò molt clar als nostres dies. La revolució industrial va ser un procés llarg que no només va crear les bases de la riquesa material de la qual gaudim avui dia, sinó que també va ser l'origen de moviments socials, laborals i revolucionaris que van conquerir drets dels que ara gaudim. Uns drets que no podem donar per garantits i que hem de defensar com ja ho van fer els nostres avantpassats. Al programa d'avui hem parlat amb en Carles Enrec Molina, doctor en Història i professor d'ensenyament secundari a l'Hospitalet de Llobregat, Jaume Perarnau i Llorenç, doctor en Història de la Tècnica i director del Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, a Terrassa, i amb en Jordi Vidal Pujol Xicoi, gestor cultural i director del Museu Colònia Vidal, amb qui hem visitat alguns dels indrets més rellevants de la Revolució Industrial a Catalunya. Al proper capítol ens endinsarem de ple a la Guerra Civil, en un episodi que va marcar la defensa de la República des de la rereguarda, els fets de maig de 1937. Això no ha estat un altre podcast d'història, això ha estat Miralls de Memòria.

0: Miralls de memòria, un podcast coproduït pel Prat Ràdio i la Xarxa, presentat per Víctor Asensio García i amb la col·laboració del Modena Maluenda de Bataller.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la Xarxa Més.
2: Ràdio Arenys, la primera en informació.

0: Sabies que...
1: A Islàndia existeix una celebració nadalenca única com els Yule Lads. Aquests són 13 personatges entremariats, fills dels gegants Grilla i Lepalowi, que visiten els nens els 13 dies previs a Nadal. Cada Yule Lad té el seu propi nom i personalitat, i cadascú arriba amb una nit específica per deixar petits regals o fer petites bromes. Els nens islandesos deixen les sabates a la finestra i, si han estat bons, trobaran dolços o petits presents en despertar. Si no, podrien rebre una patata podrida.
2: Ràdio Arenys. Finques Blaumar.
3: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
2: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
3: 93 792 0440.
2: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
3: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
4: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
5: Com pot ser, si sempre feu fotos?
4: Sí, però no són de veritat.
5: I si li regalem un reportatge?
4: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
6: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
7: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
8: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
7: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmoleslaroca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
9: La meva filla té problemes amb l'anglès. Diu que no li agrada i que no ho retén.
10: Doncs jo el porto a English Center i estic encantada. Ja fa uns quants anys que hi va i ara resulta que és l'assignatura en què et treu millor nota. Pensa en anglès, mira les pel·lícules en versió original. És increïble el canvi que ha fet. He confiat sempre en English Center. Té un equip de professionals excel·lents que porten més de 35 anys ensenyant i preparant per als exàmens oficials de Cambridge amb uns resultats excepcionals. A sobre, per als més petits, fan Magic Class, on els nens aprenen jugant, cantant, pintant i escoltant contes. T'ho aconsello 100%. Si la portes a Arenys de Munt, sona la Riera Francesc Macià 85 i has de parlar amb la Marina. I si la portes a Arenys de Mar, sona la Riera Parafita 72 i has de parlar amb la Lourdes.
9: Ah, doncs perfecte. Demà mateix hi passaré. T'hi esperem. English Center. Passió per l'anglès.
2: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
11: Són les dues.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
11: Ha estabilitzat el foc que crema el parc de Collserola des d'ahir a la tarda i que ha cremat de moment 45 hectàrees de terreny. Ja han pogut tornar a casa la trentena de veïns que havien estat desallotjats per la proximitat dels seus domicilis amb les flames. També s'ha aixecat el confinament dels barris de Torre Baró i de Ciutat Meridiana. Els veïns expliquen com han viscut aquestes últimes hores.
12: Mucho miedo, la verdad, porque yo estaba durmiendo y me levanté y, claro, vi todo. O sea, salí a mi terraza, toda la ceniza, un montón de humo... Me tuve que mojar una camiseta y ponérmela aquí porque me ahogaba. Pero bueno, gracias a Dios ha parado y a ver si no vuelve a aprender.
13: Todo se vive con histeria en estos casos, pero bueno, por parte tanto de un sector como el otro, la verdad, bajo mi opinión, bien.
11: És dimecres 26 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Moren la mare i la filla que van quedar atrapades sota un mur pels aiguats de dissabte a Roda de Barà, al Tarragonès. Sònia Kerr.
14: La força de l'aigua va tombar el mur que separava el carrer d'una finca privada i va caure a sobre d'elles. L'Ajuntament ha decretat 2 dies de dol i 1 minut de silenci aquesta mateixa tarda. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha expressat el condol del govern.
0: traslladar en nom del govern el condol i companyia cap a les famílies i amics de les dues víctimes mortals i també doncs, a l'Ajuntament de Roda de Berà doncs, per aquestes dues morts tràgiques.
11: Pedro Sánchez compareixerà al Congrés el 3 de setembre per informar sobre la crisi migratòria a Ceuta.
14: El president ha registrat aquest matí la petició i la Moncloa apuntava com a data el 9 de setembre, però la pressió del PP, Sumar-ho al PNB per obtenir explicacions immediates ha fet avançar la data gairebé una setmana. Paral·lelament, Junts ha tornat a registrar al Congrés la petició per delegar les competències en immigració a la Generalitat.
11: El govern impulsa un bessó digital de la xarxa d'autopistes a Barcelona per anticipar incidències i millorar el trànsit.
14: L'eina permetrà gestionar més de 300 quilòmetres de carreteres de l'entorn de l'àrea metropolitana de Barcelona. Serà una realitat abans del 2029 i es podrà estendre a la resta de carreteres catalanes.
11: Creix la desigualtat entre els beneficis dels empresaris i els dels assalariats.
14: Els ingressos de l'empresariat augmenten 3 vegades més que els de les persones assalariades en els darrers 5 anys. Ho alerta un informe de la UGT. Òscar Riu n'és el secretari de Política Sindical.
15: Nosaltres no ens oposem que les empreses tinguin beneficis. Nosaltres ens oposem a com s'estan distribuint aquests beneficis a les empreses del nostre país i a la nostra societat, que cada vegada és d'una forma més desigual.
11: En cultura, l'espectacle Nits de Circ arriba per primera vegada a Palamós.
14: Es tracta d'un circ a l'aire lliure amb capacitat per a 1.300 espectadors i que reuneix 8 atraccions internacionals de primer nivell.
11: Als esports, la Vuelta Ciclista arriba a Catalunya, Joan Barberà.
16: Amb una cinquena etapa que comença de Falset i que acabarà a Roquetes. El recorregut de 174 quilòmetres resseguirà el riu Ebre i connectarà els parcs naturals del Delta i dels ports.
11: I cop d'ull al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
17: Bon dia. Respecte a ahir, hem tornat a tenir un canvi de temps ben destacable. Ahir el sol era dominant, poca humitat, una mica de vent de ponent, i avui aquest vent ha girat cap a Gregal o Llevant, força intens. Arran de costa i també els núvols han tornat a augmentar. De fet, alguna pluja tímida, algunes gotellades, alguns ruixadets s'han anat produint i encara els tindrem fins aquesta mitja tarda, aproximadament entre el Camp de Tarragona, comarques de Barcelona i també de Girona. Pluges molt poc destacables, molt efímeres, i a més, amb el regalet del fang. Per tant, pluja molt bruta. Avançada la tarda s'anirà obrint més el cel, però anirà fent més vent. Compte perquè serà bastant intens. Als cims del Pirineu, a gran part de les comarques de Girona i també cap a l'interior tarragoní, amb ambient xafogós. Demà al matí despertarem amb alguns núvols poc importants, sobretot al sud del Prepirineu, també a la costa, Catalunya Central. Després aquests núvols s'esmicolaran i acabarà quedant un dijous ben assolellat i, per tant, amb temperatura més alta que avui. També amb vent, cap a Girona. N'estem pendents a la xarxa.
11: Gràcies, Lluís. I el control de so tenim el Francesc Ávila, la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
18: Notícies en xarxa. Edició migdia.
11: Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi declarat ahir a la tarda al parc de Collserola. Ja està controlat des de primera hora del matí, després de cremar una cinquantena d'hectàrees, pràcticament. Els efectius treballen ara amb la previsió de poder-lo donar per controlat al llarg de la jornada, a causa de la bona evolució del temps. Lluís Mata, bon dia.
19: Bon dia. Aquest dimecres s'han incorporat els mitjans aeris després que durant la nit s'hagi aconseguit controlar tot el perímetre i els focus secundaris. 35 veïns de la zona més propera a les flames continuen evacuats, però s'han pogut aixecar els confinaments dels veïns de Torre Baró i de Ciutat Meridiana, uns barris on viuen prop de 15.000 persones. Algunes d'aquestes persones narraven com han viscut l'inici d'aquestes flames.
12: Mucho miedo, la verdad, porque yo estaba durmiendo y me levanté y, claro, vi todo. O sea, salí a mi terraza, toda la ceniza, un montón de humo. Me tuve que mojar una camiseta y ponérmela aquí porque me ahogaba, pero bueno, gracias a Dios ha parado y a ver si no vuelve a prender.
13: Todo se vive con histeria en estos casos, pero bueno, por parte tanto de un sector como el otro, la verdad, bajo mi opinión, bien.
19: La millora de les condicions climatològiques amb una baixada de la intensitat del vent i més humitat juguen a favor de les tasques dels bombers, que són optimistes en l'atac i extinció total del foc en les pròximes hores.
11: Doncs a aquesta hora els bombers també treballen en un altre incendi forestal, en aquest cas al Serral, a la Conca de Barberà. Hi ha una quinzena de dotacions activades. Última hora amb l'Espluga FM Ràdio. Laia Molner, bon dia.
20: Bon dia. Doncs sí, mira, es tracta d'un incendi que afecta ja unes 10 hectàrees. Ha començat el voral de la carretera i primer tot el que ha afectat és zona més agrícola, però hi ha algunes illes de zona forestal que també s'estan veient afectades. Per tant, encara no podríem dir que és un incendi forestal, però depenent de com avanci el vent i bombers no és molt optimista actualment amb el vent, això doncs podria empitjorar en les pròximes hores. En tot cas, com dèiem, són 10 hectàrees i treballen 11 dotacions terrestres, 4 dotacions aèries i s'ha hagut de tallar la carretera C-241D, que va entre Sarral i Rocafort de Queralt, perquè les afectacions són, com dèiem, a peu de carretera. Tot i que és el municipi de Sarral, molts poden creure que està més afectat Rocafort de Queralt perquè està a tocar, tot i que encara és terme municipal de Sarral. Veurem com afecta en les pròximes hores i també el temps, que està una mica nublat i podria jugar a favor les pròximes hores.
1: Gràcies, Laia Molner, per aquesta última hora des de l'Espluga FM Ràdio. I a Roda de Barà, l'Ajuntament ha decretat 2 dies de dol per la mort de la mare i la filla que van quedar atrapades sota un mur durant la intensa tempesta de dissabte passat. Aquesta tarda hi haurà un minut de silenci en aquest municipi del Tarragonès en record a les víctimes. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
21: Mare i filla estaven ingressades des de dissabte a l'Hospital Joan 23 de Tarragona i aquesta nit s'ha confirmat la seva defunció. En el moment de l'aiguat dormien amb l'hàbit dins d'una de les parades del mercadet del Port Esportiu, on treballaven. La força de l'aigua va tombar un mur i va caure sobre d'elles. També va resultar-ne ferit l'hàbit, però no es tem per la seva vida. Les banderes de Roda de Barà uneixen a mig pal després que l'Ajuntament hagi decretat 2 dies de dol oficial. Aquest vespre s'ha convocat a més, un minut de silenci a la plaça de la Vila. El consistori ha expressat el seu més sentit condol a la família i a totes les persones que les estimaven. També tot el seu suport, el que ha expressat el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lamentat les defuncions en un apunt a X, ha assegurat que és una notícia que ens colpeja profundament. Tot el meu suport en aquests moments tan dolorosos, ha escrit el president de la Generalitat.
1: També la portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha expressat el condol del govern per aquestes dues morts.
0: Traslladar en nom del govern el condol i companyia cap a les famílies i amics de les dues víctimes mortals i també doncs, a l'Ajuntament de Roda de Barà doncs, per aquestes dues morts tràgiques.
18: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Passen 8 minuts a les 2 i entrem en plana política. Pedro Sánchez compareixerà al Congrés el 3 de setembre. Ho farà per informar sobre la crisi migratòria viscuda aquest estiu a Ceuta.
22: El president del govern d'Espanya havia registrat aquest matí una petició de compareixença i la Moncloa apuntava com a data el 9 de setembre, però la pressió de partits com el PP, Sumar o el PNB per obtenir explicacions immediates ha fet avançar la data gairebé una setmana. Volen saber si l'executiu tenia informació prèvia sobre la intenció dels immigrants d'entrar massivament a Ceuta, un extrem que el govern nega. A banda de Sánchez, 8 ministres donaran informació al Congrés sobre la gestió d'aquesta crisi.
1: Junts torna a registrar al Congrés també la petició per delegar les competències en immigració a la Generalitat.
22: Es tracta d'un text pràcticament calcat al que ja va registrar de la mà del PSOE ara fa un any i que va caure pel rebuig frontal de Podem al preàmbul, que va qualificar de racista. Per esquivar aquest veto, els juntaires han reduït el preàmbul i han deixat una redacció tècnica que ja no parla de la immigració com un risc per a la cohesió social. En aquesta ocasió, Junts ha registrat el text en solitari, sense el PSOE, i ho fa en plena crisi migratòria a Ceuta. La formació rebutja que Catalunya rebi part dels menors migrants que han entrat recentment a la ciutat autònoma. Podem ja ha expressat la seva oposició a la nova petició.
1: I de nou a Catalunya, la Generalitat destina prop de 580.000 euros més per respondre a les conseqüències dels terratrèmols a Veneçuela i a Colòmbia.
22: En el cas de Veneçuela, ha activat dos convenis d'acció humanitària per valor de 430.000 euros que implementaran Oxfam Intermón i acció contra la fam en diferents poblacions veneçolanes afectades pels terratrèmols. A Colòmbia, el govern destinarà 150.000 euros més a atendre les necessitats bàsiques d'aigua, sanejament i higiene de les persones afectades pel sisme, que se sumen als 250.000 euros ja anunciats per a protecció de la infància. El conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, ha remarcat que Catalunya vol ser present en la segona fase de la reconstrucció.
23: Nosaltres el que volíem era ser presents en la primera, però també en aquesta segona etapa. I per això aquestes últimes setmanes doncs, hem treballat amb aquestes organitzacions o ONGs internacionals doncs, per veure de quina manera podíem utilitzar uns convenis que ja existeixen, però que volíem que en part doncs, poguessin ser útils tant a Veneçuela com a Colòmbia.
22: Duch ha explicat que Catalunya vol mostrar així, de manera molt pràctica, la seva solidaritat amb ambdós països afectats pels sismes.
18: Notícies en xarxa.
1: Un bessó digital permetrà gestionar i preveure incidències de la xarxa viària a més de 300 quilòmetres de carreteres de l'entorn de l'àrea metropolitana de Barcelona. La rèplica de la infraestructura serà una realitat abans del 2029 i es podrà estendre a la resta de carreteres catalanes. N'ha presentat els detalls avui la Generalitat. David Navarro, bon dia.
3: Bon dia. El bessó digital serà una rèplica exacta del que estigui passant en cada moment a una xarxa que inclourà la Ronda de Dalt de Barcelona i trams de la C31 i la C32. Unes vies per les que cada dia passen 800.000 vehicles, 90.000 de pesants. Una eina que permetrà que els gestors de la infraestructura, com ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paneque, puguin prevenir incidències, optimitzar la capacitat de resposta davant les problemàtiques que puguin sorgir i fins i tot millorar la fluïdesa i el manteniment de la xarxa viària.
0: Per primera vegada, en un sol model, s'integren tots els sistemes de control, com deia la consellera. Comptadors, càmeres, simuladors, gestió d'incidències, amb capacitat d'autoavaluar-se i també d'ajustar-se contínuament a la realitat física de la pròpia via, de la pròpia carretera.
3: El projecte, que es va començar a desenvolupar el passat mes de maig i que es preveu que estigui finalitzat l'any 2029, té un cost de 7 milions d'euros, el 40% dels quals pagats amb fons europeus. El bessó digital està pensat perquè en el futur pugui créixer fins a assolir la totalitat de la xarxa viària catalana, més de 12.000 quilòmetres.
1: És un dels titulars de la jornada. Creix la desigualtat entre els beneficis dels empresaris i els dels assalariats. Els ingressos de l'empresariat augmenten 3 vegades més que els de les persones assalariades en els darrers 5 anys, segons alerta un informe de la UGT que reclama un repartiment millor dels guanys. Esther Miguel, bon dia.
4: Bon dia. Des de la pandèmia, la diferència d'ingressos entre empresaris i assalariats ha passat dels 7.000 euros anuals als més de 12.000. L'anàlisi de la UGT especifica que el 10% de les persones amb salaris més elevats guanyen fins a 4 vegades més que el 10% dels treballadors amb salaris més baixos. El sindicat fa un toc d'atenció a l'empresariat i demana millores en el repartiment dels beneficis i en les condicions laborals. Òscar Riu és secretari de Política Sindical de la UGT de Catalunya.
15: Nosaltres no ens oposem que les empreses tinguin beneficis. Nosaltres ens oposem a com s'estan distribuint aquests beneficis a les empreses del nostre país i a la nostra societat, que cada vegada és d'una forma més desigual. El nostre país està repetint patrons que s'estan reproduint en tot l'àmbit del sistema capitalista més desenfrenat, més salvatge, i anem cap a una societat més dual.
4: El sindicat aposta per reforçar la negociació col·lectiva com a eina per repartir més equilibradament els guanys empresarials i generalitzar les clàusules de revisió salarial. Incita també les empreses a invertir en recerca i desenvolupament.
1: A Barcelona, l'Ajuntament ha anunciat la construcció de 4 noves residències públiques per a la gent gran a la ciutat. S'ubicaran a l'entorn de Glòries, de l'Esquerra, de l'Eixample, també a la Marina del Port Vermell i a les casernes de Sant Andreu. En total han de beneficiar uns 500 usuaris potencials.
22: Com a novetat, les licitacions i execucions dels equipaments les farà el mateix Ajuntament, un cop la Generalitat hagi transferit els fons necessaris. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha detallat aquest reforç per atendre la nova realitat social amb una població cada cop més envellida.
5: És el dret a quedar-se, en aquest cas, traslladat al dret a envellir a la ciutat amb dignitat i amb condicions. I això vol dir tenir les infraestructures que la ciutadania mereix i que, a més, el canvi demogràfic de la nostra ciutat i del nostre país està patint, que és, efectivament, d'un envelliment.
1: És 3/4, compte enrere, perquè Badia del Vallès acabi rematant una reivindicació històrica, tant dels veïns com de l'administració. Al setembre començaran els treballs per retirar l'amiant de 127 comunitats, un material contaminant que l'Ajuntament vol erradicar totalment del municipi en una segona fase. Televisió de Sabadell, Josep Cullell.
6: Una fase que constarà en la retirada d'amiant en galeries i canonades. Això suposarà que hi haurà 3 grans empreses treballant a la ciutat. A finals del mes de setembre es començarà l'explicació a les diferents comunitats de veïns per saber com s'haurà de fer el confinament de l'espai, però que a banda de tancar el lloc en qüestió no tindrà més afectació per al veïnat. Ara simplement el consistori es troba en espera de l'autoritat legal per iniciar el procés d'un fet històric. Així ho explicava Josep Martínez, alcalde de Badia del Vallès.
24: D'alguna forma el que fem és canviar tot el passat, no un passat que hem heredat amb amiant i encarem el futur amb una ciutat molt més saludable i sobretot amb l'orgull de poder dir doncs, que comencem a ser la primera ciutat d'Europa lliure d'amiant.
6: Una vegada acabada la fase 1, començarà la 2, en la que hi ha 38 comunitats de veïns on, a part de retirar l'amiant, també s'haurà de reposar amb un altre material. Una fase que serà més complexa, doncs hi ha teulades que també són d'amiant, per la qual cosa s'haurà de reposar amb velocitat. Martínez no ha volgut donar dades, però està clar que veure una Badia del Vallès lliure d'amiant cada vegada està més a prop.
1: A Vic, Osona, després de 4 anys de la incorporació del Delta Car a la unitat de la Guàrdia Urbana, el nombre d'infraccions s'ha anat reduint. Es tracta d'una eina encarregada de vetllar pel compliment de la normativa de trànsit, de la mobilitat i també per l'ús correcte de l'espai públic. De mitjana, durant l'any, es posen unes 20 multes diàries, que són unes 5.000 a l'any. El 9FM, Caral Terissa.
2: El Delta Car és una eina que disposa la unitat d'indisciplina viària de la Guàrdia Urbana de Vic. Per tal de facilitar la feina als agents, el Delta Car prioritza una sèrie de vigilàncies per tal d'evitar accidents de trànsit, com són els passos de vianants, voreres i zones prohibides que dificulten la visibilitat dels conductors i vianants. Des de la incorporació del Delta Car ara fa 4 anys, el nombre d'infraccions ha anat baixant, tot i que continua sent molt elevat. Ho detalla l'Elisabet Franquesa, regidora de Convivència i Seguretat de l'Ajuntament de Vic.
7: En un any hem acabat reduint unes 3.000 multes. O sigui, hem començat molt més forts i ara anem notant doncs, aquesta baixada. Sí que és veritat que, desgraciadament, la ciutat ens creix i, per tant, també a vegades no, aquest incivisme també creix o es manté. I, per tant, hem de ser molt constants.
2: L'ús d'aquestes noves tecnologies permet fer una vigilància de les infraccions estàtiques de manera més eficient, ja que els recursos humans són més limitats.
1: Les altes temperatures d'aquest estiu han posat a prova el sector aqüícola del Delta de l'Ebre. La calor ha obligat a avançar la collita del musclo i ha fet més evident la necessitat d'adaptar els cultius a unes aigües cada vegada més càlides. 21 Ràdio, Núria Caro.
8: Quan l'aigua supera els 26 graus, el musclo comença a patir. L'ostra, en canvi, presenta una major resistència a la calor i pot suportar temperatures de fins a 32 graus. Des de l'IRTA es treballa en un projecte europeu que analitza la resposta de llavors de diferents orígens davant d'episodis de calor extrema, ho explica la investigadora Margarita Fernández.
9: I estem estudiant també la genètica d'aquests diferents orígens per poder explicar, en funció de la genètica, aquesta major resistència a les elevades temperatures.
8: Els registres de la temperatura que l'IRTA conserva des de l'any 1990 mostren una tendència clara a l'alça.
9: Cada vegada aquests episodis de temperatures elevades de més de 28 graus es donen més prompte en l'any, comencen més prompte i duren més temps. Aquesta és la tendència i aquest any la duració de temperatures superiors a 28 graus està sent rècord.
8: Paral·lelament, l'IRTA ha posat a disposició del sector aqüícola un sistema de predicció que permet consultar l'evolució prevista de la temperatura, la salinitat i altres paràmetres a les badies i a les zones exteriors.
1: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. 6 universitats catalanes se situen entre les 1.000 millors del món, segons el rànquing acadèmic mundial.
22: La Universitat de Barcelona és la institució catalana més ben posicionada i encapçala el rànquing a escala estatal. Per la seva banda, la Universitat Autònoma de Barcelona escala posicions i se situa entre les 300 millors del món. La Pompeu Fabra, la Rovira i Virgili, la Politècnica i la de Girona completen la representació catalana en el rànquing.
1: L'Autoritat del Transport Metropolità prepara la licitació del sistema que permetrà pagar directament amb targeta de crèdit o dèbit al transport públic de l'àrea de Barcelona.
22: El projecte permetrà als usuaris de metro, bus i tren accedir a la xarxa de transport sense haver de comprar prèviament un bitllet senzill de transport, sinó validant directament el viatge amb una targeta bancària o un dispositiu compatible. L'objectiu és que la licitació es resolgui a finals d'any i que el sistema estigui operatiu durant el 2027.
1: I els treballadors del Consorci de Biblioteques de Barcelona decidiran la setmana vinent en assemblea noves accions dins la vaga indefinida que mantenen des del maig.
22: La representació sindical denuncia que la negociació amb el consorci continua bloquejada i assegura que bona part de les 13 reunions mantingudes han estat merament informatives. A més, assenyalen que durant l'agost s'ha produït un augment de la repressió sindical per part de l'empresa amb la retirada d'alguns drets. En aquests moments no hi ha cap nova reunió de negociació programada.
1: I és moment per a la cultura. L'espectacle Nits de Circ es presenta aquesta nit per primera vegada a Palamós, al Baix Empordà. Es tracta d'un circ a l'aire lliure, amb capacitat per a 1.300 espectadors i que reuneix 8 atraccions internacionals de primer nivell. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
10: Nits de Circ és una iniciativa de la Circus Arts Foundation que fins ara es feia a Besalú i a Roses, però que ara ha trobat un tercer vèrtex a Palamós. El seu director és Genís Matabosch.
12: Feia 5 anys que cercàvem que aquest projecte de Nits de Circ, que va arrencar el 2021, tingués una tercera pota. Sobretot perquè d'aquesta manera els nostres espectadors ja habituals d'altres produccions de la Fundació no quedés lluny aquest circ de les seves vacances.
10: Nits de Circ ha venut 11.300 localitats a Besalú i a Roses. Ara farà 5 funcions a Palamós fins diumenge vinent, la primera aquesta nit a 9:45. Són 8 atraccions internacionals amb 29 artistes de 8 nacionalitats diferents i on destaca el número dels americans de Flying Caballero, considerats uns dels millors trapezistes del món.
11: I atenció, perquè Horrorland, considerat el millor parc de terror d'Europa, busca personal per a una nova temporada a Vilassar de Dalt, al Maresme. El parc ha obert el procés de selecció per reclutar els millors espantadors que puguin treballar en les seves atraccions. Premià Mèdia, Manel Ferrer.
14: En el càsting artístic es busquen especialment espantadors i actors amb perfils de totes les estatures, característiques físiques i edats. Horrorland assegura que valorarà especialment les habilitats especials i els perfils únics, extrems i fora del comú. La convocatòria també inclou llocs de treball en àrees com la restauració, la botiga, els jocs, la fotografia i la neteja. Les persones interessades poden inscriure's a través del web d'Horrorland fins al dimarts 8 de setembre a les 11 del vespre. Horrorland tornarà a obrir aquesta tardor a l'Illa Fantasia a Vilassar de Dalt, on tornarà a convertir el recinte en un gran escenari de terror.
11: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. La Vuelta Ciclista arriba a Catalunya.
16: Doncs bon dia, Marta. Ja està en marxa la cinquena etapa, l'única que es disputa en territori català en aquesta edició de la prova. La sortida ha tingut lloc fa una estona, poc després de 2:45 des de Falset. L'arribada està prevista a 5:45 a Roquetes, a Terres de l'Ebre. Josep Sánchez, on a la torre?
17: La capital del Priorat ha acollit amb gran expectació l'inici d'aquesta cinquena etapa de la Vuelta, que cobrirà un recorregut de poc més de 173 quilòmetres. La línia de sortida s'ha situat a pocs metres del celler cooperatiu de Falset, on s'han aplegat centenars d'aficionats que volien veure de prop els grans noms del pilot internacional que participen en aquesta edició de la cursa. El més aclamat ha estat Tadej Pogacar, líder de la prova després de l'exhibició que va oferir ahir a Andorra. També hi ha altres noms, com Enric Mas, Mikel Landa o Primoz Roglic. També hi ha el català Marc Brustenga, que avui corre a casa. El ciclista del Kern Pharma explica que serà una etapa especial i que intentarà lluitar per la victòria.
25: Sí, sempre és especial córrer a casa. Sempre és una emoció, un sentiment que és molt bonic i espero que, bueno, que ens en pugui donar un plus més d'energia per poder afrontar l'etapa d'avui, poder estar allà al davant i a veure si disputar la victòria.
17: L'etapa passarà per localitats com Móra la Nova, Amposta o Tortosa. Les principals dificultats estaran a la zona del Delta de l'Ebre, pel vent, i la pujada al port de Paüls, de tercera categoria, situat a 25 quilòmetres de meta.
16: Gràcies, Josep Sánchez. Des d'on a la torre n'estarem molt pendents. En futbol, el tècnic del Barça, Hansi Flick, ha reconegut que si no poden fitxar el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, no buscaran una alternativa, almenys en aquest mercat d'estiu. Escoltem el tècnic alemany del conjunt blaugrana.
26: For me it's like that. Veure, I don't want to speak about.
27: Jo no vull parlar del Julián. Jo només vull parlar de la situació del club. Nosaltres hem fet fitxatges molt bons durant aquest mercat. El nostre objectiu és ben clar, però al final el club també ha de pensar en el futur, no només en el present. Clar, com a entrenador jo diré, doneu-me, porteu-me el millor que tingueu i més, i més, i més. Potser funciona, potser no.
16: Per cert, avui el davanter argentí no s'ha presentat a l'entrenament amb l'Atlètic de Madrid en el retorn a la feina del conjunt matalasser. Demà el Barça rep la visita de l'Atlètic Club al Camp Nou, partit pendent de la primera jornada de Lliga Primera. Avui el Real Madrid s'enfronta a la Real Societat. I Xavi Hernández, del Terrassenc, va ser presentat ahir com a nou seleccionador dels Països Baixos i va fer referència a la seva etapa com a tècnic del Barça.
28: Va ser un màster fet a... quan vam estar en la nostra etapa a Camp Barça, hem après molt com a staff de totes les coses bones i no tan bones que ens van passar, i nosaltres el que volem, el gran repte d'aquí, és mostrar la nostra filosofia, la nostra idea, impregnar els jugadors i a la federació d'aquesta filosofia nostra, que al final a Camp Barça ens vam nutrir moltíssim de la idea neerlandesa, i el que volem és d'alguna manera tornar això, el que vaig aprendre jo a la meva carrera com a jugador i com a entrenador, tornar-ho aquí a la federació.
16: En bàsquet, l'Esperoni Girona ha anunciat el fitxatge de la pivot Adut Bulgac. Escoltem el director esportiu del club català, Pere Puig.
0: Amb l'arribada d'Adut Bulgac, que incorporem la darrera peça que ens mancava, una jugadora que de ben segur ens ajudarà moltíssim en el rebot, amb molt bona mà des de la línia de 3, és un fet indispensable de que buscava Roberto de que una de les interiors, com a mínim, pogués jugar des de la ratlla de 3 i obrir el camp. De ben segur, segur que ens ajudarà i serà una jugadora important dintre els esquemes d'en Roberto.
16: Per
0: amb l'arribada d'Adut Bulgac...
16: Per cert, aquest divendres es parla Girona, Manresa femení de bàsquet, partit amistós que podreu seguir a la xarxa Més.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Això vol dir que hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarret.
2: Segueix-nos a les xarxes socials.
3: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
4: Finques Blaumar.
5: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
4: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
5: 93 792 0440.
4: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
5: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
6: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
7: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rial Sa Clavella 16.
6: AXA Capgròs Assegurances. La tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
8: Nou Confort, Lampisteria General. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
9: Daima, es tanqui papereria a Caldetes.
10: Papereria, servei de fotocòpies i enquadernacions.
9: A més, som administració de loteria i serveis de paqueteria.
10: Ja tens el xec del val escolar per a alumnes de primària i secundària.
9: Aquí pots bescanviar-lo per llibres o material escolar.
10: Tenim les llistes de l'Escola Maragall i l'Institut Tres Turons.
9: Daima, es tanqui papereria.
10: Som a la Riera número 4 de Caldetes.
9: Tenim obert cada matí de 8 a 13.30 i la tarda de dimarts a dissabte de 5 a 8.30 del vespre.
10: 93 792 53 44.
11: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
12: Bon dia, són 2:45.
13: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
12: Ha estabilitzat el foc que crema al parc de Collserola des d'ahir a la tarda i que ha calcinat de moment 45 hectàrees de terreny. Ja han pogut tornar a casa la trentena de veïns que havien estat desallotjats per la proximitat dels seus domicilis amb les flames. També s'ha aixecat el confinament dels barris de Torre Baró i de Ciutat Meridiana. Els veïns expliquen com ho han viscut.
14: Mucho miedo, la verdad, porque yo estaba durmiendo y me levanté y, claro, vi todo. O sea, salí a mi terraza, toda la ceniza, un montón de humo. Me tuve que mojar una camiseta y ponérmela aquí porque me ahogaba. Pero bueno, gracias a Dios ha parado y a ver si no vuelve a aprender.
15: Todo se vive con histeria en estos casos, pero bueno, por parte tanto de un sector como el otro, la verdad, bajo mi opinión, bien.
12: És dimecres 26 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Moren la mare i la filla que van quedar atrapades sota un mur pels aiguats de dissabte a Roda de Barà, al tarragonès. Sònia Kerr.
16: La força de l'aigua va tombar el mur que separava el carrer d'una finca privada i va caure sobre d'elles. L'Ajuntament ha decretat 2 dies de dol i un minut de silenci aquesta mateixa tarda. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha expressat el condol del govern.
17: Traslladar en nom del govern el condol i companyia cap a les famílies i amics de les dues víctimes mortals i també doncs, a l'Ajuntament de Roda de Barà doncs, per aquestes dues morts tràgiques.
12: Pedro Sánchez compareixerà al Congrés el 3 de setembre per informar sobre la crisi migratòria a Ceuta.
16: El president ha registrat aquest matí la petició i la Moncloa apuntava com a data el 9 de setembre, però la pressió del PP i Sumau al PNB per obtenir explicacions immediates ha fet avançar la data gairebé una setmana. Paral·lelament, Junts ha tornat a registrar al Congrés la petició per delegar les competències en immigració a la Generalitat.
12: El govern impulsa un bessó digital de la xarxa d'autopistes a Barcelona per anticipar incidències i millorar el trànsit.
16: L'eina permetrà gestionar més de 300 quilòmetres de carreteres de l'entorn de l'àrea metropolitana de Barcelona.

0: Mos.
1: Es tracta d'un circ a l'aire lliure amb capacitat per a 1.300 espectadors i que reuneix 8 atraccions internacionals de primer nivell.
2: En esports, la Vuelta Ciclista arriba a Catalunya. Joan Barberà.
3: Amb una cinquena etapa que ha començat a Falset i acabarà a Roquetes. El recorregut de 174 quilòmetres resseguirà el riu Ebre i connectarà els parcs naturals del Delta i dels ports.
2: Fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
4: Bon dia. Respecte a ahir, hem tornat a tenir un canvi de temps ben destacable. Ahir el sol era dominant, poca humitat, una mica de vent de ponent, i avui aquest vent ha girat cap a gregal o llevant, força intens, arran de costa, i també els núvols han tornat a augmentar. De fet, alguna pluja tímida, algunes gotellades, alguns ruixadets s'han anat produint i encara els tindrem fins aquesta mitja tarda aproximadament entre el Camp de Tarragona, comarques de Barcelona i també de Girona. Pluges molt poc destacables, molt efímeres, i a més amb el regalet del fang. Per tant, pluja molt bruta. Avançada la tarda s'anirà obrint més el cel, però anirà fent més vent. Compte perquè serà bastant intens. Als cims del Pirineu, a gran part de les comarques de Girona i també cap a l'interior tarragoní, amb ambient xafogós. Demà al matí despertarem amb alguns núvols poc importants, sobretot al sud del Prepirineu, també a la costa, Catalunya Central. Després aquests núvols s'esmicularan i acabarà quedant un dijous ben assolellat i, per tant, amb temperatura més alta que avui, també amb vent, cap a Girona. N'estem pendents a la xarxa.
2: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant 4 minuts de 2:15.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi declarat ahir al parc de Collserola. Ja està controlat des de primera hora del matí, després de cremar prop d'una cinquantena d'hectàrees. Els efectius treballen ara amb la previsió de poder-lo donar per controlat al llarg de la jornada per la bona evolució del temps. Lluís Mata, bon dia.
6: Bon dia. Aquest dimecres s'han incorporat els mitjans aeris després que durant la nit s'hagi aconseguit controlar tot el perímetre i els focus secundaris. 35 veïns de la zona més propera a les flames continuen evacuats, però s'han pogut aixecar els confinaments dels veïns de Torre Baró i de Ciutat Meridiana, uns barris on viuen prop de 15.000 persones. Algunes d'aquestes persones narraven com han viscut l'inici d'aquestes flames.
7: Mucho miedo, la verdad, porque yo estaba durmiendo y me levanté y, claro, vi todo. O sea, salí a mi terraza, toda la ceniza, un montón de humo. Me tuve que mojar una camiseta y ponérmela aquí porque me ahogaba, pero bueno, gracias a Dios ha parado y a ver si no vuelve a prender.
8: Todo se vive con histeria en estos casos, pero bueno, por parte tanto de un sector como el otro, la verdad, bajo mi opinión, bien.
6: La millora de les condicions climatològiques amb una baixada de la intensitat del vent i més humitat juguen a favor de les tasques dels bombers, que són optimistes en l'atac i extinció total del foc en les pròximes hores.
2: Doncs justament a aquesta hora els bombers continuen treballant en un incendi forestal que s'ha declarat al Serral, a la Conca de Barberà. Hi ha una quinzena de dotacions activades. Última hora amb l'Espluga FM Ràdio. Laia Molné, bon dia.
9: Doncs sí, així és. Fa una mica més, un parell d'hores, que aquest incendi està actiu. En 10 hectàrees ja actualment afectades i, com dèieu, 11 dotacions terrestres i 4 aèries que treballen a la zona. Per tota la situació, ha sigut necessari tallar la C-241D a l'alçada de Serral, però sí que cal tenir en compte que les afectacions són al municipi de Serral, però tocant a Rocafort de Queralt, perquè doncs, hi pot haver una mica de confusió en aquest sentit. És una zona agrícola, principalment, ha començat el voral de la carretera, i alguna illa forestal també afectada, però de moment una mica l'esperança és aquesta, que no arribi a una zona forestal gran. Els agents treballen per controlar l'incendi i el vent hi pot jugar a favor o en contra. De moment és una mica un vent una mica agressiu, entre cometes, que hi pot jugar en contra, però esperen que el temps, que està actualment nuvolat, pugui ser també un factor positiu.
2: Ens seguim molt pendents. Gràcies, Laia Molné, des de l'Espluga FM Ràdio, per aquesta última hora. I l'Ajuntament de Roda de Barà ha decretat 2 dies de dol per la mort de la mare i la filla, que van quedar atrapades sota un mur en la intensa tempesta que va patir dissabte al municipi. Aquesta tarda hi haurà un minut de silenci en record a les víctimes. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
10: Mare i filla estaven ingressades des de dissabte a l'Hospital Joan 23 de Tarragona i aquesta nit s'ha confirmat la seva defunció. En el moment de l'aiguat dormien amb l'hàbit dins d'una de les parades del mercadet del port esportiu on treballaven. La força de l'aigua va tombar un mur i va caure sobre d'elles. També va resultar-ne ferit l'hàbit, però no estem per la seva vida. Les banderes de Roda de Barà uneixen a mig pal després que l'Ajuntament hagi decretat 2 dies de dol oficial. Aquest vespre s'ha convocat a més, un minut de silenci a la plaça de la Vila. El consistori ha expressat el seu més sentit condol a la família i a totes les persones que les estimaven, també tot el

0: El seu suport, el que ha expressat el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lamentat les defuncions. En un apunt a X, ha assegurat que és una notícia que ens colpeja profundament. Tot el meu suport en aquests moments tan dolorosos, ha escrit el president de la Generalitat.
1: També la portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha volgut expressar el condol de l'executiu per aquestes dues morts.
2: Traslladar en nom del govern el condol i companyia cap a les famílies i amics de les dues víctimes mortals i també doncs, a l'Ajuntament de Roda de Berà doncs, per aquestes dues morts tràgiques.
1: Justament sobre aquests aiguats, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha defensat avui que no s'emetés un avís és alert.
3: Parlon ha explicat que la gestió d'un incident com els aiguats que van afectar localitats com Roda de Berà va més enllà de l'enviament d'un missatge al telèfon. Segons la consellera, l'és alert no sempre és l'eina adient.
4: En situacions en les quals et trobes en que potser les instruccions que has de donar són diferents i poden arribar a ser contradictòries, no pots basar la protecció de les persones exclusivament en les alert. Si nosaltres hem de donar un missatge d'evacuació d'un càmping i alhora hem de donar un missatge de confinament, potser l'instrument més útil no és les alert.
3: Núria Parlon també ha remarcat que els criteris per emetre l'avís als mòbils són tècnics i no s'improvisen i s'ha mostrat disposada a donar les explicacions que calguin al Parlament.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: 21 minuts i seran les 3, obrim plana política. Pedro Sánchez compareixerà al Congrés el 3 de setembre per informar sobre la crisi migratòria a Ceuta.
3: El president del govern havia registrat aquest matí una petició de compareixença i la Moncloa apuntava com a data el 9 de setembre, però la pressió de partits com el PP, Sumar o el PNB per obtenir explicacions immediates ha fet avançar la data gairebé una setmana. Volen saber si l'executiu tenia informació prèvia sobre la intenció dels immigrants abans d'entrar massivament a Ceuta, un extrem que el govern nega. A banda de Sánchez, 8 ministres donaran informació al Congrés sobre la gestió d'aquesta crisi.
1: Encara el Congrés, avui Junts, ha tornat a registrar la petició per delegar les competències en immigració a la Generalitat.
3: Es tracta d'un text pràcticament calcat al que ja va registrar de la mà del PSOE ara fa un any i que va caure pel rebuig frontal de Podem al preàmbul, que va qualificar de racista. Per esquivar aquest veto, els juntaires han reduït el preàmbul i han deixat una redacció tècnica que ja no parla de la immigració com un risc per a la cohesió social. En aquesta ocasió, Junts ha registrat el text en solitari, sense el PSOE, i ho ha fet en plena crisi migratòria a Ceuta. La formació rebutja que Catalunya rebi part dels menors migrants que han entrat recentment a la ciutat autònoma. Podem ja ha expressat la seva oposició a la nova petició.
1: De tornada a Catalunya, la Generalitat destinarà prop de 580.000 euros més a respondre a les conseqüències dels terratrèmols a Veneçuela i a Colòmbia.
3: En el cas de Veneçuela, ha activat dos convenis d'acció humanitària per valor de 430.000 euros que implementaran Oxfam Intermón i Acció contra la Fam en diferents poblacions veneçolanes afectades pels terratrèmols. A Colòmbia, el govern destinarà 150.000 euros més a atendre les necessitats bàsiques d'aigua, sanejament i higiene de les persones afectades, que se sumen als 250.000 euros ja anunciats per a la protecció a la infància. El conseller d'Acció Social, Jaume Duch, ha remarcat que Catalunya vol ser present en la segona fase de la reconstrucció.
6: Nosaltres el que volíem era ser presents en la primera, però també en aquesta segona etapa. I per això aquestes últimes setmanes doncs, hem treballat amb aquestes organitzacions o ONGs internacionals doncs, per veure de quina manera podíem utilitzar uns convenis que ja existeixen, però que volíem que en part doncs, poguessin ser útils tant a Veneçuela com a Colòmbia.
3: Duc ha explicat que Catalunya vol mostrar així, de manera molt pràctica, la seva solidaritat amb ambdós països afectats pels sismes.
5: Notícies en xarxa.
1: Un bessó digital permetrà gestionar i preveure incidències a la xarxa viària a més de 300 quilòmetres de carreteres de l'entorn de l'àrea metropolitana de Barcelona. La rèplica de la infraestructura serà una realitat abans del 2029 i es podrà estendre a la resta de carreteres catalanes en el futur. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. El bessó digital serà una rèplica exacta del que estigui passant en cada moment a una xarxa que inclourà la ronda de dalt de Barcelona i trams de la C31 i la C32. Unes vies per les que cada dia passen 800.000 vehicles, 90.000 de pesants. Una eina que permetrà que els gestors de la infraestructura, com ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paneque, puguin prevenir incidències, optimitzar la capacitat de resposta davant les problemàtiques que puguin sorgir i fins i tot millorar la fluïdesa i el manteniment de la xarxa viària.
2: Per primera vegada, en un sol model, s'integren tots els sistemes de control, com deia la consellera, comptadors, càmeres, simuladors, gestió d'incidències, amb capacitat d'autoavaluar-se i també d'ajustar-se contínuament a la realitat física de la pròpia via, de la pròpia carretera.
7: El projecte, que es va començar a desenvolupar el passat mes de maig i que es preveu que estigui finalitzat l'any 2029, té un cost de 7 milions d'euros, el 40% dels quals pagats amb fons europeus. El bastó digital està pensat perquè en el futur pugui créixer fins a assolir la totalitat de la xarxa viària catalana, més de 12.000 quilòmetres.
1: Creix la desigualtat entre els beneficis dels empresaris i els dels treballadors. Els ingressos de l'empresariat augmenten 3 vegades més que els de les persones assalariades els darrers 5 anys. Ho alerta un informe de la UGT, que reclama un repartiment millor dels guanys. Esther Minguell, bon dia.
8: Bon dia. Des de la pandèmia, la diferència d'ingressos entre empresaris i assalariats ha passat dels 7.000 euros anuals als més de 12.000. L'anàlisi de la UGT especifica que el 10% de les persones amb salaris més elevats guanyen fins a 4 vegades més que el 10% dels treballadors amb salaris més baixos. El sindicat fa un toc d'atenció a l'empresariat i demana millores en el repartiment dels beneficis i en les condicions laborals. Òscar Riu és secretari de Política Sindical de la UGT de Catalunya.
9: Nosaltres no ens oposem, que les empreses tinguin beneficis. Nosaltres ens oposem a com s'estan distribuint aquests beneficis a les empreses del nostre país i a la nostra societat, que cada vegada és d'una forma més desigual. El nostre país està repetint patrons que s'estan reproduint en tot l'àmbit del sistema capitalista més desenfrenat, més salvatge, i anem cap a una societat més dual.
8: El sindicat aposta per reforçar la negociació col·lectiva com a eina per repartir més equilibradament els guanys empresarials i generalitzar les clàusules de revisió salarial. Incita també les empreses a invertir en recerca i desenvolupament.
1: Gairebé 3:45 a Barcelona, l'Ajuntament ha anunciat la construcció de 4 noves residències públiques per a la gent gran. S'ubicaran a l'entorn de Glòries, a l'esquerra de l'Eixample, a la Marina del Port Vermell i a les casernes de Sant Andreu. En total han de beneficiar uns 500 usuaris potencials.
3: Com a novetat, les licitacions i execucions dels equipaments les farà el mateix Ajuntament un cop la Generalitat hagi transferit els fons necessaris. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha detallat aquest reforç per atendre la nova realitat social com una, amb una població, ha dit, cada cop més envellida.
10: És el dret a quedar-se, en aquest cas, traslladat al dret a envellir a la ciutat amb dignitat i amb condicions. I això vol dir tenir les infraestructures que la ciutadania mereix i que, a més, el canvi demogràfic de la nostra ciutat i del nostre país està patint, que és, efectivament, d'un envelliment.
1: Compte enrere, perquè Badia del Vallès acabi rematant una reivindicació històrica tant dels veïns com de l'administració. Al setembre començaran els treballs per retirar l'amiant de 127 comunitats, un material contaminant que l'Ajuntament vol erradicar totalment del municipi en una segona fase. Televisió de Sabadell, Josep Cullell.
11: Una fase que constarà en la retirada d'amiant en galeries i canonades. Això suposarà que hi haurà 3 grans empreses treballant a la ciutat. A finals del mes de setembre es començarà l'explicació a les diferents comunitats de veïns per saber com s'haurà de fer el confinament de l'espai, però que a banda de tancar el lloc en qüestió no tindrà més afectació per al veïnat. Ara simplement el consistori es troba en espera de l'autoritat legal per iniciar el procés d'un fet històric. Així ho explicava Josep Martínez, alcalde de Badia del Vallès.
12: D'alguna forma el que fem és canviar tot el passat, no un passat que hem heredat amb amiant i encarem el futur amb una ciutat molt més saludable i sobretot amb l'orgull de poder dir doncs, que comencem a ser la primera ciutat d'Europa lliure d'amiant.
11: Una vegada acabada la fase 1 començarà la 2, en la que hi ha 38 comunitats de veïns on a part de retirar l'amiant també s'haurà de reposar amb un altre material. Una fase que serà més complexa, doncs hi ha teulades que també són d'amiant, per la qual cosa s'haurà de reposar amb velocitat. Martínez no ha volgut donar dades, però està clar que veure una Badia del Vallès lliure d'amiant cada vegada està més a prop.
1: A Vic, després de 4 anys de la incorporació del Deltacar a la unitat de la Guàrdia Urbana, el nombre d'infraccions s'ha anat reduint. Es tracta d'una eina encarregada de vetllar pel compliment de la normativa de trànsit, la mobilitat i l'ús correcte de l'espai públic. De mitjana, durant l'any es posen unes 20 multes diàries, unes 5.000 al llarg de tot l'any. El 9FM, Caral Tarissa.
13: El DeltaCar és una eina que disposa la Unitat d'Indisciplina Viària de la Guàrdia Urbana de Vic. Per tal de facilitar la feina als agents, el DeltaCar prioritza una sèrie de vigilàncies per tal d'evitar accidents de trànsit, com són els passos de vianants, voreres i zones prohibides que dificulten la visibilitat dels conductors i vianants. Des de la incorporació del DeltaCar ara fa 4 anys, el nombre d'infraccions ha anat baixant, tot i que continua sent molt elevat. Ho detalla l'Elisabet Franquesa, regidora de Convivència i Seguretat de l'Ajuntament de Vic.
14: En un any hem acabat reduint unes 3.000 multes. O sigui, hem començat molt més forts i ara anem notant doncs, aquesta baixada. Sí que és veritat que, desgraciadament, la ciutat ens creix i, per tant, també a vegades no, aquest incivisme també creix o es manté. I, per tant, hem de ser molt constants.
13: L'ús d'aquestes noves tecnologies permet fer una vigilància de les infraccions estàtiques de manera més eficient, ja que els recursos humans són més limitats.
1: Repassem altres notícies destacades d'avui. Universitats catalanes se situen entre les 1.000 millors del món, segons el rànquing acadèmic mundial.
3: La Universitat de Barcelona és la institució catalana més ben posicionada i encapçala el rànquing a escala estatal. Per la seva banda, la Universitat Autònoma de Barcelona escala posicions i se situa entre les 300 millors del món. La Pompeu Fabra, la Rovira Virgili i la Politècnica i la de Girona contemplen la representació catalana en el rànquing.
1: L'Autoritat del Transport Metropolità prepara la licitació del sistema que permetrà pagar directament amb targeta de crèdit o dèbit al transport públic de l'àrea de Barcelona.
3: El projecte permetrà als usuaris de metro, bus i tren accedir a la xarxa de transport sense haver de comprar prèviament un bitllet senzill, sinó validant directament el viatge amb una targeta bancària o un dispositiu compatible. L'objectiu és que la licitació es resolgui a finals d'any i que el sistema estigui operatiu durant el 2027.
1: I tenim encara més actualitat local. Notícies que avui ens arriben des de la Ràdio Municipal de Terrassa i Ona Malgrat.
15: La Cambra de Comerç de Terrassa ha premiat les polseres Hèrix com a millor iniciativa emprenedora. Han estat ideades per la infermera santcugatenca Pilar Moreno. Identifiquen al·lèrgies alimentàries en infants. Cadascuna porta un identificador del tipus d'al·lèrgia i incorpora un codi QR que enllaça amb un vídeo sobre com injectar adrenalina en cas de reacció. Escoltem Moreno.
16: Sí que és veritat que hi ha un pla d'acció en paper que l'al·lergòleg dona a la família, però aquell paper no sempre està a mà i és una manera ràpida d'aplicar la solució en el moment.
15: Aquestes polseres ja es poden trobar a les farmàcies.
17: L'Àrea Integrada de Salut de la Baixa Tordera implementarà el projecte Finestra Única per combatre la dispersió territorial. La proposta, gestionada per l'equip de suport domiciliari, centralitzarà i valorarà totes les peticions per derivar el pacient al recurs més adequat. També implicarà una reorganització dels serveis hospitalaris de Calella i Planes per millorar l'accessibilitat, reduir la variabilitat i reforçar la qualitat assistencial. S'incorporaran, a més, eines d'intel·ligència artificial generativa per al triatge de patologies de l'aparell locomotor i l'ús de plataformes de monitoratge mot per a pacients amb insuficiència cardíaca o malalties pulmonars obstructives cròniques. El projecte preveu finalment la creació d'una xarxa territorial d'acció comunitària que integri els 14 ajuntaments del territori, serveis socials i agents sanitaris.
1: És moment per a la cultura. L'espectacle Nits de Circ es presenta aquesta nit per primera vegada a Palamós, al Baix Empordà. Es tracta d'un circ a l'aire lliure, amb capacitat per a 1.300 espectadors i que reuneix 8 atraccions internacionals de primer nivell. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
18: Nits de Circ és una iniciativa de la Circus Arts Foundation que fins ara es feia a Besalú i a Roses, però que ara ha trobat un tercer vèrtex a Palamós. El seu director és Genís Matabosc.
19: Feia 5 anys que cercàvem que aquest projecte de Nits de Circ, que va arrencar el 2021, tingués una tercera pota. Sobretot perquè d'aquesta manera els nostres espectadors ja habituals d'altres produccions de la Fundació no quedés lluny aquest circ de les seves vacances.
18: Nits de Circ ha venut 11.300 localitats a Besalú i a Roses. Ara farà 5 funcions a Palamós fins diumenge vinent, la primera aquesta nit a 9:45. Són 8 atraccions internacionals amb 29 artistes de 8 nacionalitats diferents i on destaca el número dels americans de Flying Caballero, considerats uns dels millors trapezistes del món.
1: I atenció, perquè Horrorland, que està considerat com el millor parc de terror d'Europa, busca personal per a una nova temporada a Vilassar de Dalt, al Maresme. El parc ha obert el procés de selecció per reclutar els millors espantadors i que puguin treballar en les seves atraccions. Premià Mèdia, Manel Ferrer.
20: En el càsting artístic es busquen especialment espantadors i actors amb perfils de totes les estatures, característiques físiques i edats. Horrorland assegura que valorarà especialment les habilitats especials i els perfils únics, extrems i fora del comú. La convocatòria també inclou llocs de treball en àrees com la restauració, la botiga, els jocs, la fotografia i la neteja. Les persones interessades poden inscriure's a través del web d'Horrorland fins al dimarts 8 de setembre a les 11 del vespre. Horrorland tornarà a obrir aquesta tardor a l'Illa Fantasia a Vilassar de Dalt, on tornarà a convertir el recinte en un gran escenari de terror.
1: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Arribes amb novetats perquè Joan Laporta referma que volen fitxar el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez.
21: Bon dia, Marta. El president del Barça ha estat molt clar en declaracions als mitjans del club sobre el davanter de l'Atlètic de Madrid, que per cert avui no s'ha presentat a l'entrenament amb el seu actual club. Escoltem Joan Laporta.
22: La veritat és que estem, doncs, molt interessats amb el jugador. Ens agradaria, doncs, que la nostra oferta fos acceptada i ho fem amb tots els respectes per l'Atlètic de Madrid i que sàpiguen que si estan en disposició de vendre dins d'aquest període del mercat d'estiu, doncs que nosaltres estaríem disposats a comprar el jugador de conformitat amb l'oferta que els hem fet.
21: Minuts abans que s'hagin fet públiques les paraules de Laporta, el tècnic blaugrana Hansi Flick ha reconegut que si no poden fitxar el davanter argentí no buscaran una alternativa, almenys en aquest mercat d'estiu.
23: For me it's like that. I don't want to speak about...
24: Jo no vull parlar del Julián. Jo només vull parlar de la situació del club. Nosaltres hem fet fitxatges molt bons durant aquest mercat. El nostre objectiu és ben clar, però al final el club també ha de pensar en el futur, no només en el present. Clar, com a entrenador jo diré, doneu-me, porteu-me el millor que tingueu i més, i més, i més. Potser funciona, potser no.
21: Demà el Barça rep la visita de l'Atlètic Club en partit pendent de la primera jornada de Lliga a Primera Divisió. Avui el Real Madrid juga contra la Real Societat. I ja està en marxa la cinquena etapa, l'única que es disputi en territori català, de la Vuelta Ciclista a Espanya. La sortida ha tingut lloc fa una estona, després de 2:15 des de Falset. L'arribada està prevista a 5:45 de la tarda a Roquetes, a les Terres de l'Ebre. Ens informa des d'Ona la Torre Josep Sánchez.
25: La capital del Priorat ha acollit amb gran expectació l'inici d'aquesta cinquena etapa de la Vuelta, que cobrirà un recorregut de poc més de 173 quilòmetres. La línia de sortida s'ha situat a pocs metres del celler cooperatiu de Falset, on s'han aplegat centenars d'aficionats que volien veure de prop els grans noms del pilot internacional que participen en aquesta edició de la cursa. El més aclamat ha estat Tadej Pogacar, líder de la prova, després de l'exhibició que va oferir ahir a Andorra. També hi ha altres noms, com Enric Mas, Mikel Landa o Primoz Roglic. També hi ha el català Marc Brustenga, que avui corre a casa. El ciclista del Kern Pharma explica que serà una etapa especial i que intentarà lluitar per la victòria.
26: Sí, sempre és especial córrer a casa. Sempre és una emoció, un sentiment que és molt bonic i espero que, bueno, que ens en pugui donar un plus més d'energia per poder afrontar l'etapa d'avui, poder estar allà al davant i a veure si disputar la victòria.
25: L'etapa passarà per localitats com Móra la Nova, Amposta o Tortosa. Les principals dificultats estaran a la zona del Delta de l'Ebre, pel vent, i la pujada al port de Paüls, de tercera categoria, situat a 25 quilòmetres de meta.
21: Gràcies, la Torre Josep Sánchez. En bàsquet, l'Espart Girona ha anunciat el fitxatge de la pivot Adut Bulgak. Per cert, aquest divendres, partit de l'Espart Uni Girona contra el Manresa femení, un duel a partir de les 8 del vespre que podeu seguir en directe a la xarxa Més. I tornant al futbol, avui es juguen diferents amistosos a les 7 de la tarda, Barça Atlètic Reus i Terrassa Vilanova, a 8:15, Vic Europa B, i a 9:15, Singerlin Martinenc.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu bona tarda.

0: Benvinguts a l'última setmana d'aquesta temporada de Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa hem analitzat durant tots aquests mesos les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens hem fet moltes preguntes. Durant segles, guerres, conquestes i el colonialisme van permetre que nombroses obres d'art i peces de patrimoni cultural acabessin en museus occidentals, lluny dels seus llocs d'origen. Avui aquest llegat continua generant un debat intens sobre la restitució, la memòria històrica i la justícia cultural. Per això, Joan Salicru dedica la conversa a debatre si les obres d'art han de mostrar-se allà on van sorgir amb Anna Capella, directora del Museu de Mataró, i Albert Velasco, doctor en Història de l'Art. També descobrirem el perfil en qui s'ha fixat Ramon Redó, recollirem una recomanació literària de Conxa per Ramon i avui anirem fins al cementiri de Vilassar de Dalt per escoltar l'últim capítol de Santuaris Naturals amb Josep Gordi. Per acabar, dedicarem el like al llibre Sin Rencor, d'Elena de Juan García, qui amb només 22 anys ha relatat l'assetjament escolar que va patir quan en tenia 17. Editat per Dièresis, l'assaig afronta aquesta experiència traumàtica des de la comprensió dels seus agressors i la voluntat d'entendre el motiu que els ha portat a fer-li la vida impossible. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de so i la selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem.
1: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
0: Primera i última parada, com hem fet cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat amb Carles Bancs. Com estàs, Carles? De què parlarem avui?
2: Hola, Laura. Com estàs? Últim capítol de la temporada, últim anàlisi de l'actualitat. Em sento una mica com quan era l'últim dia de l'escola, que a mi no em queda tant.
0: Rauxa.
2: Tu potser sí.
0: No,
2: sí
0: a mi sí, molt sí. Més que tu, segur.
2: Si em permets dir-t'ho, durant aquest any he parlat de molts fets que em semblen criticables o qüestionables, també hem parlat d'iniciatives i fins i tot dels canvis al Zoo de Barcelona.
0: Cert.
2: Així que avui volia repassar molts temes que hem tractat per veure si les coses han canviat i si anem a millor, a pitjor o tot està igual.
0: Sospito que millor no, però bé, m'has parlat de molts temes diferents, com deies. Jo no sabria per on començar, però no ho farem.
2: Doncs mira, si vols podem començar per la voluntat de Milei d'explotar les glaceres de la Patagònia, on hi ha una de les reserves d'aigua dolça més importants del món. L'objectiu és treure'n un rèdit econòmic. I uns mesos després de parlar-ne, i tot i les protestes dels ciutadans, la llei que permetia que es treballés al terreny s'ha aprovat. Així que, de moment, no anem a millor.
0: Fantàstic. Primer suspens. Què repassem ara?
2: Fa molt que es va tancar Collserola a causa del brot de pesta porcina, que hi va haver, no sé si te'n recordes, perquè ara ens queda molt lluny, però en aquell moment moltes persones no van respectar les restriccions i van provar d'entrar a la zona acordonada. Doncs això em porta a analitzar el comportament que molts catalans van tenir amb l'incendi de les Gavarres. Tot i que s'estigués cremant la zona, molts estaven preocupats per si podien anar o no a la Costa Brava. Quin greu que em sap, no poder anar a la Costa Brava. I molts d'ells hi van anar igualment. Em sembla que mai deixarem de saltar-nos les recomanacions.
0: És que la diria grossa, eh? Però som egoistes els humans. Jo crec que per naturalesa. Va, tercera notícia.
2: Vinga, va, a veure si millorem. Els recordes els camps de deportació que vaig parlar-te'n d'ells, dels camps de deportació d'immigrants que, impulsats per Giorgia Meloni, volia implantar a la Unió Europea?
0: Sí.
2: Doncs bé, al desembre s'havia acordat avalar la seva obertura i fa ben poc va entrar en vigor el pacte de migració i asil de la Unió amb la promesa de reforçar el control de les fronteres exteriors, accelerar els procediments d'asil i augmentar les devolucions a persones sense dret a pertànyer en territori europeu. El pacte més restrictiu de la història de Brussel·les, així que tampoc anem gaire millor.
0: No sé si haurem d'acabar repetint curs. Sabíem si tenim sort amb la quarta notícia.
2: Doncs em sap greu dir-te que no.
0: Sorpresa.
2: Quan parlar, sí, exacte, sorpresa. Quan vam parlar dels arxius de Jeffrey Epstein, et vaig avisar que les xarxes s'havien omplert de mems i que segurament tothom ho oblidaria i es convertiria en un mem més. Doncs ha estat més o menys així. Fins ara poca repercussió pels qui sortien a la llista i sembla que la majoria només ens en recordem quan veiem alguna broma a internet.
0: Sembla que ha passat el temps, però tot continua d'alguna manera igual o fins i tot pitjor. Per què ho has volgut enfocar d'aquesta manera, plantant-nos la realitat a la cara?
2: Em sembla interessant analitzar com passa el temps, però les coses no canvien. Portem molt de temps enquistats en una guerra entre Rússia i Ucraïna que no sembla tenir fi. Cada dia rebem notícies terribles de Palestina i d'exemples com aquests te'n podria posar molts. Sento que vivim en un món que ens sobrepassa i que gira ràpidament, però que canvia menys del que ens pensem. A veure si tornem a prendre en la direcció i a canviar tot el que ens fa pitjors com a societat. Jo crec que no està tot perdut, però n'hem de tenir ganes.
0: Acabem optimistes. Molt interessant tot plegat, Carles. Moltíssimes gràcies per haver-nos dut l'actualitat a l'estudi durant tota la temporada. És moment ara de descobrir el perfil en qui s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Radó.
3: El Mundial de Futbol més llarg de la història ja ha baixat el taló. I més enllà dels més de 100 partits que s'han fet, un dels protagonistes fora del camp ha estat Patrice Lumumba, malgrat que el primer ministre de la República del Congo va morir assassinat fa 65 anys. Feia més de 50 anys que el Congo no participava en un Mundial, i en el segon partit dels Lleopards a la Copa del Món, a l'estadi de Guadalajara de Mèxic, a la graderia enmig de l'alegria i el moviment dels aficionats, hi havia algú completament quiet. Michel Nkukambo Dilanga, un aficionat congolès de 49 anys, segueix des del 2013 una peculiar rutina quan mira els partits de la selecció del seu país. Es queda dret a la grada, immòbil durant tot el partit, imitant la posició de l'estàtua de Patrice Lumumba que hi ha a Kinshasa. L'aficionat, conegut com a Lumumba Bea, no va poder viatjar als Estats Units per les restriccions arran del brot d'Ebola que hi ha al seu país, però la seva aparició a Mèxic va trasbalsar mig món. Simbòlicament, 65 anys més tard, el líder anticolonial tornava a estar a primera plana, en un mundial en què un dels països organitzadors era, precisament, un país que va estar implicat en el seu assassinat. Segurament, l'estàtua humana de Lumumba d'aquest mundial haurà fet que molts que no el coneixien ara sàpiguen qui va ser el líder congolès. El problema és que, després del partit a Mèxic, el Congo tornava a jugar als Estats Units i Lumumba Bea no hi podia entrar. Però va trobar un substitut. Enoch Kabwende, nascut al Congo però que viu als Estats Units des que era adolescent i no està afectat per les restriccions actuals. D'aquesta manera, fins que va acabar la participació del Congo amb la derrota contra Anglaterra, la selecció va tenir el suport de l'aficionat més cèlebre d'aquest Mundial. La fama de Lumumba Bea encara va tenir un altre capítol. Durant el Mundial, Michel Nkukambo Dilanga va signar un acord de patrocini amb la marca de desodorant Rexona, que també és patrocinadora oficial de la FIFA. En una estranya quadratura del cercle, l'imitador del líder anticolonial rebia el patrocini d'una marca vinculada a Unilever, que a principis del segle XX va participar en l'espoli del Congo mitjançant treballs forçats i esclavitud durant el domini belga. El capitalisme sempre guanya, podríem pensar. O potser la victòria definitiva de Lumumba ha estat aconseguir tornar a fer famós el líder anticolonial i que, a més, li hagin pagat diners. Com el futbol, encara que sembli impossible, a vegades tothom diu que ha guanyat.

Les obres d'art espoliades s'haurien de retornar al seu territori d'origen? És la pregunta que avui ens plantegem i de seguida ens endinsem. Però abans, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos, sisplau.

0: cuando todos duermen, puedes verme repartiendo arte, porque esa es mi cualidad. Te llevo de lo cotidiano a otra.
1: M'agrada molt i m'agradaria que la gent pogués veure les mirades que us feu, Pere Sánchez i Carles Valls.
2: Sí, perquè crec que he posat un artista que no li agrada gens.
3: Bueno, has posat Keisio, a mi m'agrada molt el rap i, per exemple, jo crec que fa poc va treure un disc que jo crec que se'l podria haver guardat i que no calia que ningú l'escoltés.
2: A vegades s'accedeix, potser, en treure coses. Però, bueno, he posat Repartiendo Arte perquè parlem de les... d'això del tema de l'arc, de que si...
1: Les obres han de tornar.
2: Han de tornar o no han de tornar. I com ell és de Saragossa, que és aragonès, doncs mira, lliga tot una mica. Jo em pregunto si les peces de Xixena que tenen en altres museus del món també les reclamaran els d'Aragó. M'ho pregunto, no sé. Ho deixo aquí.
0: Que se dirigen donde todos los posibles sucesos suceden, donde dicen que cocinan sus besos las mujeres, por si acaso me perdiera.
1: Per què parlem d'art avui, Carles?
3: Doncs parlarem d'art perquè així també ho ha decidit una mica Joan Salicru, qui dedicarà la conversa a parlar si les obres d'art haurien de retornar-se als seus llocs d'origen. Ho farà parlant amb Albert Velasco, doctor en Història de l'Art per la Universitat de Lleida, professor associat del Departament de Geografia, Història i Història d'Art de la mateixa universitat, i amb Anna Capella, directora del Museu de Mataró i, interessant aquí, un dels primers museus catalans que va organitzar una exposició en l'entorn de les obres d'art que conserva el museu procedent dels moviments d'objectes espoliats, confiscats, protegits, recuperats i traslladats durant la Guerra Civil Espanyola.
1: Doncs això va avui la conversa amb la que us deixem de seguida amb Joan Salicru, però aprofito abans per desitjar un bon estiu a Carles Bancs, perquè no ens retrobem, em sembla ja, a Pere Sánchez, per una temporada més d'haver posat banda sonora als temes principals de Valors a l'Alça, i evidentment a Joan Salicru, amb qui us deixem a continuació.
4: Percepción de la perfección. La pregunta de si els museus han de retornar peces adquirides durant períodes colonials, guerres o contextos de desigualtat és un dels grans debats ètics del moment, més ara que s'acosta la temporada turística. No és només una qüestió jurídica, sinó també de memòria històrica, justícia, patrimoni cultural i accés universal al coneixement. Hi ha, com tot, arguments a favor i arguments en contra. No és prou un debat que tingui només un àmbit internacional. També a casa nostra tenim exemples de disputes entre, podríem dir, els propietaris històrics d'obres d'art i els que, a vegades, per atzars de la història, són qui mostren realment aquest patrimoni al públic. De tot això en volem parlar amb Albert Velasco, doctor en Història de l'Art per la Universitat de Lleida i professor associat del Departament de Geografia d'aquesta universitat, també de la Universitat Oberta de Catalunya. Albert Velasco, benvingut a Valors a l'Alça, gràcies.
5: Hola, què tal? Gràcies a vosaltres.
4: I amb l'Anna Capella, que és llicenciada en Història de l'Art i màster en Gestió Cultural i actualment directora del Museu de Mataró, un dels primers museus catalans a fer una exposició a partir d'objectes expoliats, confiscats, protegits, recuperats i traslladats durant la Guerra Civil Espanyola. En parlarem també. Anna Capella, gràcies per acceptar la nostra invitació.
6: Gràcies a vosaltres.
4: Doncs començarem amb l'Albert Velasco, que a més acaba de publicar Les pintures de Xixena, un foc encara crema, que tracta un dels grans conflictes, una expressió d'això que estàvem parlant, doncs a nivell espanyol entre Catalunya i Aragó. Li volia preguntar primer, Albert, és un debat incòmode aquest encara, o depèn de si parlem de Xixena o del British Museum?
5: Home, jo diria que no hi ha debat més incomodíssim en el món de la museologia mundial, el de les restitucions i les reclamacions prèvies, naturalment. Efectivament, el que passa és que sempre s'ha de discernir o s'ha de diferenciar sobre quin tipus de reclamació tenim entre mans, perquè no és el mateix el cas aquest de Xixena que tu comentes i que jo he estudiat darrerament i altres casos que segurament avui en aquesta conversa en parlarem. El cas de Xixena és un cas molt peculiar, molt condicionat per un determinat context polític, per, diguéssim, la relació també que han mantingut històricament o com a mínim durant bona part del segle XX dues comunitats autònomes i també per la relació que han mantingut sobretot en els darrers anys, arran del procés Catalunya i Espanya. I crec que això ha condicionat d'una manera molt important la resolució del cas. I és evident que la manera com s'ha tancat el cas o com estem en vies de tancar-lo és una resolució que va molt més enllà del que és una reclamació patrimonial i una restitució. Perquè, per exemple, un altre cas que està directament relacionat amb aquest, que és el de l'art de la franja, que no, és un altre procés judicial, en aquest cas tot i que se parla de restitució, no és una restitució, perquè el que s'ha fet és agafar unes obres d'un museu, del Museu de Lleida, i traslladar-les a un altre museu, al Museu de Barbastre Montsó, i per tant aquí no estem parlant d'una restitució.
4: Uh-huh. En tot cas, en aquesta línia d'una pregunta per escalfar, com citàvem al principi, el Museu de Mataró és un dels primers museus catalans a fer una exposició a partir d'objectes expoliats, dèiem, expoliats, confiscats, protegits, recuperats i traslladats durant la Guerra Civil. Era expedient 26-19, Art en Dipòsit, Mataró, 1936-2023. És encara una línia que fa una certa basarda a abordar, Anna, aquest tema d'aquestes obres, doncs, que no són d'aquí, les ensenya en aquest moment i, per tant, no, sempre hi ha una certa nebulosa. Fa por encara abordar aquest tema des de la museologia?
7: No, jo crec que ara ja no fa por, però sí que n'ha fet. Ves que por ha fet com una certa mandra o ha patit de poca atenció, diguem-ho així. Però bàsicament perquè era bastant difícil rastrejar i seguir doncs, els trasiegos, per dir-ho en llengua castellana, doncs d'aquestes peces i de com t'havien arribat a les institucions. Teníem molt poca història a l'entorn d'això. Els museus públics catalans, almenys que tenien peces en dipòsit, però clar, en el nostre cas a Mataró, era un dipòsit molt gran, era, de fet és un dels que ens consten doncs, gairebé més grans de l'estat espanyol, per dir-ho així, o sigui, de volum de peces importantíssim, que també hi ha medalles i monedes i joies, eh? Vull dir que és una cosa... Bueno, o sigui, no tots són grans obres d'art ni molt menys de primera fila categoria, perquè també hi ha mobiliari, també va, moltes coses. Però és veritat que era un fons molt gran i molt important i aquí, evidentment, es coneixia d'on venia, però com que no teníem la documentació completa, aquesta és la deducció a la qual vam arribar després quan vam aconseguir fer l'exposició, no teníem les dues actes. De fet, allà a hores d'ara sabem que n'hi ha tres d'actes, però en aquell moment que vam fer l'exposició en coneixíem dos, nombroses i grosses, i no teníem el coneixement de les dues. O sigui, una estava dipositada al museu i, per tant, se la coneixia, l'altra era els arxius del Museu Arqueològic, en un lloc on si podies anar a consultar i saber que hi havia aquestes dades, però que estava tot molt mal estudiat i indexat. O sigui, anava gent, estudiaven, traia la informació que volia, però, diguéssim, no s'avançava massa amb això. Tot el que realment, fins que no vam descobrir aquestes dues actes, també no va ser el moment de dir, doncs, posem-nos i revisem-ho tot. Ara, interès principal durant aquests anys que hem tingut aquests dipòsits per posar-ho en primera fila, ni sí ni no. O sigui, les peces han sortit, havien funcionat, se sabia que hi eren, però no s'estudiava exactament l'origen. Però per què? Perquè tampoc venia dingú del Ministeri. Això són dipòsits del Ministeri. En realitat, tampoc venia dingú del Ministeri mai a dir-te que tenim aquestes peces i que són dipòsits i, per tant, periòdicament ho revisem, ho estem estudiant. O sigui, era com un... Bueno, com un cert allò... estat així als llims, per dir-ho alguna cosa, d'aquestes col·leccions que hi havia en els museus. I que recentment s'ha fet molta més feina, entre d'altres coses perquè s'han escanejat i s'han digitalitzat molts dels materials d'arxiu que han pogut ser consultats, que això ha facilitat molt la feina. Vull dir que també està bé posar-ho a vegades en els contextos possibles de recerca o investigació, que si canvien i es pluralitzen més i hi ha més gent que pot accedir a aquests documents, doncs és molt més fàcil treballar aquests temes.
4: En tot cas, tornant amb la línia que et preguntava abans, Albert, no? Se'ns fa més fàcil, com que és més genèric, fer aquest debat sobre les grans peces i els grans repartiments de peces que hi ha a nivell mundial i, per tant, no abordar els de casa nostra? Tens aquesta sensació?
5: No sé si la tinc, perquè darrerament sembla que hi ha una sèrie de grans institucions, tant espanyoles com catalanes, que estan encapçalant aquest procés i em refereixo en concret al Museu del Prado i al Museu Nacional d'Art de Catalunya. També hi ha grans projectes vinculats a importants universitats, com a la Universitat de Barcelona, vinculats amb aquestes idees de reclamació i restitució. I, per tant, jo crec que ja és un debat que ha deixat de ser incòmode, com deia fa un moment l'Anna. El que passa és que és evident que hi ha molta feina per fer, això és innegable. Hi ha moltíssima feina per fer perquè ens hi acabem de posar. És a dir, pensa que jo les primeres restitucions que recordo de peces del franquisme, diguéssim, exceptuant les que va fer l'autoritat franquista, l'SDPAN. Exceptuant això, les primeres restitucions són dels anys 90, crec recordar, si no m'equivoco. Tot i que hi havia reclamacions ja serioses d'anys enrere, però és que és una disciplina molt jove aquesta i per tant és evident que encara se n'ha de parlar més perquè encara s'ha de fer molta feina. Saps? Per exemple, exposicions com la que es va fer a Mataró, diguéssim promoguda per l'Anna o altres que s'han fet en altres museus. Ara, per exemple, n'hi ha una al Manac sobre temes d'aquest tipus, encara se n'han de fer moltes. Per exemple, a Lleida, que és on jo he treballat el tema, encara no n'hem fet cap. Jo ja he fet una proposta per fer-la i és això. És a dir, perquè aquestes exposicions el que acaben, o diguéssim, un dels objectius o missions d'aquestes exposicions és fer feina, és, diguéssim, fomentar que si s'han de fer aquestes restitucions, que es facin. Però atenció, és a dir, això hem de tenir-ho clar també, que les restitucions, per exemple, han d'estar molt vinculades a determinats contextos. És a dir, tot això no ha de servir per dir, ei, tot el que està fora del seu lloc d'origen ha de retornar al seu lloc d'origen. No. Aquí no s'està dient això. I això ho hauríem de tenir clar com a premissa bàsica.
4: Bé, de fet, aquesta és la pregunta del milió de dòlars que estava a punt de formular-nos després d'això, com que ja has obert el meló. Si vols, ja hi podem entrar de ple, Anna. Com ho veus tu?
7: Jo veig que realment s'ha de... No és que s'hagi de fer absolutament cas per cas, però que sí que s'han d'analitzar molt bé els contextos i les situacions. Una cosa és potser el suposat retorn de peces arqueològiques que estan potser en un museu nacional, però que en un moment anat al lloc d'origen té un jaciment i tot un museu a l'entorn i llavors, perquè no s'hi ha interès, un relat, un discurs, el que sigui, doncs les peces poden anar d'un lloc a l'altre i poden, suposadament, no tornar a un... O sigui, saps? Sinó canviar de museu perquè tots ho pensem, això, que a vegades les peces doncs, poden circular, o sigui, no són absolutament propietat d'un lloc i de l'altre, en tant que són peces d'art que ja els hi han donat un valor patrimonial i estan en un context d'institucions públiques, no? I l'altre gran tema, clar, és la restitució també dels propietaris privats que van tenir aquestes peces a les seves mans, que per raons mil, diguéssim, o, bueno, mil vull dir molt diverses, no? Doncs van deixar de ser-ne propietaris, no els seus contextos, no les van poder reclamar, tot i que la intenció està documentat i el rastre, o sigui, el rastre, tant les persones que van treballar, els funcionaris que van treballar fent recollida, diguéssim, fent concentració i després dispersió d'aquestes doncs, peces tant del govern de la República com del govern després franquista, no van perdre el traç. O sigui, no van perdre les notes i la història del traç. El que passa és que, per si cas, s'havien de tornar les peces. Entenc que era una de les intencions, tot i que també n'hi havia hagut alguna altra intenció en un moment inicial, que és de, com es diu això, doncs de passar-les a domini públic, d'escopiar-les, però dir-ho així, perquè formessin part de museus que passessin al bé comú, no? O sigui, que passessin a ser de propietat de l'Estat o propietat institucional. Amb tot això... Jo és el que dic, els rastres i van a ser. El que passa és que després la informació ha quedat molt dispersada i també sabem de casos que les intencions de restitucions del govern franquista van ser molt minces, molt amagadetes i molt dissimulades. Inclús van arribar a fer estafes i restitucions a persones que no havien sigut mai els seus propietaris. O sigui, va haver-hi també un cert tràfic d'influències per arribar a tenir propietat de peces i coses que no... Bueno, que no, a persones que no eren els legítims propietaris. Per tant, aquí sí que jo penso que és molt important que reconèixer que la voluntat hi ha de ser, també reconèixer que durant molts anys els museus han fet un paper bé o més malament, però de custòdia i de conservació d'aquests objectes i que els hem exhibit i tampoc els hem amagat sota d'un... Però hem de reconèixer també d'on venen, la seva història, i si en el cas que hi hagi d'haver restitucions, doncs llavors sí que és un tema, jo penso, que d'anàlisi de poder seguir unes certes traces per arribar a verificar doncs, aquesta legitimitat de propietaris.
4: Anava a dir que està clar que en termes internacionals sí que hi ha una corrent, no?, que sembla que d'una forma molt, molt clara defensa la idea de la restitució sí o sí, no? És a dir, que ha de primar aquesta línia en relació... a un rescabalament vinculat al colonialisme, no? I per tant que la premissa principal ha de ser aquesta. Entenc que tots dos hi pugeu peròs, no?, en aquesta qüestió, o no hi veieu una premissa clara de sí. Això, de forma general, ha de ser així, no, Albert?
5: Clar, perquè és que no tot és colonialisme. Nosaltres, per exemple, hi ha molts museus que no del nostre país, de Catalunya, que no estan afectats per aquesta premissa colonial. I això no vol dir que és una... Aquesta és una línia que jo pretenc, diguéssim, explorar en els propers anys. Això no vol dir que no puguem aplicar, per exemple, als nostres museus de patrimoni artístic, museus diocesans, o el mateix Museu Nacional d'Art de Catalunya, o el Museu de Lleida, o els museus de Sitges, o el Museu de Reus, a tota una sèrie de museus que tenen patrimoni religiós. Això no vol dir que no puguem aplicar determinades premisses que s'han fet servir per a aquests casos colonials. I vull explicar-me bé perquè això és un tema complex. El tema del colonialisme sempre es basa en una qüestió primordial, que és la desigualtat, les relacions desiguals entre les metròpolis i les colònies, no? És a dir, les metròpolis van aprofitar-se de la seva situació de domini polític i de poder per extreure tota una sèrie de recursos patrimonials de les colònies. Ens hem de plantejar debats similars, per exemple, si quan la Junta de Museus de Barcelona comprava peces pel Pirineu en aquestes esglésies i parroquietes a principis del segle XX i que han ajudat a configurar totes aquestes adquisicions, per exemple, la col·lecció del Museu Nacional d'Art de Catalunya o del Museu del Disseny o d'altres museus, i dic el mateix per als museus diocesans de la resta del país. Hem de pensar si aquestes adquisicions es van fer en una relació d'igualtat. Jo crec que moltes vegades no. És a dir, per exemple, la Junta de Museus era un instrument poderós, que tenia al darrere diners, que tenia al darrere la burgesia barcelonina que ostentava el poder a la ciutat, i aquesta gent, que a més tenien el poder cultural i una gran base cultural que no existia en aquestes parròquies del Pirineu, hem de veure si aquesta relació, aquestes transaccions comercials, que no ho oblidem, van ser legals, van ser absolutament legals. Hem de mirar-nos si des d'un punt de vista ètic aquestes relacions comercials que van establir-se van ser en base a una igualtat. Jo estic segur que moltes vegades no. Què vol dir això? Hem de restituir tot el patrimoni del Pirineu que està al Museu Nacional d'Art de Catalunya, al Museu Episcopal de Vic, al Museu de Lleida, a les parròquies d'origen? No, no, jo no estic dient això. Estic dient que hem de reavaluar aquests negocis i veure com es pot compensar amb aquests pobles, parròquies, etc., que potser es van veure perjudicats per relacions desiguals. És una línia que encara, diguéssim, jo vull explorar en els propers anys a nivell de recerca, publicar alguna cosa, perquè no n'hem parlat gaire, però jo crec que el resum seria que hem d'aprendre d'aquestes experiències vinculades al colonialisme, extreure algunes idees o conceptes que puguin ser aplicables al nostre cas, però insisteixo, no en els mateixos termes d'una manera exacta.
4: Anna, ara sí que hi ha el diàleg i el debat és obert.
7: Sí, sí, clar, jo estic bastant d'acord amb el... Bueno, vaja, pràcticament d'acord amb el que diu l'Albert. O sigui, una relació de colonialisme és sempre una relació de poder. Vull dir, quan ella ha dit la paraula... No, van extreure recursos patrimonials, sí, al costat dels naturals, els humans i el que sigui. O sigui, l'extracció d'elements patrimonials no deixa de ser la punta de l'iceberg de tota una relació de desigualtats en els països d'aquests d'origen, no? Llavors, és veritat que quan et penses en les grans icones artístiques, clar, penses que s'extreu una cosa o es ven una cosa per un valor petit, com ara ell diu de les relacions d'igualtat, és que a vegades, si jo t'ho vull comprar, bueno, clar, però jo estic necessitat i, per tant, t'ho ven per 4 duros perquè tu saps que em val més. Vull dir, al final estem parlant de mercat, de negoci, tot i que acaben siguent després icones. Evidentment, qui fa més famoses i mundialment reconegudes les grans peces històriques de la història de l'art de països de l'Orient Mitjà és Europa, no són els propis països de l'Orient Mitjà, perquè bueno, van passar per davant els altres, diguéssim, per fer això. Necessites una societat del benestar, per dir-ho així, per poder generar instruments de valor, de símbol, de custòdia de patrimoni, les col·leccions de les primeres meravelles del món i aquestes coses les fabricaven els reis i els poderosos, després les vam anar passant a la institució pública en tant que vam ser governats socialment. Vull dir que són moltes coses que tenen tota una història llarga darrere. I, evidentment, quan parlem de restitució i colonització, tothom també està pensant en aquests valors, però clar, són casos molt diferents. El d'aquest de la guerra que estàvem analitzant té un context, els altres en tenen uns altres. Va, jo penso que és molt important això, anar analitzant des de tots aquests punts de vista diferents actuals, les nostres pròpies revisions dels fets històrics que fem, històrics i culturals. No pensem el mateix que abans, clar, aquesta, com dius tu, bueno, jo potser sí, restituiria les pintures o les esglésies en tant que a hores d'ara potser ja les podríem custodiar i vigilar i no ho perdríem. En aquell moment hi havia aquella cosa, i m'ho crec, no? Que s'estaven... M'ho crec i penso que és cert, no sé si t'ha de darrere, vull dir, si no guardàvem els claustres marxaven cap als Estats Units, era una altra relació de desigualtat, per dir-ho així, no? I les pintures el mateix, suposadament es feien malbé. Però bé, llavors ve aquest concepte paternalista de les vam salvar, no? Érem uns quants que érem els lletrats, no? Els il·lustrats, i els que fèiem aquesta feina. Vull dir que jo crec que hores d'ara tot això és molt important que ja ho podem revisar-ho i que no tardem gaire a fer-ho, per dir-ho així, no? Cobrim aquests debats que en parlem, però que també ho fem amb una consciència una mica més generalista i social, perquè a vegades ara el que passa és que hi ha gent que pensa d'una manera molt diferent i llavors encén, diguéssim, incendis, o sigui, provoca incendis amb localitzacions de peces petites o fons molt concrets, o, bueno, casos tan paradigmàtics, evidentment, com el de Sixena.
4: Molt bé, doncs fins aquí la conversa que hem mantingut amb l'Albert Velasco, que és doctor en Història de l'Art per la Universitat de Lleida, professor associat del Departament de Geografia, Història i Història de l'Art d'aquesta universitat, també professor a la Universitat Oberta de Catalunya. Gràcies, Albert. I amb l'Anna Capella, llicenciada en Història de l'Art i màster en Gestió Cultural i actualment directora del Museu de Mataró. Moltes gràcies per les vostres reflexions, per la vostra passió en el debat i fins la propera.
8: Gràcies a vosaltres.
7: Gràcies a vosaltres. Fins la propera.
9: Estàs escoltant Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.
1: Josep Gordi, molt bon dia, com estàs?
10: Molt bé, molt content d'estar aquí, a l'aire lliure.
1: Per fi ho hem aconseguit, perquè tota la temporada que diem que sortim metafòricament de l'estudi per visitar santuaris naturals, avui sí. Va de bo, això.
10: Sí, avui som a la intempèrie de veritat.
1: I a quina intempèrie ens has portat?
10: Estem en un turó on conflueix l'església, o millor dit, la capella de Sant Sebastià amb el cementiri de Vilassar de Dalt, un lloc molt especial.
1: Per què és especial i per què has volgut acabar secció, perquè és l'últim capítol d'aquesta secció de santuaris naturals, aquí?
10: Perquè és un espai sagrat per un doble motiu. Primer, perquè hi ha una capella on des de temps seculars la gent hi venia a pregar, i després perquè hi ha un cementiri on actualment la gent segueix venint a despedir-se dels seus difunts o fins i tot a parlar amb ells. I, en tercer lloc, perquè som a l'aire lliure, ja no som a l'estudi.
1: I a més, el Maresme, sí, una comarca que ens estimem molt, tant tu sí, com jo, t'he de dir que jo no coneixia aquest raconet de Vilassar de Dalt, entre Vilassar de Dalt i Cabrils, podem dir?
10: Sí, a més, per aquí passava el camí antic que unia Vilassar de Dalt amb Cabrils, per tant, és un lloc de pas, per molts motius, hem dit un lloc de pas de peregrinatge a la capella, un lloc de pas per arribar al cementiri i un lloc de pas també per connectar amb aquesta calma i natura que hi ha aquí.
1: Aquest és un espai que també els lectors de la revista Valors trobaran en l'últim número, oi?
10: Sí, perquè m'agrada molt el número que parla de la intempèrie. En la revista es manlleva de l'obra poètica de Joan Margarit aquesta idea d'estar a la intempèrie, que és, no només és el sentit de sentir-se com ara, que ens toca l'aire a la cara, el sol, sinó també del que representa de pèrdua de comoditat, d'estar sense cap mena de protecció. És una idea que lliga molt amb el que després parlarem, que és el sagrat. Per tant, doncs, aquest espai, des de temps seculars, ha sigut un indret on les persones han vingut a buscar refugi o aixopluc d'aquesta intempèrie que, en el fons, tots tenim en algun moment o altre de la nostra vida.
1: Això és molt bonic i em sembla que molta gent s'hi sentirà reconeguda, no?, i representada. Expliquem una mica més aquest concepte, sí, que deies el refugi, sí, de l'aixopluc, sí, que has anat, suposo, amb la capella, no?, també.
10: Bueno, perquè hi ha aquí aquest doble element, no? La capella ens parla del passat, és una capella del segle XVI,

0: on la gent ha vingut a buscar aquest aixopluc per sentir-se protegit, i aquesta protecció la buscaven en un sant, en una Mare de Déu. Per tant, això ens parla del passat, d'un lloc d'on la gent venia a fer els aplecs, a pregar, a demanar, a deixar exvots sobre la seva família. Per tant, és un passat que és important tenir present.
1: I és habitual que hi hagi cementiris a tocar d'una capella?
0: Abans, la majoria, fins al segle XVIII, tots els cementiris estaven al costat de les esglésies. Precisament aquí al Maresme, Sant Andreu de Llavaneres, el cementiri de Sant Andreu de Llavaneres, encara té la vella església dins del cementiri, no? Però amb el pas del temps i per qüestions d'higienisme, doncs van anar sortint ordres que calia expulsar. Per exemple, a Barcelona, el primer cementiri que surt de la ciutat emmurallada és el del Poble Nou. Després vindrà Montjuïc, per tant, i a poc a poc tots els cementiris se'n van fora de les ciutats. I aquest seria també un exemple.
1: I aquí diu que els cementiris són terra sagrada.
0: Sí, en aquest sentit, m'agradaria recordar un episodi de la sèrie Natura Sagrada, que es pot trobar al portal de la xarxa, recuperar, visionar, molt interessant. Us recomano el de Sant Llorenç del Munt, on parla l'escriptor Vicenç Villatoro, no? Que és un agnòstic confés i que diu que els llocs de dolor, de pèrdua, són llocs sagrats. Per tant, això del sagrat no és només una apreciació dels que diríem de la gent religiosa, de la gent de qualsevol tradició espiritual, sinó també dels agnòstics. Aquí hi ha dolor, hi ha pèrdua, per alguns hi ha esperança, però no deixa de ser un espai sagrat on et retrobes totalment a la intempèrie, com dèiem abans.
1: I aquests dos conceptes, intempèrie i sagrat,
0: sí,
1: relació?
0: Home, clar, que tenen relació, no? O sigui, sempre, jo sempre penso que en qualsevol moment de la vida ens podem sentir a la intempèrie, és a dir, desprotegits, sols, sense... perquè el dolor, les desgràcies, no?, que a vegades ens poden colpejar, mai saps quan venen, ni saps per què. I moltes vegades no tenen ni explicació. Per tant, doncs, a la capella, al cementiri, doncs a vegades pot venir la gent a buscar simplement consol, no? I tenen tot el seu dret, un consol que pot ser resultat de simplement sentir-se aixoplugat per una tradició espiritual, religiosa, la que sigui, o el consol de sentir-se tocat per aquest airet, per aquests ratxos de sol, pel so dels ocells que per aquí passen, per aquestes mil coses, no? Per tant, doncs, tant aquesta espiritualitat latent en aquests llocs més que en uns altres, com el simple contacte amb l'aire, no?, amb el que ens envolta, ens pot donar aquest consol que implica sentir-nos a la intempèrie, sentir-nos sols, sentir-nos a vegades desconsolats, i això pot ajudar.
1: Jo no sé si trobarem consol avui nosaltres aquí, però crec que sí que podem fer una cosa que tu ens has animat a fer des de fa moltes temporades, que és badar.
0: Ah, sí, sense cap mena de dubte. A més, aquí tenim un passeig envoltat per xipresos, que
1: acostumen a ser cementiris.
0: Sí, fins i tot existeix un llibre que es va reeditar fa uns anys de botànica funerària. I esmenta, tot i que els xipresos tenen moltes altres simbologies, no?, aquest caire, diríem, que té el xiprer com d'espelma, no?, que és un arbre vertical, que és un arbre de fulla perenne, des d'un arbre que ens fa enlairar la mirada, que la seva fulla simplement es renova. Per tant, té moltes significacions, i en el cementiri és un arbre, això, que no només dona ombra, sinó que fa aixecar la mirada, fa mirar cap al cel, i doncs és molt, molt reconfortant.
1: Doncs escolta, ens quedem per aquí, fem un vol, no? A més, tenim ara mateix el luxe d'estar sols en aquest cementiri de Vilassar de Dalt, on contrasta molt aquest silenci, sí, sepulcral, sí, amb el so de la natura.
0: Sí, sí, sí, és un petit santuari natural, on el verd contrasta amb aquest cel lluent de juliol,

0: que ens dona això, una pau, una calma, i em sembla que és la millor manera de tancar aquest cicle de santuaris naturals que tant m'ha agradat fer amb vosaltres.
1: Ha estat un plaer descobrir-los. Llàstima que ho hem hagut de fer la major part de la temporada de l'estudi. Avui ens ha tocat una mica l'aire, però marxem amb una bona llista de santuaris naturals per descobrir.
0: Ah, sí, sí. Això...
1: Bueno, en el moment.
0: Sempre penso que cal gaudir del que tenim més a prop i de tant en tant donar-se un regal i sortir a veure espais que estan més lluny, com el Montsant, Montserrat, Núria, Montgarri, tants que hem visitat, que no deixen de ser també invitacions a gaudir de la natura i de tots els valors que aquesta natura atresora.
1: Josep Gordi, ha estat un plaer que ens hagis donat la mà per descobrir aquests indrets, aquests santuaris naturals. Moltíssimes gràcies i que tinguis un bon estiu.
0: Igualment, bon estiu a tots vosaltres.
1: L'últim like de la temporada el volem dedicar al llibre Sin rencor, el acoso y los límites de la resistencia. L'ha escrit Elena de Juan García i està publicat per l'editorial Dièresis. Lluny de ser només un relat autobiogràfic, l'obra el que fa és transformar una experiència de patiment per assetjament escolar en una profunda reflexió filosòfica sobre la dignitat, la identitat o la llibertat. A partir de la seva pròpia vivència, l'autora recorre el pensament de figures com Hannah Arendt, Jean-Paul Sartre o fins i tot Nietzsche per analitzar les dinàmiques que hi ha darrere de l'assetjament i plantejar una idea tan provocadora com alliberadora, que és que comprendre no és justificar, sinó recuperar el control sobre la pròpia vida. De seguida en parlem amb l'autora mateixa. Elena de Juan García, benvinguda a Valors a l'Alça. Com estàs?
2: Hola, molt bon dia, molt bé. Encantada d'estar aquí.
1: Igualment, d'entrada, aquest títol, Sin rencor, jo crec que ja és tota una declaració d'intencions, no? Com es perdona als teus agressors després de patir aquest assetjament escolar?
2: Bueno, més que una declaració d'intencions, és que plantejo l'abandonar la rancúnia com una pràctica que va molt de la mà del perdó. Està superlligat i penso que és quasi bé un acte d'amor cap a tu mateix, perquè... Vull dir, en un primer moment, quan algú pateix una situació traumàtica, és inevitable que ens sorgeixi el rancor, però ens sorgeix pràcticament com un acte de dignitat cap a nosaltres mateixos, com una protecció. Però amb el temps es converteix en un miratge de protecció. Realment, l'únic que fa és mantenir-nos lligat al passat que volem deixar enrere. I crec que això no ens va bé.
1: De fet, tu dius que durant aquell temps analitzaves tot el que tu feies per trobar el motiu, no?, pel qual et tractaven d'aquella manera. Com et va afectar això en la construcció de la teva identitat?
2: Això, bueno, em va afectar moltíssim perquè sí, evidentment, en un primer moment, més que mirar els arquers, mirava la Diana. I crec que és un error que acostumem a cometre moltes persones, sobretot quan analitzem situacions, en el meu cas, doncs, d'assetjament escolar, sempre ho dic, no?, però que acostumem a dir, ostres, doncs aquesta persona... malauradament va patir assetjament escolar perquè, i després posem sobre aquest perquè una explicació sobre la víctima, no? Doncs, o perquè era molt alt, o molt baix, o molt gras, o molt prim, i tractem de trobar-hi un perquè que encara que sigui en certa manera explicatiu, pot semblar a vegades justificatiu, i no m'agrada. A mi m'agrada girar l'enfocament i posar-lo sobre l'agressor i dir, doncs mira, potser aquesta persona va patir assetjament o va patir el que fos que patís perquè la persona que ho va provocar doncs tenia alguna carència, alguna qüestió que havia de sanar, perquè una conclusió a la que he arribat amb el llibre és aquesta, que ningú que se senti joiosament ple necessita mai rebaixar un altre per sostenir-se.
1: I en quin moment passes tu de pensar que el problema el tens tu mateixa a pensar que és ell, no? És a dir, deixar de justificar que ets tu qui dona motius perquè hi hagi uns agressors, sinó que aquests agressors tenen alguna carència.
2: Clar, és una situació difícil, no? Perquè quan ja t'has culpat a tu mateix tantes vegades i tractat de buscar les falles en tu mateix, vull dir, ningú és perfecte i tots tenim errors, però pel fet de no ser perfectes no ens mereixem, ningú es mereix passar per una situació d'assetjament. Vaig adonar també en part en el moment en què, ostres, quan jo tenia temps lliure... Mai se m'ha ocorregut amb el meu temps lliure, en comptes de dedicar-me a llegir un llibre, a veure una pel·lícula, a fer esport, veure, a quedar amb alguns amics, en comptes de fer això, doncs dedicar-me a crear grups de WhatsApp o per insultar una persona, vull dir, o crear-li perfils falsos a xarxes com ara Tinder o així. És una cosa que mai m'ha passat pel cap. Llavors jo penso, si algú li ha passat pel cap fer això, cap a una altra persona, potser no... Vull dir, no crec que ningú es mereixi això. I no sé, va ser una mica aquest el punt d'inflexió de dir, ostres, potser el problema no està en mi, sinó en l'agressor, en els agressors.
1: De fet, ara parlaves de les xarxes. Aprofito per preguntar-te com es conviu amb, no sé si amb l'angoixa, si em permets, de saber que no hi ha cap espai segur, sí. No? Fins i tot quan surts de l'escola continua aquest assetjament a través de les xarxes socials.
2: No, totalment. Jo això ho he comentat moltes vegades perquè penso que el tema de l'assetjament escolar ha existit des de sempre, tot i que abans no se li anomenava com se li anomena ara, o no hi havia termes com els que utilitzem de bullying i de més, però sí que és cert que existia com una realitat. Però penso que amb el pas del temps ha evolucionat molt a formes quasi bé més perverses, en el sentit de que més pertorbadores, de que abans era una cosa que es quedava dins dels murs de l'escola. I ja, doncs, quan acabava l'horari escolar, un marxava a casa seva i almenys tenia doncs, un altre espai on sentir-se tranquil, un refugi o el que sigui. Però avui en dia és això, que hi ha pocs casos que conegui jo que m'hagin explicat d'assetjament que es limiti únicament a l'àmbit escolar, però per aquest tema, perquè en el moment en què tots portem un mòbil a la butxaca, fem que persones que ens puguin fer mal doncs s'infiltrin en els llocs més íntims o on s'hauria de sentir més segur, com és ara, doncs jo què sé, la seva habitació a casa seva. Llavors, jo penso que és molt perillós i s'ha d'intentar controlar i limitar al màxim possible.
1: Abans que... Perdona.
2: No, pel tema de les xarxes, per això, perquè estem sobreexposats constantment i és, ho dificulta.
1: I tant, i suposo que també planteja reptes a l'hora d'afrontar aquest bullying. Un bullying que abans parlàvem, no?, de tombar la truita, d'enfocar-nos cap als agressors, no sempre en la víctima, a l'hora de intentar trobar el motiu, no?, pel qual es fa. Creus que algunes de les persones que et feien bullying a tu te'n feien per por a patir-ne a ells?
2: Sí, de fet, ho explico en un dels capítols, perquè la manera en què està estructurat el llibre és una manera una mica particular. Cada capítol es dedica a un dels agressors, mostrant una mica un arquetip, perquè m'he adonat que he trobat diferents patrons que s'identifiquen a diferents històries que he escoltat sobre el comportament humà. Llavors, cada arquetip, cada persona em deixa una lliçó de vida. I en un d'ells, justament, crec que diria el capítol 6, el 6, és un en què tracto aquest tema justament. El tema de la soledat, i és que seguint la corrent de pensament de Simone Weil, l'ésser humà, en tant que és un ésser social, no?, com ens vislumbrava Hobbes, doncs estem destinats a unir-nos a éssers socials, a juntar-nos amb altres persones. I moltes vegades d'això pot néixer una por, que és la por a estar sol. Perquè sempre ho escoltem, no?, i ho diuen a tot arreu, que és diferent estar sol que sentir-se sol. I un moltes vegades pot tenir por a que amb dues coses es juntin, suposo. Llavors, una persona que no sap estar sola o que no està còmoda en la soledat, amb si mateix, diguem, pot arribar a fer coses terribles només per encaixar en el grup. I entre elles està abandonar valors o principis que eren bàsics per a la persona o que se li havien inculcat. Llavors, és una de les coses que tracto, cap a la por a quedar-se fora o inclús a convertir-se ells en la següent víctima, un està disposat, no tothom, afortunadament, però un pot estar disposat a fer el que sigui. I en aquest cas, doncs, col·laborar de l'assetjament i participar-hi.
1: Ara que parles d'aquesta estructura, no?, tan curiosa del llibre, també hi ha un capítol que està protagonitzat per una persona que en un inici era amiga teva. No sé si fa més mal la traïció que el rebuig, a vegades.
2: Bueno, molts d'ells en inici eren amics. És que succeeix molt el que és la teoria del boc expiatori de René Girard, que és molt comú en la filosofia, en la psicologia, s'ha utilitzat moltes vegades per... Bueno, s'ha utilitzat, de fet, moltes vegades per parlar de l'Alemanya nazi, però en aquest context, que és, òbviament, totalment diferent, no? Però és una teoria que ens explica que passem per diferents etapes a nivell social en què, encara que siguin amics teus, o persones amb les que ets molt propera, per la pròpia naturalesa de l'ésser humà, per lo que René Girard anomena el desig mimètic, perquè tots estem orientats a tenir aspiracions similars, totes sempre envoltant els pilars fonamentals que són l'èxit, la fama, el que sigui. Com que tenim aspiracions això similars, acostumem a generar conflicte o tensions internes dins de tota mena de grups socials. De tal manera que la crisi sempre evoluciona fins a un punt en què es converteix en un tots contra tots. L'única manera de salvar l'estabilitat social és passar a una fase de polarització unànime en què el tots contra tots es converteix en un tots contra un. I per fer això és necessari arbitràriament assignar una víctima. La víctima pot estar dins del grup o fora. Si està fora, simplement se li castiga. Si està dins, se li expulsa del grup i se li atribueixen tots els mals que es perceben. I això ho dic perquè no era només una, sinó que eren varis. Per tant, o sigui, la sort en la qüestió literària que m'ha ajudat a escriure el llibre és que, com que eren molts d'ells propers a mi, tinc molt context d'aquestes persones. Exacte, de les seves situacions familiars, de les seves situacions més personals, que evidentment no les exposo perquè no és el meu lloc exposar-les, però el fet de conèixer-les em fa tenir una visió més completa i més detallada del que pot estar portant aquestes persones a actuar com actuaven, o de quines eren les seves carències o incoherències, i per què tenien els buits que tenien. Que potser altres vegades, quan ve d'una persona menys coneguda, potser no resulta més inexplicable.
1: Mm-hmm. Elena, acabo preguntant-te breument per una altra visió de la situació, que és la de la teva mare. De fet, la podem llegir, en certa manera, en el pròleg del llibre. Com va gestionar ella tot el que et passava?
2: Bueno, ella ja ho exposa molt bé al pròleg, però sentia moltíssima impotència, perquè des de... Jo, clar, jo no soc mare, no? Però des d'una visió d'una mare m'imagino que ella únicament volia que parés tota la situació, volia posar-li un punt i final, i l'única manera que ella coneixia o sabia, i amb tota la raó, era parlar amb els pares, parlar amb l'escola, però desafortunadament, en el meu cas, no va tenir sort en aquests sentits, perquè doncs, el centre acadèmic no va impulsar els protocols que corresponien, no es mobilitzava, no feien res, i el mateix amb els pares d'aquestes persones, doncs, o ho negaven, o no sé. Llavors, evidentment, sentia molta impotència amb la situació, però jo, de tota manera, agraeixo moltíssim tot l'esforç que hi va posar i el fet de que sempre em recolzés i estigués al meu costat i pogués ser l'ombro, diguem, en el que plorar i en el que recolzar-me.
1: Tot això i molt més és el que trobareu a Sin Rencor, El acoso y los límites de la resistencia, el llibre publicat per l'editorial Diéresis, que ha escrit l'Helena de Juan García. Helena, un plaer compartir aquests minuts amb tu. Gràcies per les teves reflexions i per escriure
2: igualment
1: aquest llibre. Una abraçada. Abans d'acabar, us regalem una última, també, recomanació literària de la mà de Concha Parramón.
3: Stefan Zweig, un dels escriptors i pensadors més lúcids del segle XX, torna a interpel·lar-nos des de Missatges d'un món oblidat. El volum recull textos del període d'entreguerres que, tot i tenir més de 80 anys, ressonen amb una actualitat inquietant. El primer assaig, escrit el 1914, colpeix per la seva vigència. Descriu angoixes col·lectives i lògiques de guerra que recorden massa el conflicte d'Ucrània, malgrat referir-se a la Primera Guerra Mundial. Zweig hi detecta ja els símptomes d'una Europa fracturada. Brillant és la seva relectura del mite de la Torre de Babel. Per l'autor vienès, la discòrdia neix quan ningú no capta la veu dels altres i de la incomprensió neix la fúria entre els homes. D'aquí extreu una tesi central. La humanitat només assoleix grans fites quan fa pinya. Aquesta idea vertebra els dos articles que dedica el 1934 a la història europea. Zweig hi defensa la unió dels pobles del continent com a única via per evitar noves guerres i garantir el progrés. Segons ell, nacionalisme i internacionalisme s'han neutralitzat durant segles, ajornant la germanor pendent. La seva crítica a les pàtries és frontal i cita a Goethe. La pàtria, per al pensador imparcial, per aquell a qui sap enlairar-se per damunt del seu temps, no es troba enlloc i es troba arreu. El paisatge més provocador, però, és la seva visió sobre l'ensenyament de la història. Per Svajt, res no defineix millor la posició política, personal i moral dels joves que estudiar el passat. Reclama menys glorificació de guerres i conqueridors i més èmfasi en les grans fites civilitzadores de la humanitat. Svajt no defrauda. Cada pàgina és un repte intel·lectual. Els seus textos no només es llegeixen, obliguen a pensar i a qüestionar-se. Més de 8 dècades després de la seva mort, els deures que ens posa continuen pendents.
1: I fins aquí aquesta temporada de Valors a l'Alça. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa quan vulgueu. Les nostres xarxes socials, ens trobareu a @revistavalors, també les aplicacions iVoox i Spotify i, finalment, a la plataforma La Xarxa Més. Nosaltres hi tornarem. Ho farem al setembre, com sempre, amb nous temes, amb més protagonistes. Així que només ens queda agrair-vos que ens heu acompanyat al llarg d'aquesta temporada i desitjar-vos que passeu un molt bon estiu.
4: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
5: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
6: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
5: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
6: Dilluns, dia de descans.
5: Telèfon 93 792 35 46.
6: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
7: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bar Nostrum, Arenys de Mar.
8: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
7: Veniu a veure el futbol en companyia.
8: Disposem de terrassa.
7: Som a la Riera, Parafita 117.
8: Truqueu al 93 792 0019.
7: Bar Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs.
4: Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Les línies R11 i RGU de Rodalies circulen per via única entre Riells i Caldes de Malavella. Aquesta tarda, a causa dels treballs per retirar un arbre de la zona de les vies, segons informa Rodalies, la incidència pot provocar que els trens quedin aturats més temps de l'habitual i que incrementin el temps de recorregut quan s'apropen al punt afectat. Rodalies ha comunicat l'afectació poc després d'un quart de 4 d'aquesta tarda. Més temes. El govern impulsa un bessó digital de la xarxa d'autopistes a Barcelona per anticipar incidències i millorar el trànsit. L'eina permetrà gestionar més de 300 quilòmetres de carreteres de l'entorn de l'àrea metropolitana de Barcelona. Serà una realitat abans de 2029 i es podrà estendre la resta de carreteres catalanes. Sílvia Paneque és la consellera de Territori.
2: Per primera vegada, en un sol model, s'integren tots els sistemes de control, com deia la consellera. Comptadors, càmeres, simuladors, gestió d'incidències, amb capacitat d'autoavaluar-se i també d'ajustar-se contínuament a la realitat física de la pròpia via, de la pròpia carretera.
1: I creix la desigualtat entre els beneficis dels empresaris i els assalariats. Els ingressos de l'empresariat augmenten 3 vegades més que els de les persones assalariades els darrers 5 anys. És el que alerta un informe de la UGT. Òscar Rius n'és el secretari de Política Sindical.
3: Nosaltres no ens oposem que les empreses tinguin beneficis. Nosaltres ens oposem a com s'estan distribuint aquests beneficis a les empreses del nostre país i a la nostra societat, que cada vegada és d'una forma més desigual. El nostre país està repetint patrons que s'estan reproduint en tot l'àmbit del sistema capitalista més desenfrenat, més salvatge, i anem cap a una societat més dual.
1: I el Futbol Club Barcelona ha decidit suspendre l'homenatge als jugadors blaugranes que s'han proclamat campions del món amb la selecció espanyola. S'havia de fer aquest dijous, coincidint amb el primer partit de Lliga al Camp Nou, però s'ha anul·lat després de l'actuació policial a Elx contra un aficionat blaugrana que portava l'estelada. Des de la NC i Òmnium han fet una crida, per cert, a omplir demà dijous el camp d'estelades, i l'Assemblea també critica que s'hagués fet aquest homenatge a una selecció, diu, d'opressors. I l'autoritat del transport metropolità, l'ATM, prepara la licitació del sistema que permetrà pagar directament amb targeta de crèdit o de dèbit el transport públic de l'àrea de Barcelona. El projecte permetrà als usuaris de metro, de bus o de tren accedir a la xarxa de transport sense haver de comprar prèviament un bitllet senzill de transport, sinó validant directament el viatge amb la targeta bancària o un dispositiu que sigui compatible.
0: A Ràdio Arenys ens agraden totes les èpoques de l'any, però l'estiu més. Ràdio Arenys, la primera en anar de terrassetes.
4: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
5: La ramaderia extensiva ha estat, històricament, una activitat econòmica, però també social, cultural i ambiental, molt arrelada a zones rurals i de muntanya, sobretot del Pirineu, com ara el Pallars. Arrelada al territori, mentre abastia una població en el passat més nombrosa que avui dia, però més autònoma, la pastura en llibertat o semillibertat de races autòctones com la vaca bruna dels Pirineus, el cavall pirinenc o l'ovella xisqueta aprofitava els recursos naturals de la muntanya i dissenyava el paisatge, obrint i mantenint camins, pastures i boscos. Però la continuïtat del sector, des de fa dècades, s'ha vist amenaçada pel despoblament i l'envelliment de qui s'hi dedica, la predació, els problemes per accedir a la terra, els burocràtics i les traves que encara posen més pedres al camí i la dificultat per competir en el mercat amb productes de baix cost i poca diferenciació. Però hi ha consciència, voluntat i acció, resistència, iniciatives destacables i amb una aportació a la societat significativa, com ara l'Escola de Pastors. Fundada el 2009 en Vinh, al Pallars Sobirà, amb aquest objectiu de fer de frontissa generacional i d'ajudar a fer el sector viable econòmicament, Des de llavors, ofereix formació teòrica i pràctica i la incorporació de persones a l'activitat. Persones joves, la majoria d'elles alienes al sector primari i neòfites en l'ofici de pastor, i moltes, fins i tot cada cop més majoria, dones. És el cas de l'Anna Carol, que té 28 anys i va estudiar en fa un i mig a l'escola. Va néixer a Avinyó i la seva família, arrelada al Berguedà, va viure i es va dedicar a la terra fins a la generació dels seus avis. Ella diu, és la tercera generació d'aquest èxode. Assegura que l'ofici és dur, que mai s'acaba d'aprendre, i això és el que fa amb el Jordi, per qui treballa entre Escàs i el Tron, a l'entrada de la vall d'Àssua, pasturant un ramat de més de 600 ovelles. M'ha vingut a buscar en cotxe a mig camí entre Escàs i la C13 més amunt de Sort. Anem a acompanyar les ovelles en el seu tom diari amb l'ajuda de la Tura, però abans hem de vacunar les vaques de basquilla, una malaltia que pateixen pels canvis d'alimentació i que els pot causar la mort. I mentrestant, li demano que m'expliqui per què l'ofici és dur, tal com diu.
6: Jo crec que pues perquè és com a fora, no? I llavors, pues, si plou, nosaltres sortim igual. És com que no pots controlar com si un dia les ovelles estan nervioses perquè ve un canvi de temps, o si un dia et faran... Bueno, saps? Com hi ha dies que pot anar molt bé, però hi ha dies com que hi ha molts factors, saps, que et poden fer caminar un munt més del que d'allò. Vull dir, no saps mai quan surts què pot passar, saps? O, vull dir, és com dependre molt de factors que no depenen... Vull dir que si estàs sotmesa com a factors que no depenen de tu. I és dura perquè és això, són moltes hores, depèn de com pasturant. Si fa bo és un regal, és que és un regal. Jo dic que em canvien el ramat quan fa mal temps i quan fa bo, perquè quan fa bo no són les mateixes ovelles. Però clar, quan has d'estar sota el paraigües, no sé què, que fa mal temps, bueno, i també és això, no? Tu saps que potser hi haurà períodes en què els animals no aniran tan bé, tu tampoc vas tan bé perquè ja no estàs com satisfeta, saps? O sigui, les ovelles van bé, és com que vale, tot roda, saps? Però quan comencen a anar malament perquè fa mal temps o no sé què, és que és una merda. Vull dir, és com... Dur en el sentit que no... Vull dir, clar que depèn del teu esforç, però a vegades t'hi esforçaràs molt i això no voldrà dir que tinguis un resultat superbon, saps? De dir, és com... És molt, a vegades pot ser molt frustrant, saps? O quan vols fer alguna cosa, doncs avui, per exemple, vacunant aquests vedells, de si ens hagués sortit alguna cosa malament ja no ho pots fer, saps? Jo què sé, de que se t'escapen allà quan les tenien tancades i et baixen fins a baix un altre cop, és que dius, vaig mal pel cul, saps? Ja... Bueno, saps que hi ha coses que vas amb la idea d'una cosa, però a vegades els animals, vull dir, són animals, saps? Llavors ells... O jo què sé, jo ahir volia tancar una mica més d'hora, però al final també les ovelles tenen molt el seu horari, saps? I si els hi canvies, pues es revolten contra tu, no? Si elles estan acostumades a sortir, jo surto allà a la una i tancar quarts de nou, si un dia vols tancar abans, aquell dia a la girada de tornada, pues aniran super més tranquil·les perquè elles tenen la idea de tornar a la pleta a l'hora de sempre, saps? I clar que hi pots posar el gos i clar que d'allò, però ja les fas anar malament, saps? Vull dir que, o sigui, la meva feina és que les ovelles mengin, saps? O sigui, és l'única feina que, vull dir, saps? De dir, hòstia, és que és fort, saps? Vull dir, clar que és tan esclau. Vull dir, tu no els hi poses herba i pinso i te'n vas, saps? No, tu estàs allà, saps? Fent la girada perquè aquest dia tal, avui vaig per aquí, avui vaig per allà, avui aquí troben això, avui allà hi troben allò, saps?
5: Amb tan sols aquesta curta estona, mentre hem xerrat, hem arribat a lloc. Estem a tocar del riu de Sant Antoni, que recull les aigües del riu que baixa de la muntanya de Carega, del Rialbo i del riu del Tron, poble que tenim al davant. L'Anna, el Jordi i el Mariano, un home romanès que fa poc que treballa amb ells, condueixen les vaques i els vedells cap al tancat que hi tenen. Màniga, en diuen, perquè té un passadís per on fan passar cada vedell, el vacunen i el tornen amb les seves mares. Després de peixar els animals, ens anem a fer el mateix amb els cavalls i canviem de lloc la pleta per les ovelles. Un cop tot format, ens els enduem a pasturar. Elles al davant, perquè quan pugen i com que saben on van, ho fan apressades. Nosaltres caminem una mica més amunt, cap a una petita esplanada prominent, on ens aturem i continuem amb la conversa que teníem, ofegats mentre pujàvem. Des d'aquí veiem el tron i, al fons, l'ermita de Sant Josep d'Olp. Cap al nord, Escàs i Carega, que se saluden una a l'altra. Per aquestes muntanyes i per tota la vall d'Àssua, encara se'n veuen de ramats, però cada cop hi ha menys ramaders com el Jordi. Això, però, segons l'Anna, no és pas sinònim que no en quedin. A la vall d'Àssua n'hi ha vora una vintena. Jurista i criminòloga de formació, ella va treballar en diversos llocs en l'àmbit dels drets humans. Va tombar i va fer moltes coses molt jove, seguint el camí del sacrifici i l'estabilitat heretada de la generació anterior, fins que va adonar-se que necessitava deixar de passar les hores davant d'un ordinador.
6: Jo, com totes les feines que havia tingut, eren com molt temporals. És a dir, com havia estat, com vaig sortir de la carrera, me'n vaig anar a fer com una mena de... Sí, com pràctiques amb una entitat a Palestina. Bueno, com vaig estar voltant molt, llavors vaig anar a Ginebra. Com amb temes de drets humans m'agradava molt, llavors vaig tornar aquí a Catalunya i em vaig com començar a treballar amb, amb una entitat que és la Xarxa per la Conservació de la Natura, i treballava allà pues, com... amb temes d'incidència política, i estava molt a l'oficina i treballava des de casa meva iaia, i allà vaig veure molt com el xoc entre estar en un ofici, vull dir, feina d'ordinador, tot el dia, saps?, treballant temes que si sortís a fora, saps?, podria com, vull dir, no sé, saps?, que és com, podria estar fent mil altres coses, saps?, que tindrien molt més impacte real que no pas estar darrere d'un ordinador com redactant coses i, bueno, saps?, com també una mica aquesta cosa de tant el discurs i això, doncs al final també cal acció. I va ser allà on vaig dir, no, és que això no té puto sentit, saps? O sigui, això va ser fa com un parell d'anys... Sí, un parell d'anys, i tampoc és com... Vull dir, que hi ha gent que va començar l'escola i sí que ho va deixar com tota una feina de molts anys. Vull dir, jo al final era una feina que tampoc portava tant temps i ja no estava a Vinyó, estava visquent a casa meva i al Berguedà. Vull dir, com tampoc va suposar com un trencament superheavy amb la meva vida, perquè sempre havia tingut com una vida així de, com d'anar canviant molt de feina, de viatjar i treballar a puestos fora. Vull dir, com no m'havia plantejat com de dir, vale, si estudio dret i criminologia, això podré aspirar segurament una feina únicament a ciutat, saps? Llavors, quan ho vaig aterrar, va ser com, vale, no vull això, saps? I llavors va ser quan em vaig pujar cap aquí al Pallars, que ja havia estat alguna temporada treballant a l'estiu, i vaig començar l'escola.
7: Ja la coneixies, l'escola, però?
6: Bueno, l'escola la coneixia d'haver-ne sentit a parlar i de pues, que una col·lega coneix algú que hi ha anat. Bueno, sí, és com coneguda, sí. I va ser com, bueno, pues sí, vaig apostar per això i, joder, és com la porta d'entrada a aquest món al final, que jo sempre ho dic, no?, que al final l'escola pues, no t'ensenyarà l'ofici de pastora, saps? L'ofici de pastora jo encara l'estic aprenent i vés a saber quants anys trigaré a poder-me autodenominar pastora. Jo dic que treballo de pastora, però ser pastora és com que té molt pes, no?, això. I és com, bueno, l'escola al final et dona un munt d'eines i sobretot et dona com a persones que al final també és, la gran majoria s'acaben dedicant a això, i és com una xarxa superbonica, i això és el més potent, jo crec, que també de l'escola. I al final aquesta porta d'entrada a aquest món, que llavors tu entres i ja et fots l'hòstia que t'hagis de fotre i ja, bueno, ja vas pues, dia a dia pues, aprenent què vol dir tot això, no? Però sí, com a experiència pues, és molt xulo.
5: A l'escola, l'Anna hi va aprendre qüestions més teòriques sobre el benestar animal o l'alimentació, la gestió de les pastures, l'agrupament de ramats, i va conèixer de prop la ramaderia durant 7 mesos.
6: Allà en Vinyó mateix, que és on hi ha l'escola, doncs hi ha el Rispa, que és una persona que també ens deixa doncs, tocar molt el seu bestiar i tal, i posar coses a la pràctica, i llavors doncs, després d'aquestes setmanes de teoria marxem uns primers 2 mesos de pràctiques amb una explotació, ja sigui aquí a Catalunya, jo en el meu cas vaig marxar a França, i llavors doncs, tornem a l'escola, tornem a fer teoria i llavors tornem a marxar de pràctiques, i una mica doncs, tot combinat doncs, ens acaba donant doncs, uns coneixements com molt amplis i també molt extensos, que també és com difícil, no?, un cop surts d'aquí, com mantenir això, perquè és com al final hi ha tantes coses, saps?, que tu surts i és com, bueno, que també agafes, no?, una mica el que t'interessa.
5: Gran part de les dones pastores i joves són formades a l'escola de pastors. En línies generals, la majoria de persones que van a l'escola a formar-se són neòfites en l'ofici i en el món de la ramaderia. A l'edició en què hi va ser l'Anna, la majoria eren dones, però també n'hi ha que no s'hi han format i que han pres el relleu de les explotacions de la seva família. Moltes són joves, però també n'hi ha de més grans, que sempre s'hi han dedicat, encara que sovint no hi pensem, i associem la ramaderia i la pastura als homes. La feina de les dones, en tot cas, diu l'Anna, no ha estat pas inexistent o insignificant, sinó invisibilitzada. Però estudiar a l'escola, a més d'oferir una via d'entrada a l'ofici, també proporciona una xarxa de persones i afinitats que genera cohesió i companyia, que l'Anna l'ajuda a no sentir-se sola en l'ofici. Un dels grans problemes de Catalunya, segons l'Anna, és que no es paga el preu que mereix el ramader, i això em porta una corrua de més de conseqüències.
6: Sí, un dels grans problemes aquí és aquest, que no es paga el preu just per al producte. Vull dir, llavors les persones ramaderes no poden viure, saps, del que fan, perquè no, o sigui, no reben prou, no? I llavors pues, tot és una roda, no pots pagar el que es mereixeria el treballador, les condicions laborals de persones salariades són també molt precàries, bueno, saps, és tot una roda. Bueno, no tinc per viure, ni per estalviar, ni res. És això, saps? Si ho fes pels calés no ho faria, està clar. Vull dir, no sé, saps? Que això que es diu, no et dediquis a això, no sé què. Si tu ho esculls, saps? Si tu ho esculls amb coneixement de causa, és com... Tot estarà bé, saps? Vull dir, sí. Jo crec que és el més important, que avui en dia les persones joves que ens dediquem a això, la majoria, per no dir gairebé totes, ho hem escollit. També des d'una part que no sé si estan lliures, saps? Perquè també jo crec que hi ha també un tema de, joder, de moralitat, i això també ho parla molt. És que hi ha la Laia Engrill, per exemple, que també parla molt d'aquests temes de militància, de que per ella pues, ha agafat el relleu de la seva família, i per ella pues, és una obligació moral estar allà, però alhora també és triat, no? I és com també hi ha aquestes dues cares de la moneda, saps? Que és triat, però alhora és com... És que ho has de fer, saps? Ja pots estar a una oficina, però al final és com... No, és que realment calen persones com que ho facin, saps? I és que és així, és ben bé així. És que calen pastores, cal gent que es dediqui al sector primari.
5: L'escola va ser qui li va facilitar el contacte amb el Jordi. Al cap d'un mes ja hi estava treballant. El pastor que tenia contractat s'havia de jubilar i buscaven algú a qui li ensenyés l'ofici abans de deixar-lo.
6: Ell, com la feina de ramader, en principi no és pasturar tampoc, saps? Vull dir, pots pasturar algun dia, però clar, ja hi ha la feina de pastor. Perquè si tu ets ramader i pastures cada dia, és que no tens temps de fer la resta del tema de trossos, de quan s'ha de sembrar, quan s'ha de llaurar, vull dir, amb les vaques, amb les eques, clar, aquí també, com que hi ha molts animals, com sempre hi ha feina d'alguna cosa o altra, saps? Llavors, és com si has de passar-te les teves hores pasturant, és que no tens temps per res més, saps? No, i aquí pues, tenen l'obrador, que és la Maribel, que se n'encarrega més, no? Però això també és com molta feina, com tema de tu estàs transformant tota la carn, saps? Baixes a l'escorxador, o sigui, des d'anar a portar el corder a l'escorxador, des d'anar-lo a recollir, des de pujar-lo, des de tallar tota la carn, des de repartir-la amb el cotxe isotèrmic que tenen, o a vegades es fan enviaments a Barcelona, o, bueno, saps? O és que és molta feina, vull dir, al final estàs tancant el cicle i estàs enduent el valor afegit que això significa, però alhora també el producte tampoc pots demanar un preu hiperalt, saps? Per això, perquè, bueno, és com difícil, saps? Vull dir, perquè aquí al final, per un corder s'està demanant un preu super... Vull dir, que és el que aniries a comprar al supermercat i el mateix que tindries, saps? I... Però clar, o sigui, el que implica és un cost molt més alt, saps? Vull dir, perquè realment, doncs aquí tenen molts clients i restaurants i no sé què, i venen molt bé el producte, perquè també és molt bo, però és com el preu que es demana, evidentment, tampoc reflexa com tots els costos que hi ha durant tot el procés, saps? D'elaboració.
5: I quin és aquest valor afegit de què parla l'Anna? La ramaderia extensiva aporta un alt valor afegit en diversos àmbits. Ambiental, perquè manté el paisatge, afavoreix la biodiversitat i prevé incendis. Social i territorial, perquè fixa població i conserva coneixements tradicionals. Econòmic, per la qualitat dels seus productes i el suport a circuits curts. I cultural, perquè forma part del patrimoni viu del món rural. A més, contribueix a la sobirania alimentària i a la resiliència davant de crisis globals. A l'Anna sempre li ha fet il·lusió acabar a ca la seva àvia, al Berguedà, i tenir-hi una explotació ramadera, però amb el temps s'ha anat desanimant. No és la duresa i el sacrifici només, sinó també que totes les coses van en contra. Des de la burocràcia fins a la fauna salvatge, tot és molt imprevisible i inassumible. I de gent jove, autòctona, retornada o nouvinguda, n'hi ha, diu. Però pocs es dediquen a l'agricultura i la ramaderia. El funcionariat i el treball relacionat amb el turisme, sovint de temporada, són opcions més estables o, com a mínim, amb millors condicions. Ser pastora, amb les condicions que hi ha a Catalunya, reivindica, és una militància. Apunta a una administració que fa el possible perquè la ramaderia extensiva no existeixi i que allunya cada cop més la seva gestió de les necessitats dels ramaders.
6: Clar, o sigui, també és com el problema, jo crec que són tots els discursos que es diuen ja des d'això del repoblament o des del relleu generacional i tal, de gent jove, o sigui, és que n'hi ha, saps? I això ho diu molta gent jove que es dedica al camp, saps? De, jo què sé, saps? Hi ha gent jove que vol treballar d'això, saps? El problema també és com que s'utilitzen discursos que són molt fàcils i són molt exculpants per dir, és que no hi ha relleu, és que no sé què, no, és que tu, administració, no estàs posant les condicions perquè el relleu pugui sostenir un projecte més de 5 anys, saps? No és que no hi hagi relleu, és que, evidentment, hi ha poques persones proporcionalment. Clar, si tu poses unes oposicions de funcionariat, de cos de bombers i tal, clar que hi haurà també molta gent que tirarà per això, jove, que vingui aquí, saps, que li agradi la muntanya i no es farà pastora, saps? Perquè tu poses al costat ser bomber o ser pastora. I jo també penso, és que, vull dir, evidentment, com la gent tria com algú pues, que tinguin els seus dies de festa, ben pagat, una certa estabilitat, saps? Que vinguin al Pallars, vull dir, clar que n'hi ha, però dic que proporcionalment, en tota la gent jove que hi ha al Pallars, la majoria es dedica al sector turístic i treballs de temporada, saps? I no, pues, també perquè ja, al final pues, és un sector que és com... Evidentment, com hi han coses com molt tradicionals, saps? Que si ets una persona com en certs valors, com més des de la urbe, pues, hi haurà coses pues, que no acceptaràs, saps? A nivell de condicions laborals, a nivell de situacions a la feina, pues, de masclisme i de misogínia, perquè ets una tipa o ets una persona dissident o tal, saps? Vull dir, és com... És també com... Entrar dins aquesta capa pues, més de pallaresa pues, també és com... Vull dir que no des del sentit negatiu ni molt menys, sinó que, clar, si tu ets una persona pues, que ve des de més d'una urbe, pues, xocarà molt més com amb la teva realitat. Jo és el que et dic, no? La meva feina no la faria per tenir un bon sou, saps? Estàs contribuint a moltes altres coses. Això, al final, qui s'enriqueix és la persona pues, de jefe de les estacions d'esquí o de cadenes d'hotels o tal, saps? No és com el territori, no és com ajudar com a la supervivència d'un petit model de ramaderia familiar. Llavors, és com és precari, però és que, sobretot, com estàs... La teva precarietat beneficia el gran tenidor, la persona com que és jefa d'això, no? I que vaqueira, pues, tot això, no?
5: L'Anna apunta a altres externalitats negatives del turisme, com la massificació en determinats períodes de l'any i els problemes relacionats amb la protecció dels espais naturals o l'espoli de recursos com l'aigua. Interessos de pocs, diu, passen per davant de molts i de l'alimentació del país, i es relacionen també amb l'habitatge, l'especulació i la gentrificació, uns problemes als quals, amb aquestes circumstàncies, el Pallars no és pas ni de bon tros aliè. Ella comparteix pis perquè viure-hi sola és inassumible.
6: O sigui, el principal problema és l'especulació de les persones pues, que especulen amb l'habitatge, això està clar, i això és la base, no? Però llavors, clar, també amb tot el tema del teletreball, per exemple, clar, hi ha persones com amb salari com de fora que venen a viure aquí i es poden permetre aquests pisos i que no, evidentment, no és culpa seva com els preus que siguin els que siguin, però clar, això també és un factor que fa que els que renden pues, puguin posar els preus alts perquè saben que llogaran el pis igual, saps? Que al final el teletreball es diu molt com que és una opció per al desenvolupament de territoris rurals, però alhora també hi ha aquesta altra cara de la moneda, que és com, vale, també calen com persones que vinguin aquí i treballin la terra i que, bueno, saps? Però al final també hi ha gent com que es vol dedicar com a feines pues, d'això, d'agricultura, ramaderia, d'estar, sobretot ara, com cada cop hi ha més gent com que també trenca gent que ha tingut curros a ciutat i més d'oficina i tal, que també això no els ha omplert i diuen, vale, pues vaig a tornar també a lo que, pues a lo que això, pues més a la terra, o com a vincular-me amb animals, bueno, saps, a treballar com diferent i comprendre la vida de manera diferent, saps?
5: De jovent a fill organitzat, com dèiem, n'hi ha al Pallars. En són mostra el Sindicat d'Habitatge del Pallars, la plataforma Pirineu Viu o la Unió entre les Valls del Pirineu per reclamar la seva connexió viària. L'Anna forma part de l'Assemblea Transfeminista, la Geganta, i tal com diu, això demostra que hi ha una col·lectivitat activa i que treballa. Fa falta, però, un exercici d'autoestima.
6: Clar, jo crec que és, al final és aquest, un problema molt gran també és el tema de l'autoestima, saps? Bueno, sempre ha passat, com jo ho veig molt també bueno, amb meia, i això de que tot el que ve de fora sempre sembla que tingui més valor que el que ha estat sempre, no? I el que és d'aquí. I és com si et ve algú a vendre que el teu tros hi pots posar plaques i no sé què, i et semblarà pues, que... Bueno, depèn de qui ho rebutjarà, però depèn de qui, pues, potser li semblarà, bueno, pues mira. Però també cada cop pues, aquests macroprojectes així, cada cop també tenen molta més oposició, saps? Perquè cada cop hi ha més persones joves també que tornen, que s'organitzen i que també lluiten contra això. Ja no és la típica persona gran que li pots colar, sinó que quan passa alguna cosa així, pues, cada cop hi ha més organització al darrere de persones que sí que ho tenen clar.
5: L'Anna ha pres aquest camí perquè l'ha triat, perquè el vol i el valora. No sent que s'hagi resignat a res. Encara al·lucina recordant que va viure 5 anys a Barcelona, però creu que ho havia de fer, per saciar una inquietud que tard o d'hora hauria aparegut. Sorneguera diu que és com si li hagués dit a la generació dels seus pares que això no és tan dur, tot i que després s'han dut les clatellades corresponents. Però hi ha tantes coses que contrarresten la duresa de l'ofici que fan que valgui la pena. Treballar a la terra, tenir-lo un trosset i mirar de posar en pràctica l'autonomia i els coneixements que es van perdent. Fer el que creu que dona sentit a la seva vida, mirar de generar petits canvis a petita escala i, alhora, intentar mantenir un sector, un ofici i un teixit perquè el que ha estat sempre el Pallars, un territori ramader, no deixi de ser-ho.
4: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
7: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
0: Comparteix Ràdio Arenys, la primera música.

0: Ràdio Arenys.
1: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Perafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
2: Marta!
3: Ei, hola, com estàs?
2: Superbé, cada dia em sento millor.
3: I el secret?
2: Doncs ho tens ben a prop.
3: Sí?
2: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
3: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
2: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
1: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sacara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sacara, la teva agència de confiança.
4: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
5: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
4: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
5: Dilluns, dia de descans.
4: Telèfon 93 792 35 46.
5: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
6: Dones és un programa sobre dones fet per dones. Participa i amb missatges de veu sobre el teu dia a dia. Què et mou, on vas, què t'agrada. Farem camí juntes amb mirada de dona. I trobarem aquell espai més adequat per a nosaltres. Dones, cada dijous a partir de les 9 del vespre, amb Rim Garcia.
0: Ràdio Arenys.
7: Notícies en xarxa.
8: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. L'incendi que crema des d'ahir dimarts al migdia al parc de Collserola està estabilitzat i això ha permès aixecar el confinament de barris, dels barris de Torreveró i Ciutat Meridiana, que es va decretar per la presència de fum. També han pogut tornar a casa ahir la trentena de veïns que van ser desallotjats per la proximitat amb les flames. Els bombers preveuen que l'incendi es pugui donar per controlat les properes hores, tot i això es mostren molt prudents per les possibles represes que es puguin, que puguin tenir. Perquè faci més calor. El cos d'agents rurals eleva 54 les hectàrees cremades al parc de Collserola. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha defensat que no s'emetés un alerta durant els aiguats del passat cap de setmana. Parlon ha explicat que la gestió d'un incident com els aiguats que va afectar les localitats de Roda de Barà, per exemple, va anar més enllà de l'enviament d'un missatge al telèfon. Segons la consellera, l'alerta no sempre és l'eina adient.
9: En situacions en les quals et trobes en que potser les instruccions que has de donar són diferents i poden arribar a ser contradictòries, no pots basar la protecció de les persones exclusivament en les alert. Si nosaltres hem de donar un missatge d'evacuació d'un càmping i alhora hem de donar un missatge de confinament, potser l'instrument més útil no és les alert.
8: Precisament, l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, ha anunciat la construcció d'un dipòsit d'aigües pluvials de 3.500 metres cúbics de capacitat sota el Parc dels Enamorats a l'Avinguda Brisamar de Coma-ruga per fer front a les inundacions com la del passat cap de setmana. Martínez ha apostat per la millora i ampliació de la xarxa de pluvials i sistemes de drenatge actuals a la zona baixa de Coma-ruga per fer front als efectes del canvi climàtic. Ha recordat que els 130 litres per metre quadrat recollits del nucli urbà, els 100 litres a Coma-ruga i els 200 als masos de Coma-ruga són valors històrics, però que previsiblement poden anar a més. I la Cambra de Comerç de Terrassa ha premiat les polseres Erics com la millor iniciativa emprenedora. Han estat ideades i creades per la infermera santcugatenca Pilar Moreno. Identifiquen al·lèrgies alimentàries en infants. Cadascuna porta un identificador del tipus d'al·lèrgia. Incorpora també un codi QR que enllaça amb un vídeo sobre com injectar adrenalina en cas d'una reacció. I el govern dels Estats Units ha suspès temporalment totes les cites per sol·licitar visats en ambaixades i consulats de tot el món. Un portaveu del Departament d'Estat ha indicat que els ha aturat perquè s'ha posat en marxa un programa de formació a escala mundial obligatori per a tot el personal consular. L'objectiu és endurir els criteris de filtratge per assegurar que es descartin alguns sol·licitants.
0: Ràdio Arenys. Així sona la música a Ràdio Arenys. Ràdio Arenys. La primera. A Ràdio Arenys, pluja d'estels.
7: Pluja d'estels. És un programa que fem amb il·lusió per explicar-vos coses boniques. Boniques, interessants, que siguin per distreure una estona, per passar una estona distreta, amb amor i carinyo. Avui parlarem de coses diferents, de l'esclavatge, de la Torre Eiffel, de moltes coses, de Blancaneus. A veure què us sembla. When the sun went down, the rapid tempo of the music fell. Alguns filòsofs de l'antiguitat creien que l'esclavitud era natural i necessària. Aristòtil va dir que tots els bàrbars eren esclaus del seu naixement i podien ser comprats o venuts o regalats com a propietats personals. It was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle. L'esclavitud o esclavatge prové de l'esclau esclaïsme. És la condició que implica el control d'una o més persones contra la seva voluntat, obligades per la violència o d'altres formes de coacció. Fou precisament entre els segles XVIII i XIX quan començaren a sorgir els moviments abolicionistes als països de cultura occidental. L'esclavitud és considerada avui en dia il·legal a tots els països del món i és un acte vital que condemna les conviccions de les Nacions Unides. Això no cal dir que hi ha països que les persones podrien ser considerades esclaves perquè ja no tenen dret ni a queixar-se. L'esclavitud domèstica, l'esclavatge agrícola, l'esclavatge sexual... I nosaltres ara, en aquest món que dèiem del benestar, som o no esclaus? Hem fet la prova? Hem passat per davant d'una botiga i no ens hem sentit esclaus? Fem-nos aquesta pregunta.

La Torre Eiffel, símbol de la llibertat, es va construir el 1889 i també va construir l'estàtua de la llibertat que va regalar França als Estats Units.

es va construir com a peça central de l'exposició a París de 1889. Pesa 10.100 tonelades, resisteix el vent i es mou quan fa vent de 10 a 15 centímetres.

està construïda com a centenari de la Revolució Francesa, amb sols 2 anys. França va regalar als Estats Units l'estàtua de la Llibertat per commemorar l'aliança entre els dos països.

L'Embolage va proposar que França enviés un regal a la nació americana per simbolitzar l'amistat entre els dos països per l'escultura que ja era feta i pensada per la diosa grega Eleteria.

0: A Ràdio Arenys, pluja d'estels.
1: França la va regalar a Estats Units, l'estàtua de la llibertat, símbol de llibertat pels oprimits, i va ser un regal el 4 de juliol de 1884, en commemoració a l'Aliança per les dues nacions durant la Revolució Nord-americana.

0: cerisier.
1: Els diners per la construcció de l'estàtua de la llibertat la van posar els ciutadans francesos.
0: De façon, de manière, de dire les choses sans parler. Mais comme tu savais bien le faire...
1: I la seva base, que quasi va costar el mateix que la pròpia estàtua, la van pagar els americans, 47 metres d'alçada i s'hi puja per 167 esclaus. La van portar a Nova York amb 214 caixes cuidadosament embalades.

El mateix dia que la van inaugurar, va cremar la torxa a la mà de l'estàtua. Hi ha moltes llegendes i moltes històries. Una d'elles és la cara, que és la cara de la mare de l'escultor, perquè li havien prohibit casar-se amb la dona que estimava, perquè era jueva.

També de la diosa grega Eleutèria, era molt important saber la història de l'estàtua de la llibertat. També diuen que ens va inspirar en el Coloso de Rodes, que era buit per dins en bronze i per fora, i que el van fer servir amb fines capes de bronze i de coure.

El dia de la independència és el dia que va marcar la separació formal de l'imperi britànic. Es van fer focs artificials, partits de beisbol, carreres de cotxes, moltes coses.

La Torre Eiffel s'ha constituït en un icono mundial i tenia que durar només 20 anys, però van fer que fos com antena per experiments científics i transmissions militars. Ara és un icono turístic mundial.

fa relliscar el pinzell com un ala morent. Llisquen molles com plors i s'aturen com a pètals. Només li falta una color indescriptible per enllestir el paisatge del seu somni. París.

altra història. Per entendre el perquè, avui en dia, les marques tenen aquest poder, hem de tirar enrere, hem d'anar molt enrere. A l'inici de les marques neix el mateix dia en què el ser humà deixa de tenir la pell nua, o la té nua, i se la comença a impregnar d'elements naturals i comença a vendre imatge o a tenir imatge a la seva pell.

Els egipcis i els esclaus tenien una gran varietat d'ornaments i marques en el seu cos per comunicar complexos codis als demés.

al llarg de la història, les persones hem tingut la necessitat de marcar les nostres creacions i possessions amb l'objectiu de determinar la propietat o la procedència. Per exemple, si diem Harley Davidson, pensem en llibertat. I si diem Apple, pensem en creativitat i rebeldia. Són dos bons exemples per comprovar la importància que han adquirit les marques, però ha sigut un camí molt difícil d'arribar fins aquí.

Podria viure entre els animals. Són tan secrets i tan plàcids. No s'atormenten ni es queixen de la seva condició. No es queden desperts sota la nit ni es lamenten de les seves culpes.

Walt Whitman diu: «Surto a caçar per les muntanyes i soletats, la meva agilitat, la meva alegria em sobten. Al capvespre busco un lloc segur per passar la nit. Encenc el fosc. Dormo amb el meu gos, la meva escopeta sobre les fulles disperses. Crec que una fulla d'herba no és menys que el camí recorregut pels estels i que la formiga és perfecta».

0: Pluja d'estels.
1: Diu Walt Whitman, crec que una fulla d'herba no és menys que el camí recorregut pels estels, i que la formiga és perfecta, i que la granota és una obra mestra digna de les més grans, i que la vaca pasturant amb el cap baix supera totes les estàtues, i que un ratolí és un miracle capaç de confondre a milions d'incrèduls. Ni un de sol està descontent. Ni un de sol està dominat per la bogeria de tenir coses. Ni un sol s'agenolla davant d'un altre, encara que sigui de la seva espècie, que va viure fa milions d'anys. Walt Whitman. Oh, no.

un conte de Khalil Gibran, l'estàtua. Una vegada hi havia un home que vivia a la muntanya i tenia una estàtua feta molt antiga per un mestre dels grans. La tenia a la porta de casa seva, ajaguda, bocaterrosa, i no n'hi feia cap cas. Un dia va passar un home de la ciutat, un home que tenia molta cultura, i en veure l'estàtua va demanar al seu propietari si la volia vendre.

El propietari es va posar a riure i va dir: però qui voldria comprar un tros de pedra vella i bruta? L'home de la ciutat va contestar: jo te'n dono aquesta moneda d'argent. I l'altre, encantat i molt content.

L'estàtua fou transportada a la ciutat damunt l'esquena d'un elefant i van passar moltes llunes. L'home de la muntanya un dia va baixar a la ciutat i tot caminant pels carrers va veure un grup de gent davant una botiga i va sentir un home que cridava: «Entreu a veure l'estàtua més bonica, més meravellosa del món. Només vos calen dues monedes d'argent per contemplar una de les obres més meravelloses d'un gran mestre». I així fou com l'home de la muntanya va pagar dues monedes d'argent per entrar amb una botiga a veure l'estàtua que ell havia venut per una.

Cançó de capvespre, Salvador Espriu. S'enduia amb veus d'infants el sol que jo mirava. Tota la llum d'estiu se'n feia enyor de somni. El rellotge, el blanc mur, diu com se'n va la tarda. S'encalma un vent suau pels camins del capvespre. Potser demà vindran encara lentes hores de claror pels ulls d'aquest esguard tan àvid. Però ara és la nit i he quedat solitari a la casa dels morts, que només jo recordo. Salvador Espriu.

0: Escoltant Ràdio Arenys. Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: 93-792-1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
2: Descobreix els nous serveis de Maresme Auto.
3: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
2: A Maresme Auto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
3: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
2: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
3: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
2: Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
4: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
5: Vols anunciar el teu establiment o servei?
4: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
5: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
4: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
0: La música a Ràdio Arenys.

0: veia el setge jutges, Núria Feliu i Guillermina Mota. Fan l'amor.
1: Ràdio Arenys,

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. L'Ajuntament de Tarragona reobre els parcs de la ciutat després de la tempesta de dilluns a la tarda. Els serveis municipals han inspeccionat els espais per garantir que es troben en bon estat i en condicions de seguretat. Segons ha informat Alguns Histori, fins a 25 equips han treballat des de dilluns a la tarda per retirar de la via al voltant d'uns 300 arbres i branques grans. Unes tasques que encara segueixen arreu de la ciutat. Pel que fa als busos, la EMT només en manté una afectació, és a la línia 13, que encara no pot circular dintre Pins en direcció Escorpí a causa de l'ocupació de la via precisament per part d'arbres i branques caigudes. I no deixem les conseqüències d'aquells aiguats i els de la setmana passada. L'Ajuntament de Roda de Berà ha decretat 2 dies de dol per la mort de la mare i la filla, que van quedar atrapades sota un mur durant la intensa tempesta de dissabte. La força de l'aigua va tombar el mur que separava el carrer d'una finca privada i va caure sobre d'elles. Aquesta tarda hi haurà un minut de silenci en record de les víctimes a les 7. El govern, la portaveu del govern, en aquest cas Sílvia Paneque, ha expressat el seu condol.
2: Traslladar en nom del govern el condol i companyia cap a les famílies i amics de les dues víctimes mortals i també doncs, a l'Ajuntament de Roda de Berà doncs, per aquestes dues morts tràgiques.
1: Pedro Sánchez compareixerà al Congrés el dia 3 de setembre per informar sobre la crisi migratòria a Ceuta. El president ha registrat aquest matí la petició i la Moncloa apuntava com a data el 9 de setembre, però la pressió del PP sumar o el PNB per obtenir explicacions immediates han fet avançar la data gairebé una setmana. Per cert que Junts ha tornat a registrar al Congrés la petició per delegar les competències en immigració a la Generalitat. La formació rebutja que Catalunya rebi part dels menors migrants que han entrat recentment a Ceuta. Podem ja ha expressat la seva oposició a la nova petició dels juntaires. I una riuada sobtada al Nepal, que també ha afectat a la Xina, ha deixat almenys 100 morts i més de 500 desapareguts, molts d'ells estrangers. També s'ha confirmat que almenys hi ha 2 desapareguts que són de nacionalitat espanyola. L'enorme riuada ha arrossegat pobles, mercats, carreteres i centrals elèctriques al districte nepalès de Rasuawa, a fronterer amb la regió autònoma del Tíbet, on viuen 50.000 persones. El torrent d'aigua ha baixat d'una zona de 2.000 metres. Les autoritats adverteixen que podria produir-se una segona inundació. I el president del Barça, Joan Laporta, referma que volen fitxar el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez. Laporta ha estat molt clar en declaracions als mitjans del club sobre el davanter de l'Atlètic de Madrid, que avui, per cert, no s'ha presentat a l'entrenament del seu club actual.
0: Segueix-nos a les xarxes socials. Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: L'any 1675, un jesuïta d'aspecte modest era anomenat confessor personal de Lluís XIV, el rei Sol. Aquest era un encàrrec aparentment discret, però a la fi va resultar tenir força rellevància pel destí de França. Amb aquesta funció, el religiós accedia directament a la intimitat de l'home més poderós del món i es convertia així en l'únic dipositari dels seus secrets personals, morals i polítics. Es deia que el monarca mai prenia una decisió transcendental, ja fos un nomenament eclesiàstic o una aliança d'estat, sense haver consultat abans la consciència del seu confessor. El nom d'aquest pare jesuïta era François de Delachaise i al llarg de 34 anys va acumular un poder silenciós basat en la confidencialitat absoluta dels secrets del rei de França. Per preservar aquella discreció i allunyar-se de la sorollosa i pecaminosa cort de Versalles, el rei va fer condicionar per ell una còmoda vila dalt d'un turó assolellat i envoltat de vinyes, a l'est de París, una vila que s'aniria ampliant i modificant amb donacions reials. Amb el pas dels anys i amb el pas de la Revolució Francesa, la residència d'aquests religiosos acabaria sent expropiada i l'any 1804 transformada en el cementiri més gran de la capital. Avui aquella necròpolis encara honora el nom d'aquell confident del segle XVII i el destí ha volgut que en aquells jardins, on abans s'hi xiuxiuejaven pecats reials, siguin avui el repòs etern d'algunes de les veus més sublims de la humanitat. Pintors, polítics, poetes i músics, evidentment. Genis com Chopin, Rossini o Bizet. Doncs bé, amics i amigues, iniciem avui un viatge per les sepultures d'aquests grans mestres. Seran 9 noms que han passat a la història de la música i que avui dormen sota l'ombra del confessor del rei. Sigueu benvinguts a aquest passeig per la bona música.
1: La bona música, un espai de Mataró Ràdio per la xarxa de comunicació local.

El cementiri de Père Lachaise de París va ser inaugurat oficialment el 21 de maig de 1804, per ordre de Napoleó. Va ser inaugurat com un dels quatre grans cementiris perifèrics que havien estat dissenyats per sanejar, diguem-ne, el centre de París. Tot i que avui pocs dels seus visitants saben qui va ser el tal Père Lachaise, que va donar nom a aquest conegudíssim indret on es barregen ciutadans curiosos i turistes.

És curiós saber que els francesos es van resistir inicialment a ser enterrats en un espai que llavors era lluny del centre de la ciutat. Doncs bé, per solucionar aquesta reticència es va dur a terme una operació que podíem anomenar de màrqueting, màrqueting històric. I va ser el trasllat a aquest cementiri de restes de prestigi indubtable, com les de Molière, La Fontaine i els amants Abelard i Eloïsa. Doncs bé, l'èxit de la campanya es veu que va ser immediat i el cementiri de sobte va acollir centenars d'enterraments, de manera que va haver d'ampliar-se fins a 5 vegades per encabir tota l'elit cultural i política de França. Avui en dia el recinte acull unes 70.000 tombes on hi han trobat repòs músics, poetes i artistes de tota condició, també polítics, empresaris o ciutadans anònims.

Doncs bé, si us sembla, acompanyeu-nos a fer un breu passeig pel cementiri i així visitarem plegats algunes de les tombes dels més importants músics que hi són enterrats. Comencem la nostra caminada a la zona nord, on el cementiri es fa més silenciós i boscós, lluny de les entrades principals. La nostra primera parada és davant de la tomba dels Poulenc Royer. És una sepultura sòbria, gairebé austera, que no dona pistes de la ironia i del color que el compositor Francis Poulenc va incloure a les seves obres.

Fancy Poulenc va morir sobtadament el 30 de gener de 1963 d'un atac de cor al seu pis davant del Jardí de Luxemburg. Doncs bé, tot i la seva rellevància a la música francesa del segle XX, el seu enterrament al Père Lachaise va ser més aviat discret i, seguint la seva voluntat, no es va interpretar ni una sola nota de la seva música durant el funeral. Va ser, per tant, un adéu marcat per la sobrietat i el recolliment.

Sentíem el Stabat Mater que Poulenc va compondre com a resposta a la mort del seu amic, l'artista Christian Verhaert. És probablement una de les millors partitures religioses d'aquest creador sensible i pietós. Doncs bé, deixem enrere ja la tomba de Poulenc, passant per davant de la del poeta Guillaume Apollinaire, qui, per cert, va proporcionar textos essencials al músic parisenc, i ens dirigim cap a la tomba d'un home que, diríem, va morir potser massa jove. Baixant pels camins que ens porten cap al sud-est, trobem el monument de l'autor de Carmen. El bust de Georges Bizet ens mira des d'un sarcòfag clàssic i produeix una certa tristesa pensar que Bizet descansa aquí sense haver conegut mai l'èxit de la seva gran òpera, una obra que, en el moment de la seva estrena, només va rebre incomprensió.

Es diu que el mateix dia que baixaven el cos de George Vizé a la tomba de la secció 60, a la ciutat de Viena, a l'Òpera de Viena, s'estrenava amb un èxit absolutament aclaparador la seva òpera Carmen, aquella que ell havia cregut un fracàs, però que a partir d'aquell moment seria una de les més cèlebres i representades de tota la història de la música. Precisament per aquest desencís hi havia qui deia que la mort de Vizé, amb 36 anys, no tenia cap causa física concreta, que havia estat per pura tristesa i decepció vital.

0: A la mort de Bizet, més de 4.000 persones van assistir al funeral, incloent-hi personalitats musicals com Massenet i Saint-Saëns, que van acompanyar el fèretre fins a la tomba, tomba dissenyada per Charles Garnier, l'arquitecte de l'Òpera de París. Com va dir Balzac, que també és enterrat al Père Lachaise, la glòria és el sol dels morts. I és que Bizet va ser una d'aquestes persones que només arriben a la glòria un cop enterrades. I sentíem L'amour est un enfant rebel, una de les àries més populars de l'òpera Carmen, interpretada per un altre gran, un altre enorme artista entrenada al Père Lachaise, com va ser Maria Callas. Però al cementiri no hi trobem ni la tomba ni el sepulcre de la Callas. Hi trobem només una placa al columbari, la placa 16.258, indicant que allà hi havia reposat la soprano. No hi ha cos, només la memòria de les seves cendres que un cop van ser aquí, abans de ser escampades pel mar Egeu.
1: La bona música. Històries de la història de la música.
0: Sortim del columbari i ens encaminem cap a l'extrem est. De sobte, l'atmosfera canvia, s'anima, en certa manera, si es pot dir. I és que veiem una tomba on sempre hi ha gent, sempre hi ha flors fresques. I aquí es recorda una de les artistes parisenques més emblemàtiques i més estimades. El dia de l'enterrament d'aquesta cantant, més de 40.000 persones, una veritable marea humana de ciutadans, ciutadans de tota mena i condició, obrers, venedors del carrer, botiguers, poetes, prostitutes, col·lapsaven els accessos al cementiri del Père Lachaise. Quan el comboi fúnebre amb les restes d'Edith Piaf van travessar la porta principal, el cordó policial va ser arrossegat literalment per una multitud que volia tocar, encara que fos per un segon, la fusta del fèretre de la dona que havia cantat les seves vides.

I malgrat que l'Església Catòlica li havia negat un funeral oficial per la seva vida, diguem-ne, tumultuosa i desordenada, el poble de París li va oferir la cerimònia més gran mai vista. Entre crits de Edith, Edith i flors que volaven per sobre de les tombes centenàries, la seva sepultura, al sector 97, es va convertir en un altar popular on encara avui no hi falta mai una rosa fresca.

0: Hem sentit el tema que va representar la tornada als escenaris de la Piaf. Va ser l'any 1960. Ella estava pràcticament destruïda per la malaltia i per la seva addicció a la morfina. I bé, molta gent creia que no aguantaria ni dues cançons en escena. L'Olimpiada a París li va donar l'oportunitat i ella ho va aconseguir. Va cantar i ho va fer amb una energia i amb una intensitat emotiva que literalment posava la pell de gallina. I aquest va ser, en certa manera, el seu cant del cigne, amb un tema que resumia la seva vida i la seva filosofia: mirar endavant amb determinació i no penedir-se mai de res.
1: La bona música, amb Lluís Bonamusa.
0: Deixem enrere el sector de la Piaf per trobar la tomba del Gilbert Bécaud. Amb la seva característica corbata de topos, aquest cantant d'energia inesgotable és recordat en una tomba habitualment adornada també amb flors i detalls que recorden el seu optimisme.

Maintenant va ser un dels temes que van fer més popular aquest artista, Gilbert Bécaud, que l'anomenaven el cantant dels 100.000 watts per la seva energia. Doncs bé, ara caminem cap al cor històric del recinte i busquem la tomba de Michael Petrucciani, davant de la que, diríem, és difícil no emocionar-se a poc que es conegui la seva història. Mort l'any 1999, aquest gegant del jazz, que feia només un metre d'alçada i tenia el cos absolutament deformat per una gravíssima malaltia als ossos, va conquerir el món amb una força rítmica i física gairebé sobrenatural.

Petrucciani va morir a Nova York als 36 anys, víctima d'una infecció pulmonar. Però la intercessió del ministre de Cultura francès va permetre que fos enterrat a París, al Père Lachaise, al costat ben bé dels millors compositors músics clàssics, donant d'aquesta manera valor a la seva creativitat. Va ser un funeral multitudinari en el que impactava especialment la visió d'un fèretre de tamany minúscul envoltat d'un ambient de respecte absolutament emocionat dels assistents.

I sentíem September the 2nd de Michael Petrucciani, una música optimista escrita per celebrar el naixement del seu fill Alexandre, que va ser, òbviament, un 2 de setembre, com diu el títol, un fill sa. I recalquem sa perquè, diguem-ne, Petrucciani tenia, diguem-ne, raonables pors de que el seu hereu heretés també la seva greu malaltia. Per cert, que la família del músic va aconseguir finalment el que sempre havia somiat, i és que Petrucciani reposés just al costat de la tomba d'un dels més grans pianistes de la història, Friedrich Chopin.

gris i plujós. Era el 30 d'octubre de 1849. Prop de 3.000 persones, una gentada per l'època, s'amuntegaven a les portes del cementiri de Père Lachaise per donar l'últim adeu a un dels més grans músics del seu temps.

mentre el seguissi i avançava pel fang dels camins del sector 11 en direcció a la imponent tomba de marbre, ressonaven de fons les notes de la marxa fúnebre que el compositor havia escrit anys abans com part d'una de les seves sonates. Es diu que un dels temes de conversa en aquella processó va ser que després de molts dies de discussió, finalment les autoritats eclesiàstiques havien accedit als desitjos de Chopin perquè l'església de la Madeleine sonés el Requiem de Mozart amb veus masculines i femenines. Avui costa d'entendre les reticències a permetre que les dones cantessin en un ofici religiós, però així era encara a mitjans del segle XIX. Finalment, el pacte va establir que les dones, entre elles la gran Pauline Viardot, amiga del pianista i compositor, cantarien a l'església, però darrere d'una cortina negra. Chopin moria a París com un exiliat de luxe, un geni fràgil que deixava el seu cos a la terra francesa mentre que el seu cor marxava, i ho feia, literalment, camí de Varsòvia, dins d'un flascó de conyac.

Deixem enrere la tomba de Chopin, sempre vestida de flors fresques, i mentre ens dirigim cap a la següent, recordem una frase d'Oscar Wilde, que reposa a la divisió 89 d'aquest cementiri, no gaire lluny de la de Chopin, i que diu: "La música és el tipus d'art més perfecte. Mai no revela el seu darrer secret." I després d'uns minuts en direcció a la sortida, arribem davant del record en pedra d'un músic italià que va arribar a fer ombra al mateix Beethoven, això a Viena, però que va acabar els seus dies a la ciutat llum, on seria honorat per artistes de tot el món.

ens trobem davant del cenotafi de Gioacchino Rossini. I fixeu-vos que no diem tomba, perquè les seves restes van ser reclamades per Itàlia i finalment traslladades a l'església de la Santa Croce de Florència, el panteó dels grans genis italians. Doncs bé, aquest monument que tenim davant és, però, el record viu que el compositor va residir a París gairebé 40 anys, dividits, això sí, en dos períodes ben diferents. Aquí Rossini va estrenar la que seria la seva darrera òpera, el Guillem Tell, de la qual estem escoltant la seva famosa i enèrgica obertura. I després d'això, el silenci. Rossini va marxar cap a Itàlia i no va tornar a escriure mai més cap òpera. Anys més tard va retornar a París, això sí, i tot i que va escriure el que ell anomenava irònicament Pecats de bellesa, va dedicar la resta dels seus dies a gaudir de la vida, dels amics i, sobretot, de la gastronomia. El seu funeral l'any 1868 va ser un veritable acte d'estat per acomiadar l'home que havia convertit l'òpera en un espectacle de masses. Rossini va morir ric, famós i venerat, deixant a París les seves partitures i el llegat d'un autèntic bon vivant.

Ens dirigim ara a la part més boscosa del cementiri per buscar una tomba poc aparent, diríem, que conté les restes d'un home discret i sensible que va formar part d'aquells anys meravellosos del París de la Belle Époque, Reinaldo Hahn, que a banda de compositor ha passat a la història per ser la parella de Marcel Proust.

La música és l'únic exemple del que hauria pogut ser la comunicació de les ànimes, si no hagués existit la invenció del llenguatge i la formació de les paraules. Marcel Proust.

0: Esveint fronteres amb la bona música.
1: Han va trobar en els versos de Verlaine la matèria primera perfecta per moltes de les seves composicions més delicades, com Chanson d'automne o L'air exquise, precisament la que hem sentit. Per Han, Verlaine era el poeta de l'elegància i dels matisos.

I mireu com són les coses. Tres dècades després de la mort del veneçolà Reinaldo Hahn, un altre jove estranger va arribar a París buscant exactament el mateix rastre poètic. Ens referim a Jim Morrison, el fundador de la banda The Doors, que no va venir a la ciutat per ser una estrella del rock, ja ho era, i aquella etapa gairebé ja l'havia passat, sinó més aviat per explorar la seva vessant de veritable poeta. Morrison va caminar probablement, segurament, pels mateixos molls del Sena on havia passat Proust i Hahn amb els versos de Verlaine a la butxaca, fascinat per la figura d'aquell poeta maleït.

People are strange when you are a stranger, diu Morrison. La gent sembla estranya quan ets un estranger. En aquest tema, escrit el 1967, quan ell encara era vist com una estrella del rock, fins i tot com un sex symbol, però començava ja a plantejar-se si aquella era la vida que volia. Ell recordava com havia començat tímidament com a poeta i com a poeta volia acabar. I aquest tema, que hem sentit, potser el menys rocker, el més filosòfic del seu repertori, il·lustra aquest moment de canvi que culmina l'any 1971, quan ell arriba a París per buscar el sentit de la vida. Avui la tomba de Morrison és potser el lloc de culte més caòtic, diríem, del Père Lachaise. És una tomba sempre vigilada en la que passen moltes coses. És el contrast total amb la placidesa de la tomba de Han.

Bé, doncs sembla que trigaran poc a tancar les portes d'aquest cementiri legendari. I ens quedaran unes quantes, moltes tombes memorables per visitar. De músics, per exemple, com Paul Dukas, el gran Dukas, com Bellini, l'operista, o el violinista Kreisler. Però, en fi, altres també, com les de Balzac, la de Sara Bernhardt, la del pintor Delacroix, la de Colette, la de Modigliani, o la d'Isadora Duncan, entre moltes, moltíssimes altres. Només ens queda temps per mirar, ni que sigui de reull, la tomba d'Eduard Lalo, molt conegut per la seva cèlebre sinfonia espanyola, però que també va escriure delicadeses, com la que estem sentint ara, i amb la qual acomiadarem el programa. L'impromptu Esperança. Estimats i estimades, avui hem après que sota l'ombra dels arbres del cementiri del Père Lachaise, allà on avui descansen Chopin o Rossini, temps enrere hi va passejar un religiós que guardava els secrets més ben guardats del rei Sol. El lloc ha passat de ser un jardí on es confessaven els pecats d'un rei a un jardí on es custodien els somnis dels millors compositors de la història. En Pere Sánchez, el control de so, i qui us parla, Lluís Bonamusa, donem ja per acabat el passeig d'avui. Però això sí, us assegurem que la setmana que ve tornarem i serà amb més històries i reflexions que ens conduiran de ben segur a la bona música.

0: Ràdio Arenys.
1: Al cor d'Arenys de Mar, davant del Mediterrani, descobreix el restaurant Blau de Mar.
2: Cuina de proximitat, producte de qualitat i l'essència del Maresme a la taula. Una proposta gastronòmica inspirada en la cuina mediterrània, la sostenibilitat i la filosofia slow food.
1: Gaudeix d'una experiència única amb elegants menjadors interiors i terrasses amb encant.
2: Aquest estiu, els dijous al vespre, el millor jazz en viu a la nostra terrassa.
1: Som al passeig Xifré número 2 d'Arenys de Mar.
2: Reserves al 93 158 60 65.
1: Segueix-nos a l'Instagram o visita blaudemar.cat.
2: Blau de Mar, el sabor del Mediterrani amb ànima del Maresme.
3: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
4: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
3: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
5: La meva filla té problemes amb l'anglès. Diu que no li agrada i que no ho retén.
6: Doncs jo el porto a English Center i estic encantada. Ja fa uns quants anys que hi va i ara resulta que és l'assignatura en què et treu millor nota. Pensa en anglès, mira les pel·lícules en versió original. És increïble el canvi que ha fet. He confiat sempre en English Center. Té un equip de professionals excel·lents que porten més de 35 anys ensenyant i preparant per als exàmens oficials de Cambridge amb uns resultats excepcionals. A sobre, per als més petits, fan Magic Class, on els nens aprenen jugant, cantant, pintant i escoltant contes. T'ho aconsello 100%. Si la portes a Arenys de Munt, sona la Riera Francesc Macià 85 i has de parlar amb la Marina. I si la portes a Arenys de Mar, sona la Riera Parafita 72 i has de parlar amb la Lourdes.
5: Ah, doncs perfecte. Demà mateix hi passaré. T'hi esperem. English Center. Passió per l'anglès.
0: Ràdio Arenys. Sonant Ràdio Arenys. Ràdio Arenys. Els primers en música.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
2: Ei, posa el K3, que fan bola de drac.
3: Que estem al 2005. Allarga't, bastó!
4: Museu particular. Capítol 2. El bastó.
5: Ei, Anna.
6: Hola.
5: Què? Parlem del bastó?
6: Vale.
4: Museu particular.
5: És la senzillesa feta objecte i alhora amaga una complexitat impressionant. O sigui, conceptualment és capaç d'englobar el papa de Roma, el rei d'Anglaterra, una pastora al Pirineu o el mateix déu Hermes, entre moltíssims altres. Perquè no hi ha res que exemplifiqui o simbolitzi millor el poder que un bastó. Un palo. Ni corones, ni vestits, ni logos, amb una poma mossegada o amb una lletra X. Res, res d'això. Un bastó. Un simple i rudimentari instrument fet de fusta o altres materials, que pot ser més llarg, més curt, però en definitiva, més o menys, pot tenir uns acabats uns altres, però acaba sent sempre el mateix i acaba revestint-se d'un simbolisme sense mesurador. Els bisbes fan servir el seu bàcul. Els reis tenen el seu ceptre. Els pastors, el seu gaiato per imposar-se a la natura, que són els animals. El rei, el déu Hermes, tenia el seu caduceu. Tot són bastons. Bastons que, més enllà de la utilitat pràctica, doncs, de repenjar-se o, no, de, en el cas dels pastors, d'enganxar alguna cosa amb aquell canxo que tenen amb una punta, al final el que acaben demostrant és que qui el té a la seva mà, en realitat, és qui té la paella pel mànec. Perquè al final els bastons són un punt on es troben el poder i la violència. Al cap i a la fi, una porra no deixa de ser un bastó, també. No deixa de ser una arma amb la que colpejar algú i imposar la teva o la seva autoritat. Evidentment, de bastons en trobem des del minut zero de la humanitat, perquè tenen, com deia, aquesta finalitat pràctica, però també per aquesta finalitat violenta que és inherent a l'ésser humà. Sempre es diu que el dia següent o en el minut després de crear no sé quina tecnologia ja hi ha algú que ha pensat que amb allò es pot fer mal amb algú altre.
2: Wow.
5: No? Jo sempre penso, doncs, sempre, no? el qui va descobrir el foc, el minut següent segurament va pensar que amb allò podia cremar la casa del seu veí i imposar-se amb ell, no? Com a mínim jo ho penso així i potser soc com una miqueta mal pensat. Però en tot cas, tornant als bastons, a les representacions més antigues que trobem d'aquests bastons, d'aquestes eines vinculades al poder o com a símbol de poder, és a l'antiga Mesopotàmia, a la civilització sumèria, fa més de 3.200 anys. Tenim la famosa estela amb el codi de Hammurabi, on és una estela que el que fa és aquest codi, que és un codi jurídic, una compilació de lleis i de més, i a dalt de tot hi ha una representació on el que es veu és a dret, hi ha un personatge que està a dret, que és el rei, que està davant d'un personatge que està assegut, que és el déu Shamash, que em perdonin també aquí els sumeris si no ho he pronunciat bé, que és el déu mesopotami de la justícia, que, com deia, està assegut en un tron i el que fa és donar-li una vara i una corda. Alguns han vist que això és com una representació d'aquests pastors que et deia que doncs és la vara i la corda per lligar animals, però d'altres també creuen que és una vara de mesurar. I això seria molt important perquè una de les funcions que també poden tenir els bastons és la d'establir unitats de mesura. Al final hem de pensar que fins a la implantació fa 4 dies, el segle XIX, del sistema mètric decimal a nivell universal, els americans van per lliure, però perquè busca'ls tu. Les unitats de mesura canviaven de cada lloc, no? I no era el mateix el que s'utilitzava a Barcelona que el que es podia utilitzar a Montblanc o que el que s'utilitzava a Madrid, no? Per exemple. Per tant, era important que algú establís què volia dir exactament una llargada concreta en aquestes unitats de mesura. I precisament això és el que després, en època medieval, i en l'entorn dels musulmans feien els al-qadi, que eren jutges musulmans que sobretot s'enfrontaven a problemes quotidians. Eren, podríem dir, com de jutge de pau, d'avui dels
6: pobles.
5: Dels pobles. Sí. Aleshores, moltes vegades els problemes que tenien eren doncs, relacionats amb els límits, els termes, les partions de les finques, que encara passa
7: absolutament... El mateix cara, exacte. Sí, sí.
5: Avui, no? Que aquest m'ha robat que aquell no sé què. Doncs, ell el que feia era anar amb una vara, que era la seva, i que per tant era com la mesura oficial, i amb aquesta podia anar mesurant fins al punt que al final també com a símbol d'autoritat quan sortia al carrer i anava amb la vara, suposo que també perquè no havia de tornar a casa quan el cridàvem a mig del carrer que havia de dirimir una d'aquestes discussions, ja el que feia era passejar aquesta vara. Et recorda alguna cosa la paraula al-qadi?
6: Al-qadi? Bueno, del puesto del cadí, del formatge del cadí.
5: Sí, més enllà del cadí, del túnel, i que has de pagar també, si no també hi ha bastó.
6: El cadí?
5: Doncs segurament la paraula el cadí és de la que ens deriva també l'actual alcalde.
6: Ah, clar, home, ja tot encaixa ara.
5: I evidentment una de les coses, no, un dels símbols que tenen els alcaldes és la vara. De comandament, aquest bastó que se'ls entrega normalment el dia de la investidura i que en aquelles ocasions més cerimonials, més protocolàries, també el passeja, no? Tant tot acabaria venint lligat, no?
6: Sí, sí.
5: I també en l'àmbit religiós judeocristià és importantíssim aquest símbol del bastó com a símbol de poder. Pensa, per exemple, en l'Antic Testament i pensa en la vara de Moisès. La vara de Moisès, segons la Bíblia, aquest bastó es transformava en serp, converteix l'aigua en sang, fa brollar aigua d'una roca. Quan Moisès l'aixeca, és capaç de treure plagues de mosquits i llagostes, de provocar una pedregada, i encara va ser capaç d'obrir de bat a bat les aigües del Mar Roig. Vaja, vull dir, que em perdonin la blasfèmia, però és que ni la vareta de Harry Potter feia tantes coses com la vara de Moisès, per l'amor de Déu. Després, en el cas dels reis europeus, això derivarà a través dels romans. Els romans, en aquells generals que eren victoriosos, que havien aconseguit grans mèrits militars, se'ls donava també aquestes vares com a ceptres, d'acord? Uh-huh. Que passejaven en les desfilades que es feien i de més. I després, també, en un determinat moment, ja cap al final de l'imperi, la forma de legitimar amb un d'aquests reis o un d'aquests cabdills bàrbars uh-huh. en els quals ja establien tractes i de més,
6: cap
5: al final era otorgant-los un ceptre, no? I aquest, clar, era el cabdill que convertia pràcticament en rei perquè doncs, tenia aquest suport de l'imperi romà i això derivarà en els reis europeus vindrà doncs, aquesta tradició de portar aquest ceptre. I, de fet, en el cas espanyol, quan visites el Palacio Real de Madrid, hi ha una sala, que és la sala de les joies de la monarquia, i trobes la corona, tot i que, evidentment, no se la posen mai, no? Però vull dir, és allà, i en els actes de consagració d'un rei o en els funerals hi és. I també hi ha el ceptre, que és un pal que té uns 68 centímetres de llarg, fet de plata daurada i amb una bola de cristall de roca a la punta, que no se sap ben bé quan sorgeix, però que segurament és de mitjans del segle XVII, que, com deia, només s'utilitza en la proclamació i en les defuncions de la monarquia espanyola, però en molts d'altres, ara hem vist, fa relativament poc, la reina Isabel II d'Anglaterra, tots els funerals, no? Després d'aquesta road movie que es va muntar per mig país passejant el fèretre, finalment es va acabar doncs, enterrant a l'abadia de Westminster, que és on s'enterren els reis d'Anglaterra, i sobre el taüt durant tots els funerals hi havia la corona i hi havia el ceptre. Però, evidentment, en el moment de baixar-ho a la cripta, això es treu, perquè, evidentment, no faran una corona nova per cada rei.
6: Quin dispendi.
5: Ja podrien fer-ho, que no els hi vindria d'aquí. Aleshores, això sí que es treu, es baixa, però abans de baixar-ho hi ha un que és un noble del país, que és també un dels honors més grans, que el que fa és agafar una vara i la trenca per la meitat. I aquesta vara la posa damunt del fèretre i és aquest símbol de què s'ha acabat el poder. I és en aquell moment precís en què es trenca la vara en què es considera que s'ha acabat el regnat d'un rei, perquè això, aquell bastó de comandament ja no és útil. aquell símbol de poder, s'ha trencat literalment i serà un altre el rei qui l'assumirà. De fet, després també un altre rei, que és el rei Sol, Lluís XIV de França, serà qui començarà a establir els bastons com a símbol de distinció, més enllà de poder, també com aquest símbol de distinció d'anar fet un dandi amb el teu bastó, i això sobretot perquè a ell li agradava, doncs, els tacons, no? amb sabates de tacons, i clar, era més fàcil, doncs, mantenir l'equilibri si anaves arropenjat amb un bastó.
6: Jo també necessitaria un bastó quan em poso talons. Sí,
5: doncs,
6: sí.
5: Doncs ell ho feia diàriament, i per tant, evidentment, tothom el va acabar copiant i es va quedar associat, doncs, en aquesta forma de vestir elegant, formal, no?
6: Però, o sigui, hi havia un motiu pràctic, en realitat.
5: En aquest cas, sí.
6: Jo pensava que era com a les pintures, que sempre es veu el Lluís amb el seu bastonet, i jo pensava que era com una història més de poder, però no, és que anava insegur amb els talons.
5: En alguns casos era això, evidentment ell era rei, ja tenia també el seu sceptre, ja era aquell símbol de poder, però després la resta de gent l'acaba copiant per una finalitat més pràctica, que era això, quan ara ens sembla com a més estrafolari, però fins fa 4 dies també, no? Els tacons les sabates de tacó eren habituals en el vestuari masculí, doncs simplement t'arropenjaves, i a més això també creava un símbol de distinció, perquè tenies tots els acabats possibles, tots els metalls preciosos que volguessis, a més hi podies amagar-hi una espasa, podies amagar-hi una pistola. En el cas dels anys de la llei seca dels Estats Units, doncs també es buidaven els pals i a dins hi posava whisky o qualsevol altra beguda alcohòlica que estava prohibida, vull dir, renda oberta a la imaginació. I tot això acaba decaient també fa 4 dies, com aquell qui diu, fa un segle, principis del segle XX, i sobretot després amb la popularització del transport públic i dels cotxes. Que és un cas semblant també al que passa amb els barrets. Deixem de portar barrets i en el cas d'aquests dandis deixem d'anar amb el bastó perquè caminem menys, perquè doncs utilitzem el cotxe, utilitzem el transport públic, per tant no té aquesta cosa de mantenir l'equilibri, no és tan útil, i després que també doncs acaba molestant, no? Vull dir, si has d'entrar amb un cotxe, t'has de treure el barret perquè xoca amb el sostre, el bastó l'has de posar, no sé què, doncs és poc pràctic, ja no l'utilitzes, ja no l'acabes utilitzant. I per altra banda, doncs també totes aquestes noves classes populars, aquestes classes mitges, això ho acaben veient com un símbol snob, associat evidentment a una classe molt molt alta, que el que fa és que acabi doncs quedant en desús, i avui doncs sigui únicament un símbol més aviat de la bellesa, no? O d'aquesta final de la vida, que no pas un símbol de distinció.
6: Menys és més, està clar.

0: És fàcil parlar amb mi saber de quina pel·li parlaré ara?
1: Sí, però segueixo estant descol·locadíssim.
0: Perquè no saps com m'ho faré venir bé, no?
1: Exacte, exacte. O sigui, intrigadíssim.
0: Dóna'm confiança. 2001, una odissea a l'espai. Pel·lícula de Stanley Kubrick de l'any 1968. Una pel·lícula, per mi no és de les millors d'ell, però evidentment tota la crítica la va flipar molt i avui en dia és una obra de culte. Parla temes molt complexos sobre el futur, sobre qui hi ha en aquest planeta, qui hi ha fora, com evolucionem, qui som, quines intencions tenim. I hi ha una música doncs, que també es va fer molt mítica, com aquesta que està sonant de Strauss. M'interessa molt el principi de tot de la pel·lícula, que és molt icònic, segur que te'n recordes, Àlex, que hi ha aquest grup d'homínids que viuen com en una mena de lloc així mig sabana, mig selva, i els hi passa un seguit de coses en aquests homínids. Primer els ataca un lleopard, llavors mata un dels homínids, després ve un altre grup d'homínids, i comencen una mica com en aquest principi dels temps a lluitar, no? Llavors, clar, en aquest moment de vulnerabilitat, arriba la nit, encara ets més vulnerable, es refugien en una mena de cubeta, després arriba el matí i descobreixen que en sec hi ha un pedrot allà al mig, aquest famós monòlit que s'ha especulat moltíssim, moltíssim sobre aquest monòlit, i en les següents escenes el que veiem és que un dels homínids té com una mena de visió i descobreix com fer servir un os com a arma. És a dir, descobreix com utilitzar un crec que és un fèmur, però no sé si m'ho estic inventant.
1: És un os bastant llarg.
0: És un os molt llarg.
1: No sé ben bé de quin, però...
0: Exacte. El que fa és agafar-lo i entendre que amb això pot colpejar algú i matar. I aquí ve aquesta cosa que tu deies abans, de que mala idea ràpid. És a dir, ell, quan veu l'associació d'aquest os amb un bastó dur, el que pensa és que pot matar a un altre de la seva espècie o d'un altre diferent. També és molt famosa aquesta escena perquè es fa un timelapse brutal de 4 milions d'anys, perquè en un moment aquest homínid llança l'os al cel i el cel es converteix... Ui, al cel! I l'os es converteix...
1: En una nau espacial.
0: Sí, i en un bolígraf també, no? És a dir, fa una mena de supersalt que ens parla de quines armes tenim les persones. I una d'aquestes és els bastons. Jo quan vam començar amb el tema dels bastons, jo he pensat que quan jo era petita a mi em feien molt respecte als bastons perquè alguns nens i nenes de poble, com jo, tenien la mala idea d'agafar bastons i et pots imaginar què fer. Pagar.
1: Sí, sí, clar.
0: Vull dir, una cosa que és tan rudimentària que encara es fa. I llavors també vaig pensar que hi ha aquesta tradició tan catalana que a mi també sempre m'ha fet moltíssima por, que és el ball de bastons, que és una cosa que es veu que es fa molt a països catalans, a Europa, sobretot el que vindria a ser l'arc de la Mediterrània, i no té més misteri, com segurament tots els catalans i catalanes sabeu, que és utilitzar com a element principal de la dansa un bastó o dos que has de fer repicar. Em consta que hi ha baules com Montblanc que fan repicar molt fort, però molt fort. Vaig buscar una mica com d'on venia tota aquesta història, es veu que pot ser que vingui de ritus agraris de la prehistòria però que no acaben de tenir clar, també hi ha qui diu que venen de les danses pírriques gregues, no s'acaba de saber, però jo vaig estudiar amb un noi que crec que els dos coneixem, que ell sempre em deia que anava a trencar dits amb el ball de bastons, i a mi això em semblava terrorífic. Aprofito també aquesta falqueta del ball de bastons, per això de ball del bastó, encara jo estic així com a cohibida amb la por del bastó, per preguntar què va passar a Montblanc amb els bastons i les noies.
1: Ah, i doncs bàsicament que, com deies tu, és una tradició que no sabem d'on ve, però el que està clar és que hauríem de tenir molt clar on va. I ha d'anar on va la societat, i si la societat ha integrat les dones en la majoria dels aspectes d'aquesta, doncs una tradició no justifica una discriminació en cap cas, no? Com a mínim aquesta és la meva opinió, i aquí es va generar un debat. La colla local del Vall de Bastons de Montblanc era l'única colla a nivell nacional que no integrava dones, no perquè les dones no hi volguessin, sinó perquè no hi tenien l'entrada permesa, i es va produir un debat en l'interior de la mateixa colla que va acabar doncs, amb una votació i amb la inclusió o amb la permissivitat, no, de que les dones que volguessin poguessin formar-ne part, i així és, en l'actualitat, no, allò que havia d'acabar el món, no, com en molts altres aspectes, en molts altres àmbits de la vida, no, que s'havia d'acabar tot si passava no sé què, doncs ha passat no sé què i tot continua igual.
0: Ho has explicat estupendo, molt millor que els apunts que tenia jo aquí. Sí que crec que va acabar sent una mica d'assumpte d'estat, perquè jo quan preparava el guió vaig recordar aquesta polèmica i només de posar en el meu buscador Vall de Bastons, Montblanc, dones, em van començar a sortir 2.000 milions de notícies de TV3, de 1.000 històries, i vaig pensar, carai, també és una mostra evident del que estàs dient tu ara, que cap aquí volia anar, no?, de com les tradicions es poden repensar i reprefigurar. Sobretot potser també va, o devia causar una mica de cosa, per aquesta cosa que té com una mica violenta, el Vall de Bastons, que és la que et deia que a mi em cohibejo una mica, i si alguna vegada veig Vall de Bastons intento no tensar-me massa, perquè sempre penso que es petegaran els bastons, que això ja que passa a vegades.
1: Sí, a vegades passa, es trenquen, i de fet és perquè al final tot també s'acaba revestint com d'una cosa, diguéssim, no?, aquesta força...
0: Correcte.
1: Podríem associar-ho, el que vulgueu.
0: Que tu feia masculinitat.
1: No? I hi ha com aquesta fatxanderia, no?, del que ha trencat un bastó, no?
0: Sí, també això?
1: Veus
0: que faig bé d'apartar-me.
1: Un bastó al mig de la gent és com una gesta, no? Perquè vol dir això, precisament el que dius, que pico tan fort, no?, que tinc tanta força en el braç que sóc capaç, doncs, de trencar un bastó.
0: Ara penso en els homínids de l'Stanley Kubrick.
1: Bé, una comparació...
0: No ens posem...
1: Em deixo aquí, em deixo
0: sí,
1: aquí.
0: Sí, no ens posem perquè... més jardins. Seguim parlant de bastons. T'encantarà aquesta obra d'art, perquè té relació directa amb els bastons. Així em mires amb més bons ulls. Realment l'utilitzo per parlar d'una altra obra d'art. La primera, però, de la qual et parlaré, és una pintura de Peter Bruegel el Vell, de l'any 1568, que es diu La paràbola dels cecs, que amb això, pues, ja et pots imaginar que la història va de religió. En qualsevol cas, aquesta pintura, el que es veu són sis homes cecs que caminen un davant de l'altre, i llavors al davant de tot hi ha un guia, però estan tots cecs, eh? Llavors, què passa? Tots porten un bastó per anar intentant veure cap on han d'anar o cap on no han d'anar. I el primer està a punt d'arribar a una mena d'abisme, una mena de pou. Evidentment, el primer va caure, el segon connecta amb el tercer i el mateix.
1: Sembla un acudit, però...
0: Sembla un acudit, però és així. És a dir, al final tots acaben caient, perquè el que fan és no utilitzar el bastó, o sigui, el porten però el tenen alçat, i el que fan és fiar-se del que hi ha al davant. I, pues clar, tots acaben caient avall en el pou. Això ve dels evangelis, en un punt Mateu diu, deixeu-los, són cecs que guien a cecs, i si un cec guia un altre, els dos cauran al pou. Alerta, perquè és una paraula molt interessant, allò de la confiança cega que tens, la confiança cega que tens amb les persones, a vegades no et porta a cap lloc, i tot i tenir les eines per veure la realitat, en aquest cas els bastons, no ho fa servir perquè et fies de l'altre. Podria arribar a ser un mètode empíric, el mètode del bastó.
1: Sembla meravellós que des d'un context religiós et donin aquesta lliçó. No et fies no ho veus, o si no... Sembla general.
0: Escolta, que el que et dirà ara encara t'agradarà més. D'aquesta obra de Bruegel... el que es veu al fons no és que hi vagin, jo crec que surten d'allí, és l'església de Santa Helena, Bèlgica, i que és una... Santa Helena és una patrona que guia les persones amb visió, amb problemes de visió. Jo crec que ara hauríem de dir al món el nom artístic que tu i jo ens vam inventar pels nostres projectes junts. Creus que és el moment?
1: Sí, digueu.
0: L'Àlex i jo, fusionant els nostres noms, vam crear el col·lectiu Helena, però que crec que estava destinat a fracassar perquè la patrona és una persona amb problemes de visió, o sigui, destinat a fracassar el col·lectiu. En qualsevol cas, és molt xulo el quadre i em serveix per explicar una instal·lació molt més contemporània del 2020 d'un artista que és l'Anna Dot, que el que va fer ella és que...
1: Ella trigava a sortir.
0: Com em coneixes? Ella el que va fer és com una mena de passejades al bosc amb diferents persones, això també és una cosa molt anedot, també ja trigava a fer-ho ella, i va anar recollint pals, i el que va fer després a la sala expositiva és agafar els pals i col·locar-los de tal manera a l'aire com estan en el quadre. És a dir, no, a la instal·lació només són els pals col·locats exactament com estan a l'obra pictòrica de Brueghel. I allí veus clarament, fa un exercici molt maco, que és el dir, tots cauen perquè ningú toca terra, ningú està arrelat. És a dir, tots fan aquest acte de fe cega i de confiança. Només que un dels sis hagués com posat, sí, posat en dubte la paraula de l'altre, s'haguessin salvat tots.
1: Bueno, ho hagués escoltat el crit, no? Bé, de cridar quan queia pel pou, no? Diria?
0: Sí, però ja era tard, tots anaven de cap. I l'obra de l'Anna Dot també es diu la paraula dels cecs. Per no fer-me tant la moderna, també us diré que el tipus d'art que més pals ha utilitzat, evidentment, és el Land Art, que és un tipus d'art molt vinculat a la història conceptual, a la història mínima, a la història ecològica. És un tipus d'art que es va portar molt al segle, a finals del segle passat, també quan es va començar a veure que ens estem carregant el planeta, i que bàsicament el que fa és treballar amb materials naturals, doncs, terra, rames, bastons, arena, fins i tot coses molt més efímeres com el vent i el mar. Llavors, és un art molt interessant perquè es transforma amb el pas del temps, amb el pas de la pròpia climatologia. Està molt lligat a aquesta cosa que és l'aquí i ara, no? Que també és una cosa molt, sí, molt de la consciència de l'espai, el temps, el lloc. Hi ha moltíssims artistes de Land Art. Potser el que més va triomfar va ser l'Andy Goldsworthy, que treballava amb fulles, gel, fang, neu, coses que, això és molt maco, només tocàvem les mans, perquè també era aquesta cosa tan sentida del tractar bé la natura. No hi ha pinzells, no hi ha acrílics, no, tot es tracta amb les mans. I si busquem coses seves, perquè n'hi ha mil milions, doncs especialment jo crec que els pals li agradaven, perquè té aquesta mena de composicions més o menys geomètriques que fan forats, que fan núvols, tot però fet amb material natural, no? I també dins de la seva pròpia creació hi ha aquestes idees tan complexes com l'equilibri, el temps, i els cercles, i els espirals. És a dir, és un art que es fa amb natura, amb, com deies tu abans, un palo literal, però que amaga moltíssim més.

0: Abans parlaves de Lluís XIV, que sí?
1: Sí, exacte, el Rei Sol.
0: Doncs mira, el Rei Sol tenia un director musical que es deia Jean-Baptiste Lully, que ell el que feia per dirigir els seus músics és... Tu saps la batuta? No. Ell el que tenia era un pal que li anava des de la mà fins al peu molt gran i anava picant els ritmes i els tempos amb aquest pal enorme, bastó, batuta, que li devia servir de diapasó i de tot. Llavors, clar, allò ressonava molt fort, evidentment ressonava els peus dels músics i tu ja ràpid senties, no?, el ritme i els compassos que havies de seguir. Llavors, què li va passar al pobre Lully? Que ell, pues, era com jo, una persona molt apassionada, feia les coses molt de convenciment, picava molt fort i un dia es va despistar i es va picar el peu.
2: Ai.
0: Se li va cangrenar.
1: Molt bé.
0: I es va morir.
1: Ah, mira, veus?
0: I es va quedar el pobre... Bueno, pobre. Lluís XIV es va quedar sense un gran director musical, com va ser Jean-Baptiste Lully. I diuen, això ja no en tinc ni idea, això si algun musicòleg ens ho vol explicar, m'encantaria saber-ho, que a partir d'aquí van dir, prou d'aquest tipus de batutes, farem servir batuta de mà, perquè si no, aquí, a la que us despisteu, si esteu molt posats en el paper, doncs s'aniran cangrenant els peus. Perquè vegis, com et deia al principi amb Stanley Kubrick, que per mi els bastons són sempre i preeminentment un objecte de violència.
3: Ràdio Arenys, 24.
4: A Ràdio Arenys ens agraden totes les èpoques de l'any, però l'estiu més. Ràdio Arenys, la primera en quedar amb els amics.
5: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
6: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
5: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
6: Dilluns, dia de descans.
5: Telèfon 93 792 35 46.
6: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
7: Finques Blaumar.
8: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
7: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
8: 93 792 0440.
7: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
8: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
9: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
10: Com pot ser, si sempre feu fotos?
9: Sí, però no són de veritat.
10: I si li regalem un reportatge?
9: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
10: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
11: L'Agenda, la vostra publicació mensual gratuïta amb tota la informació local d'Arenys de Mar. Descobriu les últimes novetats polítiques, socials, esportives i culturals, els articles d'opinió més interessants i tot el que passa a casa nostra. Podeu trobar-la als nostres punts de distribució habituals. L'Agenda, la revista d'Arenys.
12: Vivim en un món complex on cada vegada sorgeixen nous misteris, enigmes i experiències viscudes a les que no som capaços de donar resposta. Acompanya'ns al costat inexplicable de la vida, a Cinera amb Misteri, on el protagonista ets tu. Cada divendres a les 9, a Ràdio Arenys, amb Joan Cintas i Sergio Sánchez.
13: Ràdio Arenys. Ràdio Arenys és la primera. En

0: A Ràdio Arenys ens agraden totes les èpoques de l'any, però l'estiu més. Ràdio Arenys, la primera, amb veure via graciosa.
1: AXA Capgròs Assegurances treballem per oferir-te solucions asseguradores adaptades a les teves necessitats.
2: A Arenys de Mar, l'Estefania Comí i l'Agustí Massuet lideren un equip expert en assegurances de salut, vida, llar i empreses, amb un servei proper, eficient i totalment personalitzat.
1: Confia en l'experiència d'AXA. Protegeix el teu present i assegura el teu futur amb la professionalitat que et mereixes.
3: Nou Confort, lampisteria general. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
4: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
5: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
6: Vols anunciar el teu establiment o servei?
5: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
6: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
5: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
7: Mientras tú escribes el reportaje, se revela el negativo. A las 7.22, la foto llega a manos del grabador y tu reportaje entra en cajas. A las 7.56, ponemos la primera plana, primera plana, primera plana.
0: A Primera Plana repassa l'actualitat política que ens envolta amb especialistes de la nostra vila.
7: A las 8.12, las prensas empiezan a rodar y a las 8.47 echamos a la calle una edición extra. ¿Qué tal?
0: Comença els dissabtes ben informat amb A Primera Plana. La millor informació per començar el dissabte la trobes a Primera Plana. Conduït i presentat per Benet Maimí.
8: Estoy empezando a creer que todos los periodistas están sonados.
0: Segueix el fil de l'actualitat a Ràdio Arenys. La primera en informació.
9: Notícies en xarxa.
10: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Desenes de persones han assistit aquesta tarda a les 7 al minut de silenci en record de les dues paradistes, mare i filla, que va morir la matinada dissabte a Roda de Barà quan els va caure sobre un mur mentre dormien dins una carpa. L'acte de record s'ha fet davant de l'Ajuntament de Roda de Barà, que ha decretat dos dies de dol. Entre els assistents hi havia veïns del municipi, regidors del consistori de municipis veïns com Creixell o el Vendrell, que també van patir els efectes dels i el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duc. I els bombers continuen treballant per controlar l'incendi que es va declarar ahir a Collserola. Des d'ahir al vespre està estabilitzat, recordem-ho. Els núvols aquest matí els han jugat a favor, però el sol i la calor que han aparegut a partir de les 12 del migdia han provocat que apareguessin petits focus dins la zona estabilitzada. A hores d'ara, els agents rurals continuen investigant les causes del foc que ha afectat fins a 54 hectàrees de massa forestal. I precisament les altes temperatures d'aquest estiu van obligar a accelerar la collita del musclo a les badies del Delta de l'Ebre. Quan l'aigua supera els 26 graus, el musclo comença a patir. L'ostre, en canvi, presenta una major resistència a la calor i pot suportar temperatures de fins a 32 graus. Des del laboratori IRTA es treballa en un projecte europeu que analitza la resposta de llavors de diferents orígens davant episodis de calor extrema. Ho explica la investigadora Margarita Fernández.
11: I estem estudiant també la genètica d'aquests diferents orígens per poder explicar, en funció de la genètica, aquesta major resistència a les elevades temperatures.
10: Després de 4 anys de la incorporació del Delta Car a la unitat de la Guàrdia Urbana de Vic, el nombre d'infraccions s'ha anat reduint. Es tracta d'una secció especialitzada encarregada de vetllar pel compliment de les normatives de trànsit, la mobilitat i l'ús correcte de l'espai. De mitjana, durant l'any es posen unes 20 multes diàries, unes 5.000 cada any. I 6 universitats catalanes se situen entre les 1.000 millors del món segons el rànquing acadèmic mundial. La Universitat de Barcelona és la institució catalana més ben posicionada i encapçala el rànquing a escala estatal. Per la seva banda, la Universitat Autònoma de Barcelona escala posicions i se situa entre les 300 millors del món. La Pompeu Fabra, la Rovira i Virgili, la Politècnica i la de Girona completen la representació catalana al rànquing. I l'espectacle Nits de Circ presenta aquesta nit es presenta per primera vegada a Palamós. Parlem d'un circ a l'aire lliure amb capacitat per a 1.300 espectadors que reuneix fins a 8 atraccions internacionals.
12: Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
13: A l'estiu recuperem el més destacat de tota la temporada. El que sentiràs ara és una repetició.

0: Benvinguts a la nova temporada d'Homes Igualitaris, que prenen el nom d'Homes al Descobert en el nostre programa, Mediterrània. Espai on fem intercanvi de cultures, formes de pensar i sentir, de viure i conviure. Granets de sorra que ens permetin construir un món millor. És un plaer fer-ho. I desitgem que vostès, amics, companys i coneguts que ens escolteu, també el gaudiu. I si teniu quelcom a dir, us convidem a fer-ho a través del telèfon. Tenim un telèfon en el que podeu trucar, podeu enviar missatges i comentar o dir coses que us agraden, que us agradaria del que per parlar. Que és el... Preneu nota, si voleu, si podeu. És el 667-667-18-25-75. O si més no, i no heu pogut escoltar aquest programa o feu una part i us interessa tornar-lo a escoltar, ens podeu trobar al Facebook de Mediterrània Arenys, Mediterrània Ràdio Arenys de Mar. Allà hi trobareu cada setmana el podcast del programa i, si no, també podeu entrar a la carta de Ràdio Arenys i allà també ens trobareu. Allà estem. Us parla Rim García, en el so tenim a Joan Busch, que ens saluda des de la cabina, i ens acompanyen avui els homes igualitaris que prenen el nom d'Homes al Descobert, com són el Juanjo Compairé, que els saludem. Molt
1: Hola,
0: bon vespre. Joan, Juanjo, com estàs?
1: Bé. Sentim molt que no sé el d'estudi avui, però igualment ja estic connectat.
0: Sí, avui el Juanjo no el tenim a l'estudi per circumstàncies personals, però estem aquí tots connectadíssims, o sigui que perfecte. Com ha anat l'estiu, Juanjo?
1: Molt bé. Ara sóc aquí a fora de Barcelona, a la Costa Brava, i fantàstic.
0: Tornes a Barcelona, no? Molt bé, perfecte. Ens acompanya també el Quique Peiró.
2: Hola, bona tarda, bon vespre.
0: Bon vespre, què tal, com ha anat?
2: Molt bé. Massa bé l'estiu.
0: Sí.
2: Però ara amb les piles carregades per continuar la temporada de Homes al Descobert. Amb moltes ganes.
0: Amb moltes ganes, amb molta il·lusió. Em sembla molt bé. També tenim l'Enric Muny.
3: Hola, bona tarda.
0: Bona tarda, Enric, a tu què?
3: Molt bé, però ja fa molt de temps que ha passat l'estiu. Vull dir que ja no, ni me'n recordo. Bueno, ara és l'any que ve.
0: És el que passa, això. No? Això ja passa, no? I avui també ens acompanya l'Albert Carrillo, que tenim novetats amb ell, però que ja les explicarem en el seu moment. I avui ens acompanya aquí amb els Homes al Descobert a Mediterrània. Molt bon vespre, Albert.
4: Molt bon vespre.
0: Com
4: aquí
0: estem?
4: Un terrassenc inquiet que des de la distància participa.
0: Molt bé. Com ha anat l'estiu?
4: Molt bé. Jo he descobert Portugal, la gran desconocida per a mi.
0: A on has anat, de Portugal?
4: Entera, de arriba a abajo.
0: Què dius? Això és un luxe, perquè jo he anat a Lisboa i a Oporto, però clar, bueno, també, clar, una vegada estàs allà, tires amunt, tires avall. Sí, però bueno...
4: En furgoneta, 15 dies, una meravella. Molt recomanable.
0: Portugal és molt recomanable, sí que és veritat, sí. Per tornar-hi. Molt bé, doncs comencem, no?
2: Sí.
0: Comencem el Homes al Descobert, no? A veure què ens depara avui.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. Els bombers han donat per controlar l'incendi de Collserola que ha afectat 54 hectàrees, 52 a Barcelona i dues a Montcada i Reixac. Aquest matí s'ha aixecat els confinaments als barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana, els veïns de la primera línia d'habitatges que van ser desallotjats dimecres, 35 concretament, també han pogut tornar a casa. Els efectius han estat treballant en els focus secundaris que quedaven actius. Durant el vespre i nit seguiran al lloc 10 dotacions per mantenir la vigilància i les tasques d'extinció. Els agents rurals continuen investigant l'origen de l'incendi i no descarten cap hipòtesi. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, presidirà aquest divendres una reunió extraordinària del Comitè de Situació de Ceuta. Ho ha anunciat el ministre i comandament únic a Ceuta, Ángel Víctor Torres, després de la primera reunió de l'òrgan a la qual han participat 10 ministres, el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, un conseller i el portaveu del govern saudí. D'altra banda, la compareixença al Congrés del president espanyol per informar del tema serà el 3 de setembre. Creix la desigualtat entre els beneficis dels empresaris i els dels assalariats. Els ingressos de l'empresariat augmenten 3 vegades més que els de les persones assalariades en els darrers 5 anys. Des de la pandèmia, la diferència d'ingressos entre empresaris i assalariats ha passat dels 7.000 euros anuals als més de 12.000. L'anàlisi d'UGT especifica que el 10% de les persones amb salaris més elevats guanyen fins a 4 vegades més que el 10% dels treballadors amb salaris més baixos. Ho diu l'informe d'UGT. Òscar Riu és secretari de Política Sindical.
2: Nosaltres no ens oposem que les empreses tinguin beneficis. Nosaltres ens oposem a com s'estan distribuint aquests beneficis a les empreses del nostre país i a la nostra societat, que cada vegada és d'una forma més desigual. El nostre país està repetint patrons que s'estan reproduint en tot l'àmbit del sistema capitalista més desenfrenat, més salvatge, i anem cap a una societat més dual.
1: L'Àrea Integrada de Salut de la Baixa Tordera implementarà el projecte Finestreta Única per combatre la dispersió territorial. La proposta, gestionada per l'equip de suport domiciliari, centralitzarà i valorarà les peticions per derivar al pacient el recurs més adequat. També implica la reorganització dels serveis de Calella i de Blanes. I compte enrere perquè Badia del Vallès acabi rematant una reivindicació històrica dels veïns com també de l'administració. Durant el mes de setembre començaran els treballs de la fase 1 de la retirada que afecta un total de 127 comunitats de veïns de l'Amiant.
3: Segueix-nos a les xarxes socials.
0: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Hola, què tal? Benvinguts una setmana més a Temps de Salut i gràcies per sintonitzar-nos. Tornem a estar aquí amb tots vosaltres per presentar-vos un nou programa relacionat amb la nostra salut i el nostre creixement personal. Esperem que el gaudiu. I abans d'iniciar el programa volem saludar tots els oients de la xarxa de ràdios catalanes que emeten Temps de Salut. Tot seguit donarem la benvinguda a en Joan Bosch, que està al control tècnic i és el que fa possible que aquest programa us arribi a casa vostra. Joan, tots els comandaments a punt, com estem avui?
1: Tot a punt, tot preparat. I escolta, hem hagut de trucar a un autobús perquè avui no hi cabem aquí dins.
0: Avui no hi cabem,
1: no
0: aquí
1: hi cabem.
0: Dins, és veritat.
1: No hi cabem, i clar, hem d'anar pujant perquè hem d'anar tothom a posar-se
0: no,
1: allò.
0: No, que tothom pugi perquè, escolta'm, avui el programa d'avui serà espectacular.
1: Exacte,
0: eh?
1: Exacte.
0: Jo no sé si ho veus igual que jo.
1: Oh, jo crec que sí, eh? Anirem a fer el Magical Mystery Tour. Te recordes els Beatles que pujaven en un autobús
0: tant,
1: que tenien una pel·lícula i anaven tots amb autobús a fer una volta per tot arreu?
0: Doncs mira, la farem per aquí al Maresme, va.
1: Vinga, el Magical Mystery Tour del Temps de Salut.
0: Doncs va.
1: Què et sembla?
0: Endavant, queda aprovat. Doncs res, ara hem de comentar avui què farem. Hem de comentar-ho. El d'allò, el bus aquest que circuli, que vagi circulant.
1: Sí, sí,
0: eh?
1: Sí, que ens estan pitant ja,
0: Doncs vinga. Avui comentar-vos, amics i amigues oients, que Temps de Salut no tenim entrevista. Hem organitzat una tertúlia molt interessant i aprofundirem en un tema que té a veure amb la bondat com a forma de vida. I ens preguntarem què és la bondat, és un valor, és un comportament, com també esbrinarem si ha de ser desinteressada per ser autèntica i quines són les qualitats de la bondat. Per altra banda, reflexionarem si aquesta és contagiosa i si els actes de bondat poden generar un canvi a nivell personal i o social. I ho farem coneixent les opinions i experiències de tres persones que hem convidat al nostre programa. Per un cantó ens acompanyarà en Joan Sánchez Fortuny Ruiz. Ell és humanista, psicoterapeuta i escriptor i viu a Calella. Benvingut i ben retrobat una altra vegada a Temps de Salut, que aquesta ja és casa teva, eh? Després d'allà a Calella, aquesta ja és casa teva.
2: Quan a una persona li dius estàs com en casa teva, estàs recordant que no està a casa seva.
0: Està a casa d'una altra, que és la casa de tots. Molt bé, doncs la Laura Aragonès també ens acompanyarà. Ella és locutora de ràdio i administrativa de professió i viu a Sant Pol de Mar. Encantat de tenir-te aquí una altra vegada.
3: Igualment a tu per tornar-me a convidar i amb els teus companys que ja conec de l'altra vegada.
0: Sí, de l'altra tertúlia.
3: Coincidim amb l'altra tertúlia, i tant que sí.
0: Doncs també donarem la benvinguda a en Iago Paricio, màster en periodisme esportiu a l'Escola de Negocis Esneca Bocinés. Ha realitzat un curs intensiu de ràdio i un curs de ràdio esportiva radiofònic 24SL, com també ha dut a terme dos tallers de ràdio esportiva Ràdio Marca. I viu a Arenys de Mar. Hola, Iago, benvingut.
4: Hola, encantat de tornar a estar aquí, Josep.
0: Sí, l'última vegada, no sé si et vam entrevistar o quantes vegades, doncs poder fa tres setmanetes, no?, que vam parlar amb tu.
4: Sí, menys d'un mes, una mica menys d'un mes.
0: No, va ser molt interessant, Molt interessant. Bé, doncs ara sí que donarem peu a la introducció d'aquesta tertúlia. Una de les qualitats de l'ésser humà que valoro més i que té a veure amb tot això, amb el respecte als bons sentiments i desitjar el bé als altres, és la bondat. Esdevé una virtut que no és fàcil detectar al primer cop d'ull quan coneixem una persona, per la qual cosa és evident que inicialment ens deixarem influir per al seu aspecte exterior o físic. Però a mesura que ens hi anem relacionant, tindrem altres impressions i anirem descobrint altres característiques de la seva personalitat. Però què passaria si haguéssim de conviure amb aquesta persona per raons laborals o per compartir-hi un pis? Facilitaria la relació que la persona fos elegant, guapa o llesta, i l'acceptaríem si es tractés d'una persona dèspota, orgullosa o egoista? Certament el que fa possible que s'obri una corrent de simpatia i d'atracció entre les persones a l'hora de la convivència quotidiana és el respecte, la paciència, fer sentir a l'altre còmode, la comprensió o el grau de bons sentiments que un manifesta. Aspectes que formen part de la naturalesa humana i que reflecteixen en conjunt l'essència de la bondat. Si la intel·ligència correspon al cap i la bellesa a l'harmonia de les parts del cos, la bondat té a veure amb el cor i amb la capacitat de fer el bé i d'estimar, per la qual cosa esdevé un valor que es reconeix pels seus fruits, ja que no implanta el mal, el dolor, l'enveja ni l'odi. Per tant, la bondat és necessària en qualsevol relació humana i essencial en molts aspectes de la vida, sigui en el terreny de l'educació, en el camp de la salut, en l'àmbit familiar o en el laboral. Amb tot, podem concloure que esdevé una qualitat que tots necessitem cultivar i que ser bondadós amb altres és fer-se també un immens regal a un mateix. Amb aquesta introducció obrirem la tertúlia d'avui i coneixem l'opinió i l'experiència dels nostres convidats.

0: Molt bé, doncs comencem la tertúlia d'avui, un tema que jo personalment estava esperant i que avui tenim aquí tres persones que ens acompanyen. I bé, sortir el que tingui que sortir, ens deixem fluir i pensem una cosa, que la bondat i la maldat són dues cares de la mateixa moneda. A partir d'aquí comencem. Per començar, com definiríem el que és la bondat? És un valor? És un comportament? Què en penseu? Que comenci el que estigui a punt de disparar. Laura, et va bé?
1: Va, vinga, sí, ja començo
0: jo. Va.
1: A veure, jo primer de tot, llavors tiraré cap a aquesta pregunta que tu has dit, penso que la persona en si, quan naixem ja tenim les dues parts. Tenim la part bona i la part dolenta. Això és, diguem-ne, per fer una miqueta de títol introductori.
0: D'introducció.
1: A la paraula, el que és la bondat. I llavors penso que cadascú de nosaltres desenvolupa més cap a una part o cap a l'altra amb el tronc que tenim familiar i amb l'ambient posterior que tenim fora, extern de la casa. O sigui, jo, és la meva opinió, això no és que hagi llegit ni un llibre ni m'hagi informat molt, però per el que veig de la meva experiència, com tu veies, no?, que també és una opinió basada en l'experiència del que jo veig en la meva vida, penso que és això, que nosaltres internament ja portem les dues coses. Però després és el nostre voltant, el que ens envolta, familiar i no familiar, el que ens fa com un tronc d'un arbre, pujar cap a un costat
0: o cap a un altre.
1: Sí, sí. Per tant, això que pregunta si és un comportament o un... Bueno, jo penso que és una cosa de, més aviat del tema de la naturalesa, la naturalesa pròpia.
0: De la naturalesa pròpia de cadascú.
1: Sí.
0: Joan, què en penses?
2: Sí, com Laura també. Vull dir, la bondat és un valor. I amb aquesta paraula podem dir que abarquem tot el que és el comportament humà, d'un respecte a l'altre. I ben bé, com ha dit Laura, tant la bondat com la maldat són valors inherents a l'ésser humà. El problema, com a vegades diem, ja no és que tinguem aquests dos valors, és quin tant o què tant percent tenim de cadascú d'aquest valor. Aquest tant percent és el que es defineix la nostra personalitat, el nostre valor, quin tipus de persona sóc jo i com em relaciono amb la resta de la
0: societat.
2: Està bé,
0: està bé. A veure, en Iago, escoltem la seva opinió.
3: Però jo penso que la bondat es pot... La tenim, sí, evidentment, però hi ha gent que la potència més que altra. Hi ha gent que li interessa potenciar-la i hi ha gent que no.
0: Hi ha gent que li interessa potenciar-la. A veure, aquest interès
3: per
0: on va...
3: Per exemple, una gent, una persona cínica.
0: Cínica, sí.
3: Com pot ser, no sé, l'actual president de Rússia.
0: Sí, llavors aquí la bondat no apareix ni en pintura.
3: El senyor Putin,
0: En aquest cas...
3: Vull dir, una persona que o no en té o no li interessa mostrar-la.
0: O no li interessa mostrar-la. Segurament que tots tenim aquell, no sé, aquella part, aquella taca.
3: Sí, sempre hi ha un punt negre, no? Sempre hi ha un punt negre, dintre nostre, dins nostre. Però també hem de calibrar si ens interessa mostrar-ho o no, cap a fora, aquest punt negre.
0: Molt ben dit, ho deixarem aquí. Mireu, jo agafaré una definició de diccionari, la tinc aquí apuntada, no té gaire mèrit perquè l'he buscada. Diu, el diccionari el defineix, la bondat com la qualitat de ser amable i un acte amable o d'ajuda, però en realitat té molts més matisos perquè la bondat no espera res a canvi de les seves accions. Molt bé, dit això, creieu que la bondat és una qualitat innata, que em sembla que ja ho hem anat contestant a l'ésser humà, o és una elecció conscient que hem d'anar prenent cada dia? Jo preguntaria, és una elecció conscient? O sigui, tots naixem amb bondat i amb maldat, però jo puc escollir ser més bo i més dolent?
1: A veure, jo, perdó, més que escollir-ho, me reafirmo amb el que he comentat abans,
0: sí,
1: que jo crec que és la vida mateixa la que t'aporta a que tinguis un tant per cent més alt d'una cosa. A veure, tots bons al 100% no som. Això és evident, perquè... sigui ja per la societat, sigui per l'entorn, sigui per un tema familiar, sigui per alguna cosa que a la vida, a mesura que vas creixent, et trobes coses, i a vegades doncs te pot sortir també una miqueta el que en dic jo la vena dolenta.
0: La vena dolenta,
1: la vena,
0: no?
1: Dolenta, sí. Perquè és una reacció a una acció que te l'ha propiciat fer-la. No crec que t'hagi sortit perquè sí, allò de dir, mira, és que ara vull ser dolenta i me surto aquí fora i me vaig a trencar el primer que trobo. No. Jo crec que és una reacció d'una cosa que tu t'has trobat i potser no l'has sabut assimilar bé, o com controlar-la, o com calmar-te-la, m'entens?
0: Sí,
1: i llavors,
0: sí, sí,
1: sense pensar, perquè a més aquestes accions, penso, crec jo, que les fas sense, amb calent, allò que es diu, se sol dir amb calent, sense pensar, doncs llavors reacciones amb maldat.
0: Amb maldat, sí, sí, o amb agressivitat, o amb perversió, etcètera, etcètera. Joan, vols afegir alguna cosa més?
2: Bueno, és que
0: amb el fet que si és una elecció o no és una elecció, o sigui, jo puc escollir desenvolupar la bondat o també puc escollir desenvolupar la maldat?
2: Podríem dir que sempre hem de partir de quina personalitat de base té l'individu. A partir d'aquí, d'aquesta personalitat de base, tindrà arrelat més uns valors positius que uns valors negatius. Ha dit Laura que a vegades fem el que fem en funció del nostre medi. Normalment penso que davant de qualsevol reflexió n'hi ha un sí, però no. Penso. Per què? Perquè diem, és que m'estan influint les persones del meu medi. Però en contraposició amb aquest raonament podríem dir, no et queixis tant de com t'estan influint amb tu, preocupa't més de quina evolució, de quina maduresa tens, i en funció d'aquesta maduresa, el teu medi ja podran intentar influenciar-te, que no podran gens. Per què? Perquè has crescut, has evolucionat, has madurat, i és un mur de ciment armat en quant a la presumpta agressivitat que puguis trobar al tot. Per tant, no és que estem tant de com és el món, que és de com és de la teva maduresa per fer front a aquest món.
0: Molt bé, molt bé. Parlem de maduresa. La Laura vol afegir alguna
1: cosa? Una breu cosa. Estic totalment d'acord amb el que dius. És veritat, també és diferent trobar-te en un cas amb els 15 anys, quan en tens 20, quan tens 30, quan tens 40. Però voldria afegir una cosa a la que no he dit, que això també marcaria un punt d'inflexió, que és el tema de la debilitat de la persona. La debilitat de la persona. Vull dir, saps? Si, o sigui, quan creixes, madures, correcte, veus les coses d'un altre punt de vista i les controles més. Però penso que una persona, sigui amb l'edat, pot tenir 15, 20 o 40 anys i continuar sent dèbil igual i deixar-se influenciar. És la meva humil opinió, eh?
0: Està molt bé. Vols contrarrestar-la o vols afegir alguna cosa més, Joan?
2: Faltaria plus, home.
0: Doncs vinga, va, t'escolto.
2: Has dit que aquella persona que té 20, 30, 40 anys i que encara està una mica apalancat en quan era petit, en quan era jove, o que no ha pogut madurar, que no ha pogut créixer. Per
1: tant, vols dir-ho millor, que no ha pogut madurar a la debilitat, ho accepto.
2: Que no ha pogut madurar, perquè per poder canviar les nostres actituds negatives hi hem de cobrar consciència del que fem malament. És a partir d'aquí quan l'humà pot començar a canviar. Però clar, si jo estic bé dintre de mi en la bondat o la maldat que jo pugui tenir, jo estic bé dintre de mi, sempre diràs que es mogui el món, però que el problema és tu, la teva immaduresa, no tant el món
0: estèril. Molt bé, un parèntesi. Voldries afegir alguna cosa, Iago? Amb tot això hem parlat de maduresa, hem parlat de que, bueno, que naixem ja doncs, amb uns dispositius i poden ser de bondat, de maldat, de compassió, d'alegria, de ràbia, etcètera, etcètera. Tu què en penses de tot això?
3: A veure, evidentment que naixem amb una part de bondat i amb una part de maldat. Però
0: sí,
3: també s'ha de... A veure, es poden potenciar.
0: Es poden potenciar.
3: Es poden potenciar. Tant cap a una banda com cap a l'altra.
0: I això és una miqueta el que deien ells, també depèn de l'entorn i del grau evolutiu i de maduració personal, no?
3: Jo crec que no és tant, des de la meva humil opinió.
0: No, digues.
3: Vull dir, no és tant l'entorn en si. Si una persona és lo suficientment madura per obviar l'entorn és indiferent, pot arribar a ser indiferent. Aquí demostrarà la maduresa de la persona en qüestió. Si la persona s'ha de fixar a veure què pensa l'entorn abans d'actuar, tenim un problema.
0: Tenim un problema, sí senyor. Doncs en cas farem una cosa, farem un parèntesi musical i posarem el primer tema que ve, la casa doncs ha seleccionat, és a dir, que un servidor ha seleccionat per la tertúlia d'avui. Ho tens preparat, Joan?
4: Està preparat, Josep.
0: Doncs vinga,
4: doncs vinga. Per començar el nostre trajecte musical, ens desplaçarem fins a Tours, a França, per conèixer Azaz, una cantant que fusiona la cançó francesa amb el gypsy jazz i el soul. Escoltarem una de les seves cançons més conegudes, publicada l'any 2010, i que s'anomena Je veux. En català, voleu saber què vol dir? Doncs vinga, jo vull, escoltem-la.

0: GV. Jo avui en català és un tema que a mi personalment m'agrada perquè m'aixeca l'ànim, em fa cantar, ballar i somiar. És una cançó alegre i que et contagia. Per altra banda, si escoltem la lletra d'aquesta cançó, és com una declaració vital de la seva cantant en la que ens explica d'una manera molt fresca que rebutja els valors materials com el luxe, les possessions o el servei i que els diners no la fan feliç, com tampoc la hipocresia ni les paraules buides, i el que vol és l'amor, la felicitat i el bon humor. Així ho demostra quan canta «Dóna'm una habitació al Ritz, no la vull». «Joies de la casa Chanel, tampoc les vull». «Dóna'm una limusina, de què em serviria?». «Jo vull l'amor, l'alegria, el bon humor. No són els teus diners el que em fan feliç. Jo el que vull és morir amb la mà sobre el cor». Oi que bonic? Doncs res, deixarem de banda aquesta artista francesa per continuar reflexionant i parlant de la bondat com a forma de vida. Doncs continuarem. Tenim diverses preguntes, segur que no ens les acabarem, però bé, ja m'agrada doncs, que hi hagin interaccions entre vosaltres. Jo, perquè m'haig de cosir la boca quan parleu, però si no també diria la meva. Doncs, a veure, una altra pregunteta que la tinc preparada. Ha de ser la bondat desinteressada per a ser autèntica? És possible no esperar res a canvi?
1: Home, ha de ser desinteressada, totalment.
0: Ha de ser desinteressada totalment, perquè sigui una bondat autèntica?
1: Sí. Per ser autèntica ha de ser desinteressada.
0: Perquè si no seria interessada
1: per
0: buscar...
1: Hi ha un interès darrere i amb la... les ganes d'obtenir alguna cosa a canvi.
0: I això és possible, no?
1: Home, això és viable, sí.
0: És viable, sí. És viable, sí. A veure, què en penseu vosaltres?
2: Bé, jo amb en Iago estic totalment d'acord. És veritat, per ser bondadós has de fer les coses de forma desinteressada. Si no, ja es, no se podria dir que és un negoci.
0: És un negoci.
2: Ajudo per cobrar uns calés. Llavors aquí... pot haver-hi una part de bondat en el sentit de que si és una cosa que, diguem, l'altra persona... desinteressadament a tu, per haver-li fet un favor, et diu mira, jo et vull donar alguna cosa, el que sigui, sí. No parlo de només diners, un obsequi, un... llavors l'altra cosa és tu acceptar-ho o no, però entenc que per ser bondadors al 100%,
0: clar.
2: Llavors és dir no, gràcies, he vingut a ajudar-te perquè he volgut, perquè ho he fet d'acord,
0: no
2: a canvi de que tu em donis un present, un diners, etc.
0: Sí, Joan?
3: Sí, com ha dit Laura també, davant d'aquesta acció n'hi ha les dues maneres, no? La interessada i la desinteressada.
0: Sí.
3: Són, és el mateix fet, però amb dues cares diferents. La persona, és que no puc sortir d'aquí, la persona que està bé en si mateix, que es coneix, fa els favors que considera que té de fer sense esperar res a canvi, però des del nostre enanisme interior i hem de sublimar les nostres carències de quina mena. Jo et faig un favor perquè em corresponguis. Com moltes vegades, a vegades jo dic l'eco afectiu. D'alguna manera estimes a les persones per sublimar la teva carència perquè ells t'estimin. O sigui, estima
0: sí que passa, sí que passa i molt.
3: M'estimin. I així d'aquesta manera omplo el meu buidor afectiu interior.
0: Sí, sí, és correcte. Bé, em sembla que ja hem fet la roda. Jo ara, aprofitant també l'opinió de la Laura, preguntaria, la bondat és rentable? A veure, anem a pensar una miqueta amb segones de canvi. És a dir, en l'empresa, en el món laboral, hi ha lloc per aquest valor o està renyit amb els beneficis econòmics?
2: Don dinero.
0: Don dinero.
2: Don dinero, perdoneu que digui en castellà.
0: No, no.
2: Don dinero, allà on te sigui, sempre preval, malauradament, sobre temes de la bondat. A veure, jo crec que, ja que has anomenat el tema de l'empresa, ser bondadors en l'empresa, a veure, crec que a vegades és una mica complicat. Depèn de l'empresa, si és gran, si és petita, del tipus de caràcters de gent que hi ha allà dins.
0: Sí.
2: És un nombre de factors innombrable, jo penso, és molt llarg. Jo crec, penso que la bondat la practiques més a fora de la feina, o sigui, en l'entorn teu, de la teva gent, la que tu estimes, la que tu cuides, la de que te'n preocupes, això sí. Però en l'entorn de feina, amb el tema ja que ho has tret, dels diners, aquí a vegades és difícil poder practicar.
0: És difícil congeniar, no? Però fixa-t'hi que... a veure, ho dic perquè són les paraules de diccionari, eh?
2: Sí.
0: No et respecto
2: i ens hem de respectar.
0: Que la qualitat de ser és la qualitat de ser amable. I moltes vegades a les empreses ens obliguen a ser amables, educats i bondadosos, entre cometes, per aconseguir uns beneficis econòmics. Llavors, esclar, on està la barrera, no? De dir, bueno, jo soc bondadós perquè m'interessa o perquè m'obliguen a ser-ho per aconseguir un objectiu.
2: Mira, Josep, el que tu has dit, afegeixo, ara m'ha vingut al cap. Recordo un cas particular, un cas personal. el que dius tu, jo estic justament treballant en una gestoria i estic de cara al públic.
0: Sí.
2: Clar, llavors, doncs, tu ja has de tenir una manera de,
0: una manera de ser, clar, clar.
2: Vale, que has de ser, doncs, amable amb la gent, correspondre, doncs, el millor possible, i vinguin de la manera que vinguin, perquè, clar, te pot venir gent alegre perquè ha rebut uns diners, gent no contenta perquè li han fumut molts de diners.
0: Sí.
2: Clar, veus totes les cares de la moneda.
0: Sí.
2: Llavors, per exemple, jo sempre dic que tot, qualsevol feina, ara no perquè estigui una gestoria, sinó inclús encara que estigués venguent flors o altres coses, hi ha una línia vermella que no s'ha de passar. I llavors, en aquest àmbit, és l'educació. Llavors, és clar, quan una persona que tu no coneixes, que és una clienta, que tu has tractat correctament, i llavors en un moment donat, perquè aquesta persona és una miqueta complicada, diguem, o difícil, de, com a personalitat, té una personalitat molt forta, doncs te va i directament t'avassalla, no?, en la teva persona, és que tu això ho fas malament. A veure...
0: Aquesta és la línia vermella.
2: Aquesta és la línia vermella. Aquesta és la línia vermella. Passar de dir, perquè tu, jo, si treballessis per mi... Ja no estaries aquí, no?
0: Sí.
2: Així està el
0: això
2: guardi...
0: també ho has viscut.
2: M'ha passat, de veritat.
0: No? Vaja.
2: Clar, llavors dius, a veure, primer, la persona que ha de decidir si ho faig bé o no ho faig bé és la gerència. Això per començar. Estic
0: exactament,
2: una empresa, no?
0: Exactament.
2: Val. I que una persona totalment desconeguda a mi, que només una persona que és un client, et vingui amb això, dius, home, és allò que llavors dius a la línia que et sortiria dolenta, dir, no li contestaràs d'una cosa de barruera, de dir, pues fes el favor de... Però sí que l'únic que li vaig dir, ho puc contestar, perquè no cal d'això, és dir, perdoni, jo pensava que vostè tenia una miqueta més d'educació.
0: Ben dit, no? I es va acabar així. Sí? Algú vol fer una rèplica o vol contestar o donar la seva opinió?
3: Bueno, afegir algú que Laura ha dit coses que és molt important, vull dir, tota aquesta trobada estàs aportant material valuós.
2: Gràcies.
3: I vull dir, la bondat, podríem dir sí, bondat de, en quant a l'empresa, a la relació amb els amics, bla, bla, bla, podríem parlar de moltes tipus de bondat.
0: De bondat.
3: Primerament és que la persona la tingui. Això és el més important.
0: Uh-huh.
3: Després, quan és un tema, per exemple, que pot ser una mica complicat, tipus de relacionar amb altres persones que t'hagin pogut fer alguna cosa negativa, aquesta bondat es pot reflectir, en lloc de contestar malament, en agressivitat, dir aquelles paraules que has de dir, però amb molta serenitat, mai agressiu, perquè hem d'escoltar sempre els raonaments que algú pugui aportar negatiu, l'hem d'escoltar sempre, perquè a través d'ells aprenem. Però oímos, però no escoltemos, quan algú dona un raonament en agressivitat, perquè ja no t'està aportant positivament, sinó que els seus conflictes te'ls està enxufant a tu. No.
0: Te'ls està enxufant, exactament.
1: No cal rebaixar-se a un nivell... que no val la pena desgastar-te amb gent que no mereixen ni una pèrdua de temps. Absurda.
0: Clar, perquè llavors tu com contestaries? Tu que ets d'una altra generació, vull dir, t'increpen i et diuen, vostè...
1: Tornem
0: no està...
1: a l'altra quinta. Ja t'ho vaig dir l'altre dia. Jo lo d'estar en aquesta quinta és com una condena.
0: És una condena.
1: Perquè
0: bé.
1: Jo estar aquí...
0: Està bé, m'agrada.
1: En aquesta quinta... que és una generació pues que hay mucho hijo de papá, que no hi ha hagut respecte, se'ls ha donat la cosa molt feta.
0: Molt fàcil.
1: Ho han tingut molt fàcil. Escolta, que jo no arribo aquí, tranquilo. Ja vendrà mi papá.
0: I tu has reclamat.
1: Jo he estat en una escola privada i he vist de tot.
0: I has vist de
1: tot, no?
0: He
1: vist hijos de papá que, bé, tranquilo, el niño no da pa más, pues no te preocupes que no lo vamos a hacer repetir, lo pasamos de curso y tira.
0: Però li fas
1: un flac favor a la persona.
0: Llavors, aquí aquesta persona no evoluciona, no madura.
1: No té cap...
0: Ho té tot molt fàcil.
1: Ho té massa fàcil i no potència.
0: I no potència.
1: El seu coneixement o la seva maduresa interior.
3: Iago,
0: Joan.
3: Perfecte, però aquí podríem dir el problema que és el fill o el pare?
1: No. El problema... A veure, el pare li pot donar unes directrius en el fill. Però el fill està disposat a escoltar? El fill està disposat a que aquestes directrius puguin entrar a dins el seu cervell? Quina predisposició té la persona?
3: En funció de la maduresa que tingui, perquè l'hagi viscut a casa d'ell, si té uns pares, que encara que siguin rics, no?, que tinguin tot el que vulgui, però són uns pares que tenen poder econòmic, però a més tenen una certa educació, amb aquest nen el sabran cuidar a nivell material, però sense oblidar el més important, quina mena d'educació amb aquest nen. Aquella frase que havia de... com era? Niños, nini? Com era aquella frase?
2: Ai, no
0: bé,
2: recordo.
0: Els nens, sí, nini, no sé com es diu, però...
3: Aquí, no, sí. Però què es podien plantejar? Ja no és tant hijos, ninis, és que poden haver papas, nini.
0: També papas, nini.
2: No,
0: també.
2: El concepte nini, Joan Aragosa, era ni treballa...
1: Ni trabajo, ni estudio, ni trabajo.
2: Exacte, era això.
3: Però el problema no són tant els nostres fills, sinó el pare que ni es preocupa ni educa. Aquí està el nini.
0: El nini que refereix al Joan. Sí. Molt bona l'aportació. Aquí està agafant nivell aquesta tertúlia, amics i amigues, però no s'acaba aquí perquè tinc una altra pregunta pensada perquè la discutim o la reflexionem. Ara anem en plan positiu. De quines maneres concretes podem cultivar la bondat en la nostra vida quotidiana? Anem a rascar amb la cara de la moneda de la bondat i com la podem potenciar. Per la vostra experiència, eh? No dic de llibre, perquè jo tinc aquí un llibre molt maco d'un budista que parla, es diu La bondat, i m'encanta perquè aquest senyor argumenta totes les cares de la bondat, però no en parlarem, sinó que segons la vostra experiència, com podeu o com heu cultivat la vostra bondat?
2: Bueno, per posar un exemple, eh?
0: Sí.
2: Jo ja tinc la sort, perquè tot i que va ser degut a que no tenia feina en aquell moment,
0: sí,
2: però vaig poder trobar doncs gent gran amb qui estava pendent d'ells, cuidar-los.
0: He sigut cuidadora de gent gran. Molt bona,
2: sí,
0: feina.
2: Sí. I la veritat que parlant de la primera experiència, les primeres persones que vaig cuidar, que eren dos, era un matrimoni molt maco de Mataró, i me'n recordo encara molt bé d'ells, doncs jo crec que allà vaig poder practicar, ja no dic perquè jo sigui com sigui jo, la meva personalitat, però dic que vaig practicar la bondat, perquè encara que fos una feina, perquè això sí, era remunerat, però com que era la primera vegada i no sabia com m'hi trobaria en aquest entorn, doncs puc dir que va ser molt positiu, que hi vaig trobar molt a gust, molt, molt arropada, molt benvinguda, que ells de seguida doncs me van fer com si fos una més de part de la seva família.
0: Veus?
2: Clar, jo al ser la primera vegada pensava, bueno, pots trobar de tot, no? Vull dir, clar, pot ser que no els agradi prou a la manera que tu els cuides, a la manera que tu els ajudes a anar a comprar una cosa tan senzilla com anar a buscar-li uns medicaments a la farmàcia, anar-los a comprar, arreglar-los algunes cosetes de casa, donar-los companyia, que en definitiva el que ells també volen
0: és companyia.
2: És companyia i conversa,
0: compartir, sí.
2: Doncs aquí, diguem-ne que és on te vaig trobar en el conjunt de les tres persones individuals i diferents, totes nosaltres, doncs aquesta bondat, no?
0: Però de fet també és com contagiosa la bondat, no? Si
2: sí,
0: trobes persones, sí, que són bondadoses, que vibren igual, tu també et pots convertir, o com si te trobes persones... Sí.
2: I també te retroalimentes.
0: Llavors també passa amb la maldat, perquè la maldat, a veure, és la mateixa cara, sí, però també hi és. Llavors també conviure amb persones que són dolentes, o que són perverses, o que són persones molt crítiques, o molt autoritàries, o persones que et desqualifiquen, esclar, aquí llavors et posen entre l'espasa i la paret. A veure, quina carta jugo? La de la meva bondat i marco aquests límits que deies tu, o la de la maldat i em poso a la mateixa alçada? A veure, això cadascú, no? Jo prefereixo marcar límits. No sé com ho veieu vosaltres.
1: Ja, però, a veure, quina carta jugo? A veure, aquí tornem una altra vegada a la maduresa d'un mateix.
0: Ah, molt bé.
1: Poder saber decidir.
0: Molt bé, escolta, Iago.
1: Mira,
0: sí, senyor.
1: És que aquest m'està dient... No. A veure, un moment. Jo tinc que basar-me en el que digui X persona?
0: No.
1: Jo no tinc el suficient criteri com per avaluar per mi mateix el que és el correcte? Em puc
0: molt
1: equivocar,
0: bé,
1: compte.
0: Molt bona reflexió.
1: Em puc equivocar, sí, però... Jo no tinc el suficient criteri que m'he de basar, que és molt de mal d'aquesta quinta, d'aquesta societat en general. Què fa la majoria? És que la majoria diu això. Sí, però ens hem sentat a analitzar si això està bé o està malament.
0: Molt bé. En Joan està indicant que vol parlar. Digues.
3: Però que es queixem molt de la immaduresa que té la gent, de la seva forma agressiva i totes aquestes coses. Però abans de queixar-nos de com és el món, hauríem de preocupar nosaltres en el nostre món interior, com gestionem la teva vida.
1: No,
3: per tant, no ens preocupem tant de molt extern. Preocupem-nos del nostre coneixement i creixer.
0: Sí, del nostre coneixement, deies.
3: Volia dir, no podem donar la moneda que no tenim.
0: També.
3: Com podem donar bondat si no la tenim? I a partir d'aquí, la bondat la podem entendre sota dos grans paraules que són immenses, humanitat i humilitat. Aquestes dues paraules, en elles conflueixen totes les coses positives que una persona pot aportar a l'altra. Humanitat, en quan veure a l'altra persona amb el teu nivell, mai creure que ets superior de l'altra. Humanitat, escoltar, comprendre i tolerar. I humilitat, reconèixer simplement allò que fem malament, dir, ho sento, tant costa dir-ho, conya, però per poder-ho dir
0: no,
3: i hem d'evolucionar interiorment. Si no hem madurat, som incapaços de dir, perdona.
0: Perdó, m'he equivocat.
3: Perdona, jo dic, tinc costum de no dir perdona. Disculpa.
0: Disculpa, bé, és un sinònim.
2: Jo volia dir, perdona, Josep, sí,
0: endavant,
2: amb això de la maduresa estic d'acord, tant amb en Iago com amb tu, Joan, que és veritat, la maduresa te fa, de tot el que has après en la vida, doncs, a poder

0: si ell fos plenament conscient o ja algú madur, de dir, ui, jo anant amb aquests nois és que vaig pel pedregal, no? Vaig molt malament, vaig per mal camí, i els segueix, doncs jo crec que això és una debilitat personal que ell té, de dir, bueno, a mi ningú m'ha tingut d'ensenyar, vull dir, si he de ser bo o malament. Jo estic veient aquestes persones que estan fent aquestes malifetes, que estan fent mal a la gent, i jo els estic seguint. I jo estic acabant fent el mateix que ells.
1: Vale, aquí tenim un problema de personalitat.
2: Aquí està.
1: Aquí tenim un problema de personalitat, no, Joan?
0: No, llavors potser la paraula que he utilitzat no l'he utilitzat la correcta. En lloc de debilitat, vull dir personalitat.
1: No, però bueno, m'has fet reflexionar en aquest fet. Jo he fet un afegit, digue, Joan.
3: Que les persones podem trobar-nos interiorment fent bondat o fent maldat. A partir de que és la personalitat de base. Per tant, no se li, allò que diu, no es poden demanar peres a l'olmo, no? Si una persona, ja la seva personalitat de base és la que és, no massa gaire correcta, el millor fer-li que sigui correcta, li podrien crear un conflicte interior, inconscientment.
1: Llavors,
3: endavant.
2: Però era, un segon. Molta gent diu, no, és que això, les persones... A veure, hi ha coses que et poden passar a l'existència que et poden o no potenciar fets per ser un psicòpata o no. Bueno, jo me'n recordo en el seu moment, ja sé que no es poden dir noms de gent...
1: No, millor que no ho diguis, digues la tendència o...
2: El pintor austríac, si l'haguessin deixat entrar a l'escola d'arts escèniques,
1: sí,
2: potser no hagués provocat la Segona Guerra Mundial. Amb una simple entrada a les arts escèniques, quan aquest senyor se li hagués tancat la jeta...
1: D'acord.
2: I tot allò... No, és que la personalitat, no. Si ell hagués pogut entrar a les arts escèniques, ell hagués pogut fer la seva trajectòria
1: clar.
2: I no s'hagués destapat la pena de maldat que va destapar després.
1: Molt bé, doncs jo faré un pas més endavant. Sovint parlem de bondat cap als altres, però i cap a nosaltres mateixos. En podem parlar un instant? Què us sembla? Ens tractem amb la mateixa amabilitat o comprensió que podem oferir als altres? És més complicat o menys complicat? A veure, Joan, que ets la persona més madura evolutivament parlant, No, home, sí, deixa'm dir tu.
3: Porfa.
1: Evolutivament parlant, digue'm. Sí, te la torno a formular. No, jo estava pensant amb la bondat quan ens l'apliquem a nosaltres, no? Ens tractem amb la mateixa amabilitat que podem tractar en els altres? Amabilitat, generositat, humilitat...
3: És un bon plantejament, però podríem dir, si una persona està bé en si mateix, no té per què plantejar-se res d'en quant amb ell. Des d'una corrent professional es diu, sí, perquè tenim de mirar el mirall, que sóc molt guapo, que valgo molt, bla, bla, bla. En principi, a mi, aquest raonament poden ser vàlid un sol segon de vida d'aquella persona, quan està emocionalment molt destruïda. A partir de que aquest plantejament de que maco, que maca, que quan val, ja per mi, ja no té cap valor.
1: Està bé.
2: Sí, és una cosa que... El que ha dit el Joan, no? En un moment quan una persona està dèbil, busca potenciar-se un mateix per aixecar el vol. Però un cop la persona ja ha aixecat el vol, a nivell emocional, no tens que estar tot el rato mirant-te el melic. A dir, no, és que jo sóc aquí... Jo soy guapo, soy rico y soy un gran jugador, que deia Cristiano. No, vull dir, no fa falta tindre que anar mirant i potenciar, no. Que siguin els altres que et jutgin. També o malament, però que sigui les terceres persones que puguin dir, mira, doncs aquesta persona és una persona que és molt bé o és un tal.
1: Molt bé. Jo amb aquest fet em plantejo una cosa que el Joan en més d'un programa ens ha comentat, que és l'autoconeixement, no? És el conèixer-se a si mateix, no? Això Sòcrates ja ens ho va deixar dit en el segle IV, abans de Jesucrist, ja fa molts anys, però ell insistia molt, coneix-te tu mateix. Però també hem de pensar que abans hi havia els déus, i hi havia, doncs, el déu Apolo, l'Afrodita, potser ara barrejo déus, però que tot estava pensat, doncs, en el culte als déus. Però primer de tot deien, no, cultiva-te tu mateix, coneix-te tu mateix, valora com ets, valora les teves sombres, i entenem com a sombres aquelles parts que no acceptem de nosaltres i no ens agraden de nosaltres, no? Llavors, per mi és un fet important, no? És com, puc relacionar la bondat amb l'autoestima? Té alguna cosa a veure amb tot això? Què creieu? Una persona

0: segura de si mateixa, confiada, una persona que es respecta, pot ser més bondadós o menys?
1: Jo penso que no necessàriament.
0: No necessàriament, no?
1: No, penso que no. No, no equiparo una cosa amb l'altra. Vull dir que pots estar molt segur de tu mateix, molt... però que això no...
0: No implica que siguis més bo.
1: No implica resposta que siguis més bo.
0: Val.
1: És la meva opinió, també.
0: Joan?
2: Que l'ego aquí intervé.
0: Si intervé l'ego...
2: Perquè quan allà on
0: intervé
2: l'ego, destrueix. La persona interiorment, i a més a més la relació social.
0: Sí, sí, sí.
2: L'ego.
3: No, és això, no? Vull dir... Tornem al mateix, intervé l'ego. És que si està l'ego pel mig, ho destrossarà tot. Perquè la persona no té... la suficient maduresa, la gran majoria, no hi ha la suficient maduresa com per deixar d'una banda l'ego, perquè el ser humà és el defecte de l'ésser humà, l'ego.
1: No, és que aquest tipus de gent ja no veu més enllà de dues passes. Vull dir, són tant jo, per mi, jo, i només jo, és que sembla que dels voltants no n'hi existeixin, no? Vull dir, el seu és perfecte, el seu és millor, el seu és el top dels tops, i els altres és com si fossin unes formiguetes allà que es poguessin trepitjar de qualsevol manera, i això és molt nociu i molt perjudicial.
3: Perjudicial per la societat.
1: Totalment, per la societat, inclús ja englobant-ho tot.
0: Escolteu una cosa, ara pensem un moment en les escoles. A veure, si la bondat es convertís en una assignatura obligatòria a les escoles... Què creieu que s'hauria d'ensenyar?
1: Val, això potser deixo la resposta als meus companys, perquè jo tinc, he buscat informació de, sí, referent a això, Josep, a la tarda.
0: Endavant. Sí, si vols comença tu, endavant.
1: Sí, val, jo faig aquest titular, diguem-ne, de preguntar si existeixen o no tipus d'escoles que ensenyen això de la bondat. Doncs me n'he assabentat que sí. Es veu que ho llegiré millor per si no deixar-me cap paraula tècnica
0: perfecte,
1: i tal.
0: Perfecte.
1: El Dalai Lama, per treure de context religiós la pràctica contemplativa i portar-la a un nivell més quotidià, va proposar que les escoles s'ensenyés, i a la Universitat de Wisconsin els nens són introduïts a una barreja de jocs sensorials, cançons i històries que estan dissenyades per ajudar-los a enfocar-se més en les seves emocions. Es diu Kindness Curriculum, currículum de la bondat. I dir que, a més d'aquesta Universitat de Wisconsin, també es practica a una escola preescolar en un barri d'immigrants a Nova York. O sigui que el Dalai Lama ho va deixar anar com qui no volia la cosa, no per formalitzar-ho,
0: sí.
1: I al final s'ha acabat practicant en diversos llocs d'Estats Units, i es veu que amb
0: va
1: resultats
0: funcionant
1: positius.
0: Amb resultats molt positius.
1: Així, diguem-ne, aquest jovent, a l'hora de tenir un problema amb un altre company o fora, o a la casa pròpia, a casa seva, sap com controlar-la i com reconvertir-la de dolenta a bona, degut, diguem-ne, a aquestes pràctiques que...
0: Molt bé, ho aplaudeixo. No sé si ens donarà més temps. Res, unes paraules per contestar aquesta pregunta. Tu què afegiries? O una miqueta, què s'hauria d'ensenyar a les escoles quan parlem de bondat?
2: Justament, has fet la pregunta que tinc aquí anotada.
0: Ah, digue'm.
2: Una, ja tinc 85 hivers, que consti en acte.
0: No, que ara els has de fer. Llavors... els 85, que m'ho vas dir l'altre dia.
2: Vale.
0: Tens 84.
2: Bé, llavors vull dir, quan era petit, ja fa una mica de temps, havia un llibretó que es deia Urbanitat.
0: Ah, sí?
2: S'ha perdut. Llàstima, sí. Perquè aquest llibret era la porta per la nostra humanitat, per nostres valors, per la forma de relacionar-nos amb els altres.
0: Amb els altres, sí, sí, està
2: aquest
0: molt bé.
2: Llibret tan petit però gran amb el seu contingut s'hauria de recuperar, Urbanitat, i a partir d'aquí el nen d'aquella època teníem altres valors diferents, no tant avariar-nos i totes aquestes coses.
0: Molt bé, Urbanitat. Iago?
3: Bueno, nosaltres a l'escola teníem una assignatura que era ètica.
0: Ètica
3: i valors.
0: Ah, molt bé.
3: Sí, nosaltres la teníem.
0: I què? Recordes positiu?
3: Sí, jo tenia un record molt positiu d'això. És més, jo vaig trobar a faltar més hores.
0: Més hores d'ètica i valors.
3: Que no d'assignatures que no tenen cap utilitat. Que
0: doncs...
3: són per omplir.
1: Bueno, ara m'afegeixo amb el que diu en Iago. D'ètica hi havia, bueno, a l'institut, on com vaig anar jo a Calella, a l'institut, hi havia per triar religió o ètica. Jo vaig triar ètica. I sí, el que dius, aquí s'aprenien valors, s'ensenyaven coses, i estava molt bé, i crec que és una assignatura que hauria de tenir continuïtat.
0: Molt bé, doncs ho deixarem així, perquè el temps va corrent, sembla que no, però aquí l'estona ens ha passat volant. Si en cas entrarem, jo ara li proposaré a en Joan que ens posi, un 30 segons d'un tema que hem preparat d'en Joan Daussà, si el vols anunciar, perquè després vull entrar en el racó del conte.
4: I tant, i tant, i tant que sí, Josep. Doncs vinga, per tot seguit ens aproparem fins a Sant Feliu de Llobregat per escoltar la veu i la música d'en Joan Daussà, amb un tema de l'any 2018 corresponent al seu àlbum Ara som gegants. Aquest porta per títol La teva veu. Escoltem-lo, vinga, una estoneta.
5: Mai t'has preguntat

0: t'has preguntat? Mai t'has preguntat com és la teva veu quan respires? Quan respires. I mai t'has preguntat?
1: Molt bé, aquest tema d'en Joan Daussà, La teva veu. Sempre m'ha encantat aquest tema, la veritat. Doncs mira, ara el que farem, amics, amigues, nois, noies, és entrar en el, bueno, en el proper capítol, que és el racó del conte. És un conte per petits i grans.
2: El racó del conte, un racó de saviesa i ple de reflexions.
1: L'expressió de la bondat. En un poble als peus de l'Himàlaia vivia un home anomenat Ananda. Era conegut per la seva bondat sense límits. Donava el que tenia als necessitats, sempre tenia una paraula amable. Un dia, un jove escèptic, envejós de la fama d'Ananda, el va desafiar. Tothom diu que ets bondadós, però no pot ser veritat. Ningú pot ser així sense un motiu ocult. Què n'aprens tu de tot això? Ananda va somriure i va assenyalar un riu proper. Veus aquest riu? El naixement a la muntanya és petit i fràgil, però a mesura que flueix, s'uneix amb altres rierols, s'eixampla i es fa fort. La seva naturalesa no és aferrar-se, sinó donar-se. No es queda amb l'aigua, sinó que la dona a la terra, als arbres, als animals i als humans. I en fer-ho es converteix en alguna cosa més gran i poderosa. No s'extingeix, es transforma.
3: El jove va callar, escoltant. La meva bondat no és diferent, va continuar Ananda. No és una estratègia ni un càlcul. És simplement la meva naturalesa. Com fluir és la naturalesa del riu. No ho faig per guanyar res, sinó perquè és qui sóc, però en donar-me, no em dec a res ni a ningú. Al contrari, em torno més fort, allibero el cor del pes de l'ego. Cada acte de bondat és com una ona en un estrany. El que es dona es propaga i tard o d'hora torna a la seva font, enriquint-la. L'únic que s'aprèn és que el que es dona es manté, el que s'aferra es perd. El jove es va inclinar amb el cor obert per primera vegada, enduent-se el regal més valuós, la comprensió que la veritable bondat és l'expressió més pura de la pròpia existència, un riu que ho neteja tot, començant per qui el deixa fluir.
1: Molt ben recitat, Joan. Cada vegada m'agrades més, quan llegeixes i recites contes. M'encanta, m'encanta. Molt bé, és un exemple de bondat, l'expressió de la bondat, no? Hem fet la metàfora aquesta. Jo pregunto, lliurement, com fins ara, que tot ha anat rodat. La veritat, no m'ho esperava tant, però ha anat molt rodat. La bondat té límits. És a dir, ja ho hem comentat, però és per concretar-ho. S'ha de ser bondadós amb qui no ens respecta, menysprea o critica? A veure, com podem reaccionar davant d'aquest fet o d'aquesta actitud? Hem de ser bondadosos igualment. Tu has fet un comentari a la feina,
4: sí,
1: de que amb educació vas contestar molt amablement, no?
4: Exacte.
1: Però, a veure, té límits la bondat?
4: A veure, si l'altra persona, a tu, a la teva persona, t'ataca i això t'afecta tant espiritualment com inclús potser de salut, compte. Doncs jo crec que aquí, amb aquesta persona, has de tallar, evidentment. Has de treure-te la teva vida. O no acostar-t'hi tu.
1: Llavors podem de contestar de forma assertiva. És a dir, jo dic i expresso el que penso i que sento amb respecte, però t'ho dic. I dic, mira, aquesta línia és vermella, no vull que la travessis.
4: Exacte.
1: O no t'ho permeto. Però jo dic el que penso i el que sento amb responsabilitat. Digue'm.
5: És una bona pregunta. Podríem dir, hem de ser, per principi, respectuós amb tothom.
1: Tant per principi, exacte.
5: Tant amb el que m'està agredint com el que vol ser amic meu. Aquest és el respecte que mai tenim de perdre. Límits de la bondat, podríem dir, el deixem en banda i es podem plantejar amb una persona que és incorrecta a mi, i no tinc cap dependència vers amb ella,
1: també,
5: què és el que faré? M'apropo o m'allunyo? A partir d'aquí el problema no és l'altre, sóc jo, però no tenir prou força per dir amb aquesta persona el respecte és impepinable, sempre. I a partir d'aquí, si no tinc dependència i he madurat prou ment, llavors amb aquesta persona estic al seu costat o bé m'allunyo.
1: Molt bé, llavors, la decisió és d'un mateix, doncs.
5: Però hi, però hi hem de créixer, si no malament podrem fer-ho.
1: No, i tant,
5: de l'altre.
1: Iago?
6: No, és això, és el que ha dit en Joan, no? Vull dir, no, és que aquesta persona pues, m'ha contestat malament o és una persona que... No, jo m'he de rebaixar el nivell d'aquesta persona. Jo tinc que demostrar-li que sóc més madur que ell a nivell emocional, a nivell...
1: I aquesta és la lliçó, que se li ha de donar a aquesta persona.
6: Jo m'he de rebaixar aquí, perdre el meu temps, gastar saliva.
1: Ja. Sí, que està saliva. Exactament.
4: Frase lapidària, no perdre saliva per ningú que no t'estima ni t'apressi ni té bondat.
1: Ens quedarem amb aquesta expressió del Iago. No perdre saliva per el que no ens convé, carai. Bé, doncs amb humor també les coses s'arreglen molt i molt bé, eh? Ah, que sí. No res, ens hem d'acomiadar. Ha estat una volada. Sembla que hagin passat 5 minuts, però n'han passat 55. I fins aquí el temps de salut d'avui. Moltes gràcies, Joan, Laura, Iago, per les vostres aportacions. He disfrutat molt avui per la vostra saviesa i acompanyar-nos en aquesta tertúlia.
4: Gràcies a tots vosaltres i bones festes de Nadal.
5: No n'hi ha dret a que el temps passi tan ràpid.
1: Bon això no hi ha dret, Iago.
6: No, és una vergonya, tu, lamentable.
1: És lamentable, no?
6: Dues hores més, tu.
1: Dues hores més del programa. Bueno, haurem de dir-ho a la direcció de la casa, a veure. Doncs esperem en una altra ocasió reveure'ns i res més, rebeu una cordial salutació dels que us han parlat durant aquests 55 minuts i han fet possible que aquest programa us arribi a les vostres llars, un servidor, en Josep Torrents, en Joan Sánchez Fortun, la Laura Aragonès i en Iago Paricio i el control tècnic, en Joan Bosch. Procureu ser feliços i recordeu que la bondat no és un negoci. La veritable bondat no espera res a canvi i mai no ha d'actuar amb condicions. Fins al proper programa de Temps de Salut, abraçades i petons.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
2: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
3: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bar Nostrum Arenys de Mar.
4: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
3: Veniu a veure el futbol en companyia.
4: Disposem de terrassa.
3: Som a la Riera, Parafita 117.
4: Truqueu al 93 792 0019.
3: Bar Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs.
0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Sabies que...
1: El piano de vidre, també conegut com el Crystal Bachet, és un instrument musical únic inventat pels germans Bernard i François Bachet a la dècada del 1950. A diferència d'un piano tradicional, aquest instrument utilitza varetes de metall i vidre que vibren quan es toquen. Les varetes estan connectades a globus de metall farcits amb aigua, cosa que produeix un so eteri i ressonant, gairebé com una fusió entre el vidre i la veu humana. El fet fascinant d'aquest instrument és com els germans Bachet van explorar l'acústica i l'escultura per crear una experiència auditiva i visual. Cada tecla o vareta està sintonitzada a una nota específica i en tocar-les, els intèrprets no només produeixen música, sinó que també interactuen físicament amb l'instrument d'una manera molt tangible. El so que emet pot ser modulat per la pressió, l'angle i la velocitat del toc, oferint una àmplia gamma d'expressions musicals. Aquest instrument ha estat celebrat no només pel seu so innovador, sinó també pel disseny artístic, convertint-se en una obra d'art funcional que desafia les convencions de la música clàssica.
2: A Ràdio Arenys ens encanta la música. Els grans artistes, els grans temes i les noves propostes tenen un lloc de privilegi a l'antena de Ràdio Arenys. Som la teva ràdio i et coneixem. L'emoció de la música la trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia. I segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera música.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. Els bombers han donat per controlar l'incendi de Collserola que ha afectat 54 hectàrees, 52 a Barcelona i dues a Montcada i Reixac. Aquest matí s'han aixecat els confinaments dels barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana. Els veïns de primera línia dels habitatges que van ser desallotjats, 35, també han pogut tornar a casa. Els efectius han estat treballant els focus secundaris que quedaven actius. Durant la nit seguiran 10 dotacions per mantenir la vigilància i les tasques d'extinció. Els agents rurals continuen investigant l'origen de l'incendi i no descarten de moment cap hipòtesi. I desenes de persones han assistit aquesta tarda al minut de silenci en record de les dues paradistes, mare i filla, que van morir la matinada de dissabte a Roda de Barà, quan els va caure a sobre un mur mentre dormien dins una carpa. L'acte de record s'ha fet davant de l'Ajuntament, que ha decretat dos dies de dol oficial. Entre els assistents hi havia veïns del municipi, regidors del consistori i de municipis veïns, com Creixell o el Vendrell, que també van patir els efectes dels aiguats, i també el conseller d'Unió Europea, Jaume Duc. Precisament, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha defensat avui que no s'emetés un SLR durant els aiguats del passat cap de setmana. Parlon ha explicat que la gestió d'un incident com els aiguats que va afectar localitats com Roda de Barà va més enllà de l'enviament d'un missatge al telèfon. Segons la consellera, l'SLR no sempre és l'eina adient. Parlon també ha remarcat que els criteris per emetre l'avís als mòbils són tècnics i no s'improvisen.
2: En situacions en les quals et trobes en que potser les instruccions que has de donar són diferents i poden arribar a ser contradictòries, no pots basar la protecció de les persones exclusivament en les alert. Si nosaltres hem de donar un missatge d'evacuació d'un càmping i alhora hem de donar un missatge de confinament, potser l'instrument més útil no és les alert.
1: I el Ministeri de Joventut i Infància i les comunitats autònomes es reuneixen demà dijous per abordar la resposta conjunta a la situació dels menors migrants no acompanyats que es troben a Ceuta. La conferència sectorial votarà un crèdit extraordinari de 25 milions d'euros per a Ceuta i la ministra Cira Rego intentarà incorporar l'ordre del dia el trasllat a la península d'unes 500 nenes. La cita està marcada pel rebuig de les comunitats del PP a la distribució dels menors i la plantada de tres territoris on Vox gestiona les competències d'aigua. Infància. I un jove ha resultat ferit crític en precipitar-se per un balcó al Raval de Barcelona quan intentava fugir dels Mossos d'Esquadra. Avançat el diari Ara i ha confirmat el cos. La víctima té un ordre d'allunyament respecte a la seva mare i s'havia presentat al domicili amb actitud violenta.
0: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. A l'estiu recuperem el més destacat de tota la temporada. El que sentiràs ara és una repetició.
3: El Calaix, més estiu. Obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa de comunicació local. Aquests són els continguts d'aquesta setmana.
4: Arriba l'estiu, però les nostres recomanacions no s'aturen. En David Canto ens porta noves propostes.
5: Doncs si us agrada Jane Austen o sèries com Dickinson, L'edat dorada o fins i tot Los Bridgerton, segurament us agradarà La otra hermana Bennet.
4: La banda sonora del programa la posa el grup Pols Viva, un projecte encapçalat pel músic Marcel Puig.
6: És com directe, però també té com vàries, no? Te la llegeixes i dius, sé el que queda, no ho sé, és ben bé. Jo crec que a mi em fa pensar, o sigui, a mi em fa... Me la podria preguntar cada dia si la selva és... Tenim una selva, ens en queda, perquè per mi la selva també és com esperança, innocència, alegria, vida.
4: I ens n'anirem d'excursió al Montserratí per descobrir la flora i la fauna d'aquesta zona gràcies al llibre Atlas Natural del Montserratí, d'Edicions Paper d'Estrassa.
7: És un llibre amb molta complexitat, perquè s'ha de triar bé, s'ha d'explicar bé què fem, quin entorn natural tenim. Com ja saps, els llibres que fem sempre busquem companys de camí que en siguin experts. I el que em va fer decidir-me precisament és això. És aquí a Olesa hi ha una entitat que es diu Capreolus, que la formen precisament les quatre persones que ha citat, que són els quatre autors, que ens garantien això. No són només experts a nivell professional, sinó que a més tenen una entitat, una associació, que el que fa és trepitjar terreny.
4: i arrodonim amb una història on dues dones joves d'èpoques diferents estan unides per una passió. Misteris i història estan servits a l'estació Sense Trens, de Jordi Fenosa Tatai, publicada per Cruïlla.
8: Jo sóc dibuixant, jo sóc il·lustrador de llibre infantil des de fa molts anys, abans que em posés a escriure, i els dibuixants tindrem molts defectes, però tenim una, entre comentes, qualitat, és que som uns xafarders i uns drapaires. Ens fixem en moltes coses perquè tot això alimenta el nostre... és el material amb què després dibuixem i al final també escrivim, no?
3: Benvingut estiu i ben trobats tots en aquesta nova cita estiuenca de El Calaix, disponible per escoltar durant el juliol i l'agost d'aquest 2026. Mònica Socies ens ha fet el sumari dels continguts d'aquesta edició 349 de la temporada 7, capítol 44. Us volem recordar que teniu un punt de connexió amb l'equip que fa El Calaix per fer els vostres comentaris i suggeriments. Preneu una bona nota. elcalaix.onalatorre@gmail.com. Recordeu, elcalaix.onalatorre@gmail.com. Ja hi som, en mode estiu, i estrenem pels mesos de juliol i agost El Calaix Més Estiu. Esteu atents a les vostres sintonies radiofòniques de proximitat i també a través de la web d'Ona la Torre, ona-latorre.cat. Recordeu, ona-latorre.cat, cercant programes i El Calaix. Hey!

0: Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. Edició sonora i muntatge tècnic, Josep Maria Soler. El Calaix, més estiu. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Calaix Actiu. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor.
1: Quan pensem en Orgull i Prejudici de Jane Austen, el primer nom que ens ve al cap és el de l'Elizabeth, la Lizzie Bennet, i el següent, segurament, és el del senyor Darcy. Però la família Bennet tenia quatre filles més, i una d'elles és la que tothom considerava menys agraciada, la Mary. I aquest és el personatge que va interessar Janice Hadlow, que va escriure La otra hermana Bennet. En parlava al podcast The Secret Life of Books.
2: What do you do when you discover that you're the odd one out?
1: Què fas quan descobreixes que ets la diferent en una família on tothom destaca per la bellesa i l'enginy, en què tothom es relaciona amb el món d'una manera tan joiosa, excitant i segura? Austen també ens diu que la Mary recorre a l'erudició com a un mur que aixeca, perquè és l'única cosa que pensa que pot fer en la qual no tindrà competència, perquè a la casa ningú més està interessat en llegir història, ciència o sermons. A la Mary no li interessa gaire la ficció i no ha trobat el gust per la poesia fins que arriba a Londres a viure amb el seu oncle i la tia, on coneix tot un nou món i també un advocat amic de la família que la introdueix a tot d'autors. La Lizzie encara té un pes a la història com a secundària i el senyor Darcy apareix molt, molt en segon pla. La otra hermana Bennet s'ha publicat aquí, només en espanyol, a Libros de Seda, i aquest any s'ha adaptat a sèrie de televisió, amb 10 capítols de mitja hora que podeu trobar a Movistar Plus.
3: Mary is wearing spectacles.
4: What on earth?
5: Very good. I hope you find them most useful, Mary.
3: I do, Father. Thank you.
4: Mr. Bennet, did you know about this?
5: We discussed this at length. Mary was to visit the optician.
4: Yes. But I did not know that she would actually need to wear glasses.
1: Compta amb un molt bon repartiment i sobretot amb un molt bon guió. L'ha escrit gairebé tot Sarah Quintrell, que n'explicava això al podcast What the Austen.
6: I felt such a connection to this woman who...
1: Vaig sentir una connexió molt intensa amb aquest personatge del tipus que mai se situa al centre de les nostres històries, que té la sensació que és fora del món i que s'esforça molt per encaixar, i com més ho intenta, pitjor se'n surt. I suposo que vaig començar a escriure-la a partir de la meva pròpia experiència i la de la meva generació, que tinc la sensació que realment necessitàvem aquesta història. I al mateix temps, els fills dels meus amics, els meus fills, els meus nebots, anaven creixent i vaig pensar que ells també necessitarien aquesta història.
6: They need this story so much too.
1: Doncs si us agrada Jane Austen o sèries com Dickinson, L'Edat Dorada o fins i tot Los Bridgerton, segurament us agradarà La otra hermana Bennet.
0: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
7: Obrim El Calaix de la bona música amb la formació liderada per Marcel Puig, al capdavant de Pols Viva, que ens presenta el disc Això és tot el que queda de la meva selva. Ho fem escoltant Llimones.

0: Marcel Puig és músic, amb una llarga trajectòria independent catalana i membre de projectes com All Indians, No Chief i Sit Sit. Pols Viva construeix un univers que beu tant de la tradició de la cançó catalana com de l'herència anglosaxona. Un projecte que combina experiència, sensibilitat narrativa i una mirada propera sobre les emocions humanes. Ara i aquí estàs escoltant El Calaix Més Estiu amb Mònica Socies.
1: Aquestes llimones que posen color al nostre estiu. Comencem programa i ho fem amb molta música i amb Pols Viva, un grup, un projecte que ens explica Marcel. Benvingut.
2: Bona tarda, Mònica, com estàs?
1: Aquí estem. Bueno, jo ballant una mica amb aquest llimones, però ara quietet a la cadira perquè hem de gravar l'entrevista. I veient el videoclip, aquests dies també m'has estat acompanyant, tinc l'acostum de posar-me les vostres músiques i m'agrada, perquè així vaig veient aquest quilòmetre zero de casa, que és tan magnífic. Però escolta'm, anem directes a parlar del grup, del projecte, de com ha nascut el treball, de tot el que hi ha al darrere, Marcel.
2: Sí, el que tu vulguis, home. Pols Viva és un projecte que jo li tinc molt carinyo. Jo, doncs mira, després de tocar en diverses bandes fent de baixista, doncs vaig dir, ara que tinc una filla, ara és el moment de tancar-me a l'estudi de casa i començar a treure doncs, tot el que he estat guardant. Jo sempre m'ha agradat escriure molt i bueno, doncs era el moment de treure-ho. I vaig començar a composar les cançons i vaig muntar la banda amb amics que eren músics, que els hi vaig ensenyar, els hi van cantar i vam arrencar i mira... I aquí estem.
1: Bueno, i aquí estem, amb una feinada impressionant. Has dit moltes coses que m'agraden, però nosaltres que parlem moltes vegades de literatura, has parlat d'escriure, i és que les lletres de les cançons són literatura, també.
2: Home, sí, literatura, poesia, digue-li com vulguis. A mi és una part important. Hòstia, jo de petit llegia totes les lletres, m'aprenia, vaig aprendre anglès, jo crec, amb les cançons. O sigui, per mi és com bastant l'ànima, m'encanta saber el que diu i no, jo, hòstia, crec que és, bueno, no sé, a mi m'agrada molt.
1: La importància de les lletres, a més, en aquest treball, això és tot el que queda de La meva selva? És una gran pregunta que ens hauríem de fer tots i hauríem d'agafar paper i llapis i començar a escriure què és el que queda de la nostra selva. Quina gran pregunta. Per què la vas triar per aquest disc?
2: Bueno, perquè té... És com directa, però també té com vàries... No? Te la llegeixes i dius, hòstia, sé el que queda, no ho sé, és ben bé... No? És... Tampoc està tan clar, però jo crec que a mi em fa pensar. O sigui, a mi em fa... Me la podria preguntar cada dia si la selva és... No? Tenim una selva, ens en queda, perquè per mi la selva també és com esperança, innocència, alegria, vida. Llavors, bueno, tot el que pot rodejar això, que ho tenim o no?
1: Tants conceptes que hi ha dins del disc, perquè cada cançó agafa un tema vital, explica una història i, a més, suposo, això ho afegeixo jo, molt personal, en el sentit de que són lletres viscudes.
2: Ostres, Mònica, que bé... Doncs la veritat és que sí, tot això que dius és exacte. Jo crec que sí, és una part de mi, és una part d'intentar comunicar-me. Potser no sóc el més parlador quan estem en reunions d'amics, doncs potser trec per aquest camí el que a vegades no dic quan estem en reunions més banals, suposadament, no?
1: Bueno, en aquesta entrevista que parlen les cançons parlen per tu, perquè jo sí. Veig que és això, no? Que potser... La teva manera d'expressar-te més bé o d'explicar les coses és a través de les lletres i de la música. O sigui, per tant, quan tu deus escriure una cançó i composar una cançó i posar-hi lletra, és un acte d'amor, no? Perquè dius, bueno, jo potser no t'ho puc dir cada dia, però jo t'escric una cançó i em surt molt bé, això.
2: Bueno, sí. Sí, no sé si em surt molt bé, però sí, m'agrada. I totalment d'acord, Mònica. M'has enganxat, eh?
1: T'estic fent l'entrevista, Marcel, això no pot ser.
2: Claro,
1: m'has d'explicar, explica'm cosetes. Històries que trobarem en aquest àlbum, i n'hi ha de molt personals. Mira, jo he dit, no sé si preguntar-t'ho o no, tu has dit que sí que estaves obert a parlar de tot, que per això ho escrivies, però hi ha coses, hi ha homenatges, no? Hi ha homenatges personals, com és la cançó de Shelby.
2: Sí, ostres, Shelby és un, com dius tu, un homenatge a un amic meu, que érem molt amics, era músic, i havíem compartit, havíem tret un disc que jo havia col·laborat amb un disc seu i no sé, va decidir marxar i em va sorprendre tant a mi com a tots els amics i ens va deixar una mica com descol·locat, no? De que no ens ho esperàvem que fos un... que ho estigués passant tan malament i la veritat em va tocar bastant i no sé... Em va sortir, tampoc és allò que digués, hòstia, vaig a... Bueno, doncs un dia amb la guitarra doncs, ho vaig sentir i em va sortir aquesta lletra, la vaig trobar bonica i la trobo bastant rodoneta. I després amb el Joan Colomo vam fer la producció, vam posar-li com aquests ambients, vam posar-li aquesta bateria final i trobo que ha quedat un tema, ostres, per mi, a mi em commou molt i la trobo molt bonica, vaja.
1: És un homenatge per sempre, no? Perquè la música, les lletres, sempre queden molts autors, sempre ens diuen escriure és una manera de, també de fer teràpia. Ho és, també.
2: Home, completament. És la meva teràpia. La meva dona és terapeuta i jo faig teràpia a base d'escriptura tota la vida. Sempre li he dit i ella ho ha entès perfectament. I rellegir-te i tornar-te a veure't i, hòstia, és teràpia pura.
1: Farem ara una petita aturada per escoltar una altra de les cançons.
0: Pols Viva, des del disc Això és tot el que queda de la meva selva, amb flipes. Just

0: al calaix, més estiu.
1: Em flipeu, a més la rodoneixo, perquè parlàvem de Shelby, parlàvem de la teràpia, i em flipeu parles de l'amistat, Marcel. És important per tu l'amistat?
2: Home, clar que és important l'amistat. És un dels pilars, no?, a compartir. Si no compartíssim, què faríem? Vale, que som illes, no? També hi ha la teoria de que estem bastant aïllats, però si aconseguim alguns moments puntuals, aquests petits instants de tresor que connectem amb algú i podem tenir amics per una estona, per uns segons, doncs això és molt bonic. I, si, home, sí, els amics i la gent que admires, al final s'ha d'admirar. Bueno, jo crec que els amics s'admiren també, si no. I aquesta cançó és una mica això, és fer aquest punt de que t'agraden tant els teus amics que els hi pots tenir una enveja, però tampoc és una enveja d'aquesta, ni una enveja sana ni una enveja dolenta, sinó és com, hòstia, que us trobo tan collonuts que vull ser com vosaltres, no?, com si diguéssim. En petit cadascú amb lo seu, però, bueno, una mica per aquí va, jo crec. No sé si m'he explicat.
1: T'has explicat i penso que és un concepte magnífic, perquè cada vegada nosaltres podem ser illes, a veure si et sembla això bé, podem ser illes, però ens estem aïllant molt. Mm-hmm. I que no és el mateix concepte tenir un moment de ser illa que aïllar-se. I, per tant, cantar a l'amistat i admirar els que tenim al costat, jo penso que és un acte absolut d'empatia i de generositat.
2: Que bé, sí, i tant, completament. Hòstia, el que dius tu, mira, això, som una illa, però cada cop hem de construir ponts, no? Ponts de sorra, ponts de fusta, ponts, anem construint ponts amb tots els que puguem. Home, sí, s'ha de tenir... Tot el món pot ser amic, que en el fons, si tu mires amb bona cara, tothom que et trobis pel carrer, per què te'l mires malament, no? Són allò... Amics o enemics?
1: És una mirada molt positiva. Jo espero que tots acabem amarats, de veritat, d'aquesta positivitat quan estiguem escoltant i reescoltant l'entrevista, perquè us convido que l'escolteu, la reescolteu, i sobretot també les cançons d'aquest Pols Viva. Acabat tot el treball i tot maquetat, tot preparat per sortir, amb una coberta de l'àlbum absolutament preciosa. És un regal.
2: Sí, el Guillermo em va fer aquest regal, tu. Estàvem allà amb la coberta comentant amb els del grup una mica aquest, i jo també dibuixo, i ens amic, va, faig un dibuix, una foto, sí. I jo tenia aquest quadre del Guillermo que m'agradava molt, i un dia me'l vaig trobar i vaig dir, hòstia, tio, estàvem parlant que trauria el disc, i vaig dir, què, em deixaries el teu quadre? I em va dir, i tant, som-hi. I vaig dir, hòstia, que bé, i sí, sí, ho vam fer, vam buscar els PDFs, bla, bla, i aquí està. Preciós.
1: Realment és descobriu també el pintor, eh? Jo ho he fet, xafardegeu, perquè és un artista absolut i penso que és que queda magnífic. A més, queda molt bonic perquè, en certa manera, és també una part teva, no? És un regal, és amistat. Fins i tot la coberta hi ha l'amistat. Jo, si a tu et sembla bé, he fet la tria. Hem comentat amb el Marcel, però jo he fet la tria. Al final, sóc una mica Marimandi, eh? M'ha agradat moltíssim també la cançó que obre l'àlbum, que és Portes Obertes. I jo penso que també és un cant, no? I m'agrada, per tancar l'entrevista, m'agrada precisament posar Portes Obertes, perquè entreu sobretot en aquest àlbum, en aquest treball, en aquestes cançons, en aquesta música. Marcel, no sé si vols comentar alguna cosa més.
2: No, encantat, home, conèixer-te, Mònica, ha sigut un plaer. I sí, Portes Obertes és una oda a la sorpresa, a deixar-nos, sí, deixar-nos sorprendre, la veritat, i a veure que les portes estan obertes cada dia, això, a coses noves, sensacions.
1: Doncs sí, per vosaltres, Pols Viva és nou, Portes Obertes, perquè hi entreu i navegueu en aquesta dimensió. Gràcies, Marcel.
2: Moltes gràcies, Mònica.
0: El calaix, més estiu. Tanquem entrevista amb la formació musical Pols Viva, que ens ha presentat, a través de la veu del seu líder, Marcel Puig, el disc Això és tot el que queda de la meva selva, amb la peça titulada Portes Obertes.

0: L'Atles Natural del Montserratí et convida a explorar Montserrat i el seu entorn com si fossis, amb binocles, brúixola, llapis i llibreta a punt. Ens ho expliquen en Joan Soler Gironès, graduat en Geografia i Ordenació del Territori i amb un màster de Patrimoni i un altre en Geoinformació, fundador del grup de natura Capreulus. L'Imma Clemente, il·lustradora i cofundadora de l'estudi de disseny gràfic Quatre Ratlles, va estudiar còmic i ha treballat en estudis d'animació. Actualment la podeu trobar a AMC Toys i EDB, entre altres. I amb Quim Moreno, fundador i editor d'Edicions Paper d'Estrassa. És professor de disseny gràfic a Elisava i membre d'editors.cat. Ara i aquí estàs escoltant El Calaix. Més estiu. Amb Mònica Socies.
1: Els protagonistes són Àlex Benítez, Jordi Cerdeira, Biel Montoro i Joan Soler Gironès, sota la batuta del Quim Moreno i amb les il·lustracions de la Imma Clemente. Parlem de l'Atles Natural del Montserratí. Avui no hi són tots, eh? No hi són tots, però els havíem de citar. Avui tenim el director d'orquestra, Quim Moreno. Benvingut.
2: Moltes gràcies, Mònica.
1: Una il·lustradora de la que, bé, que n'hem parlat molt, també perquè realment té molta traça i Edicions Paper d'Estrassa, jo penso que ja la té allò de capçalera, eh, Imma Clemente?
3: Gràcies, Mònica. Hola.
1: I després, qui ens transportarà a la natura serà en Joan Soler Gironès.
4: Hola, molt bones.
1: A més, in situ, perquè estàs a l'aire lliure en aquests moments.
4: Sí, ho fem més experimental.
1: A veure com surt la cosa, però bé, suposo que sortirà bé, perquè estant a la natura, potser els que més estorbem som nosaltres, els humans, perquè els animals i el paisatge moltes vegades agraeixen el silenci i que no hi hagi ningú que els trepitgi ni els molesti. D'això també en parlarem. Però posem la mirada directament. Jo me'n vaig a l'inici de tot, en aquest mapa, en aquesta... Que em fa molta gràcia perquè reconec noms com els Hostalets de Pierola, que em fa molta... Olesa de Montserrat, que l'hem visitada, Viladecavalls, Abrera... Però, evidentment, Montserrat, el massís de Montserrat, n'és protagonista absolut. Quim, tu que sempre mires per la terra, però que aquesta vegada has fet un llibre per tots i ara, de cara a l'estiu, aconsello i recomano que el compreu i el porteu de guia. Com és que t'has endinsat en la natura?
2: La veritat és que fa temps que teníem de ganes de fer un llibre així, però és un llibre amb molta complexitat, perquè s'ha de triar bé, s'ha d'explicar bé què fem, quin entorn natural tenim. I, com ja saps, els llibres que fem sempre busquem companys de camí que en siguin experts. I el que em va fer decidir-me precisament és això. És aquí a Olesa hi ha una entitat que es diu Capreulus, que la formen precisament les quatre persones que ha citat, que són els quatre autors, que ens garantien això. No són només experts a nivell professional, sinó que a més tenen una entitat, una associació, que el que fa és trepitjar terreny de forma voluntària i explicar-nos i fer seguiment de flora i fauna del nostre voltant. Garantir que teníem algú de qualitat, que ens pogués assessorar amb això i que ens pogués fer els textos, però a més fer un reconeixement a la tasca que fan. Això m'ho va posar molt fàcil a l'hora de fer el llibre. La gràcia de triar com fer-ho. I aquest ha estat el procés que hem trigat pràcticament un any i que ara, per sort, ja tenim a les mans.
1: Bé, a mi m'ha encantat perquè quan començava a repassar tot el tema d'animals i de flora també, o sigui, fauna i flora, m'ha fet molta gràcia de quan jo no treballava tant i anava a tombar pel món i fins i tot amb alguna gent forestal i havíem vist doncs, aquests animals en plena natura, no? I penso que és preciós. Hi haurà molts nens i nenes que segurament no hauran vist mai aquests animals en llibertat, no? En plena natura. I per tant, és important com a mínim que els hi traslladem. Joan, escolta.
4: Digue'm.
1: El teu tema és més paisatgístic, m'has dit. Posa'ns una mica en context de què hi trobarem, no? Quin és el context ambiental del llibre?
4: Sí, com bé dius, la meva part, potser com a geògraf de professió, doncs és una mirada molt més territorial, ambiental, fins i tot transversal, no?, de tot aquest territori. I bé, Montserrat... tothom el coneix per ser el massís, la muntanya màgica, no? La muntanya identitària de Catalunya, però també és veritat que no és només Montserrat, sinó que és tot un territori, tot un entorn geogràfic que hi ha al voltant, que el coneixem també com el Montserratí, i que té una gran riquesa pel que fa a la biodiversitat. De fauna i flora, però també de paisatge, no? Paisatges que són molt diferents a la cara nord que a la cara sud, o a dins del massís o a fora. I això també ho podem traslladar al nivell de fauna i flora. La fauna que hi ha dins de... i la flora que hi ha dins del massís és una, la que hi ha fora és una altra, i la que hi ha al nord i al sud també és diferent. Però en el conjunt, doncs, descriuen un paisatge o caracteritzen un paisatge que el coneixem com el Montserratí, no? Geogràficament parlant. I aquí trobem espècies emblemàtiques que pot conèixer qualsevol persona, com la cabra, cabra salvatge, el duc, etc. O altres més curiosos o no tan coneguts, no? Com, per exemple, si parlem de plantes, doncs l'orella d'os, la corona de reina, etc etc. Realment és un territori que pensem que el tenim molt, molt conegut per la muntanya de Montserrat, però realment és un territori que tan petits, grans, doncs encara podem descobrir molt més, i ara també doncs, amb aquest llibre.
1: Bueno, amb aquest llibre descobrireu moltíssim, però molt, perquè a més encara al final feu una llista que m'ha encantat, perquè, escolta'm, parleu de fins i tot, ja, en total, entre les 6 que dieu i la que ja heu posat, 7 espècies de ratpenats, o sigui, que és que aquí trobarem una diversitat immensa. Però, clar, sempre posem la mirada a Montserrat.
4: Sí, exacte. Sempre mirem cap al que es coneix com el massís de roca, no? La muntanya pròpiament, però a l'entorn, per exemple, en el llibre, doncs parlem també de 25 municipis. I aquests municipis són del Baix Llobregat, del Bages, de l'Anoia, o del Vallès, eh? Però, clar, també hem de fer una mirada més àmplia i més cap al nostre entorn, de quilòmetre zero, no? Del nostre territori, que avui dia el tenim potser més oblidat, no? I és una... El llibre també permet fer una reflexió de tornar-li a fer una altra mirada, no? Una mirada interior una altra vegada, per entendre'ns.
1: Doncs és tornar endins i descobrir, perquè tots aquests escaladors, turistes, excursionistes, és una gran eina per portar al damunt. Heu de portar la motxilla una miqueta gran, que és molt bonic, però és una mica gran. Però, Imma, jo sé que tenia una pregunta per la Imma, perquè cada vegada que anava passant pàgines i veient les il·lustracions, m'entrava un dubte. Has il·lustrat moltíssim i molta diversitat de llibres, però... Per tu, què ha estat il·lustrar l'Atlas Natural del Montserratí? Què has descobert, què coneixies, què no? I la feinada que has fet, perquè has dibuixat aquí el que no està escrit.
3: Sí, sí, hi ha un tou d'animals aquí i de plantes. Al principi, quan el Quim em va proposar el projecte, clar, jo sempre he fet il·lustració infantil i contes infantils i això... era un projecte que no volia ser una il·lustració científica, però havia d'estar entremig d'una il·lustració científica i una il·lustració infantil. Llavors, clar, va ser com un... fer com una mena d'estudi de fer esbossos i tal, a veure si trobava una manera d'il·lustrar tots aquests animals sense perdre la seva identitat, que fossin reconeixibles, perquè havien de ser-ho, però sense aquest detall que potser moltes vegades a la il·lustració científica quasi arriba a ser com una fotografia. I havia de ser un dibuix més amable per el to del llibre. I el bo és que vaig fer dels primers esbossos que vaig fer, els hi vaig passar, i em van dir tots que sí, que perfecte. Jo, menys mal, però dic, si no, ja no sé què, no se'm corria què podia fer, o sigui, perfecte, perquè els hi va agradar el to i jo també em sentia còmoda dibuixant així, no? I de descobrir, he descobert, o sigui, una meravella, perquè jo soc m'encanta anar a la natura, m'encanta anar a la muntanya. Estic que quasi cada cap de setmana a la muntanya i he descobert una quantitat d'animals que no tenia ni idea que els teníem aquí. O sigui, per mi, ara surto a la muntanya i els vaig buscant a veure si els trobo, perquè no, és això, és descobrir molts animals que dius, ostres, això ho tenim aquí? No ho sabia, no tenia ni idea.
1: Això també ho he pensat jo, eh? A mesura que anava llegint pensava, mare meva, les vegades que he anat jo a peu i quants animals m'acompanyaven i jo sense veure, els hauré de tornar. Ara fa una mica de mantra ja, caminar tant, però jo hauré de tornar. I m'agrada molt que diguis que s'havien de reconèixer i buscar-los, perquè precisament el llibre, Quim, suposo que tu com a director d'orquestra, l'has acarat molt a interactuar. Les preguntes, no? Tota una sèrie de preguntes. Trobar els animals dintre de les il·lustracions, perquè tenim el dibuix del riu, o del bosc, de les muntanyes, però a més tenim les il·lustracions de cada un dels animals i d'aquestes plantes, com pinassa, el teix, el boix grèvol, o la geneta, la merla.

0: pot ser una interacció entre pares i fills, entre avis i nets, pot ser un llibre per a les escoles, permet, des més això, és un procés de fer una excursió i anar descobrint els quatre ambients que explica el llibre, que és, com dèiem, el massís, el riu, el bosc i els conreus, i cada un d'aquests quatre escenaris anar descobrint interaccions amb humans, però en menor mesura, però sobretot interaccions entre diferents animals, entre els animals i l'entorn natural. O sigui, aquest joc de descoberta que t'ho permet només visualment mirant la il·lustració doble, que es presenta cada un d'aquests escenaris, com les interaccions que venen després, és la riquesa del llibre. Per això diem que és un llibre que funciona perfectament per mirar-lo una vegada ara, un nen de 7 anys, quan en tingui 14 el pugui tornar a mirar, quan en tingui 15 el pugui tornar a mirar, però quan en tingui 25 o quan sigui pare el podrà tornar a mirar. Perquè és un llibre que no s'esgota d'una lectura. No s'esgota, un llibre recurrent per anar mirant amb diferents mirades segons el teu moment o segons amb qui interactuïs. I a més, com ja saps, perquè ens coneixes moltíssim, un dels segells de l'editorial és d'aquesta part didàctica que no es queda només amb el llibre. A part de fer el llibre, hem fet làmines, hem fet totes les il·lustracions només en línia perquè es puguin acolorir, perquè es puguin pintar, farem un joc de cartes, és a dir, pots jugar a descobrir el massís de moltes maneres, sense anar-hi, però també anar-hi portant el llibre a la motxilla i anar, amb tot el respecte per l'entorn, anar trepitjant el terreny i anar veient i anar descobrint.
1: Colla, perquè avui som colla, eh? Això de tenir tants convidats no sol passar habitualment, tot online, però molt contenta. Gràcies a tots per la feinada que heu fet, per fer-nos arribar el llibre també. Imma, enhorabona, t'ho haig de dir.
2: Gràcies.
1: T'ho han dit molt i jo t'ho torno a dir una altra vegada. I, escolta, que tingui molta sortida, molta volada i que ens apropi. I, sobretot, ens conscienciï de cuidar tot el nostre voltant, perquè si no cuidem, ho perdrem i és tan necessari. Gràcies, de veritat.
0: Gràcies a vosaltres.
3: Jordi Fenosa Tatai és il·lustrador de llibres infantils i còmics. L'any 2014 va començar a escriure, ja ha publicat 10 llibres, entre ells El jardí pudent del professor Frisbee i L'Alícia i la fredor d'alta mar. S'ha format a l'Escola d'Arts i Oficis i a l'Escola Josu. Ara i aquí estàs escoltant El Calaix, més estiu, amb Mònica Socies.
1: Un viatge històric. És una novel·la juvenil, però és una novel·la per adults, també. Hi ha les dues mirades. I per què me n'he enamorat? Per la part històrica. Jordi, benvingut.
4: Moltes gràcies, Mònica.
1: Jordi Fenosa, Tatai, l'estació sense trens, publicada per Cruïlla. I quina estació i quantes sorpreses que no es poden explicar! I que meravellós, bé, un final apoteòsic. Però el viatge, Jordi, al final és el que importa, és aquest viatge, no? I m'agradaria començar-lo pel principi, per la llavor, per una fotografia, que això és molt bonic.
4: Sí, l'estació sense trens neix d'una manera bé casual. Jo un dia em trobo al Voló, a la Catalunya Nord, estic en un pavelló d'esports, estic esperant que comenci un concert. Llavors, jo soc dibuixant, jo soc il·lustrador de llibre infantil des de fa molts anys, abans que em posés a escriure, i els dibuixants tindrem molts defectes, però tenim una entre cometes, qualitat, és que som uns xafarders i uns drapaires. Ens fixem en moltes coses perquè tot això alimenta el nostre... és el material amb què després dibuixem i al final també escrivim, no? Bé, el cas és que jo vaig i em trobo un tros de cartró. I en comptes de prescindir, de passar d'ell, doncs vaig i m'ajupo i l'agafo, un trosset petit de cartró, el giro i era una foto antiga, una foto probablement de principis del segle XX, on es veia els cossos d'una parella, d'una home i una dona, i clar, el primer que se m'acut és, ostres, li falten els caps. I si estaran per aquí a prop? Doncs sí, miro 4 o 5 metres més enllà, veig un altre trosset de cartró, el cullo, i efectivament hi ha els caps d'aquella parella, d'aquells, potser nuvis, perquè podia ser una foto de casament. Les encaixo, encaixen perfectament, i no és una reproducció, un paper de diari, no, és una foto original de probablement 1900, 1910, I bé, jo naturalment me l'enduc a casa, me l'enduc

0: A casa la tinc amb un calaix, me la miro sovint i se m'engega alguna cosa, no? I penso, començo a pensar qui serien aquelles persones, com podria haver estat la seva vida, però clar, jo no tinc cap lligam en el Voló ni en aquella zona, visc a l'Empordà, però no a la Catalunya Nord, no tenia manera d'investigar qui podien ser, així que vaig dir, doncs, imagina, home, passa-t'ho bé, i vaig agafar aquells personatges, els vaig convertir en personatges meus i els vaig col·locar en el meu escenari, allà on jo volia explicar la meva història. I els vaig convertir en els protagonistes de l'Estació Sense Tren.
1: Una família que al final, bueno, ens portarà alguna sorpresa, però sobretot les protagonistes, les que ens van portant per aquest camí, són una mare i una filla. O sigui, banda de la història, que és molt interessant, ara parlarem de punts importants, es parla també d'aquests canvis de l'adolescència, de la relació entre pares i fills, en aquest cas, mare i filla, que no és una relació fàcil perquè la mare tampoc ha tingut una vida fàcil.
0: No. No, és una història doble. Tu abans has parlat que tenia molt de tema històric, efectivament, però clar, jo la història la situo en l'època postpandèmia, 2022, que de fet és quan jo estava escrivint la novel·la, i agafo una protagonista, que és la Joana, una noia de 15 anys, molt enfadada amb la vida, que s'està buscant a si mateixa i no troba res, però és que té una mare que fa 40 anys que també s'està buscant a si mateixa. Una mare, mare soltera, molt arriada, que diem aquí, una mica hippie, i que ha agafat a la seva filla, ha decidit fer un canvi de vida, sortir de Barcelona i anar a tornar al poble de la seva infantesa, amb la filla, com si fos un paquet més de la mudança. Cosa que a la filla, la Joana, no li fa cap gràcia. Tanta gràcia que he preferit no dir el nom del poble, primer per comoditat, perquè els escriptors sempre ens dona molta llibertat treballar en pobles imaginaris, perquè si vols poses mar, si no, no poses mar. Si vols poses una estació de tren, si no vols no la poses. I et quedes tan ample. Però és que, a més, el poble surt una mica malparat, no? Perquè la Joana li diu un mal nom bastant desagradable. És clar, jo no voldria que ningú del Tarragonès s'enfadés amb mi, que me'ls estimo molt. El poble, la Joana li diu merda poble.
1: Està enfadada amb el món.
0: Està molt emprenyada, esclar.
1: I és el merda poble, i ja veurem com anirà evolucionant el tema del merda poble. El deixem aquí. Mm-hmm. El que passa que ella, a poc a poc, penso que aquest merda poble l'anirà enamorant i anirà descobrint que hi ha moltes més coses i serà una sorpresa. I a mesura que van passant els dies, s'anirà fent gran. Has dit una cosa important, el tarragonès. Jo m'hi he sentit molt identificada. Jo jugo a casa, Sant Vicenç de Calders, la forma de parlar, moltes expressions i frases fetes...
0: Bé, he de dir que jo no em vaig atrevir en un principi a recrear la parla de la vostra zona perquè no gosava, perquè jo no parlo així, no? Jo soc barceloní i visc a l'Empordà, imagina't, no? Jo vaig passar la infantesa entre Creixell i Torredembarra, aquella zona, però, clar, jo era un barceloní trasplantat i és difícil que se'ns enganxin gaires coses perquè hi ha aquesta distància, no? Però vaig comptar amb l'assessorament d'una persona, de la Elena de Cruz, professora de la Universitat Rovira i Virgili, que em va ajudar molt a donar versemblança als personatges, sobretot a la gent gran. Els joves jo no em vaig atrevir gaire a convertir-los en... a moure'm de l'estàndard aquest una mica juvenil, no? Perquè ja era prou difícil per mi parlar com si tingués 15 anys, que ja els tinc molt lluny, els 15 anys. Doncs a sobre 15 anys de Tarragona, no vaig gossar, no? Vaig deixar-ho només en la gent gran, això sí. I en els personatges històrics també, suposo, uns quants.
1: Doncs a mi jo he gaudit i hi ha hagut paraules, jo què sé, Conco. Ara feia molts dies que no llegia, no?, el Conco.
0: Home.
1: I no l'havia sentit tant, de petita l'havia sentit, no excessivament, però m'ha fet molta gràcia el de Conco. Feia molts dies. Però, escolta'm, toques ponts molt importants perquè hi ha una cosa que m'ha agradat molt i és la Guerra del Rif, que no està tan coneguda perquè es parla molt de la Guerra Civil, que també surt, però la Guerra del Rif va ser molt... Bueno, això és dramàtic, jo he fet alguna entrevista i és absolutament dramàtic i no és tan coneguda. I ho poses en un llibre juvenil, que això vol dir que estem traspassant la història en aquests joves. És molt important,
0: clar,
1: també.
0: Jo, si et sembla, parlem ja de l'Elvira, que és l'altra noia protagonista. Sí. La història és doble, com no sé si ja ho hem dit. La Joana, en el seu aclimatament, en la seva arribada al poble, troba uns quaderns de dibuix i descobreix una noia com ella de 1909. S'imagina la seva vida, no? Més o menys. L'Elvira, i aquí jo crec que és una cosa que m'importa de cap. El fet de que la humanitat tenim grans talents, no? Músics, pintors, científics, però el desenvolupament d'aquests talents, d'aquestes obres, ha anat molt lligat a les circumstàncies favorables que s'han trobat, no? Naturalment. I qui és que no ha trobat quasi mai circumstàncies favorables? Les dones. Quants Mozarts, quants Beethovens, quants Einsteins, dona, ens hem perdut perquè, com tinc per aquí un retall de la Montserrat Roig que diu, ve a dir, si Beethoven, Einstein i Miquel Àngel haguessin hagut de canviar bolquers i donar el pit cada 3 hores, no haguessin fet les seves obres, no? Doncs aquí és on volia portar jo els meus personatges, no? I la Joana descobreix que l'Elvira va ser una noia amb un gran talent pel dibuix, però va ser noia i pobra l'any 1909 amb unes circumstàncies com eren les dels nostres avis i besavis, duríssimes, que no ens podem imaginar com cada pocs anys hi havia una guerra, cada pocs anys hi havia una mala collita, cada pocs anys hi havia una epidèmia, i la gent anava... Bueno, van tenir una vida molt dura, realment.
1: Molt, molt dura, eh? Mm. I m'agrada molt bé aquest paral·lelisme i parlar de les dones, sobretot perquè la Joana, que és jove i té totes les eines al seu abast, encara que estigui enfadada amb el món, és capaç de ser conscient precisament de que té totes aquestes coses, no? I de dir, no puc queixar-me tant, em puc queixar i m'haig de reivindicar, però potser no tant, no?
0: Home, jo no volia fer un sermó, jo no volia que la lectura fos nois i noies joves avui dia, que mira que teniu de tot i l'Elvira pobra no... No, home, no. No. Aquí no, aquest moralisme no el volia, però en fi, vulguis que no, es pot interpretar també que això és, no? I no només val per joves, també val per nosaltres, eh? També val per nosaltres.
1: Bueno, va per tots perquè a vegades ens oblida la història i la literatura fa que toquem una altra vegada de peus a terra i de dir no oblidem tot el que hem passat. No és moralisme. A mi m'agrada molt la mirada que hi has posat damunt de la Joana perquè és una mirada de curiositat i de fascinació. I això és molt dels joves. No s'ha perdut, afortunadament.
0: Sí, sí. I bé, perdó, ara hem anat a ficar de peus a la galleda perquè hi ha coses que no es poden dir, però esclar, aquest descobriment del poble la porta per uns camins molt inesperats, no? Tal com ella arriba i que fingeix que no sap res perquè està en guerra amb la seva mare i no sap ni el que és una garrofa, que ja és el colmo, que és mentida, però bé, ella s'ho fa.
1: Bueno, és que hi ha moltes coses que no es poden explicar. Hem d'anar hem de posar molt bé els peus a terra i no posar els peus a la galleda, com ha dit en Jordi, per no explicar coses que no toquen. El que sí és tot aquest retrat històric i l'has fet sempre des de la mirada, no? d'aquests anarquistes, des de la mirada del poble, a més a més. Mm. L'has fet des de tocant de peus a terra, no? Ens obligaven a anar, han agafat els reservistes, o sigui, sí, com patia la base,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí. Sí, no, realment van ser èpoques, bé, et podien cridar a anar al Marroc a fer una guerra que ni anava ni et venia amb unes condicions infernals, perquè l'exèrcit espanyol estava molt mal equipat i molt mal preparat, però les oligarquies ordenaven que allò es fes i per això contínuament hi havia guerres colonials del Marroc, una cosa que va durar moltes dècades, no? I això va tenir conseqüències a Catalunya, com sabem. Bé, hi ha molta història, crec jo. A mi m'agrada molt la història contemporània. Veig, a més, que vosaltres toqueu molts llibres que hi ha tema històric, cosa que també m'agrada molt de les vostres entrevistes. A mi m'agrada molt i jo volia que sortís això. I, de fet, hi ha alguna anècdota, hi ha alguna cosa que és de la meva família. Vull dir que no m'he pogut estar de remenar i explicar alguna batalleta, no particular meva, però sí, de la meva.
1: Bé, això sempre sol passar. No se sap mai quina part, però sol passar que sempre hi ha algun punt. Bé, per això és el que vivim, no? I per això és el poble. Hi ha un fragment, són molts els que hi he notat al quadern de lectura, però m'ha impactat aquest, no? Diu, veure'ls és encara més trist del que s'havia imaginat. Semblen un ramat dòcil. Són fills de pagesos i jornalers sense terra. Molts van calçats amb espardenyes i porten farcells de roba. Dibuixes exacte. És que magníficament, no? Sí. Cada una de les escenes.
0: Aquesta descripció la vaig escriure després de veure un apunt de Ramon Casas, que ben bé retratava això. un grup de nois, de reclutes, que s'anaven a la Guerra d'Àfrica i feien cua, no sé si a l'estació de tren o a l'oficina de reclutament, i anaven així. I és que realment les guerres les feien els pobres, perquè a més sabreu que hi havia una taxa que els rics podien pagar per eludir el reclutament. Sí. Cosa que, evidentment, els pobres no podien, perquè era elevadíssima, no? Era molts diners per un pagès, per un jornaler. Però els fills dels rics no hi anaven, i això era encara més escandalós. No?
1: Bé, a Can Panisello ja trobareu també aquest món dels rics, no? Aquesta confrontació entre els privilegis que tenien uns i com arribaven a patir els altres. Jo penso que aquí també, amb aquesta família, has dibuixat molt bé aquest plus de superioritat. Les escales.
0: Sí.
1: Oh, quin símbol més símbol. Magnífic, el de les escales.
0: Mm-hmm. Aquestes escales de marbre, sí.
1: Que havien de netejar les minyones.
0: Sí, jo he volgut retratar una família de nous rics, no una família amb aquella noblesa de la aristocràcia rural que a Catalunya en quedava poca, una família de nous rics que es construeixen una gran casa i fiquen a dintre unes escales de marbre una mica desmesurades, fins i tot, no? I obliguen les minyones a que estiguin impolutes i brillants i perfectes, perquè és com el seu símbol, no? El símbol del seu ascens. És la família Panisello, que tenen un fill que més vol ser artista. I aquí és on la cosa encaixa amb la presència de l'Elvira, de la minyona, que accidentalment aterra en aquella casa amb el seu talent. És un diamant en brut, és una noia que, si la deixessin, seria una gran artista, però llavors allà descobreix l'estudi del senyoret. Per mi és una pàgina que m'ho vaig passar molt bé, perquè a més, com he dit, jo soc dibuixant, el material de dibuix és una cosa que a mi em cau la bava quan veig, no ho puc evitar, quan veig aquarel·les, quan veig pincells, allò és tan bonic. I l'Elvira allà té una revelació, no?
1: Mireu, ara el Jordi m'ho ha deixat molt ben filat tot, perquè llegir la novel·la, L'estació sense trens, és una miqueta... És com si ell hagués agafat aquestes aquarel·les, aquests dibuixos, aquests esbossos en carbonet i els hagués passat a paraules. Hi ha escenes escrites que són absolutament visuals i hi ha moments àlgids. Bé, quan descobreix aquest estudi i després el moment, no, de veure l'Elvira, no, que com es fa conscient de la vida. No us podeu perdre quan llegiu la novel·la el moment en què les senyores de l'aristocràcia se'n van a donar estampetes o medalletes al soldat. Jo això, sí. Aquesta escena és monumental.
0: Tu saps que aquesta escena és real, eh?
1: Què dius?
0: Sí, això va passar al port de Barcelona durant la Setmana Tràgica. Bueno, no durant la Setmana Tràgica, va ser un dels episodis previs a la Setmana Tràgica, del juliol del 1909. Unes senyores de la bona societat, amb la, entre cometes, tota la bona fe d'aquella manera, en realitat amb tota la hipocresia, se'n van anar al port a donar estampetes i tabaqueres als soldats per animar-los a la guerra que anaven. I a més, aquell moment, aquell dia, s'anava al batalló de cazadores de Reus. Era un batalló del Baix Camp, no? Perquè els batallons, les unitats militars, portaven el nom d'on estaven reclutada la tropa. Hi havia tropa de Reus, tropa de... En fi, de diferents poblacions. I, clar, la gent estava molt indignada, perquè aquells soldats que s'anaven eren pares de família i nois pobres, la majoria, i s'anaven a un escorxador. I més o menys ja ho sabien, perquè no era la primera ni seria l'última guerra. I, esclar, trobar-se amb aquella mena d'insult... Bueno, això sí, això està relatat que va ser així, sí.
1: No, totes les guerres són horroroses, però a mi, precisament, conèixer la del Rif em va impactar. I, per tant, sí, va ser un escorxador absolut. I... Inhumà absolut, no sé. És un llibre, bueno, ja ho veus que m'hi he posat molt dins de la novel·la. He trigat a llegir-la perquè anava donant toms per la meva taula i dic, haig de trobar el moment. I afortunadament l'he trobat i m'ho he passat molt bé, l'he gaudit molt. Jordi Fenosa, moltíssimes gràcies. Recordar-vos a tots L'estació sense trens, publicada per Cruïlla. I ara em toca llegir-te més, que això em falta. Una bona descoberta.
0: Moltes gràcies, Mònica, moltes gràcies a tots. Espero que us agradi.

0: Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. Edició sonora i muntatge tècnic, Josep Maria Soler. El Calaix. Més estiu. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
1: Ràdio Arenys.
2: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
3: Vols anunciar el teu establiment o servei?
2: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
3: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
2: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
4: Descobreix la televisió com no l'has vist mai amb la Caixa Tonta.
5: Lo que pasa es que yo he dicho lo que he dicho y lo demás lo han dicho los demás.
6: Clarito y poco a poco.
7: De toda la vida de Dios, un clavo saca otro clavo.
8: Y esa es la noticia.
9: ¡Qué gentuza, qué mierda!
10: Me toca un becario y tú vas a hacer brama, no puede ser esto tú.
11: Si tuvieras cojones a venir aquí y decírmelo a la cara, te escupía, cerdo.
12: No sé si voy a volver a hablar en Operación Triunfo y tengo que decirlo.
13: ¿Que no sabes si qué?
14: No puedo, es que encima tenemos que aguantar que vengan y se meen. Vete a la mierda, sinvergüenza.
4: Cada dimarts a partir de les 10 de la nit, Joan Bosch i Assumpta Vitoria et despullen la televisió i et despenllen els seus trucs. Cada dimarts a la nit, la Caixa Tonta a Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
15: Adiós.
16: A Ràdio Arenys ens agraden totes les èpoques de l'any, però l'estiu més. Ràdio Arenys, la primera, amb veure via engraciosa.

0: Ràdio Arenys.
1: Escolta Ràdio Arenys, la primera música. Jordi Portós presenta Perifèries. Tot un món de música. Més enllà de l'horitzó. La música sense límits.
2: Benvinguts a una nova edició de Perifèries. L'Aleix Alari està al control de so, aquí el Jordi Tortós, al micròfon, i per endavant una hora de música que avui dedicarem a una combinació molt especial, la combinació entre la música clàssica i la música popular.

I per començar, gairebé un dels pioners en això de portar la música clàssica als registres de les músiques contemporànies o populars, en concret en el territori del jazz, era Jacques Lussier, un personatge que va crear tot un trio amb el que al llarg dels anys va gravar moltes adaptacions, sobretot de Bach. Però avui hem triat aquesta, precisament, aquesta variació de les gimnopèdics de l'amic Eric Satie, i que va ser un tema que va entrar immediatament a les orelles de... diguéssim que de les ulleres... de les orelles, vull dir, de la gent més allunyada de la música clàssica. Una preciositat de melodia que també, precisament, l'any 68, una mica... això que hem sentit de Lussier era del 98, ja bastant ja consolidat. L'any 68, ni més ni menys que els Blood, Sweat and Tears, una banda que intentava jugar al territori del jazz i el del rock, va també apropar-se a la contemporaneïtat d'Eric Satie i va fer la seva interpretació també d'alguna d'aquestes gimnopèdics.

Això estava inclòs al segon àlbum dels Blood, Sweat and Tears, enregistrat a l'any 1968. I si hem començat per Erik Satie, anem a continuar per el gran mestre per moltíssims, Johann Sebastian Bach, que moltíssims músics, sobretot aquells que als anys 60 van arribar a la música, al rock, al pop, etc., procedent de la formació clàssica, van demostrar immediatament. Un dels que més ens va cridar l'atenció i més ens va obrir els ulls davant, per exemple, de Johann Sebastian Bach a aquells que no estàvem educats dins de la música clàssica van ser, com deia el Jethro Tull, que en el seu segon àlbum, que es deia Stand Up, van incloure una composició de Bach. Era la Bourée.

Era el 1968 quan el segon LP de Jethro Tull va incloure aquesta vure. I és que, clar, Ian Anderson, el flautista i líder del grup, tenia una sòlida formació clàssica i va incloure, en aquella època en la que el rock començava a apropar-se a la música clàssica investigant, buscant, cercant noves maneres, camins i expressions, va trobar en el simfonisme allò que va després batejar com rock simfònic. Però bueno, això és una altra història. Als anys 60, també, a finals dels 60, al llarg d'aquella dècada a Espanya, van haver-hi una sèrie de grups que, seguint d'alguna manera les pautes dels grups anglosaxons instrumentals, van fer o van intentar adaptar clàssics del folclor nacional, és a dir, Falla, Tàrrega, Turina, Enric Morera, etc., als nous camins de l'electrificació del rock i del pop. Los Relámpagos van ser pioners, un grup madrileny que ens va sorprendre amb versions, per exemple, com aquesta de la Danza del Fuego, utilitzant, per començar, tot un theremin.

Això formava part d'un EP de 4 cançons que van publicar Los Galápagos el 1966. Era un grup liderat per Pablo Herrero i José Luis Armenteros, que després van ser molt populars i reconeguts en tant en quant les seves cançons les va interpretar tothom. Es van convertir ja en productors i compositors per altres. I, en definitiva, els Relàmpagos i d'altres bandes, com els Pequeniques, en aquella època s'apropaven a la música clàssica utilitzant les guitarres a la manera de Johnny and the Hurricanes, que era una de les influències més interessants del rock and roll de principis dels 60. I entre aquestes coses trobem un petit tresor amagat que va signar Tomàs Vega, un guitarrista extremeny que l'any 1978, després d'haver format part del grup Dolores de Pedro Ruiz Blas, va gravar tot un LP buscant una fusió entre el flamenc, la música i el rock, evidentment, des d'un punt de vista com molt clàssic. I ell es va atrevir a composar, o millor dit, a interpretar peces de Granados o de Turina o d'altres. En definitiva, en el seu àlbum Andaluza de 1978 s'inclou una excel·lent, creiem nosaltres, versió de l'Andaluza d'Enric Granados. Thank you.

I aquesta curiosa, curiosíssima versió del cant dels ocells, el tema tradicional que el mestre Pau Casals va incorporar dins del repertori de la música clàssica, ho gravava l'any 72 el grup Fusión, que estava dirigit per el Manel Camp, un músic, un pianista, un teclista experimentat i amb una gran base acadèmica de conservatori, el Santi Arisa, el Martí Brunet i el Jordi Camp. Des de Manresa van ser capaços d'aixecar tres discos una mica avançats al seu temps, en els que havia molta música clàssica adaptada als nous temps d'aquell rock progressiu català de llavors. Fusión i el seu segon àlbum. Després, ara, podem escoltar una cosa que aquí potser us cregui o us resulti molt curiosa a més d'un. És ni més ni menys que els Doors, sí, el grup de Jim Morrison, interpretant una peça d'un personatge, d'un compositor espanyol, Isaac Albéniz, ni més ni menys.

Era l'any 1968 quan els Doors, en el seu tercer àlbum, van incloure aquest tema que es deia Spanish Caravan. L'àlbum era el Waiting for the Sun i demostraven, evidentment, que músics del grup, més enllà del Jim Morrison, és a dir, Ray Manzanek i Robbie Krieger, eren músics amb una sòlida formació contemporània i clàssica, fonamentalment. Com una mica abans, probablement si busquem pioners, i abans donàvem amb en Jacques Lussier, hauríem de mencionar a Miles Davis, perquè Miles Davis, de la mà de Gil Evans, el seu arranjador per llavors, el 1960 va publicar un àlbum fantàstic. Es deia Sketches of Spain i en ell incloia coses com aquest concierto d'Aranjuez del maestro Rodrigo.

Miles Davis, el 1960, ni més ni menys, apropant-se a l'obra del mestre Rodrigo de la mà de Gil Evans, que era per llavors el seu arranjador i director d'orquestra. Una època realment memorable dins de la carrera de Miles Davis. L'àlbum era les Sketches of Spain. I també d'altres més recents es van apropar la música clàssica amb un concepte molt contemporani. I un mestre va ser, sens dubte, una vegada més, Frank Zappa.

Gravat en directe i, en definitiva, amb els millors músics que tenia llavors per allà als anys 80, Frank Zappa. L'àlbum era The Best Band You've Never Heard in Your Life i allà es trobava aquesta versió del bolero de Ravel. Zappa sempre va ser un músic molt inquiet i molt interessat en tot tipus de música. Ell, des de jove, seguia molt a Edgar Varèse i la música contemporània no l'era gens aliena, Frank Zappa. I un altre personatge que sempre ens ha agradat molt aquí, a Perifèries, que sempre defensarem i que sempre també ens va obrir els ulls davant a molts estils musicals, entre ells la música clàssica, va ser Brian Auer.

Brian Augeron de Trinity l'any 1970 a l'àlbum Before, recuperant ni més ni menys que aquesta peça de Fauré, de Gabriel Fauré, la pavana, la famosa pavana de Gabriel Fauré, en aquest disco Before, en el que també incloïen una versió de l'Adagio del Benoni. I aquí, a casa nostra, un dels músics que més i millor ens ha apropat a la música clàssica contemporània i pròpia ha estat sempre Jordi Sabatés.

tot un mestre, Jordi Sabatés, que sempre ens va apropar també a la sensibilitat de la música clàssica amb una molt personal i particular sensibilitat. Això era una versió de la cançó número 6 de Frédéric Mompou, que estava inclòs en l'àlbum que va gravar de solos de piano a l'any 1979. I marxarem, ens acomiadem d'aquest programa que hem dedicat a aquesta mena d'aproximació entre els músics populars i la música clàssica, amb tot un homenatge a dos dels músics que més també han treballat en aquest àmbit i més influents han estat, Joan Albert Amargós i Lluís Vidal, que al costat de la Cobla Sant Jordi, ciutat de Barcelona, van fer una sèrie de gravacions molt, molt interessants a la recerca d'aquestes noves expressions de la Cobla en un disc del 2009. Amb ells us deixem fins la setmana que ve.

0: A Ràdio Arenys ens agraden totes les èpoques de l'any. Però l'estiu més. Ràdio Arenys, la primera, en fer una excursió amb els amics i acabar deshidratats.
1: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum Arenys de Mar.
2: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
1: Veniu a veure el futbol en companyia.
2: Disposem de terrassa.
1: Som a la Riera, Parafita 117.
2: Truqueu al 93 792 0019.
1: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels arenyencs.
3: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 0238 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
0: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
1: Ei, Àlex, què tal?
2: Doncs cada dia més calb. Estic per regalar les pintes. Les vols?
3: Museu Particular, capítol 7, La Pinta.
4: Ei, Àlex.
2: Ei, Anna. Què? Parlem de La Pinta?
4: Vale.
3: Museu Particular.
2: Per començar, tu saps quantes parts té una pinta?
4: No sé, un parell, potser? Dues?
2: Sí, exacte. Normalment les pintes, quan parliem pintes, per pentinar-nos els cabells, tenen dues parts diferenciades, que hi ha unes pues que són molt finetes i hi ha unes pues que són més gruixodes, d'acord? Les finetes se'n diu llamanera, perquè serveix per treure els polls, llèmenes.
4: No hauria dit mai llamanera, quina mania.
2: I les que són més gruixudetes se'n diu escarpidor, d'acord? I serveixen, doncs, per pentinar, per posar tots els cabells a puesto. Però des de quan sorgeix aquest estri?
4: A més, segur que és antic, perquè polls segur que n'hi ha hagut sempre.
2: Doncs existeix pràcticament des de sempre, perquè, com dius tu, i més en l'antiguitat, on, diguéssim, el volum de cabell i de pèl corporal era potser més que no pas ara que tenim la depilació làser, doncs era més necessari encara, no? Al final no era tant un objecte destinat a la bellesa, com el podem tenir avui més integrat, sinó que era un objecte més integrat o més enfocat a la higiene, no? I a la practicitat, és a dir, si tenim cabells, tenim polls, o tenim petits insectes, o se'ns embruta el cabell perquè doncs, hi ha més pols i treballem al camp o el que sigui, i d'aquesta manera el podem mantenir més net durant més temps. No? Pensa que no és fins al 1933 que s'inventa el xampú líquid.
4: Què dius ara?
2: Exacte. En el cas d'Alemanya, la companyia Schwarzkopf, que encara avui està fabricant aquest cosmètic, comença la producció d'aquest xampú, no? D'aquest sabó específic per cabells. Què vol dir això? Que abans no rentaven el cabell? Sí, ho feien amb altres productes, i sobretot el que feien era mantenir-lo net com més temps millor, ja sigui tapant-lo, a vegades amb mocadors,
4: no?
2: O barrets o de més, o evidentment raspallant-lo religiosament cada dia, i d'aquesta manera doncs anar traient la brutícia, la pols, que, no? I també doncs aquestes cèl·lules mortes de cabells, d'altres cabells no? que es van morint i de més, i d'aquesta manera doncs tenint aquest cap una miqueta més sanejat. Això què vol dir? Doncs que en el cas de les pintes les trobem des de l'antiguitat. Hi ha pintes antiquíssimes, per exemple, aquí a la península ibèrica tenim la cultura dels Millares, a Almeria, que és una cultura del tercer mil·lenni abans de Crist, i on ja trobem algunes pintes. També, per exemple, en el cas del Pròxim Orient trobem a Israel, uns arqueòlegs van descobrir l'any 2022 una pinta d'ivori, també del segon mil·lenni abans de Crist, amb una inscripció que et deia, i te la llegeixo, que aquest ullal arranqui de cop els polls dels cabells i la barba.
4: Ostres!
2: Perquè al final totes aquestes eines també han acabat sent un suport artístic i de distinció, tant pel material, que normalment molts d'ells es feien doncs, d'os, de fusta, de carell, que és un material orgànic que surt de les closques de les tortugues.
4: Que ara el carell no es pot fer servir, perquè està en perill d'extinció un montón, però fa aquest efecte preciós, que bueno, ara molts plàstics fan l'efecte carell, perquè és que és molt maco. M'encantaria tenir una pinta de carell, sé que mai la tindré, però és que m'encantaria.
2: Bueno, no ho saps, potser si la compressis, és a dir, no es poden fabricar noves, però les que estan fabricades ja ho estan, no? Vull dir que a
4: través d'un
2: antiquari o de més podries arribar, no? a tenir aquestes alguna pinta d'aquest material. Que a més, doncs, com et deia, el que feien amb aquestes pintes era que eren pintes duradores, que al final era un objecte que anava passant, no? Que perdura, per això ens han arribat fins al tercer, no? Després de tots aquests milers d'anys a casa nostra, inclús a Grècia, a Roma també les trobem referenciades, perquè allà inclús tenien un sentit devocional, perquè moltes de les estàtues que hi havia en els temples portaven perruques fetes amb cabells naturals i demés. Aleshores, era una ofrena que se'ls feia a aquells déus per poder pentinar aquelles estàtues, no? Mm-hmm. I aleshores també en tenim de metalls preciosos. Inclús en el catolicisme, fins fa, no et diré 4 dies, però fins al segle XVII, el sacerdot, abans de pujar les escales de l'altar, era pentinat per un diaca. Hi havia pintes cerimonials, pintes litúrgiques a dins de les esglésies, perquè els sacerdots es pentinaven en aquestes ocasions especials, i aleshores les trobem a vegades en programes iconològics dels naixements, no? De qualsevol, de l'Antic Testament, del Nou Testament, de qualsevol dels episodis que es narren a les escriptures o als evangelis, no? I és molt important.
4: Però és que pagaria tants diners per veure aquesta escena a missa, algú pentinant algú altre, no?
2: No tinc molt clar si era, jo crec que era un acte més previ, és a dir, no era tan
4: públic.
2: No era tan litúrgic de
4: com de preparació
2: públic,
4: del
2: sinó
4: sacerdot,
2: no, de la mateixa manera que hi ha algú que ajuda, a vestir-se,
4: doncs també per
2: també el capes, no? La casulla, no sé què, tal. Doncs també hi havia aquesta part, doncs, de
4: pentinar. Se'm fa molt tendre, no?, allò com de la mama que pentina el fillet.
2: Sí.
4: No sé si ara ho estic desacralitzant, perdó, eh?
2: Bueno, en tot cas, ara ja no es practica, no? Però sí que inclús en aquest context del cristianisme acaba, sobretot en els primers temps, de l'evangelització, d'aquelles poblacions paganes que hi havia arreu d'Europa, acaba esdevenint un símbol de civilitat, no? Per exemple, en el cas del papa Bonifaci V, al segle VII, el que fa és vol que els habitants de les Illes Britàniques es converteixin al catolicisme, no? I el que fa és, en lloc d'anar directament als... la població se'n va, intenta convèncer el seu rei, que era el rei Edwin de Northumbria, i el que fa és que li comença a regalar coses, no? I entre aquestes coses que sabem que li va regalar també hi havia una pinta, no? Hi havia aquesta idea de civilitat, no? De la gent que va ben pentinada, que va ben neta, no? Amb aquesta eina higiènica, doncs és més fàcil que s'acostin a Déu. I sense sortir del cristianisme, precisament molt a prop de casa nostra, al País Valencià tenim una de les relíquies més fantàstiques de la cristiandat.
4: Ai,
2: que és la pinta de la Mare de Déu.
4: Oh!
2: T'has plantejat mai com es pentinava la Mare de Déu?
4: M'encanta, no ho sé, però estic ja molt enganxada a això. M'agrada.
2: Doncs és fantàstic perquè el rei Alfons el Magnànim, al segle XV, el que va fer va ser crear com una espècie de col·lecció de relíquies, no? De la corona, no? De la corona catalana-aragonesa, amb aquest reliquiari reial, i entre moltes relíquies hi ha aquest famós Sant Grial, que es diu, que es conserva a la catedral de València, però a banda d'això té no un, sinó dos braços de Sant Jordi. O sigui, els té tots, vaja, perquè no hi ha constància que en tingués més de dos, no? Però tots aquests dos estan dins d'aquesta...
4: Els tenim localitzats.
2: D'aquesta col·lecció. Hi ha la nou del coll de Sant Pere.
4: Oh, quina mania!
2: És el que té, no?
4: Oh!
2: No
4: puc entre les larves i això, avui ja moriré.
2: I també la samarreta del Nen Jesús.
4: Això m'agrada també, això és bonic.
2: Això està bé, no? Doncs, però entremig de tot aquest reliquiant, n'hi ha moltes més, que com dic, es conserva a la seu de València, a la catedral. Hi ha també, destaca un reliquiari en forma de pinta, fet de plata sobredaurada, i amb pedres precioses, que data això, de finals del segle XIV, i que conté cabells de la Mare de Déu. Com que conté cabells de la Mare de Déu, ja li van donar aquesta forma de pinta, també, doncs, perquè tingués una miqueta més aquest significat. No?
4: És que tu no saps el que duren, els cabells? Vull dir, són gairebé indestructibles.
2: Sí. Exacte, és juntament amb les ungles,
4: exacte.
2: No? És d'aquells materials, d'aquells elements orgànics nostres que perduren segurament a vegades més que el nostre record, no?
4: Sí.
2: Vull dir, però sí. I una altra de les curiositats que té la pinta és... Et plantejo una pregunta. Què té a veure una pinta i els pneumàtics del teu cotxe?
4: Uf! Que fa que no patini alguna cosa?
2: Bueno, podria ser. Però no, una miqueta la... la solució seria que està inventat per la mateixa persona.
4: Mare meva.
2: No sé si coneixes un tal senyor Charles Goodyear.
4: Ah, sí. Algun sou meu s'han portat, aquest senyor.
2: Doncs
4: sí, sí.
2: Efectivament, és aquest fabricant de pneumàtics, sí. De cautxú tan conegut arreu del món, americà, però que ell es va fer famós, no? I es va fer molt ric, perquè el que va fer va ser, el 1843... descobrir el procés de vulcanització de la goma. És aquest procés d'altes temperatures i demés que fa que sigui, que tingui aquestes propietats que pels pneumàtics són meravellosos, no?
4: Sí.
2: Però ell no ho va aplicar pas amb els pneumàtics. Saps què és el que va fer amb goma vulcanitzada? El primer.
4: Pinta.
2: Una pinta.
4: Què dius ara?
2: Va començar...
4: Clar, per evitar el fris.
2: No sé si era ben bé això o no, però va començar a fer pintes que a més ell les venia com a irrompibles. El que passava abans és que a vegades les pintes es trencaven, les de Carey, doncs si cauen a terra de més, ni que sigui una pua, s'acaba trencant. Però aquestes, al ser d'aquest primer plàstic, o d'aquest material, no? de cautxú, doncs eren irrompibles. Aleshores, és com aquest ganxo que tenia. I això, justament, quan acaba la patent d'aquest senyor, és quan encara es popularitza més. Uh-huh. Perquè, juntament, coincideix, quan el 1870 John Wesley Hutt el que fa és iniciar, no?, aquest fatal camí, potser podríem dir, que és el dels plàstics. Aquest és l'inventor del cel·luloide, que és el que es considera el primer plàstic, i que ràpidament també ja es comencen a fer aquestes pintes amb aquest plàstic, i aleshores passa a ser, no?, un objecte 100% utilitari.
4: Clar.
2: Ja mai més una pinta, o gairebé mai més, tindrà aquest component artesanal o aquest component, sobretot, de decoració, no? O de...
4: Bellíssim,
2: no?
4: Estètica,
2: de suport artístic,
4: i
2: de més. No? I a partir d'aquí, doncs, podem arribar fins avui, no?, on tots acabem tenint aquestes pintes, i inclús, doncs, que poden arribar a valer fortunes, no? Com, per exemple, el 2023 es va fer una de les majors subhastes d'articles de Freddie Mercury, que s'havia fet mai a la història.
4: Pinta.
2: És aquella en què, no?, l'Ajuntament de Barcelona va enviar amb una butxaca, no?, amb una cartera irrisòria a comprar la lletra, no?, de la cançó,
4: sí,
2: Barcelona, que evidentment,
4: sí, sí,
2: ens la van fotre perquè, no?, era molt poc els diners que portàvem a la butxaca. Doncs allà mateix una pinta de 7 centímetres de plata signada per la, no?, per l'empresa Tiffany's, doncs va arribar a costar, o sigui, es va adjudicar per 152.000 lliures, que són 180.000 euros, que trobo,
4: wow,
2: que per una pinta de 7 centímetres amb la que Freddie Mercury es pentinava el bigoti, no està pas mal.
4: Ni tan mal.

0: Quin final tan apoteòsic. M'encanta, m'encanta, m'encanta. Bueno, és que jo soc molt fan de Freddie Mercury, de Queen, tant que fins i tot algun carnaval m'hi he disfressat. I ara estic pensant que em faltava el complement de la pinta. Quin horror.
1: O de la Montserrat Caballé.
0: De la Montserrat Caballé, cert. M'ha interessat moltíssim tot el que m'has explicat avui, Àlex, perquè especialment la pinta, no sé per què, però és un objecte que de base el trobo bellíssim i preciós. Sempre m'han interessat les pintes, no més enllà de pentinar-me, que no m'agrada pentinar-me, quan era petita ja em discutia amb ma mare precisament per la pinta, el raspall i tot això, però sí que sempre m'han semblat un objecte tan delicat i bonic que tot el que, vaja, avui m'has explicat encara ho ha reforçat més, no? En el plànol artístic, com molt bé has dit tu, la pinta com a tal, més que buscar projectes artístics, la pinta com a tal és ella mateixa un petit objecte que ha pogut considerar-se una obra d'art, perquè ha estat feta de mil materials, ha estat gravada, ha estat tallada, ha estat pintada, ha estat esmaltada. Clar, fa tants anys que hi ha pintes, no? com has ben bé dit tu, que ha donat temps per experimentar moltíssim. Clar, com molt bé has dit tu també, si ja a l'antiga Grècia els déus portaven pintes per pentinar-se el cabell, com et pots imaginar, devien ser unes coses, especialment això m'ha cridat l'atenció, no? Molt, molt, no ho sé, celestials. Me les imagino fetes d'or, me les imagino fetes materials supernobles. És més, pintes fetes d'or, n'hi ha cançons que en parlen.

0: Has sentit quina bellesa?
1: Sí, tant, no puc estar més d'acord.
0: És l'Anna Amigó cantant una cançó popular que es diu Dama d'Aragó i que és l'oda a una noia que casualment es diu com jo, que és guapíssima i bellíssima, i en un punt, no, de la cançó, el que s'entén és que té el cabell tan bonic que només pot ser pentinat amb una pinteta d'or, i em sembla com musicalment el súmum d'aquesta imatge de la bellesa absoluta de la pinta, que també vaig conèixer molt aquesta bellesa de la pinta quan vaig viatjar al Japó. Allí encara es fan moltes pintetes d'aquestes, com comentaves tu, artesanals, amb materials molt nobles, cosa que aquí no he vist mai i em va fascinar. I ara hauríem de baixar una mica, Àlex, d'aquest núvol de bellesa i estètica eterna per dir-te que buscant pintes boniques vaig trobar un altre tipus de pinta que no va bastant massa en la línia del que hem comentat fins ara. No sé si tu coneixes algun altre tipus de pinta que no sigui per pentinar.
1: No, bueno, en alguns museus les graelles on es pengen els quadres, les reserves, se'n diuen pintes, però no crec que sigui el cas.
0: No va per aquí. He trobat una mica l'antítesi de la pinta d'or o la pinta artística, la pinta artesanal, que és la pinta utensili de tortura utilitzat per la Santa Inquisició per ferir les persones. Et pots imaginar com devia ser aquesta pinta. No era pel cabell, diguéssim que era per la zona del cul, bàsicament. Mm. Era una planxa de fusta, i el que tenia a sobre eren unes pues molt afilades i punxegudes de metall, i el que feien amb els acusats era assentar-los sobre aquesta pinta. I, bueno,
1: molt ergonòmic tot.
0: Sí, ja et pots imaginar per on devia anar el pentinat. I d'aquí, cosa que m'interessa molt, perquè saps que la llengua i la literatura també m'interessen, ve l'expressió "te vas a enterar de lo que vale
1: un peine".
0: Un peine. Oh. Ve d'això. Perquè vegis una mica aquesta contraposició entre aquestes pintes tan precioses, però també lo terrorífics que podem ser els éssers humans que fem objectes de tortura que es diuen pintes. Però anem a les pintes que ens interessen, que són les de pentinar. Buscant per aquest món nostre dels museus, vaig trobar que es va fer una exposició a Cambridge que es deia "Orígens de la pinta afro, 6.000 anys de cultura, política i identitat". Una expo comissariada per la Sally Ann Ashton, la qual va fer tota una investigació pels 6.000 anys d'història que té la pinta afro. Perquè una cosa que és bastant interessant i que jo he descobert gràcies a amigues, jo no tenia ni idea, és que la pinta que nosaltres creiem hegemònica, que és aquesta tan fineta, tan de Mulan, diguéssim que no tothom la pot fer servir. A les persones amb cabell afro no els hi funciona. Per tant, hi ha una pinta molt més específica pel cabell afro, i en aquesta exposició, que era una mica una suma entre arqueologia, antropologia, art, sociologia, et pots imaginar, es veien unes 300 pintes que venien de tot el món, de molts materials, fusta, marfil, diferents dissenys, fins i tot amb cristalls, en vaig veure, de precioses, i una mica el que reivindicaven és que aquest tipus de pinta identitàriament és molt característica d'un sector de la societat al qual acostumem a excloure, no? Perquè quan jo vaig descobrir això de la pinta per una amiga que és filla de pare gambià, el que m'explicava era que no és només la pinta, sinó que és tots els productes pel cabell, tots els tractaments varien, no?, d'un cabell afro a un que no és afro. I dins del cabell afro, això ho vaig saber per un amic cubà, hi ha també diferents tipus d'afro, de més a menys, no?
2: El meu cabell és un cabell afro, es diu que els cabells afros són de tipus 4, i dintre del tipus 4 hi ha diferents patrons. Llavors hi ha A, B, C o D. En el meu cas tinc el patró A i B. La diferència entre aquests 4 patrons és el tant per cent en el que s'encongeix el cabell una vegada està sec, en comparació de la seva llargada si estiressis un cabell. Llavors, en el meu cas, que tinc 2 patrons, em dona molta informació perquè em diu que no és homogeni, és heterogeni, i això significa que tinc rínxols que, amb sec, s'encongeixen molt més que d'altres. És important saber-ho perquè a l'hora de tallar el cabell afro s'ha de tallar amb sec, per aquest motiu. Si el tallessis amullat, estirant els cabells, després el tall no quedaria igual, quedaria desigual. Llavors és important saber quin patró tenim. Les pintes que faig servir són pintes que siguin flexibles, és a dir, que les seves pues no siguin molt dures per acompanyar quan pentines i desenredes i que no faci el típic, la típica estirada, no?, de que es trenquen les puntes del cabell. Llavors, és un cabell que no es pot pentinar en sec per aquest motiu i llavors quan el pentines sempre li has de posar alguna crema que acompanyi i faciliti la pentinada.
3: Museu particular.
0: Clar, jo, tu i jo, no jo, tu i jo, que tenim quatre pèls i finets...
1: I molt finets, exacte.
0: Doncs és
1: jo cada dia menys, eh?
0: Jo encara aguanto, però tinc una de canes que ni t'explico. En qualsevol cas, la pinta, el xampú i els tractaments que fem servir tu i jo a les nostres peluqueries no són gens compatibles amb un cabell afro. Llavors, em va semblar molt interessant aquesta exposició per fer aquesta reivindicació que, a partir del cabell, el que fa és una reivindicació identitària, social, cultural, etc. Aquesta expo també tracta, o dic tracta en present perquè en línia hi ha moltíssima informació que podeu trobar, gairebé que està muntada en línia l'expo, a dia d'avui encara la podeu trobar a originsoftheafrocom.co. També una mica el que volia era resseguir la diàspora africana, no? Com la pinta afro està tot el món, des d'un continent a l'altre, a través de la diàspora. Per tant, em va semblar com un exercici molt interessant, no?, a partir d'un objecte, que és el que intentem tu i jo sempre al Museu Particular, parlar de moltes coses diferents. Total, que em va semblar sumament interessant que, clar, és aquest moment, segur que t'ha passat alguna vegada, Àlex, no?, de dir, ah, espera, que la meva normalitat no és la normal.
1: Exacte. Bueno, clar, en el meu cas, home blanc, clar, no?, de país de primer món, podríem dir, o mitges, sí, sempre no, des del privilegi, no? Aleshores, no et planteges moltes vegades aquesta dicotomia.
0: Exacte. A mi em va passar això, no?, de dir, ostres, mai m'he plantejat com ha de ser anar a la perruqueria per una persona que té el cabell afro, i em va petar una mica el cap i vaig seguir com buscant. I entre... Ara ja se'n parla més i fins i tot si entreu a xarxes hi ha moltíssims activistes que no només parlen del cabell, no?, sinó d'aquesta visió que ens passa a les persones, que dius tu, que hem nascut en un lloc molt concret, que som fills d'uns pares molt concrets, que no veiem més enllà. Va ser aquest moment, no?, que et creus molt progre però que resulta que no ho ets. I llavors vaig estar com buscant una mica més d'informació i em va semblar molt interessant un parell de llibres que vaig trobar que són llibres concretament per infants que parlen d'això. Per què m'ha semblat tan interessant que fossin per infants? Perquè segurament, no?, en la meva normalitat i la teva s'ha construït des de la infància,
1: sí,
0: fins avui. Llavors, és molt interessant que en aquestes

0: que es vinculen d'una manera o altra al cabell, i el que fan al final és una defensa del cabell natural, no? És a dir, que no amaguis la teva identitat, no et planxis el cabell, no te'l tenyeixis, perquè és un símbol, un tret més, no, de la teva història i de qui ets. És un llibre que està escrit per la Yolanda Arroyo Pizarro i il·lustrat per la Valentina Niño, Edicions Corazón de Mango. I després un altre que també va semblar molt entranyable, que es diu Amor de Pelo, en el qual un pare, això també és un tòpic que m'encanta obrir, ha de pentinar la seva filla. O sigui, jo tinc el record, amb 32 anys de vida, d'un dia, mon pare haver-me de pentinar, i la cara de mon pare era, o sigui, era una poesia, no?, de com m'hi he de posar. I mira que tinc, de veritat, quatre pèls. Doncs em va agradar molt aquest argument, perquè, diguéssim que a través del pentinat cap a la filla succeeix tota una història de superherois i de, sí, i de, sí, de ser qui tu vulguis ser a través del cabell, que em va agradar molt, i que al final el que es proposa, no, és que cadascú estigui segur, convençut de la identitat que té, amb els cabells que té, amb el color de pell que tingui, amb el color d'ulls que tingui. I em va semblar molt entranyable. I vaig pensar, fixa't, trobo que és un molt bon regal per les meves nebodes, perquè no pensin que el seu cabellet llis i que es pot pentinar...
1: És hegemònic.
0: Exacte, amb una pinteta d'or és hegemònic. Algú que ja va dir això, perquè sempre ho diu tot abans que ningú, perquè per això
1: el
0: és...
1: El Simpson.
0: Podria ser, però no. Et porto una altra persona que ja saps que amb mi té un gran poder d'influència i que és una visionària, tot i que estigui una mica de capa caiguda, és una gran visionària, Lady Gaga.

0: Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
1: És Albert Malla.

0: Hola, cocos. En general, tenim la percepció de que el temps passa molt ràpid. Però encara sort que ens queda tota la nostra música. Et convidem a donar una volta pels èxits de fa just 60 anys.
1: Em recordes, cocodril?

Aquell 1966, Nancy Sinatra arrasava amb aquesta peça, These Boots Are Made for Walking. Estes botes són per a caminar. OK. Start walking. Una cançó reeditada, coneguda per cocodrils de diverses generacions, que sovint també es balla a nivell line dance, com a country, eh? Aquell any, mentre la filla arribava al número amb aquesta cançó, el pare obtenia el premi Grammy, el millor single de l'any, per una d'aquelles cançons sense data de caducitat, Strangers in the Night.

Strangers in the Night. Aquells intemporals estranyos en la noche de Frank i Ulls Blaus Sinatra. Premi Grammy al millor single del 1966.

Aquell any a Catalunya, històriques protestes de molts cristians catalans i també del clero per l'anomenament del nou arcabisbe de Barcelona, que no era català, Marcelo González. El 24 d'octubre, Espanya tancava unilateralment la reixa que separa la línia de la Concepción amb Gibraltar. Ah, però abans, el 17 de gener, s'estavellava un bombarder B-52 a les costes d'Almeria. Portava 4 bombes atòmiques. 3 van caure a terra, a la platja de Palomares, i una altra en el mar. S'han fet famoses les imatges de Fraga i d'Ibarne banyant-se a aquesta platja amb un banyador especialment sexy per demostrar que no passava res.

per no perdre la memòria... Cocodril Club, amb l'Albert Malla.

Estem donant una volta per al 1966. Espero i desitjo que t'hi trobis molt a gust aquí al club. Gràcies per estar en connexió. Gràcies per la complicitat, per tot el carinyo, per la fidelitat de tants anys, aquest temps de Ràdio Musical Revival. Gràcies, en definitiva, per tornar a la ràdio. El 19 de gener d'aquell 66, Indira Gandhi era escollida primer ministre de la Índia. L'1 de març, la sonda espacial russa Venus 3 arriba al planeta que li donava nom. El 3 de juny començava la revolució cultural a la República Popular Xina. El 6 d'octubre, el govern nord-americà pren consciència de que una gran part de la societat, sobretot els joves, està en contra de la guerra del Vietnam i a favor del moviment hippie. El 8 de desembre, l'exactor Ronald Reagan és anomenat nou governador de l'estat de Califòrnia. I tant a França com a Espanya, a l'hora d'anar a la discoteca, quan arribaven els lents, sonaven joies com aquesta.

Festival d'Eurovisió 1966. Televisió Espanyola envia a Rafael, que aleshores ja era un cantant absolutament consolidat al país, amb la cançó Yo soy aquel. Yo soy aquel.

soy aquel, va quedar en el setè lloc, que no està gens malament, tenint en compte que en els anteriors anys Espanya havia quedat de les últimes. Concretament l'any anterior, com us comentàvem en un anterior programa, Conchita Bautista, amb el Qué bueno, no va treure ni un sol punt. Aquell 1966, el festival es va celebrar a Luxemburg el 5 de març i el guanyador va ser el representant d'Àustria, Udo Jürgens, amb aquesta cançó, Merci, Cherie.

0: schön, so schön. Merci, chérie, so schön, so schön.
1: Merci, chérie. Cantava Udo Jürgens, representant a Àustria. Primer premi del Festival d'Eurovisió. Aquell 1966, en el Festival del Mediterrani, que se celebrava a Barcelona, el guanyador va ser Amor Amargo, interpretat per el malaurat roquer valencià Bruno Lomas, amb una cançó original de Manolo i Ramon, El Dúo Dinámico.

0: Dio, come ti amo.
1: Dio, come ti amo.
0: Primer premi del Festival de San Remo 1966, defensat per Gigliola Cinquetti, guapíssima, eh? Us en recordeu? I que també va fer seva Domenico Modugno.
2: Escoltes Cocodril Club.

Aquell any es va posar en marxa la primera radiofórmula musical del país. Los 40 principales, copiada de l'exemple nord-americà del Top 40.

El primer número dels 40 va ser tot un símbol de l'època hippie californiana, de l'amor lliure, dels somnis, de les utopies amb perfum de patchouli. Monday, Monday, the Mamas and the Papas.

0: I al contrari del que podíem pensar, aquesta cançó, Monday Monday, no era una cançó contra els dilluns, aquest dia al qual la majoria de la gent li té una mica de mania. No, no, el dilluns la seva estimada li dirà si continuen junts o si cadascú va pel seu costat. Per tant, el noi protagonista de la història està esperant que arribi el Monday Monday.
1: Esta es la sorprendente historia de Juanita Banana. En un pueblecito muy tranquilo al sur de la frontera mexicana vivía la bonita Juanita, hija de un cultivador de bananas. Pero ella deliraba por triunfar en la ópera italiana y le importaba poco la cosecha de bananas, pues no paraba nunca de cantar aquello tan famoso que decía...
0: I mentre aquell 1966, especialment en temps de vacances, com a cançó de l'estiu, triomfava Juanita Banana,
2: Juanita Banana,
0: de la mà de Luisito Aguilé,
2: Juanita Banana,
0: es presentava al món un nou format preparat per gravar i reproduir so. Cinta magnetofònica en una carcassa rígida. La van batejar amb el nom de casset.
3: Canta!
0: Ah, els cassets ens van canviar la vida, els cocodrils. Abans d'ells, era car gravar. S'havia de fer en cinta de bobina oberta, els magnetofons eren molt pesats i gairebé només els utilitzaven els professionals del so o els rics. Però el casset era petit, relativament barat. Ens permetia portar-lo a tot arreu. Gravar les cançons de moda de la ràdio, perquè la butxaca era tan jove com nosaltres i no ens arribava per comprar tots els discos que ens agradaven. Amb el casset també gravàvem les veus de les persones estimades. Enviàvem les cintes a amics que estudiaven o vivien fora de casa, lluny de la nostra població. Els intercanviàvem amb els companys perquè aleshores tothom utilitzava el mateix format, l'únic, no com ara, que disfrutem i a vegades patim un ball de diferents formats de so que costa de digerir. Ara el casset es veu totalment obsolet, però malgrat els seus defectes, a vegades poca qualitat de so, alteracions de la velocitat estàndard al canviar d'aparells, reproductors... En fi, que els hi tenim molt de carinyo, els cassets. Fins i tot els Beatles el van utilitzar per gravar el seu gran clàssic Yesterday, aquell mateix any, el 1966. Hi ha cocodrils que tenen mitja vida gravada en cintes de casset. Vagi des d'aquí el nostre reconeixement i l'homenatge a l'invent que ens ha acompanyat quasi 40 anys. Paral·lelament, aquell any també el disc petit en format single, el de les dues cançons, s'estava imposant al igual de petit EP Extended Play, que en portava 4.
4: Nous n'irons plus jamais où tu m'as dit je t'aime. Nous n'irons plus jamais. Tu viens de décider. Nous n'irons plus jamais. Ce soir, c'est plus la peine. Nous n'irons plus jamais.

0: Va ser una altra dels supergrandes de l'any, amb moltíssimes versions. La més coneguda, aquesta. La d'Hervé Villar.
1: Cocodril Club, els discos més venuts de la història. Això és... Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

Per si t'interessa o per si no la recordaves, la noieta es diu Caterina Caselli i aquesta cançó va participar en el Festival de San Remo, tot i que no el va guanyar. Va tenir un gran impacte comercial a Espanya, també, per això ella la va publicar en castellà. Aquell 1966, per al que estem donant una volta, rebobinant en el temps. Perquè la vida està plena de cançons que val la pena recuperar i tornar a disfrutar. I aquí sovint escoltaràs moltes que pràcticament ja no sonen enlloc. Anem al cinema? Aquella autèntica fàbrica de somnis? L'Òscar a la millor pel·lícula de l'any se'l va endur Un hombre para la eternidad. L'Òscar a la millor cançó va ser per Born Free, el tema central de la pel·lícula del mateix títol que a Espanya es va dir Nacida Libre, la història d'una lleona guenya que comparteix la seva vida amb la d'uns científics que estudien els hàbitats dels animals salvatges a l'Àfrica. Va ser Matt Monro qui la va fer triomfar tant en anglès com en castellà.

fi de llibre, premi Òscar a la millor cançó de banda sonora del 1966. Aquell any, el premi Grammy a la millor cançó de l'any va ser per Michelle, dels Beatles.

0: Curiosament, Il Silencio va fer molt soroll. Va ser un altre dels supervendes de l'any a Espanya. Curiosament, en aquells anys 60, triomfaven sovint temes absolutament instrumentals, la qual cosa no és gens habitual en els últims anys a les llistes d'èxits, eh? Era la trompeta de Roy Edsel.
1: Vell de gallina, eh, cocodrolos?

els nois, en aquelles festes particulars, desitjant que arribessin finalment els lents que sempre arribaven massa tard, sobretot perquè elles havien de tornar a casa massa d'hora. A vegades era l'única oportunitat per poder abraçar una mica, no gaire, a la persona desitjada, encara que només fos per tocar-li un mechón de su cabello. Un mechón.

0: entre.
1: Un mechón de su cabello.
0: Un mechón de su cabello.
1: Una mostra dels molts èxits romàntics que va tenir el país. Salvatore Adamo. Pare de...

però en aquell temps, malgrat els obstacles, tot era molt més fàcil al costat d'una noia com tu. Eren els Strokes. With a Girl Like You. Records de tota una història. Can I dance with you? Original d'aquell 1966, una de les cançons que es va viure més intensament de tota la dècada. Aquí va tenir moltes versions al castellà amb el títol de Extiende tus brazos o Es mejor dejarlo como está. Eren els fantàstics Four Jobs i Read Down.

0: Aquest era el so que més ens agradava als cocodrils el 1966. Aquell any, Manolo Santana guanyava el prestigiós torneig de tennis de Wimbledon. La lliga de futbol novament era, en aquest cas, per l'Atlètic de Madrid. La copa se la van dur al Saragossa. Ah, però el Barça va guanyar la copa de la UEFA aquell 1966, on hem passejat molt a gust al teu costat, des de la ràdio i el seu màgic món de sensacions.
1: Per cert, que aquest gran hit internacional dels Four Tops no va tenir una adaptació al català fins 43 anys més tard, el 2009, i per la marató de TV3 amb el títol de Vina. Per què has pensat que és millor marxar? Està cantant Leslie, dels Idex.

0: Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
1: Això és Cocodril Club. Mm.

0: Què tal, cocodril, cocodrila? Com estàs? Gràcies per tornar a la ràdio i al seu màgic món de sensacions. En els pròxims minuts, et convido a compartir algunes de les meves cançons més especials. Saps què em va passar una nit? Doncs que em vaig enamorar i em vaig despertar en primavera. Vens amb mi? Som-hi. Deixa volar la teva imaginació. Estàs a la ràdio. El mitjà que més te l'estimula. Deixa't portar. Transporta't allà on vulguis estar i fins i tot amb qui vulguis estar.
1: La presència de l'artilleria en països meridionales, unidos en la lucha extranjera bajo el reino de las dos Sicilias.

És la cançó del Baby. Baby, I love you to want me. Me gustaría que me quisieras. 1972. El senyor era Philippe Lavoie, conegut com Lobo. Cançó que inevitablement per molts cocodrils anirà lligada a aquelles festes particulars. Aquells lantorros que tant ens excitaven, que tant esperàvem. L'única excusa, si sortia bé, si

I ella deia que sí, per apropar-se una mica més, per abraçar-la, i potser, qui sap, fins i tot per fer-li un petonet. Ai! S'han de comptar els bons records, com si fossin diners, o com si col·leccionessis, no sé, targetes postals, per exemple.

0: Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.
1: Corria la primavera de 1973, un dels anys més màgics de la meva vida. Tu ja hi eres? Per cert, ja saps que pots posar-te en contacte amb el programa, comentar-me coses, proposar-me cançons. Si no t'importa, digue'm també per què me les demanes. Hi ha algun motiu al darrere? Pots fer-ho per correu electrònic, m'envies un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. Cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. O si ho prefereixes, m'ho deixes públicament al Facebook, al grup oficial del programa, que es diu, com el programa, Cocodrilclub. Agrega't i que està molt distret les 24 hores del dia i de la nit. Sí, estava ara mateix recordant una tarda d'aquella primavera, gairebé estiu ja del 73, quan amb tota la colla vam anar a Calella, al Maresme, com tantes d'altres vegades, per fer, entre d'altres coses, el circuit Calella-Pineda de Mar en bicicleta. Hi havia un caminet paral·lel a la platja que ens agradava molt. Érem més de 20. I a l'arribar a Pineda vam anar a fer una birra i en aquell bar estava sonant una cançó que em va enganxar des del primer moment. Després vaig veure que és un dels millors consells que et poden donar a la vida. Listen to the music. Escolteu música, sempre, tot el temps, all the time. Deliciós, el so dels Doobie Brothers. Recordes?

0: Listen to the music. All the time, sempre. Escolteu la música. Guardeu-la a la vostra farmaciola d'emergències. Per si de cas, no us allunyeu mai d'ella. Heu de tenir-la a prop. Doobie Brothers, un record molt agradable. Bicicleta, la colla, els amics, les amigues, Calella, Pineda de Mar.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
0: Una tarda de dissabte de la primavera de 1973 estava, com sempre, escoltant el meu mestre, el meu ídol, Rafael Túria, que les tardes de dissabtes ens omplia d'il·lusió, de bon humor, de bromes amb els seus personatges i de les últimes novetats discogràfiques des de l'antena de Ràdio Barcelona. A vegades el sentíem des del cotxe o des de qualsevol lloc on anàvem a donar una volta. Però quan estava a casa i tenia a mà una gravadora, sovint gravava les cançons que més m'agradaven, però també procurava gravar les seves presentacions, perquè jo el que volia era dedicar-me a això i estava aprenent. Aquella primavera de 1973 va entrar una cançó lenta que des de les primeres notes em va atrapar. Vaig prema play rec perquè comencés a gravar, però no va quedar gravat el nom de l'intèrpret. Vaig estar més de 30 anys per localitzar aquella cançó que s'havia gravat per una mitjana amb poca qualitat de so i amb una vella cinta, i a més ja començada, ja mossegada, però no hi havia manera. Li vaig posar fragments d'aquesta cançó a molts companys, a grans musicòlegs, a gent que en sap molt, i hi ha gent que no s'hi dedica, però que potser, doncs, podia donar-me alguna pista. En fi, que anava adquirint un plus especial de carinyo perquè no la tenia controlada. Tot i que al llarg de tot aquest temps sempre la podia escoltar en aquella antiga cinta, amb poca qualitat de so i sense tenir la cançó íntegra. Finalment, i gràcies a les noves tecnologies, un senyor que ven discos rarillos de Canadà em va dir que el tenia i em va enviar el single. El cantant era Sam Neill, i dic era, perquè després em vaig assabentar que ens va deixar el 2006.

estic encantat de poder compartir amb tu aquest petit tresor que tant em va costar aconseguir. Have you lost the game you're not playing? Hi havia moltes cançons que vaig localitzar amb noms semblants, però no era la que jo cercava. Al conèixer que l'intèrpret i autor era Sam Neill, vaig investigar alguna cosa de la seva biografia i es troba molt poc a internet. No va ser gaire conegut ni al seu país, ni als Estats Units, ni a Canadà. Aquí va arribar el single amb molt poca distribució. El va presentar de novetat aquella tarda de dissabte a Rafael Túria. Però no va passar res i va passar directament a l'oblit. Rosalie, Sam Neill, Pell de gallina. Viu avui. Que et passes la vida esperant a veure què passa i al final el que passes la vida. I potser ja és més tard del que et penses. Però permeta'm recuperar un altre tema oblidat per el pas dels anys. De Crosby, Stills and Nash, del 1982. Wasted on the Way, que aquí es va dir Perdido en el Camino.

Wasted on the Wii. Realment deliciós. Perdut en el camí. Crosby, Stills, Nash. Des del 1982. Estava recordant el meu primer viatge sense els papes. Corria 1972. Era estiu. Era de nit. Era de nit quan ens transportava un taxi que mai vaig saber si era del tot legal. Un taxi especial, on del mig s'aixecaven unes cadires amagades i que podia portar fins a 7 persones. Un taxi que anava a un petit poble d'Osca, del Pirineu aragonès, que tenia molt mala combinació per arribar-hi des de Barcelona si no tenies cotxe, perquè estava lluny de quasi tot. Així que hi havia gent que es buscava la vida i feien taxi el trajecte directe a Barcelona. Bessians, que així es diu al poble, que no arribava als 100 habitants, però els dies de la festa major n'hi havia més del doble, perquè venien dels pobles del costat. Això és el que m'havia dit el meu amic, el Pepito, que em portava a conèixer el poble de la seva mare. Aquell taxista, però, tenia el costum d'anar molt lent. El viatge feia interminable. Trigava com 6 hores, sí. I, a més, durant tota la nit escoltava Ràdio Nacional d'Espanya, que en aquell temps, la veritat és que era molt avorrida, sobretot per nanos de 14 anys com nosaltres. Així que, com que ja m'havien avisat, jo vaig preparar un petit artilugi per tal de que, a través del meu reproductor de cintes de casset portàtil, que només tenia sortida per un auricular, poguessin sortir dues senyals a 2 auriculars. Mono, evidentment, era mono. Per tal de que el Pepito i jo poguéssim compartir les mateixes cintes i escoltar-les. Tot i que per l'altra orella seguíem escoltant un programa especial per camioners que feien a les nits de Ràdio Nacional, que, per altra banda, era l'única emissora que s'agafava durant tot el trajecte. I una de les poques que emetia tota la nit. Les altres plegaven a les 12 o a la 1. D'això fa uns 40 anys. Però recordo que la primera cançó que va ser com una entrada d'aire fresc després d'estar escoltant aquella avorrida emissió radiofònica, la primera cançó que va sonar per la cinta és una que havia gravat feia pocs dies de la ràdio, que me l'havia presentat per Ràdio Joventut l'Agustín Rodríguez com a novetat. Everything I Own, del grup Bread, que aquí es va dir Todo lo que tengo.